0: I de la cuina que fa feliç en Rosa Roger, el capdavant d'aquest bloc meravellós de cuina de Menorca i receptes tradicionals que estiveris. Rosa, nosaltres t'estimam, te convidam, sempre que podem, mos encanta xerrar amb tu i llegir el teu blog, però necessitam que mos proposis alguna cosa per sopar. Aquesta és l'excusa avui per xerrar amb tu. Una recepta senzilla, breu, facileta de fer pels oients, que podríem preparar per sopar, ja sigui aquest divendres o qualsevol altre dia, que mos proposes?
1: Mira, aprofitant que hi ha... I no serà menorquina, la recepta, però aprofitant que encara hi ha tomàtics de temporada, que és molt important emprar producte de temporada, podríem fer una coca francesa que es diu coca de mostassa i tomàtic.
0: A veure, desenvolupa, que mos tens aquí en juny, en Aina i a Jons, els ulls ben oberts.
1: I és superfàcil, molt, molt fàcil, molt bona de fer, forn. Necessitam una massa brisa o haldre o una massa de pa que sigui fina, mostassa de Dijon, no emprem mostassa d'aquesta de burger.
0: Sí, de sabona, sí, sí.
1: Tomàtics madurs i un formatge tipus semi, per exemple, o tendre o els que tinguem. Tampoc no ve d'aquí, eh? Vull dir que les recetes tampoc no tenen que ser superestrictes. També hi ha que fer amb els ingredients que tenim un poquet.
0: Sí.
1: Després, un poc de tem i orenga. I simplement és posar, partiguem, per exemple, que és una massa brisa, la posem dins una tartera, la picam la base... perquè no s'infli, la covem uns 10 minuters dins el forn. Després la traiem, tam els tomàtics en rodanxes, primetes, per tant tenim els tomàtics que es correrà una miqueta de suc,
0: sí.
1: I mentrestant pintam la base de la base amb mostassa,
0: sí.
1: Vale? Amb un pinzell la pintam sense que sigui molt, un parell de quadrades, i la pintam. Damunt hi posam el tomàtic, i després espolvoretjam en tem i ofàbega, si en tenim, ho regam un poquet d'oli d'oliva i hi posam el formatge ratllat per damunt.
0: Que fàcil.
1: I ho duim al forn 15 minutets i ja tenim el sopar fet.
0: Mira que bo, que fàcil. I pastar per de demà, que podríem fer pastar per de demà?
1: Pastar per de demà, doncs, aprofitant que tenim el forn encès, i fem un parolet menorquí, un parol de patata i costelles al forn.
0: Ah, mira, veus? Molt bé, que bo. Quina gana que mos està entrant. Sí. I escolta, Rosa, quin juny Cortes que te saluda.
2: Hola.
1: Hola, com va?
0: I Naina Mar, que també te saluda.
3: Hola.
0: Tenen unes preguntes especialment per tu a partir de la paraula del dia.
1: Ah, va.

0: Hola, Rosa. Bé, jo primer te vull comentar que m'ha encantat això de la maionesa de figues, no? No l'he provada, sí, però me fa moltes ganes provar-la. I res...
1: Ja veus que és molt fàcil, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, per això. I bé, per el programa d'avui hem triat, com ja sap la paraula polisèmica, clar o clara. Estàs preparada per xerrar clar?
1: Avam, provam.
0: Molt bé, i la primera pregunta.
1: Vam.
0: Quin és el teu truc infal·lible perquè unes clares muntades a punt de neu quedin ben fortes i no baixin mai?
1: El punt infal·lible és no cansar-se a l'hora de batre les clares.
2: Fantàstic.
1: No hi ha que cansar-se, no hi ha que cansar-se. Òbviament, si tens un aparell elèctric, pots tenir 10-15 minuts batiguent. O sigui, fer-te's idea si ho tens que fer mà.
0: Sí, 10-15 minuts, home.
1: I després, òbviament, que tinguis sucre justa, ja sigui en sucre es foc, diguem, damunt es foc diluïda amb aigua o directa. Jo ho faig diluïda amb aigua calenta, o sigui, faguent una...

0: bueno, sucre amb aigua, pus, un
1: Que bo,
0: caramel,
1: que bo, que bo. I bé, quan tens convidats a casa i tens poc temps per cuinar, quin plat o quina recepta sempre tens clar que te farà quedar de primera?
0: això m'agrada molt fer, si és es vespre, fer pastes salades. A Menorca tenim moltes pastes salades i jo crec que faria també una coca. Tenim tantíssima varietat per fer coques i si no és algú es forn, perquè tinc forn de llenya i també m'agrada molt emprar forn de llenya, una cuixa de best forn, un pollastre, el que sigui, també m'agrada.
2: Jo, per mi, tot el que sigui font de llenya ja li dona aquest gustet tan bo
0: Sí.
2: que hi pot ficar el que vulguis.
0: Exacte, qualsevol cosa.
2: Sí, i a l'hora de fer un bon dinar de cuera, què prefereixes? Un brou clar, net i colat, o ets més de sopes espesses, que siguin contundents i amb molt de cost?
0: Jo crec que són més d'un brou. Un brou o una crema lleugereta, no molt espessa.
2: I és
0: Sí.
2: complicat clarificar un brou.
0: Abans, clarificar un brou, li dius a llevar ses, diguem, ses impureses,
2: Sí.
0: o perquè, clar, hi ha diverses... Jo es brou el faig d'un dia per l'altre, vale? O sigui, primer bull i lleves tota l'espuma que pugui fer damunt, segueix bullint, quan està fred ho poses dins nevera, i tot el que sigui es greix i ses impureses van dalt, per tant ho pots llevar i queda ben
2: Ah,
0: net.
2: clar.
1: I bé, t'has trobat alguna recepta, tant escrita com explicada, que sigui poc clara, que hagis hagut d'interpretar?
0: Sí, una que la vaig fer, però vaig pensar que necessitava retocar, que és una recepta molt antiga, que és una enciamada que es farceix de carn capolada i se tapa, i damunt d'aquesta tapa s'hi posa blanc d'ou i marmelada. És
1: Joder.
0: una bomba,
1: Sí,
0: és
1: ho
0: una
1: pareix, ho
0: bomba,
1: pareix.
0: sí, però si jo, o sigui, feta tal qual de la recepta, jo no la tornaré a fer.
1: Sí, no,
0: Necessita
1: pareix molta
0: una
1: feina.
0: actualització. Sí. No està prou clara.
1: I xerrant de receptes clares, una recepta com més clara millor, no?
0: Sí, encara que és complicat, perquè pensa que recetaris antics de cases, o sigui, manuscrits, normalment el que feien era apuntar només els ingredients. Vale, vull dir, no hi havia l'explicació aquella de tanta estona de coure, ni... Normalment era això, perquè no s'acostumava a totes les cases saber escriure.
1: Clar.
0: Vull dir que partim de per aquí. La gent ho feia de cap. Encara avui en dia hi ha gent gran qui me diu, no, un pessic de so, o
1: Sí,
0: no, tu veuràs quant és
1: fins que
0: tou.
1: faci xup-xup, sí, aquestes coses
0: Exacte.
1: que sí, que no són exactes.
0: Sí.
2: I Rosa, ja mos has contat abans que lo de ton pare t'emocionava, no? Això de després trobar aquesta recepta que en principi no la trobaves escrita per enlloc. Però tens clar que hi ha qualcuna altra recepta que diguis és que aquesta la faig i me cau la llagrimeta?
0: Ui, aixines... Mira, avant, tampoc no caurà més la llagrimeta, però un brou de tort. No sé si ho havíeu sentit dir
2: No,
0: mai,
2: no,
0: no?
1: no. No, la veritat és que no.
0: Pues, clar, aquí bueno, i a Mallorca també se
2: Sí,
0: deuen caçar
2: sí, sí,
0: torts,
2: sí, sí.
0: temporada, vale? I receptaris, unes senyores em van donar uns receptaris i m'han dit, diu, però diu, aquí hi ha una... O sigui, en aquests receptaris no trobaràs una recepta que jo me la sé de memòria de quan jo era fieta, i me van dir. Nosaltres ens fèiem brou de tort perquè era molt nutritiu, no era gras, era molt fi, és un brou molt fi. Jo no ho havia sentit mai, i es veu que entre caçadors sí que ho feien. I aquesta gent gran, que tenia 80 anys, me va dir, diu, i no, mai més no en tornar a menjar. I jo vaig fer la recepta, que ho faig molt, en això, vaig fer la recepta i la vaig convidar a dinar. I jo tot això m'emociona molt. Vull dir, la
2: Clar,
0: gent
2: clar.
0: que me diu o m'explica coses amb molta il·lusió i me diu, ai, que d'això fa molt d'anys que no em menys i d'això, doncs jo solec fer la recepta i després li dono a provar.
3: I de Rosa, jo crec que queda clar aquella frase, no sé de qui era, aquesta, que la gastronomia és l'art de condimentar aliments per conduir la felicitat, però jo crec que la podem fer teva. Eh? Si mos dones permís, te l'atribuïm a tu. I de Rosa Roger, t'enviem una abraçada des d'entre avui i demà, i gràcies.
0: Igualment, un plaer, com sempre. Eh? Una abraçada per tots.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
3: Avui que han triat com a eix conductor d'aquest programa la paraula polisèmica clar o clara, hem recordat una xerrada que vàrem tenir amb en Manuel García Gargallo, que és historiador, que és escriptor, un home que sempre capbussa en els orígens de l'esport i que també té un llibre molt interessant que se titula El mundo sonoro del siglo XX, 101 obres clàssiques. Amb ell vàrem estirar, sonorament parlant, de la paraula clar o clara.

0: Manuel García Gargallo, que ve donar-te la benvinguda en aquesta temporada d'Entre avui i demà. Com estàs?
1: Bon vespre, Araceli. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: I nosaltres, que contenta estic de tenir-te per xerrar de música a partir d'aquesta paraula tan hermosa, de clar i clara, començant per Beethoven, aquest, podríem dir, clàssic intemporal. Manuel, començant per ell.
1: Començant per ell, almenys cronològicament, és el clar de lluna més, de més referència dins la música clàssica.
0: Contem-nos algun detall, alguna curiositat d'aquesta sonata per piano de Gianni Alemany.
1: A veure, és que és una peça tan coneguda, és que jo crec que no hi ha ningú que no li soni, que a més no sàpiga dir que el Manco, que és una obra de Beethoven, Beethoven és un autor universal. El que poca gent sap és que aquest nom no li va posar Beethoven, és a dir, aquestes obres, quan es publicaven fa 200 anys, quan es va publicar l'any 1802, clar, no hi havia els mitjans de gravació que hi ha actualment i pràcticament tota la música es feia en concerts o es publicaven partitures i per fer-les més atractives sempre tenien un sobrenom, un àlies, etc. I Beethoven li va posar quasi una fantasia.
0: Sí?
1: Sí, el nom de Clar de Lluna realment va arribar posteriorment a través d'un crític musical que es deia Ludwig Rellstab, era molt, molt influent a Alemanya, al mitjan del segle XIX, que va arribar a conèixer personalment a Beethoven, però va dir a un dels seus escrits que el primer moviment d'aquesta sonata, que és el que hem escoltat, que és el primer, li recordava molt el clar de lluna reflexat al llac de Lucerna, a Suïssa.
0: Sí.
1: I això va fer fortuna.
0: Que fort.
1: Des de llavors és coneguda com clar de lluna perquè també el to, l'aire d'aquesta peça és molt melancòlic, però realment sembla que Beethoven el que va voler és reflexar el sentiment per la mort d'un conegut. No record qui era, un amic, per tant seria més aviat com una mena de marxa fúnebre. Però clar, potser això no és tan, diguem-ne, tan atractiu ni tan comercial per l'oient habitual.
0: Ja, sí, que han fet la peça al llarg dels temps com a més romàntica, no? Més...
1: Sí, sí, clar, és que estem en ple romanticisme.
0: Sí,
1: de fet, Beethoven va trencar amb la forma sonata habitual, que era ràpid, lent, ràpid, i aquest fragment el va posar al principi, perquè Beethoven volia trencar amb totes les normes, les volia conèixer per trencar-les, i en lloc de posar-la al mig, el va posar al principi. Que això va ser absolutament innovador, i també en l'expressivitat, perquè fins llavors la música del classicisme, diguem, molt continguda, molt ordenada, molt compartimentada, i aquí Beethoven, clar, en plena ona de romanticisme en totes les arts, inclòs el musical, va dir que aquí havíem de trencar amb la forma absolutament, i d'aquí aquest clar de lluna, que llavors era quasi una fantasia.
0: Quasi una fantasia també m'agrada. I per trencar has de ser un geni, també. T'has d'atrevir, has de saber molt, no?
1: Home, clar, no sé...
0: Perquè si no t'equivoques, no trenques, no?
1: Clar, el seu mestre, Franz Joseph Haydn, un altre gran compositor, li va dir que ell que li expliqués totes les normes musicals, les volia conèixer norma, totes, per rompre-les.
0: Que bo.
1: Simplement.
0: Que bo, fantàstic. Perquè era la manera de ser diferent, també, no? I de fer història.
1: Sí, ho va ser i ho continua sent,
0: sens dubte. I tant. I després tenim una altra famosíssima peça que també té aquest nom, segurament aquesta ja de principi, una altra clar de lluna, en aquest cas de Claude Debussy.

0: Però que hermosa, eh?
1: Bellíssima.
0: Sí, ho és.
1: Ho és. Una.
0: Ho és. Segurament el nom aquí sí que va ser intencionat i no sé si inspirat en Beethoven, Manuel.
1: No ho sé. A veure, aquesta peça la va compondre el Club Divisí, com bé, com una suite de quatre peces. Aquesta és la tercera. Una obra que es diu Suite Bergamasque, és a dir, inspirada en Bergam i, en certa manera, en la comèdia de l'art que es feia allà. I és una obra un poc així, diguem-ne, més o manco descriptiva pel que és l'autor. No? I aquesta, originalment, Divisí li va posar el nom de Passpit, o sigui, passeig. Mm. El que passa que molt aviat la va canviar per Clar de Lluna. I a més, com era una obra de joventut, la va deixar durant molts anys al calaix. És a dir, 15 anys després de compondre-la, perquè pensava que era una obra de joventut que no tenia gaire volada, gaire qualitat, quan va sortir, sí, llavors sí que va sortir com a Clar de Lluna i des de ben aviat es va destacar per sobre de la resta. I clar, és una de les, tot i ser de referència i hipotèticament d'escassa maduresa, en absolut ho és, i és una de les obres més conegudes de Claude Debussy, tant l'original per piano, que és la que va fer ell, com aquesta orquestral que jo he preferit, perquè és una versió que també està molt estesa, que la va fer, és una versió autoritzada, entre cometes, la va fer André Caplé, que era amic íntim de Debussy. Una versió orquestral és com una flor, en certa manera desplega tota una gamma de colors i de sensacions que el piano també és és un magnífic instrument, però en mans d'una orquestra es desplega i dona uns sabors, uns olors, unes apreciacions que amb el piano no pot arribar.
0: I aquí el tenim. He llegit que Debussy és considerat el pare de la música moderna. I estaries d'acord amb aquesta descripció?
1: Bé, no és una definició un poc agosarada. Sí que va ser un innovador, que, de certa manera, els grans músics qui perviuen és perquè, si esdevenen clàssics, és perquè, en certa manera, van estableixen nous paradigmes i trenquen amb els anteriors. El cas paradigmàtic és el de Beethoven, que ja hem vist abans, que va arrasar amb tot, sí, en certa manera. Debussy, també, perquè, clar, ell va néixer a França, finals del segle XIX, principis del XX, i allà, en certa manera, es feia una música potser un pèl massa acadèmica. I, clar, l'academicisme acaba per copiar patrons i per convertir allò que és normatiu en correcte. Ell va dir que les obres d'art no han de seguir unes normes, sinó que les normes venen dictades per les obres d'art. Perquè, a més de bon compositor, també va escriure molts articles de crítica musical, també per guanyar-se la vida, tot sigui dit, i allà és on es posava les seves idees sobre la música. És a dir, era una persona que no només tenia una bona inspiració, sinó que també intentava manifestar la seva, tenir un cos ideològic coherent i divulgar-lo. Llavors, sí, ell considerava que la música havia de deslliurar-se d'aquest academicisme. Llavors, també la música de Richard Wagner, el gran operista, estava molt present en tot, en certa manera ho colonitzava tot, i ell va dir, home, deixem-ho un poc a part i mirem més cap al futur. També va ser dels primers compositors que va escoltar la música oriental, les escales pentatòniques, que estan molt presents a l'òpera de Puccini, del contemporani seu, per exemple. És a dir, va ser un innovador, un trencador, a un altre nivell de Beethoven, 100 anys després, però que sí, que en certa manera, com a bon geni, va saber trencar adequadament associant inconformisme amb creativitat.
0: Què vos pareix si anem en els noms propis? Aquesta, segur que vos posau ara tot d'una a moure els peus.

0: Ai, Claire, eh? Que
1: un dels grans temes de Gilbert Sullivan. Sí. Va tenir moltíssim d'èxit, sobretot als principis dels 70, amb temes com aquest, com Claire, dedicada a la filla d'un dels productors musicals de la seva discogràfica, ve d'aquí. Mm. I que, bé, el nom és simplement Claire, no sé, sí, dedicada sí. a la seva filla petita, també és conegut per Alone Again, Watching the Kiss, etc. Bé, sí. per la gent que sigui d'aquesta edat o que sigui fan d'aquest tipus de pop, Gilbert Sullivan és un imprescindible.
0: Un imprescindible. 78 anyets té actualment. Mm-hmm. I anem amb una altra Clara, no? En aquest Clara. Cas, que jo crec que també farà cantar més d'un...
1: I xiular.
0: I xiular a més d'un dels nostres oients.

0: Aquesta Clara Joan Baptista Humet canta.
1: Sí, un cantautor ja mort, desgraciadament, als 58 anys, però que va tenir un força impacte als anys 70, 80, va col·laborar amb Joan Manuel Serrat, amb Lluís Llach, etc. I aquesta és potser la seva cançó més coneguda, sobretot pel passatge inicial xiulat, que no té res a veure amb el reste del cos de la cançó i que explica una història molt trista, és una lota que va morir per una sobredosi, que a més ell la coneixia, que per fortuna va sobreviure, però a ell li van dir que l'havien trobat estès al carrer i ell de seguida impressionat, que es pensava que era mort, va escriure aquesta cançó. I afortunadament per aquest error després la va conèixer, va dir, no, és que sóc viva i tal, i es va alegrar, òbviament, però afortunadament per aquest error, per aquesta precipitació i aquestes emocions, va escriure aquest tema sobre una experiència molt colpidora en els anys negres de l'heroïna que provocava tantes víctimes.
0: Sí, sí. I de Manuel García Gargallo, sempre és un gust tenir-te. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Per haver compartit claredat avui. Gràcies.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.

0: Paula clar o clara mos ha duit a pensar en la mar Mediterrània que mos envolta i en una entitat que fa anys que treballa per la seva conservació i fa un seguiment de grans mamífers que hi viuen. Ocetacis. Xema Bretons és director científic i fundador de Tursiops. Benvingut.
1: Què tal? Com esteu?
0: Bien. Què te ve en el cap si te deim la paraula clar o clara?
1: Bueno, crec que és un dels, no sé, dels epítets, no?, quan des de la nostra mà, quan t'hi penses, no? És una de, diguem, un dels valors que tenen les nostres aigües, que no sempre, que no va lligat a que sigui ecosistèmicament molt bo, perquè normalment les aigües clares són pobres en nutrients, no? Però... Ostres. Sí, sí, sí. Però és vera que sí, jo quan tinc la sort de poder veure o dofins o ballenes o escatxalats en què fem feina a les nostres aigües, tenen un aire, tenen una ànima diferent, no? Perquè se veus molt bé per transparència.
2: Clar, i avui ets aquí perquè precisament aquesta paraula del programa ens ha donat una oportunitat perfecta per poder xerrar sobre aquesta població de cetacis que hi ha a les illes actualment. Més o menys, si haguessis de fer una aproximació, com de gran diries que és?
1: La població?
2: Sí, de cetacis.
1: Uau, quina pregunta. O sigui, què passa? Que els cetacis que tenim hi ha moltes espècies. Uh-huh. Vull dir, el que passa és que malauradament, el coneixement que té la societat balear dels cetacis que envolten les nostres illes és molt, molt baix. Això sí que és molt fos, no gent clar, per tornar a la paraula. Realment és increïble que una illa envoltada d'una mà com aquesta no tinguem coneixement i consciència del que tenim. És a dir, aquí podem trobar erdofí mulà, que és el més costaner, i és el que la gent igual pot identificar un poquet, ¿vale? Però després és el dofí llistat, el dofí comú, el catolla gris, el catolla negre, la balena de betoca, el catxalot, el rorqual comú. Tot això són animals que viuen sempre a les nostres aigües. ¿Vale? Aleshores, clar, quan me dius quant de cetacis hi ha, dic, ostres, és complicat, perquè, per exemple, el dofí llistat estan xerrant de centenars de milers. Wow. que viuen a la Mediterrània, que se mouen i se desplacen per Balears i que arriben al Golf de Lleó, a Ligúria, i poden arribar a Nord-Àfrica. Vale? Així és complex el que m'acaba de demanar.
2: Clar, perquè vull dir, aquests cetacis són espècies que solen migrar bastant al llarg del Mediterrani, depenent del moment de l'any, o se solen quedar més estacionaris?
1: Torna a respondre, sí, igual. No? Depèn de depèn de l'espècie. Per exemple, el dofí mulà, el dofí mulà és nostre, és balear, és molt sedentari, té una fidelitat geogràfica molt, molt, molt interessant, i això borgadarà. El dofí mulà, hi ha estudis que han demostrat que tenen un xiulo firme, un xiulo signatura. O sigui que cada dofí té un xiulo que l'identifica. Ah? I nosaltres fem feina amb aquest xiulo, podem identificar quant d'animal n'hi ha i fer estimes de població. És a dir, ara... hem fet l'estima població d'animals que estan al voltant de Cabrera, hem fet apitiusses, però el més interessant és que he fet una feina comparar xiulo firma de registrat a Balears amb xiulo firmes gravats a Galícia, gravats a Roma, gravats a Sicília, i els han comparat i hi ha diferències significatives entre xiulos de cada localitat. És a dir, tenen els seus accents diferents segons on visquin, no? Perquè vegis lo pròxim que estan en altres i lo culturalment atractius que són aquests animals.
0: Idò, ara xerrant d'aquests xiulos, com afecta, Xema, la contaminació acústica? M'imagino que sobretot quan és temporada alta, amb la comunicació d'aquests animals.
1: Pues bueno, t'ho imagina't que facis programa de ràdio de vora d'una moto, una Harley, fent renou. Clar. No? Pues és lo mateix. Són animals que depenen del 100% de les seves capacitats acústiques per viure.
0: Això pot implicar que s'arribin a moure de lloc per aquest tema?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Probablement allí efectes de desplaçament. De fet, s'han registrat efectes de desplaçaments per l'aparició de contaminació acústica. El que passa que veure els llindars que provoquen aquests desplaçaments és complicat, perquè els animals poden romandre a un lloc concret perquè els interessa molt per menjar, malgrat que estiguin incòmodes per això. És a dir, tu, per fer una entrevista de ràdio, pues, cercam un lloc que hi pot de renou i tal, no? Mm. Però, bueno, si el que vols és dinar, pues, bueno, igual te posen la música forta, però tu dines, no? Perquè s'interessa un altre. Vale? Aleshores, és molt difícil establir el llindar, però sí, és obvi i està registrat, hi ha publicacions científiques que han mostrat que a partir de cert nivells de renou els animals se desplacen cap a altres llocs.

0: I clar, Txema, passant ara a xerrar d'una espècie en concret, des que Xalot, Menorca, va ser designada com un santuari per aquesta espècie. Què ha de passar perquè una zona sigui designada santuari, en aquest cas dels catxalots?
1: Bueno, no és que hagi de passar res. I el que passa és que nosaltres vam fer aquesta feina i vàrem proposar crear una àrea marina protegida al nord de Menorca perquè és una zona d'alta concentració de grups socials en cries. Més que nosaltres, catxalots hi ha al voltant de tot el Balears i especialment el que seria tota l'escarpe de la Mil Baudot i cap al nord de Menorca. No? El que passa que els catxalots se segreguen per sexes. És a dir, els mascles adults són solitaris, van tots sols, i només s'apleguen amb els grups socials, on estan les femelles i les cries, per reproduir-se. Entremig hi ha grup d'adolescents que són mascles que han començat a créixer, que són expulsats de grups socials, i fan grup d'adolescents que a poc s'aniran, diguem, disgregant a mesura que els animals creixen. No? Aleshores, al nord de Menorca és extraordinàriament ric en grups socials. És a dir, en un munt d'any d'estudi havien trobat només un mascle solitari, en guany han trobat un altre. Són dos. Vale. Bueno, és a dir, també hi passen. Però és a dir, la resta, el 95% de catxalots que troben al nord de Menorca són grups socials.
2: I, Txema, com feis aquest seguiment de catxalots?
1: Pues bueno, organitzant campanyes, partim en el nostre barco, un velero, i feien recerca acústica. Com vos he dit, són animals que són estrellaments acústics. El més fàcil per un animal que passa 50 minuts de baix aigua, només deu en superfície, cercar-los quan fan renou. Per què? Perquè la mà, el so, se transmeteix a una velocitat 5 vegades més alta que a terra, que a l'aire, vull dir. Aleshores, el sistema acústic és molt més eficient que no és visual. I al marge que els gravam acústicament, és a dir, gravam el seu comportament real, no el que veiem només en superfície, que seria intentar veure un bosc a través d'una mirilla de porta. No?
2: I una pregunta, arrel d'aquests enregistraments que feis de les seves comunicacions, a més de saber quina quantitat de catxalots hi ha, o si n'hi ha o no, sabeu entendre si, per exemple, estan estressats o si estan bé, si tenen qualitat de vida?
1: Home, podem arribar a saber certes coses, però estem encara molt en fora. És a dir, ha hagut qualque publicació que diuen que han pogut diferenciar diptongos dins els patrons de catxalots, i això realment és un poquet una construcció, un artefacte estadístic. No? Però sí que podem detectar coses com, per exemple, si mengen molt o no mengen, si troben menjar o no en troben. Ostres. Que això és una... Sí, per la velocitat dels clics. Quan troben un animal que poden menjar-se, acceleren els clics fins a fer clic molt ràpid. No? Si estan cercant, són un clic més lentos. Podem veure els codes de comunicació, si fan més o menys, això saps, si estan més temps socialitzants o menys. Podem trobar cridades de cries cap a sa mare, que són diferents. Podem veure missatges d'estrès o d'agressió quan estan, per exemple, quan hi ha un so que es diu squeal, que va associat a moment d'estrès, de, per exemple, l'aparició d'orques o quan qualque animal ha patit un mal agut, i això també podem distingir i diferenciar, no?
0: Txema, dus ja un grapat d'anys al capdavant de l'organització Turciops. Quin és el moment més emocionant que has viscut en el capdavant d'aquesta organització?
1: Buf! Complicat, perquè són molt d'anys. Jo van fundar Turciops l'any 98. Buf. És a dir... Sí. Però són molt jove. Són molt jove. No sé, hem viscut moltes coses. Per exemple, hem vist el naixement d'un dofí llistat enmig de la mà.
0: Wow.
1: Saps? Això va ser un moment molt polit, que dirien en menorquín, perquè va ser però al nord de Menorca. Han tingut la sort, per exemple, d'una campanya d'hivern, de mes de febrer, que anà ningú a la mà, un dia espectacular d'hivern, estar aturats en mig de la mà en 6 catxalots dormint de vora nosaltres mentre nosaltres fèiem un pamboli, no? O sigui, són moments que t'adús. Però a nivell d'organització, per exemple, hi ha tres fites que m'ho marquen molt. Una va ser la declaració de la IMMA, de la important marina malària per a covams de Balears i Xenfra del Glob, que és una àrea marina protegida a nivell europeu que inclou les Balears, que al voltant de les Balears, a l'est de les Balears. Dos, la redacció de l'ampliació del document tècnic per l'ampliació de Cabrera, és a dir, el disseny del parc nacional més gran d'Espanya i el més gran de tot del Mediterrani Occidental el varen fer nosaltres, el va fer Turciops, i ara la proposta de l'àrea marina protegida de Menorca, que sembla que tard o prest se declararà, són tres fites perquè per Turciops això implica que no hi ha cap entitat a tot Balears que estigui al darrere de la protecció de tantes milles com nosaltres. Com nosaltres no? Això és un orgull haver estat a totes aquestes iniciatives.
2: Xema Brotons, director científic i fundador de Turciop, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.

0: És divendres, darrer dia de la setmana que mos toca sortir a demanar en un carrer a la gent i de maca. I de demà ja és dissabte, una altra vegada, i molts segur que ja estan ben contents, però no tothom. Avui encara hi ha hagut qualcú que mos ha dit que demà va a fer feina. Què faràs demà?
1: Demà, fer feina.
0: De què fas feina?
1: Cada dia, fruiteria.
0: Molt bé.
1: I en Mateo. Ok.
2: Pues este fin de semana no voy a hacer muchas cosas. Por la mañana del sábado voy a trabajar y luego ir al centro comercial con mi novio. Iremos al Mallorca, al Festival Park. Y luego veremos una película en el cine, vamos a ver el reestreno de Los Vengadores. Y el domingo lo pasaremos juntos en la piscina y descansando.
0: Diu que demà tenen la sort de tenir lliure, també tenen un dia ben organitzat.
3: Estudiar, ir a una prova de natació de mi nivell, de nadar i dormir i comer.
4: Levantar-nos, llevar-los, venir, recoger-los i comer.
5: Dinaremos i a la tarda iremos a passear.
6: Sí, però és el meu cumple. Oh,
0: molt d'anys! No faràs res, idò.
6: Bueno, qualque cosa farem, suposo, però no sé en què moment, no. Improvisar.

0: És d'aquest cap de setmana seran els darrers dies de les festes d'Uvermà de Binissalem. Uns dies que ningú binissalemer se vol perdre.
1: I del meu plan per aquest cap de setmana són les festes d'Uvermà de Binissalem. Jo som d'allà i pues, binissalemers és una fita molt important. De fet, nosaltres te diria que no començam l'any dia 1 de gener, sinó que el comptam de vermada en vermada. És un moment molt especial, que ens fa molta il·lusió, que sempre esperam amb moltes ganes. Per tant, des de ja dijous, viure les festes i compartir-les amb tota la gent de Mallorca, amics, que venen a gaudir amb nosaltres de la tradició de Binissalem, que és molt guapa, que té molta història. I res, amb moltes ganes de ja el sopar de can Arabí, els fideus de la fresca, les carrosses, treure els trajes, les faldes de pagesa que tenim amagades durant tot l'any i que ens morim de ganes de lluir i a disfrutar. I ja amb pena, no ha acabat, i ja amb pena de que s'acabi.
0: Han estat aquestes paraules per notar el sentiment de tot un poble. Ella, però, no ha estat l'única que ja frissa de treure la falda de pagesa.
2: I doi, mirau, jo m'aplegau que aquest cap de setmana és una de les cites que no pot faltar mai en el meu calendari, i és anar a Binissalem, a la vermada, en aquestes festes tan tradicionals que tenen, i aprofitant que tinc unes amistats per allà, dissabte aniré a les carrosses, estaré damunt una carrossa, vestida de pagesa, recuperant aquesta indumentària antiga que tenim per l'armari i que tampoc mos posam, per desgràcia. I de cara diu, menja, no vols ser-hi tant, supos que aprofitaré per descansar, que hauré dormit poc aquests dies anteriors i sort baixa quedarem amb unes amistats.
0: Ara sí, mos ha quedat ben clar que per aquest cap de setmana no mos avorrirem.

Ens vols proposar un tema? Una idea? Una paraula polisèmica de la qual estirar? Escriu-nos a entreavuiidemà@ivetresradio.com i posa't en contacte amb l'equip del programa.

Segona hora d'Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques on intentant xerrar en la major claretat possible, en la idea d'arrelar l'imaginari de l'oient, un programa que fem en clau de màxima il·lusió i que aviat ja serà un clàssic de la ràdio pública.

0: Aquí tenim en Raimon amb aquesta potència, amb aquest poema. Mira, és que ja acabava, l'haguéssim pogut deixar pràcticament, que se titula Però la sequedat arrel el pi, i potser no ho heu donat o gens, però ja ha fet un poquet un joc en les paraules polisèmiques de la setmana, que han estat arrel, clau, il·lusió, clàssic i clar, i que serà motiu de conversa ara mateix. Cristina Hors, com estàs, missè?
1: Hola, bones tardes, molt bé.
0: Que bé tenir-te. Rafa Goberna, com estàs?
2: Molt il·lusionat.
0: Home, i sí, nosaltres també de tenir-te, psicòleg, consultor i coach. Podríem trobar una altra paraula per no dir coach d'equips? O entrenador no vos agrada?
2: No, no s'agrada.
0: Ja.
2: És acompanyant.
0: Acompanyant.
2: No és mentor.
0: Ja.
2: El mentor
0: acompanyant
2: és
0: m'agrada.
2: Sí.
0: Acompanyant d'equips.
2: Sí. Jo el que faig és acompanyo persones.
0: Sí, sí, sí. Acompanyant de persones dins organitzacions.
2: Sí.
0: O totes soles, si és necessari. I de Miquel Àngel Palleres, creatiu i marketingià, te podria dir, per exemple?
3: Per exemple.
0: Molt bé.
3: O acompanyant, també. Jo he posat a fer coses. Podem acompanyar gent sense cap problema.
0: Ei, és que no és fàcil xerrar clar ni definir-se a un mateix. Vos ha costat? Clar, a mi és més senzill. Així tot, un dia jo vaig dir Cristina Hors, advocada, i m'ha dit m'agrada més missa.
1: Sí.
0: Veus? És que s'ha de parlar clar, com a tothom li agrada definir-se. I per què missa i no advocada?
1: Pues és el mateix, en realitat, però és que advocat és una paraula molt catalana i missa és una paraula molt nostra, molt mallorquina, és per això.
0: Més, aquest missa.
1: I aquesta és una paraula molt... Sí, m'agrada molt més això.
0: Vinga,
1: jo soc molt mallorquina.
0: Ja, no, sí. No, és que sí que sí. I de missa. I hem començat amb aquesta d'en Raimon que deia d'espierrelat per començar amb una paraula que és potent, que és hermosa, ara que deia na Cristina, jo soc molt mallorquina. I d'aquí tenim arrels, també, que les arrels a vegades venen d'en fora, a vegades arreles això poquet a poquet, o fa dos dies que has arrelat, això també passa. A veure, Miquel Àngel, arrel.
3: Bueno, arrel per jo és allò que te fixa un puesto, no? Una planta té arrels perquè hi queda ja fixa, no? Tu tens arrels geogràfiques humanes d'allà on ets o on t'has fet, no? Però que tens una vinculació molt especial. Per tant, arrel és allò que te, per jo és allò que te fixa allà on ets i te dona una certa identitat. I després, com que m'agrada la cuina, hi ha moltes arrels que se mengen. I això ja en xerrarem, suposo, més després. Però, bueno, el primer que he pensat és amb allò d'un pi, no? I la cançó que havies parlat ara, d'allò que te fixa un puesto.
0: Sí, sí. I en Rafa Goberna, arrel?
2: Jo crec que està molt connectat amb el que has dit, Miquel Àngel, d'identitat. I penso que perdre les arrels és posar en dubte la teva identitat. I penso com amb els emigrants, no? Que venen o que hem anat a un lloc nou que no teníem arrels. I ens ha costat, i les arrels no es formen en dos dies. Vull dir que perquè és cultura, és entendre on estàs, és acceptació. Llavors, el tema és... Jo crec que hi hauria un tema de quina manera podríem accelerar que les persones que no tenen arrels ho tinguin.
3: Bueno, les arrels són vives, no? Són certs vius, no?
2: Sí.
3: I, pues, igual que les plantes les has de regar i les arrels creixen i tal, pues, si parteixes a un lloc on no les tens, pues, les pots crear, no estàs desarraigat tota la vida, no? Les has arrelat.
0: Cristina, arrel?
1: En mesura. És a dir, que està molt bé, que ens hem de trobar molt bé allà on som, que hem de fer, bueno, el que parlava tant en Rafa com en Miquel Àngel, però a mesura, és a dir, hem d'estar allà on estem, però sempre amb la possibilitat de que hem de fer canvis, de que potser està també molt bé partir, si volen d'anar, doncs volen d'anar, i allà on estiguem, doncs que sempre estiguem bé, encara que no siguin aquestes arrels tan aferrades, però pensant que qualque vegada hem de partir d'allà on som, sempre. Mesura.
0: Mesura, vinga.
3: Havíem començat més optimistes, aquesta xerrada.
1: Però si és molt optimista, és a dir, no empleem la paraula real com apego o ferrament, que tenim nosaltres, sinó més bé com més diluït, és a dir, hem d'estar bé on estem, hem de tenir el nostre cercle social, d'amistats, de tenir una vivenda, és a dir, aquest arrelament que estan parlant, però sempre pensant que no sempre, mai és definitiu, res definitiu. Això no és trist.
0: No, gens, no.
3: No, gens, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Jo dic que tal com ho feien en Araceli les presentacions, sí. Havien començat tot com molt riallers i de sobte ha estat allò...
4: M'ho heu posat
3: sèrio. Sí, sí, sí.
0: Sí, tots heu anat en aquesta part més simbòlica, que no és que sigui simbòlica, però vull dir que és una definició de diccionari, que és això d'arrelar, no? De posar arrels, de fixar-se en un lloc que té molt que veure en la imatge gràfica i visual d'un arrel, no? Que està a la terra, que està allà aferrada i això... En Miquel Àngel ja ha dit allò des que hi ha arrels que se mengen.
3: Sí, sí, sí.
0: La pastanaga.
3: Sí, la sabernària, que és molt nostra.
4: Molt nostra.
3: Jo recordo, o sigui, per exemple, ara pens que a dins Balears hi ha una fira arrels...
0: arrels a Menorca.
3: A Menorca.
0: S'ha fet la setmana passada.
3: Sí, hi ha un restaurant arrels de Marga Coll, per exemple. En Joan Bogut un restaurant que s'ha dit arrels, sense la A des principi. Però vull dir que és una cosa, pues això, fixada a la terra i d'allà on surten molts dels ingredients que empleen després els restaurants, no? I que pot ser algo que se menja, que està de baix terra, encara que no sigui literalment una arrel, una patata, no? Però que després tu menges i és fruit de la terra, no? I bueno, tant de restaurants que hi ha que viuen d'això, del quilòmetre zero i del producte que tenen en els voltants.
2: Penseu que tenir arrels molt fortes dona inflexibilitat?
1: Totalment.
0: Ja, per això deia na Cristina aquesta, com ho has dit? Totalment. A mesura.
1: A mesura, totalment.
0: Pot ser. Tu te mous molt.
2: Sí.
0: Governa, sí, no? Sí, sí. De fet, no has nascut aquí. Has nascut a Balears? No, no has nascut a Balears. Que has nascut a algun lloc, sí.
3: Sí. T'imagines que ara, no?
2: Els meus avantpassats eren irlandesos. I van venir aquí per la embruna de la patata.
0: Sí, sí, sí, la crisi de la patata, sí.
2: I, bueno, pues, és... Home, l'altre dia coneixíem una persona que em deia visc a Àustria fa 13 anys i tinc arrels austriaques, ja, no? I has perdut les altres? Diu, no, perquè torno d'allà on soc, no? Però sí que tenir un orgull de pertenència gran i unes arrels molt fortes... No sé si això et pot donar inflexibilitat o
1: limitacions, mancances.
2: Sí, sí.
1: I no només en el teu entorn, a nivell social, a nivell inclús familiar o a nivell de parella, a tots els nivells. Tot, sí. Això que quieres y que quiero porque es mío y porque forma part de la meva vida i tal, i aquí estic i d'aquí no me muevo, tot això, pues... Al final no és el que tu, no és que te moguis tu. A vegades és el teu entorn que se mou tant si t'agrada com si no t'agrada.
2: Sí.
1: I per tant t'has de moure. I duele més després, fa més mal.
3: Bueno, no? Jo sempre he dit que jo som bastant darwinista, no? Jo crec que mos hem d'adaptar. I això que tu comentaves ara és adaptació. I si avui no puc estar aquí i sempre he estat aquí, doncs m'aniré a una altra banda.
1: Exacte.
3: I hauré de subsistir a una altra banda.
2: Sí.
3: Jo el que crec que és el problema és, com sempre, quan un agafa les arrels i vol transformar això en algo fixo i estructural i per damunt dels altres, no? Aquestes són les meves arrels perquè són d'aquí i fort i no em moguis. I jo crec que unes arrels està bé tenir-les un lloc i conèixer el teu lloc, tal, però després tens tronc i branques seguint amb els 5.000 dels arbres,
2: sí.
3: I com és el tronc i com són les branques i com són les fulles, depèn una part de les arrels, però no tot. Depèn de l'entorn i depèn de pot tenir arrels, però s'hauria que vareu fer un reportatge de les figueres i les arrels ja no... Sí. Ja havien de cercar més fondo per trobar aigua, no? I com l'ésser viu que està damunt de la terra, pues, també s'adapta a lo que hi ha de baix, no? I jo crec que tot això és lo que te construeix com a arbre. No poden viure només de les arrels i no poden viure només de la part exterior que tu veus. Però estic convençut que allò que forma bé el tronc i les branques i les fulles té que veure allà on tu tens fixades les arrels. I compartes que amb vosaltres allò que vam buscant les raïces estan vives.
2: Sí. Diuen que el futur és el mestissatge. Ara no, vull dir que... Però que al final serà una barreja total de genes, i si mires enrere, l'orgull, vull dir, les arrels, és que abans vivies en un poble t'agafaves el treball del teu pare, et casaves allà...
0: Te casaven sa cosina segona.
2: Sí, sí, sí.
0: I així
4: no, estava. Me'n recordo una cançó que no sé si és que pensaves
0: guapa,
4: abans.
0: Així de guapa sortia. Quina...
3: Però no, hi ha una cançó d'en Jorge Drexler.
0: Avui...
3: Que el títol és D'amor i de casualitat, no estic segur ara, però que la cançó comença Tu madre tiene sangre holandesa, yo tengo el pelo sefaradí, todos somos de todos lados, yo soy de padre alemán emigrado a Uruguay. Tota esa cançó xerra de que, i és una cançó que fan el seu fill, no? I pues, tu eres d'aquí circumstancialmente perquè has arribat de molt de puestos d'on han estat els teus pares i avis. Exacte. I de més història, no? I crec que això és el que anem, crec que és el que deies tu ara, i crec que de cada vegada més. Vivim un món globalitzat, sí, però això és la cançó.

0: Molt bé, perdona, és que jo el deixaria cantant Drexler tota l'estona. És que és un poc... Ara que no me sent ningú, és un poc el meu amor platònic. Sí, musicalment, eh? Musicalment.
1: Claro, claro, però, claro, sí. Claro. Jorge, si nos estás escuchando.
0: Però sí, sí, aquest de morir de casualitat. I ja que estiràvem de cançons... que quan parlàveu allò de qui perd les arrels, no sé si ho heu dit, jo pensava, això de, això qui ho cantava, qui perd les arrels, per li...

0: Que en aquesta cançó diu Raimon allò de qui perd les arrels perd l'identitat, no? Però és un cant també a sa cultura, sa terra, a sa llengua, que també se prohibeix en determinades circumstàncies, etc etc. No? Tot això és arrel. I el que no heu dit ni en Palleres, ni en Horts, ni en Governa, no heu xerrat d'arrels quadrades. Que no vos anàvem bé, ses matemàtiques.
1: No, no, no, no, jo de llatí i grec, no, no, no.
2: Jo la sé olvidant, la sé olvidant.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Vaig fer a sa carrera, que tècnicament no tenia res que veure amb matemàtiques, vaig fer tantes que vaig dir no quiero volver a saber nada.
0: Val, val, jo saps quina
2: igual, cançó... perdona, igual que si me dius integral, saps? Sí, que és un...
1: Espa
2: integral, jo odio les integrals. Si surt el tema matemàtic, m'estim més no xerrar d'aquest tema.
0: Val, val, i d'arrels quadrades no xerrant. Saps quina cançó m'ha pensat que me demanaries?
2: Quina?
0: Aquesta. I'm

0: país hoguera igual.
1: Aquesta pensava que me demanaria Miquel Àngel. Bueno, tot això, oients, ho han dit per a mi, però per això ara vau pensar que diuen. Que pensàvem això, fèiem apostes a veure quina cançó mos demanaria Miquel Àngel.
2: De fet, si no vaig malament, no només és una cançó, sinó que és un disc, és un LP sencer que té aquest nom, no? I en Pedro Guerra, que és un personatge molt arrelat a Canàries, tot i que ha viscut molt d'anys, quasi més de la meitat de la seva vida fora de Canàries, no? Però com es tira? En el seu cas, no? S'arrel canària.
1: I ja que no voleu xerrar d'arrels quadrades, no sé, canviarem de paraula, val? Anem en clau, que aquesta es pot dur per bandes molt diferents, eh?

0: Vinga, idò, Clau, és una altra de ses paraules que mos pot servir per sa conversa. Cristina Hors, Clau, que te ven escap a tu tot d'una.
1: M'ha vingut dues expressions, sa clau de l'èxit i sa clau del cor de l'estimat o de l'estimada.
0: Ai,
1: avui estic jo.
0: Que romàntica.
2: Vámonos, governa, vámonos.
0: La clau de l'amor.
1: La clau de l'amor.
0: Molt bé, molt bé. A veure, Rafa, governa, clau.
3: Obrir i tancar. Però vull posar l'èmfasi en tancar.
0: Ja.
3: Tenim que tenir claus per tancar. Les portes, no totes les portes han d'estar obertes. Perquè hi ha aspectes que no han de sortir. Hi ha fantasies que s'han de quedar en fantasies.

0: nosaltres, lo primer, i com no és horari infantil, allò de pegar un clau, aprofitau, aprofitau. Però després, en tot lo serio,
1: ja
0: més serio.
1: Sí. A la romàntic que està, a la romàntic que està, ja ho has espanyat tot.
0: Bueno, lo romàntic ve baix i pega un clau després, ja està, no? Cadascú, escolta, que faci lo que vulgui. Jo pensava en dues coses més, pensava en que crec que o sigui, deuen tenir que veure un en l'altre, no? Però clau com a allò que desxifra algo, no? Uh-huh. I pensava una clau d'això, clau secreta, clau de en Julio César, que tenia una clau pròpia per desxifrar missatges i tal, fins a Enigma, no? Que són aquestes coses que un ha sentit o ha vist inclús a pel·lícules, però que, bueno, una clau és allò que t'ajuda a desxifrar un missatge que està...
2: La Pedra Roseta, per exemple, va ser Roseta. Una clau i va ser clau per desxifrar jeroglífics.
0: Sí. De fet, bueno, sí, s'interpreta com a clau, però no era algo que desencriptar res, sinó simplement és una, si no vaig malament, la Pedra Roseta és una traducció, és a dir, hi ha traducció a tres idiomes, no? I llavors amb això vares veure la correlació que hi havia entre ells, no? I el que deia que té que, pens que té que veure, però que té una altra significació totalment distinta, és la clau a la música, no? És clave de sol, no? Mm-hmm. És allò que després defineix el que sonarà després en aquella partitura, no? I segons la clau, sonarà una cosa o una altra, no? I per cert, per una persona que de solfeig en sap zero patatero o menys, todavía. Però crec que allò desxifra, no? La clau que se posa en el principi desxifra la manera d'interpretar el que ve després. Així que, clave de sol, clave de fa.
2: Molt bé, m'ha cridat l'atenció que cap dels tres heu diferenciat la clau del clau. Sí, sí, és veritat que un clau... El clau de Miquel Àngel és masculí, sí. I, en canvi, la clau és femenina. Bueno, donau compte que segons sigui masculí o femení, sí, és una paraula o és una altra.
0: Però, bueno, avui igual no estàvem massa agressius, però jo que li piques un son martell
2: sí,
0: i tal...
2: Sí, clar,
0: bueno,
2: aquest és, aquest sí, és un gran clau. Sí. També te pots treure un clau, no? De, una cosa que te fa mal. Te pots aferrar un clau ardent, també. Després hi ha la mestressa de les claus, que jo voldria ser la mestressa de les claus, no vos encantaria? Poder obrir tot.
1: Però si ja s'obri tot en clau,
2: aquesta senyora així un poc... Bé, no m'agradaria ser ella, perquè eren com a fosques, fredines, i no sé, però fredines aquestes que dius... No, esta no. De l'ama de llaves, no? Que duia penjar totes les claus aquí.
3: Hi havia una figura molt... El Sereno.
0: No sé com se diu.
2: Sí, que també tenia...
0: Totes les claus de tothom, sí. Qualcú li devia ajudar a entrar a casa seva després d'agafar una gatera enorme i tal. Jo tens clau de Cateva i t'acompanyaré.
2: Sí, sí, sí.
0: Clau també és una espici, no?
2: També, sí. També. El Sereno és el Seré.
0: Seré. Idò, clau és una espici que, de fet, s'emplea bastant a la gastronomia mallorquina.
2: Sí, sobretot en els guisats, en tot allò que fa xup-xup, però també es ve que diuen que és molt fort, és una espici molt forta,
1: molt forta.
2: De gust.
1: Oh, això és molt forta.
3: Va ser molt important en la Ruta de la Seda, perquè el clau només penso que les Isles Feroe, ara parlo de memòria, era, produïen molt.
0: I Feroe no estava a la Ruta de la Seda, perquè Feroe
3: és
0: nord de Dinamarca.
3: No, exacte, pues una altra.
0: Comença per F. Sí.
1: És igual.
3: Però que venien i era molt apreciada a Europa.
1: Jo faria una puntualització a el que deia en Rafa abans, que m'ha agradat molt, i duré un poc, filiaré un poc la paraula anterior i diré no realistant, perquè després puguis tancar la clau bé.
3: M'agrada, molt bé.
0: I hasta aquí la conversació.
1: Vámonos.
2: Però quan deies allò d'obrir i sobretot tancar, també ho deies així un poc, no sé si en positiu o en negatiu.
3: Ho deies en positiu.
2: Sí. I a mi em feia pensar si volies dir allò de que no mos tanquem tampoc a nosaltres, perquè a vegades quan un se tanca en si mateix
3: no és
2: també
3: tancar,
2: se perd moltes coses.
3: No és tancar, és no deixar sortir. No? Per què? Coneixeu el concepte de sincericidio, oi?
2: Sí, que s'adu bastant.
3: Sí. No? Hi ha gent que no té filtres,
2: sí.
3: Que no té claus, que no té portes. No? I aquest és un extrem més o menys que pots utilitzar i però que no facilita la teva relació. No? Però hi ha altres aspectes, i em puc referir, per exemple, a Jung, els arquetipos, i que estan dintre de nosaltres i que no...

0: bé que surtin. Per què? Perquè hi ha novel·les, hi ha pel·lícules que expliquen gent normal que de cop i volta es troben en una situació que no poden manegar i fan coses que no. Llavors era en aquest sentit, no? Amb el sentit de control, d'autocontrol. Perquè no sabem el que són capaços de fer. Bueno, la història ho demostra, no? De gent normal que fa unes coses que diu, uep, no? Perdre la mesura, no? Perdre la clau de lo que són les coses.
1: Uh-huh. I, per cert, no eren les Illes Feroe, però, no. Però és igual. Si no ves a Wikipedia, agafeu història d'esclau, és que sí. És apassionant. És que, clar, és molt apassionant. Tot estem a les espècies, però és que és apassionant. O sigui, sí. Aquest comerç d'espècies i el que va generar històricament. Clar, es menjar era tan insults que necessitaven espècies per...
0: El que hem fet per les espècies, eh?
1: Sí, sí, que fort.
0: El que hem fet per el palpebre... Uh-huh. Per la sal, pel clau...
1: I en els finals pels aliments, perquè això va directe en els aliments.
0: No, és per la gula.
1: Ah, sí. Gula és una gran paraula, també.
0: Sí. No, jo trobo que és interessant. És interessant la quantitat de coses que hem fet per temes de gula, per temes del... El principal perill que tenim no és la codícia, és la vanitat.
1: Uh-huh.
0: I llavors la codícia és el que utilitza la vanitat per acumular, no? per ser diferent. I llavors, per ser diferent, quan vam descobrir aquestes històries, el que hem arribat a fer a països, esclavisme, tiranies, crueltat, per poder menjar bé.
1: Sí, sí.
0: Terrible, eh?
1: Sí, sí.
2: Però menjant bé, de tant en quant. Tens avantatges.
1: Ho dic que us feia molta il·lusió, Bengut, no?
0: Sí.
1: A mi també tenir-vos.

0: Aquesta cançó se diu Illusion, d'Anna Dua Lipa, perquè res, això, que mos fa molta il·lusió fer ràdio i compartir-la amb gent tan gran conversadora, que no conservadora, com la Cristina Ors, en Miquel Àngel Palleres i en Rafa Goberna. D'allò conservador, clar, que sigui el que vulgui, eh? Però vull dir allò que l'altre dia mos vàrem equivocar, que en lloc de dir que era una bona conversa, vàrem dir que era una bona conserva, o no?
1: Sí. Bueno, pues sí, somos en
2: perfecto estado de conversación.
3: De conservación.
2: No, conversación.
0: Nosaltres sí. De conversación. A veure, il·lusió, il·lusió. Miquel Àngel, què te fa il·lusió?
1: Moltíssimes coses. No diré res d'esclau. Ja ha passat l'anterior moment. Il·lusió és algo... jo en particular penso que és una cosa que, sigui el que sigui, te rejuvenece, no? És allò que te fa pensar... que tornes a fer algo com a, per primera vegada, aquesta sensació de recuperar algo, a lo que te fa il·lusió és allò que tens ganes de fer per qualque motiu, o de ser, o de lo que sigui, i, però que és una miqueta més que simplement tenir ganes, no? Sinó que és una passeta que està més per damunt. I pens que no rejuvenece, te devuelve un poquito a unos años antes.
3: Sí.
0: A veure, Rafa, il·lusió? Que te
3: viure fa sense il·lusió? Mm? Mare Déu, senyor. Jo crec que el procés és... Tu tens idees, moltes idees, no? Però hi ha algunes que clic, que fan un clic, i alluns s'envolten d'una certa emoció. I aquesta emoció el que et descobreix és que val la pena fer l'esforç per aconseguir, per fer realitat aquesta idea. I aquesta, i el que desperta l'acció és la il·lusió. De manera que si no tens il·lusió, només hi ha feina. No hi ha un aspecte personal. L'acció... et porta al resultat, no? I llavors, jo crec que la il·lusió és el que et tira del llit, és el que et carrega d'energia, és el que fa que actuïs amb satisfacció. A pesar de que sigui costós, a pesar de que necessitis molta perseverància... I també hi ha un altre aspecte interessant de la il·lusió, que és la porta de la passió. No pots ser ni passió si no tens il·lusió, no? Amb la qual... no sé com es cultiva, però jo penso que és necessària per la vida.
0: M'apunt passió, com a paraula, sí. Que no sé si l'han feta. Pot ser sí, però me l'apunt. Cristina, il·lusió, breument.
4: Breument. No t'arrelis massa per poder tancar la porta aviat, però no perdis mai la il·lusió per tornar-la a obrir.
3: Molt bé, Cristina.
4: Ara ja sí me'n vaig.
0: Fantàstic.
2: Està que no borda, oi?
0: Clar, aquí nosaltres anem connectant paraules i avui és il·lusió, però per tasques i per feines, per totes, eh? Però, per exemple, la missa, que també és dura...
4: Bueno, sí que està un poc il·lusionant.
0: Però no l'has de perdre, no?
4: No, la il·lusió no se pot perdre mai, ja. ni a la feina del dia a dia, ja. ni en res. No pot perdre la il·lusió mai de que els que tens un front que t'ha fet enfadar, demà no te faci enfadar tant, no? La il·lusió no se pot perdre mai.
0: Ja.
4: Mai.
0: Molt bé, oients. Avui és divendres, si mos escoltau en directe, a CFM i als nostres companys d'esports, però ja sabeu que sempre que vulgueu podeu connectar amb Entre Avui i Demà a través de tot i vetres. Nosaltres anem, això, fent camina, que ara tot

0: IB3 Ràdio és història.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
2: Avui és divendres, avui és dia de conversa polisèmica. Hem posat damunt la taula 5 paraules. Arrel, clau, il·lusió, clàssic i clar, o clara. I les persones que ens acompanyen són en Miquel Àngel Palleres, en Rafa Goberna i na Cristina Ors, 3 conversadors polisèmics que saben treure bon suc a totes les paraules.

0: Ja se m'han obert el micro i he dit, ai, que bona que és aquesta cançó. Bueno, aquesta música, aquesta sinfonia número 5 d'en Beethoven, aquest Allegro con brio. Cristina Ors, Rafa Goberna, Miquel Àngel Palleres, els nostres conversadors d'aquest divendres. Que gran, eh? Que gran, que gran, que gran. A veure, Miquel Àngel Palleres, clàssic. Si tu t'he dit clàssic, que te ven el cap.
1: Això. Hasta aquí podemos leer. Sí, allò que... Encara que no necessàriament vol dir antic, no? Clàssic és allò que... Bé, no sabria com definir-ho, però que inclús... algo que és modern, perquè ja se transforma en un referent, no? I la música clàssica té aquesta història. Se fa poca música clàssica avui en dia, tot i que se'n fa, i això en sabràs tu més. I, Rafa, però pensem això, igual que els cotxes, hi ha cotxes que són clàssics, i què és el que transforma algo en clàssic? No? Aquesta seria la pregunta. Tu que sempre fas preguntes, què és el que transforma algo en clàssic? Pues jo, la veritat és que no ho sé, però supos que algo de popularitat i bueno...
2: Jo crec que el present està lligat al temps. I lo clàssic se'n va del temps. És a dir, el temps ja no... I el que té és que perdura en el temps. Hi ha clàssics que no duren sempre. Lo modern és temporal. Ara, de lo modern hi haurà algunes coses que es mantindran amb el temps perquè no perden el sentit, diria, eh? I llavors això es converteix en clàssic. Pot ser art, literatura... el que vulguis, no? Que encara li trobes el sentit, no? Encara es viu. Aquesta música, l'Odissea, jo què sé, art, que dius... Li trobo el sentit. I m'agrada perquè té un punt d'intemporalitat. Hi ha clàssics que també desapareixen o perden impacte i després es tornen a recuperar amb el temps, no? Però és el que supera el temps, per exemple.
0: Per exemple, aquesta cinquena sinfonia de Beethoven.

0: però també ens ha dit aquesta setmana en Pedro Pardo, que és compositor, pianista, director d'orquestra, que, per exemple, els Beatles també són clàssics.
1: Vull dir
0: que podem anar, efectivament, a aquesta cinquena sinfonia, i per això l'he posat. Ell també la posava d'exemple d'això més clàssic, segle XVII, XVIII, perdona, XVIII, XIX, però Beatles també són un clàssic i que també veuen molt, per cert, aquestes músiques. Però a veure, Cristina Ors, clàssic.
2: A mi només me ve art en general i el cinema clàssic en aquest moment, el cinema clàssic. Però també estic molt d'acord amb en Rafa, que diu que una cosa es converteix en clàssica perquè hi ha algo que sempre perdura, no? Que sempre ens... Però també a vegades se parlen de clàssics des de l'altra cara, no? És un clàssic no des del punt de vista de que està molt bé, sinó que és un clàssic que també està molt malament. Val? És algo que ens passa habitualment i això és un clàssic perquè ens passa sempre. O també se diu, també s'utilitza aquesta expressió, és un clàssic tant per bé com per mal.
3: Jo suposo que també és allò que un moment determinat agafes com a referent, no? Per ara, jo pensava que no és la cinquena sinfonia, sinó la novena sinfonia de Beethoven, que dura 74 minuts i és el que dura la durada d'un CD. No? Mm. I per què un CD dura 74 minuts? Pues perquè és el que durava la novena sinfonia de Beethoven. Varen agafar aquesta sinfonia i dir, bueno, és que un CD podria durar 70 o 74 o 85 o el que haguessin volgut construir en aquell moment, no? Total, començaves de zero. I varen determinar que seria aquesta durada per una peça clàssica, com la novena, famoso himno de l'alegria, no? Vull dir que en un moment donat allò van agafar com a referent per construir algo nou que, de fet, no té res que veure, tot i que és un contenidor de música, no? Inicialment era un contenidor o de dades, no? I bueno, el que deia és clàssic. Sí, és les arts i qualsevol cosa creativa acaba pot ser convertida en un clàssic, moda, roba clàssica, no? Compositors clàssics, constructors clàssics, arquitectes que fan classicisme.
0: Hi ha persones clàssiques, també, no?
3: Sí, i típiques.
4: Que no és exactament el mateix.
0: Sí, pot ser que tingui... Sí, també.
1: El que preguntava ara és si lo popular és clàssic. Si hi ha algú que sigui popular que es converteixi en clàssic.
3: Però jo crec que és allò que ha de perdurar. I pot ser popular la música en un moment determinat i després passa de moda o hi ha un altre grup de música que fa algo més nou i ja queda oblidat, no? En aquell moment va ser molt popular, però després desapareix. Los Beatles van ser populars, però no han desaparegut. O los Rollins, que no hacen pop, però todavía están vivos, otros todavía siguen. Però de música clàssica, és com, jo crec que la música clàssica sí que un la interpreta com un model de construcció, no? Però peces de música clàssica que siguin clàssics no són tants, igual que pel·lícules, no? O sigui, jo no crec que sigui necessàriament popular. Que el fet de que sigui popular ajuda que això s'estengui, però després no és una moda. O sigui, la moda, si la peça que està popular, de lo que sigui, va per la moda, en acabar aquesta moda, per el motiu que sigui, la peça deixa de ser clàssica, no? O deixa d'existir, deixa de ser popular, vull dir, no? I no necessàriament se transforma en clàssica.
1: Jo crec que hi ha una confusió entre clàssic i classicisme. Uh-huh. El classicisme dura de Bach a Beethoven. I després, i abans venia altres tipus, barroc o romanticisme, etcètera, no? I la música antiga, no sé, conventual, hi ha algunes que sí que encara les pots escoltar, no? Encara les pots... I la pregunta és si per apreciar lo clàssic has de tenir cultura, has d'entendre-ho. O no? No ho sé, eh? Vull dir, m'ho estic preguntant ara, bueno, perquè aquí és un espai per fer-se preguntes.
0: Sí, no ho sé.
3: Jo crec que ha sortit qualque vegada qualque altra conversa, però jo crec que tot el que té que veure amb art també té una component subjectiva, no? I no necessàriament és algo que has d'entendre. Hi ha gent que sosté que veure un quadre abstracte, o sigui, l'has d'entendre necessàriament per identificar-ho, com tu deies, si és un clàssic o qualsevol altra història. Hi ha altra gent que te diu que no hace falta que lo entiendas, para nada, no? I tot lo contrari, el tema és com a tu t'afecta, no? Sí. Allò. I, per tant, pues hay de todo.
2: Però a vegades ha estat al revés. Jo recordo a vegades, sobretot en el cinema que jo parlava, que hi ha pel·lícules que en el seu moment no han tingut un èxit, i després, no se sap com, s'han convertit en clàssics, no? Que,
3: aquí tienes una de fondo ara mateix.
0: Ja vaig a passar aquesta.
2: Sí, exacte. Bueno, jo aquesta no sé si en el seu moment va tenir l'èxit que tenia, però si estic pensant en pel·lícules de quan jo era de l'80, que en aquell moment pues, anàvem al cinema, i ara la gent jove està veient aquestes pel·lícules com a un clásico de la época de mis padres, però ara s'ha convertit en un clàssic de cinema, no?
0: Con Top Gun, per
2: exemple. Top Gun, exacte, per exemple. No, és a dir, no estava pensant en Top Gun, jo ara.
3: Lo que el viento se llevó, vale. Però... La guerra de las galaxias todavía, pero Top
2: però,
3: Gun.
2: No estava, però sí que és vera que ara els adolescents, o la gent més jove, pues estava en aquestes pel·lícules i, bueno, dius, bueno, vale, no sé.
1: Jo penso que és un missatge positiu de l'evolució de l'ésser humà. Perquè la història queda enllaçada, no? I ara estem escoltant algo clàssic, però i que té 30 anys, no?
0: 30, dius? Allò que ben s'endugué.
3: Deu tenir 95 anys.
1: 95
0: pujam, escolta. Sí. 60, quasi 100. Sí. Top Gun, ja en té 30 i pico, sí.
3: Bueno, qualsevol, això, que no los Generación Z que nos escuchan, sí. Si nos escucha alguien, no lo tengáis en cuenta, sí. Però per nosaltres una peli de Dany 80 té 20 anys. No sé si ho heu pensat mai, però jo, qualsevol peli, de Regreso al Futuro, Los Gremlins, totes aquestes pel·lis, tenen 20 anys.
2: Jo soc més realista, Miquel. Jo soc més realista, sé els anys que tinc, Miquel Àngel.
3: Pues jo també sé els que
2: tinc. Si quan una cosa té 40 anys, les té.
3: Jo no m'ho pensat que una peli com Regreso al Futuro té 40 anys.
2: Té 40 anys, del 86, a més, Regreso al Futuro, o sigui, imagina't.
3: Sí.
2: És
3: un clàssic.
0: Sa que deia en Rafa Governa que se pensava que estava escoltant era sa de Top Gun, venga, ja que...
2: Sí, Top Gun, sí.
0: Aquesta que sona així.

0: 40 també.
1: 86, del 86, eh? 40 anys, ja he dit, 30 i pico,
0: 40. Res,
2: 20 anys, 20 anys. 20 anys. Jo me siento mucho mejor pensando que son 20.
0: Bueno.
1: Sí, quan, jo crec que tenim com una, algunes mesures, allò de prèvia en estancament, post-tancament, no? Confinament, sí. I després hi ha aquest vot temporal des que hem viscut els 80, 90, que no acabem de finar.
2: No.
1: Però bé, escolta, són coses que passen. Bé, res, que mos queden poquets minuts, però mos falta una paraula. Ja han dit que aquí mos agradava dir ses coses clares, no? Pues venga, canviem de paraula.

0: Clara se diu aquesta cançó i amb ella ja anàvem acabant aquesta conversa abans d'escoltar un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la, capítol 4 ja d'aquesta tercera temporada. A veure, Cristina, tu deus haver de dir les coses molt clares, no? Com a missa, allò... Pa, pum, pim, que m'entenguin bé.
1: Pot, sí. Mm. La veritat és que ho faig, no, això. Mm. Si no, no me ando con tonteries, sí. ni... No, no, perquè és que no me queda més remei. Vull dir, no... Procursa clara i honesta. Mm. És a dir, esto lo que hay, això és lo que tenim. I, a més, crec que la claretat és una virtut. No només en la meva professió, sinó en general. Sense ser sincericida, però tenint una mesura, però sí, una altra vegada mesura, mm. però tenint és evident. I és necessari la claretat, sí, moltes sí. vegades.
0: Ara pensava, però, Miquel Àngel Pallares, tu que a vegades fas la broma amb els missers, d'allò de... Però donde digo, no digo, mm. com és que ho sap?
2: Bueno, no sé, però jo crec que sents frases construïdes per confondre-te. No és menos cierto que no hubo... No sé què. No, tradúcemelo, perquè no, ara mateix no sé què m'ho vol dir. No?
1: Les preguntes aquí sempre s'han de fer en positiu. Val. No pots fer aquest tipus de preguntes aquí. Això és molt peliculero. Això és un clàssic.
0: Sí. És un clàssic de les pel·lícules nord-americanes.
2: Qualcú comença una frase dient no és menos cierto que... Jo ja dic no ho sé.
1: Sí. Aquí has de fer les preguntes en positiu. No pots fer aquest tipus, perquè a més te criden a l'ordre i te diuen refer la pregunta.
0: Val. I de govern, tu també deus xerrar molt clar, no?
3: No ho sé. Ah. Perquè penso que tenir-ho clar és algo personal. És a dir, tu no pots tenir clar algun text per tots. Jo crec que és una opció personal amb el qual tu tens algunes evidències i la cosa se't munta d'una determinada manera que dius, home... Però per una altra persona, la mateixa situació no pot ser clara. No? I llavors, jo penso que el perill de tenir-ho clar és elevar-lo a verdad universal.
0: Ja, això sí.
3: Jo, el que has comentat tu, Cristina... Claro. De dir, no, jo procuro que amb les meves decisions hi hagi coherència.
1: Exacto.
3: No? I això és el que et dona tranquil·litat, no? Però que és personal i que jo trobo que és molt important ser coherent amb un mateix, tenir clar per què fas el que fas, tenir clar per què tens les relacions que tens, tenir clar per poder viure una mica amb més de tranquil·litat, no? amb més coherència. La coherència és la distància que hi ha entre el que penses i el que fas.
4: Que l'alcohol l'elimina. Això ho diu d'Enrique López. L'alcohol suele eliminar esa barrera.
3: Sí, de la coherència.
4: Sí, sí, sí. Bueno, jo crec que qualque vegada ho he dit, a més, en voltes en la conversa, lo que tu, o sigui, pensava ja també el mateix que tu, de que hi ha una component subjectiva d'això. No? La claredat d'un missatge és de l'emissor i del receptor. Jo dic qualque vegada aquí, los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. Si tu tens acotat el teu llenguatge, el millor per tu és claríssim, però l'altra part que t'està sentint no t'està intentant escoltar i t'està intentant entendre, no ho té tan clar. No? I aquestes veritats matemàtiques, universals i demés, quan xerram entre dos o entre més, que és un diàleg que un entén i un interpreta, la claredat no és tan evident immediata, des del meu punt de vista. Llavors, dir les coses clares, tot i que hi ha un algo popular o clàssic d'entendre el que vol dir xerrar clar, moltes vegades, si no hem de xerrar clar, no és xerrar clar, sinó que xerrar dur, no? I jo, te lo he dicho bien claro, o no, yo lo he entendido, pero que sea claro, eso es una altra película, no? I jo crec que van per allà els tiros.
0: Idò, fins aquí la conversa, però ha de ser tan ràpid, governa?
3: Sí, jo volia fer una pregunta per un altre programa, perquè la penseu. Hi ha persones polisèmiques? No cal contestar, eh?
4: Sí, sí, perquè ara ens atam on allà perquè té la marinera.
0: M'agrada perquè crec que ho faré servir com a promo del programa. Idò, segur que hi ha persones polisèmiques, clar que sí. Aquí no hem compartit a conversa entre d'elles, Miquel Àngel Pallares, fins la setmana que ve, o oh, no. O fins el mes que ve, Cristina Ors, adéu. Rafa Governa, adéu. I ara, escoltau, que arriba un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la.
5: Ara comença un nou capítol de la tercera temporada d'Entre avui i demà, la radionovel·la. El Palau del Vent.
0: Capítol 4. La pista del fang.

0: Moll de Palma. Dissabte, les 7:30 del matí. La boira envolta els cotxes que esperen el ferri cap a Eivissa. Enmig de la filera preparada per embarcar, la figura roman immòbil, al volant, amb la mirada fixa, en complet silenci.
1: Última hora i V3 Ràdio troben mort el picapedrer Josep Coll a les pedreres de Sostal, a Ciutadella. La policia judicial investiga a fons la connexió d'aquest crim amb Mallorca. Fonts oficials apunten que l'escena és calcada a la de l'assassinat del mestre ferrer Carles Ferragut a Palma. Es mantenen totes les hipòtesis obertes. Mentrestant, s'han activat protocols extraordinaris i la policia fa una crida a la calma.
0: Amb parsimònia i fredor, la figura apaga la ràdio i desplega sobre el volant la llibreta de feina. És moment de revisar el tercer objectiu, seguint la línia dels ceramistes. Encara no ha fet cap càlcul matemàtic, però sap que la pròxima víctima és un home ample, de constitució corpulenta. Per això preveu que necessitarà drenar sang per tal que el pes total no descompensi la tensió de la maqueta. Tanmateix, la xifra exacta no es revelarà fins que el cos pengi de la balança.

0: Molt a prop, a manco de 12 metres de la figura, a la mateixa filera d'embarcament, en Llop vigila el moviment de la rampa des de la seva furgoneta.
1: Mentre la judicial perd el temps xerrant amb la premsa, ja partes cap a Eivissa. L'artesà no m'esperarà tota la vida.
0: Sense saber-ho, tots dos perseguidors pugen al mateix ferri, mentre el grup d'investigació de la policia segueix sense tenir cap pista fiable que seguir.

0: 10 del matí. Aeròdrom de Sant Bonat, Palma. La inspectora Torrents avança amb pas ferm cap a l'hangar de la Policia Nacional, escoltada per na Núria Sastre i en Ramon Vilaseca.
1: Això és un desastre. He demanat a la comissaria d'Eivissa que localitzin en Joan Marí i m'ho surten més de 200 ciutadans amb aquest nom a la base de dades. La meitat no tenen el domicili actualitzat i cap consta registrat oficialment com a ceramista.
2: Torrents, els documents de 1908 figura el taller original de Sant Rafel, però a una notació marginal de l'arxiu diocesà esmenta una finca de conreu de Sant Mateu d'Albarca.
1: Sant Mateu és una extensió rural enorme, Sastre. No tenim temps de pentinar casa per casa. L'única adreça comercial activa és la de Sant Rafel. Una patrulla d'Eivissa ja va cap al taller. Pujam a l'helicòpter i anirem directes cap allà.
3: Núria, escolta'm bé, no et giris.
2: Què passa, Ramon? Per què em xerres així?
3: A la comissaria. Quan has connectat el portàtil a la xarxa local, he notat un glitch, un parpelleig a la pantalla. I tot d'un, el ventilador del disc s'ha posat en marxa. Tinc la sospita de que les teves dades se'n van cap a un servidor extern. Crec que tens l'ordinador clonat.
2: Què dius? Com pot ser?
3: Sembla que t'han punxat l'ordinador. Ni una paraula a l'inspectora, m'has entès? Si la Torrent sospita que tenim la xarxa punxada, entrarà en pànic i ens apartarà de la investigació i ens enviarà cap a casa o alguna cosa pitjor.
2: Però, Ramon, això vol dir que algú sap tot el que trobam al mateix temps que nosaltres.
3: No crec que sigui l'assassí. Aquest tipus de troiado, la signatura d'un hacker professional, és algú que domina l'entorn digital. Hi ha un tercer jugador a la partida. De moment farem veure que no sabem res. Utilitzarem aquesta escletxa al nostre favor quan arribi el moment. I ara dissimula i puja a l'helicòpter.

0: Sant Rafel de Sa Creu, Eivissa, 11:30 del matí. Dos vehicles de la Policia Nacional s'aturen davant el comerç on 100 anys enrere s'ubicava el taller original del ceramista.
1: Policia Nacional, obrin la porta!
2: Torrents, mira dins. Això és un antic local de souvenirs tancat. No hi ha forns, no hi ha eines. Aquest lloc està abandonat des de fa més de 10 anys.
1: T'hauria d'haver fet cas, sastre. Ens hem aferrat a l'adreça fàcil de registre i hem perdut des de matí davant quatre parets. La teva nota de Sant Mateu era la bona.

Mentre la policia comprova el seu error a Sant Rafel, a la finca aïllada de Sant Mateu del Barca, la realitat és ben diferent. Dins un vell taller envoltat de garrovers, el vertader Joan Marí treballa el fang en solitud davant el torn manual. A l'exterior, ocult entre la vegetació, l'assassí observa l'artesà des de la finestra posterior. Veu en Marí, un home corpulent, feixuc. Confirma el que ja intuïa, que li sobrarà massa i que caldrà extreure sang per tal d'ajustar la balança als 72 quilos i 400 grams. La figura està a punt d'avançar cap a la porta posterior del taller, però la seva obsessió pels detalls fa que s'aturi en sec. Un reflex metàl·lic entre les branques, un moviment mesurat a 50 metres. La seva mirada es clava en la penombra dels garrovers i descobreix una ombra que avança en silenci. No és un agent de policia, tampoc és en Ramon Vilaseca, a qui va estudiar detalladament a Menorca. Qui es mou amb la rapidesa i la cautela d'un caçador nocturn és en Llop, que avança pensant que domina el terreny, ignorant que l'assassí ja l'ha detectat. Sense perdre la fredor, la ment de la figura comença a recalcular. Aquest subjecte representa una variable imprevista en l'estructura i abans d'actuar sobre el ceramista haurà de recalibrar l'entorn per eliminar-lo de l'equació.

Acabeu d'escoltar el quart capítol del Palau del Vent, la tercera temporada d'Entre avui i demà a la radionovel·la, una producció de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. La confusió de la policia a Sant Rafel ha deixat el vell ceramista aïllat a Sant Mateu, on l'assassí acaba de descobrir la presència d'en Llop. Qui caurà primer? En David Ordines és el narrador de la història, en Aina Serra és na Núria Sastre, en Xavier Pascuet, en Ramon Vilaseca, na Pata Aguiló és la inspectora Marta Torrents, en Toni Pons és en Llop i Naina Marc, la presentadora d'Informatius. Vos esperam en el següent capítol, El setge silenciós.

0: Nosaltres, Ràdio és patrimoni.
1: Companys, començant temporada, què podem fer?
2: No sé, per exemple, fer-me jaure.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna d'equip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
6: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel,
6: pinta,
7: mur,
6: cornada.
7: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

que això s'està enfonsant. Ei, m'és igual.

0: IB3 Ràdio és... Joc Net. De dilluns a divendres a les 5...
1: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
2: Que guapo.
1: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
2: Lo nostre, cosa feixuga.
1: Uf, molt bona.
2: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
1: És impossible. Sí que és possible.
2: Cosa feixuga.
1: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Clar que és possible, tot és possible.
1: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
2: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
1: Fora.
2: I en Pugues, sí.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a la segunda división.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs, ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
7: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
1: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
2: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
1: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
2: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
1: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.

0: IB3 Radio es participación.
1: El diari de Menorca, segons el article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
2: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
3: En Joan de fugir, i de, se va acostar allà, fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls. És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
4: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

Tots els estils, una curada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio. Ja.

camí que farem junts. Vull somiar com si fos un nen

0: IB3 Radio es memòria.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
6: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
7: Sí,
8: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
7: Què saps?
8: No has de venir a presentar el programa?
7: Quan?
8: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
7: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
8: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
7: I prepara el regreso, que torno.
6: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
9: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
10: Tentol!
11: Tentol!
9: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: La millor selecció musical. IB3 Música.
1: Tu i jo som perfectes. Un confit rosa de fresa. Vull que això sigui per sempre. Un, dos, tres, just.

0: tres, ja.
1: Cada dia més, m'ocupi en el llestat de coquet. Fa les Inditex, cada dia una Kitty més. Sé que som única, brill més que un ADN.

0: TV3 Ràdio és esport.
1: Notícies d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
0: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.

com si fossin camps de blat, les praderes de Posidònia ondulen en càmera lenta tot seguint les correnties. Experimento una força cap a dalt, igual al pes del líquid que el meu cos desallotja, i suro sense cap esforç, respirant pel tub de plàstic. Baixo uns metres fins al fons i noto l'aigua més freda. L'arena plana té un tacte argilós. Em poso en forma de seguda, suspès a mitja distància en vertical, i miro enfora la mar gran. Les ones en negatiu des de baix despleguen el seu misteri. I no s'acaben, no s'acaben mai. Ja ho he dit moltes vegades, si seguíssim recte arribaríem just aquí, salvant obstacles, continents amb glaceres i muntanyes. Perquè som dins una esfera feta de capes, gasos amb diferents densitats i composicions químiques. Després, terra i roca dura, i la mar, allà on els cims no punyien, abastament hi ha aigua. Aigua que fa força cap al centre de l'esfera, volcà no tira foc, eructes i ara gleves que vessen de vegades cap l'aigua una altra vegada. Llavors, foc i aigua coincideixen, i no pareix veritat, però és veritat, i és tal la seva força, la del foc, i la de l'aigua, que no hi ha guerra. Passa una dins de l'altra sense entesa, indiferents. No cal dir-ho, si es miressin, tot allò faria un tro, un espetec tan gran que hi hauria un abans i un després. L'endemà hi hauria runa, runa banyada i rostida, però no, passa el foc per dins de l'aigua, com si res, tal vegada un poc de fum, tal vegada bombolles. Faig snorkel, miro enfora i les ones invertides diuen que el món és una olla per de dins i no una bola per de fora.

0: això ja fa canviar el gust de moltes coses.
1: Tots els estils, una curada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: Radiador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? Vos saludant des de la plaça de la Catedral de Ciutadella. Emetem avui un aviador especial dedicat al Teatre de Butxaca, que enguany arriba a la 14a edició. L'impuls i les ganes que tenien els organitzadors de fer cultura i comunitat ara fa 14 anys s'ajuntaven amb aquells inicis amb la incertesa lògica de com respondria el públic. Va bastar aquella primera edició per comprovar que els ciutadellencs, les ciutadellenques, els menorquins en general, volien teatre al carrer, a llocs no convencionals, volien històries breus però grans, contades pràcticament a cau d'orella. Avui parlam d'un esdeveniment escènic, però també social, d'un exemple palmari d'èxit de públic, que les entrades s'esgoten en hores, i d'una cita esperadíssima al calendari cultural de Ciutadella. 11 peces de 15 minuts, escrites per a dos intèrprets, representades a 11 llocs diferents del centre. Avui divendres i demà dissabte la ciutat s'omple de teatre i nosaltres estem aquí, Mònica, per celebrar-ho.
2: Així és, i ho farem amb els protagonistes d'aquest teatre de butxaca. Començarem amb en Santi Zelaya i també amb la Laura Andújar, que són actors de dues de les obres que representen en aquesta edició. Després parlarem amb dues de les voluntàries que fan possible que tot flueixi entre passi i passi. Són figures imprescindibles en aquest esdeveniment. Entrevistarem també el director del festival Fil a l'Agulla, de Tarragona, agermanat amb aquest teatre de butxaca, i posarem la cirereta amb un dels impulsors del projecte, Antoni Gené. També parlarem amb Nilla Marquès, que és presidenta de l'Associació de Comerciants de Ciutadella Antiga, que també hi col·labora amb aquesta organització. I com cada divendres, acabarem escoltant les propostes en tema de sèries i de cinema per part de na Cata Rosell i de na Marta Pérez.
1: I tot passarà amb en Tomeu Fioli i Jordi Fàbregas, el control de tècnic d'aquí del set de Vietres Ràdio, a la passa de la Catedral de Ciutadella, i Níquer Hernández, als Estudis Centrals. Començam.
0: L'Aviador, IB3 Ràdio.
1: I començam amb una part, evidentment, essencial en aquest teatre de butxaca, ni més ni manco que els intèrprets, perquè tenim ja a la set d'IB3 Ràdio a Laura Andújar i Santi Zelaya, que són dos dels actors que avui, se podria dir metafòricament, se pujaran a l'escenari, perquè escenari ben bé no n'hi ha, perquè són llocs no convencionals, no són teatres, recordem. Santi Zelaya, com estàs?
3: Molt bé.
1: Laura Andújar. Com estàs?
4: Molt bé, molt bé.
1: Molt bé. Sí. Molt content. Ho podem dir per la ràdio? No, vinga, no. Laura Andújar està d'enhorabona per temes professionals i també personals. Abril i Rumis, dures les dues, Santi. Com definiries la peça que interpretaràs?
3: És la més bonica que he fet. És la més dura, però és la més bonica que he fet. És així. És així.
4: Sí?
3: No, sí, sí.
1: Tu l'has vista, Laura
4: Andújar? Jo és que no l'he vista. Hauré de venir.
3: Sí, jo he fet uns quants teatres de barra i això, i teatre en general, però Abril fa 10 anys que la fem.
1: Wow. Laura Andújar, que és vera que està acostumada a fer comèdia, Rumis té un punt de comèdia, però també un punt amarg, no farem més spoiler perquè a més mereix la pena veure-la. Clar, te volia demanar aquesta cosa tan transitada, no?, de si estàs més còmode amb el registre còmic o amb el dramàtic. Per exemple, ara estàs fent una obra al Teatre de Barra, allà a Palma, també d'en Alfonso Morillas, ben igual que Rumis, que té punts, diguem, de comèdia, però que és un drama. On sí. Te sents més a gust?
4: Jo crec que en aquest punt intermig me sent molt a gust. En aquesta fórmula que comença una mica en comèdia i acabes entrant amb el drama. Aquesta fórmula que entra com molt sou, jo crec, és la que més m'està conquistant.
1: Estem escoltant les campanes de la catedral, justament, per si algú dubtava sí. Que estem aquí al centre de Ciutadella. Prepares els papers dramàtics de manera diferent que els còmics, Laura?
4: Sí. No té res a veure, jo crec. Perquè jo crec que també, mamem, les comèdies que he fet són com més un tema de ritme, de l'energia, i el millor és més dramàtics, és més fer feina d'on ve cada cosa, no? Que la comèdia també té aquesta part, no és que no venga de la nada, però crec que els dramàtics hi ha més feina de per què dic, per què estic aquí, per què estic fent això, perquè tingui més sentit.
1: Mm-hmm. Clar, traslladant això de la comèdia i el drama al públic, Santi, que cada passi és distint, està claríssim, sigui qui sigui el gènere. Clar, en les comèdies pendents de que tothom no riu del mateix, en el drama pendent que tothom no plora, s'emociona amb els mateixos moments, i això no sé si vos afecta, perquè clar, vosaltres teniu el públic a tocar en aquest format i veus les reaccions, les cares, els gestos, sí, els moviments dels cossos.
3: Les respiracions,
1: tan els... important.
3: Sí, jo disfruto més veient plorar la gent
1: que quan riuen.
3: No, quan fas comèdia i la gent riu i saps on riurà, que a vegades no, però normalment dius, oh, d'aquí riuran, això és...
1: I què passa quan no riu?
3: Que llavors...
1: Això te desconcentra?
3: No, però igual l'apretes el gag següent un poc més i dius, ah, tampoc, jo. I vas fent... I justament després surten encantats, però no tenien aquella xispa de públic que ha tingut a l'anterior, a lo millor, no? Que fas A i ja riu. I el drama no necessita d'això. Tu vas fent, i de reull pots veure alguna...
1: I ja s'ho faran, no?
3: Sí.
1: Laura, te passa això que en un gag que tu penses que sí, que funciona segur, de cop i volta qual que passi que no?
4: No, a mi no me passa, a mi sempre me funcionen.
1: No. Ho diu des de la humilitat?
4: Sí, sóc així.
1: És Laura Andújar humilde, de segon gerent.
3: Se lo ríe todo.
4: Correcte. No, en sèrio, no. Sí que me passa, i ho pas fatal. I apret el següent més, i així el següent també. Però i també mos passa, ho xerrava just ahir amb Néctor, que fèiem aquesta nova Teatre Barra, i la d'avui de Rumis també, que en aquesta que és drama, han tingut pot ser una sensació de que un passi no ha estat el millor del món, però la gent acaba motivadíssima, que dius, uau, els hi ha encantat. I després en fèiem un que dèiem, ara sí, i la gent, mana...
1: Clar, en el drama se nota menys, també, no? Aquesta satisfacció, perquè...
4: Pot ser, sí.
1: Clar, Rumis, escrita per Alfonso Morillas, dirigida per Bernat Molina i interpretada, com deies, per Héctor Seoane i Laura Andújar. Estàs acostumada a fer feina, sobretot, en dos actors, darrerament, Laura, en Rodo Gené i Néctor Seoane. Nota de manera qui és més fàcil de tots dos, perquè sé que tots dos són fàcils. Sé que tots dos són fàcils i grans professionals, però, clar... necessita aquesta complicitat que també t'ho dona el temps damunt l'escenari, que té escenari metafòric amb ells, no?
4: Sí, jo crec que és bàsic i també que és superfàcil fer feina amb ells. Clar, sí. Jo llegué nova i he tingut sort que, saps, he estat fent feina amb ells, que són com que t'ho regalen tot, són tan agraïts que fer feina amb ells és com molt senzill. No, perquè estan molt disposats a donar-ho tot.
1: Clar, i després tens un vincle especial amb els textos d'Alfonso Morillas, ara que no m'ho sent. Sí. Com enfrontes aquestes coses que escriu?
4: És que...
1: Que està molt encasellat en la comèdia, però quan se posa a escriure drama, d'unida, també.
4: És que a mi em va sorprendre molt quan vaig llegir Rumis la primera vegada, perquè crec que està... A mi m'encanta Rumis. Crec que és
1: molt xula.
4: De les que sí, més m'agraden, perquè... Quan fèiem feina amb els textos era molt senzill fer feina perquè estava molt ben escrita, entra molt bé el joc. I a mi m'ho sorprèn cada vegada que escriu alguna cosa nova, dic, que encara me pot sorprendre una mica més. Mm-hmm. Jo crec que està trobant aquest gust amb escriure ara aquestes històries de parella.
1: Clar, okay. Efectivament, s'està especialitzant en això. Sí. Clar, ara, si te posen davant d'un altre autor o autora...
4: Jo és que només faig feina... No, és una broma. Favor, estic superdisponible per tothom, per qui vulgui fer feina amb jo.
1: Això t'anava a dir. Ara el teu agent s'està estirant dels cabells. Solo con Morillas, no? Per favor.
4: No, és broma.
1: Santi Celaya, què és això de tenir el públic a tocar, de parlar abans de les respiracions? No sé si és més fàcil o més complicat, perquè, clar, amb un espectacle italiana, amb el públic davant, amb una platea, diguem, més convencional, bueno, evidentment tens una responsabilitat, però aquí és que tot allò que facis i que no facis, ells ho veuen de molt a propet.
3: Sí, no diria si és fàcil o difícil. Les dues coses són difícils.
1: Yeah.
3: Tenir el públic de vora, al principi és com una cagada. O sigui, al principi és de... Estàs molt cerca, no? Sí. Però quan has fet un parell, veus que funciona, veus com funciones tu, veus que de cop i volta t'aixeques i el del públic del costat no estava atent i li pegues un cop en el peu o a la mà o al rosses. Tot això enriqueix el fet teatral en si.
1: Clar.
3: I evidentment, a la italiana... Vale. I, evidentment, a la italiana pues té... Ja sabem el que és. Vull dir que... Sí. però el públic a mi m'agrada molt el format, m'agrada molt els formats petits, micro, teatre de barra, teatre de butxaca, tot el que m'agrada, m'aposa a mi el públic a veure.
5: És més fàcil el públic de teatre breu, Laura? En el sentit que, bueno, no sé, té aquesta part com més informal, no? De...
4: Sí, jo crec que ve com més predisposta a jugar, una mica més, no? Venen com molt engronçats, disposats a tot. Seuen allà com a dir, va, tinc 15 minuts amb tu.
3: I van a un bar, no?
4: Que I van a un bar, que t'ajuda.
5: Que no és el cas de Ciutadella, que hi ha qualque bar. Per exemple, sí, sí. Abril se fa un bar, com estava escrita també per un bar, però aquí hi ha cases particulars, hi ha molt d'indrets diferents. Però vull dir que en aquest espai no convencional dius que el públic està més, com més predisposat a entrar, no?
4: És que entres millor, perquè clar. Aquí, per exemple, el que tu dius, que se fa una casa, per exemple, Rumis la fem una casa, és que ja entrar i ficar-te dins una casa, que ja te dona tanta informació, que te fiques dins un món tan concret i tenir tan a prop, se sent molt, és com lo de la comèdia, si fas drama, no? Sents també el públic, tant les respiracions entre ells mateixos s'alimenten molt més, perquè estàs com allà en aquell espai tan íntim.
5: I Santi, és el primer cop, la primera vegada teva al Teatre Butxaca?
3: No, el Toni ens hauria de recordar, però ara igual fa 10 anys que no vinc, però he vingut, no sé si un pic o dos, en el principi, i aquest seria el tercer, potser.
5: En Toni Gené, que està aquí de vora el set, sí, que després el sentirem en micròfon.
3: Estic demanant, perquè... Aquesta és la segona?
5: Molt bé.
3: La tercera, aquesta és la tercera.
5: Idò, vaig anar a Laura, que té més fresc. Laura, pregunta de nota. Diferències entre el públic, per exemple, de Mallorca i de Menorca, de Palma i de Ciutadella?
4: Mira, tots dos són meravellosos, partint d'aquesta base, però... No, un moment, que vaig a dir una cosa a favor. Venint al teatre...
5: A favor de Menorca, espera.
4: De Menorca, sempre de Menorca. El teatre de butxaca m'apareix al·lucinant, perquè la gent ve a gaudir de teatre. És a dir, és públic de teatre. Venen superpredisposats, sents una respiració que crec que no és la mateixa. L'ambient que se respira és un altre. I és molt, molt agraït actuar aquí en el teatre de butxaca.
5: Santi, clar, tu no t'has en recordat ja de les diferències entre el públic de Palma i de Menorca, que tants anys que fa, o sí?
3: No.
5: Bueno. També has dit per pobles, per exemple, per fer sí, aquesta comparativa.
3: Sí, és diferent, el públic és diferent. Jo crec que aquí és més entranyable. Supos que perquè nosaltres ho vivim com amb aquesta cosa de que venim a Ciutadella, que ens tracten molt bé, que és com aquesta cosa de Ciutadella, no?
4: Sí.
3: Hòstia, aquest any em toca anar a Ciutadella, que no passa molt, ja dic, a mi m'ha passat tres pics en 14 anys, o sigui que... I jo tinc el record, que ara crec que fa com a 10 anys que no vinc, però tinc el record de passar-m'ho molt bé aquí.
4: Sí.
3: Tant fent la feina, que al final venim a fer una feina, tant amb la gent, els voluntaris, la gent que organitza, i el públic. Són molt agraïts en aquest aspecte.
5: Recordem que Rumis se fa només avui, Laura?
4: Sí.
5: Només avui, ho dius amb pena.
4: Sí, bueno, molta pena.
5: Però són 6 passis, eh?
4: Sí, sí.
5: Amiga, a les 8:30, a les 9:30, 10:30, tot això ho estic dient com a cosa orientativa, perquè ja fa estona que no queden entrades. En Toni Gené mos ho ha dit l'altre dia a la prèmia que varen fer aquí a l'Aviador del Teatre de Butxaca. I Abril, les mateixes hores avui, però també se fa demà, dissabte al matí, 11:30, 12:30
3: no,
5: i una.
3: No. Al matí no.
5: Allò quan ho feis?
3: A la hora baixa, demà dissabte, hora baixa també.
5: I saps els horaris?
3: No.
5: Ara, Antoni.
3: No? Els mateixos, no? Són els mateixos d'avui. 8:30, 9:30...
5: Molta merda de tots dos, Santi Celaya, Laura Andújar.
4: Gràcies.
5: No fluixeu.
3: No.
4: No.
5: Vinga, continuem aquí, en aquest especial aviador des de Ciutadella.

0: Ho hem dit abans, 11 peses a 11 indrets del centre de Ciutadella. Anem a dir bé els horaris. Avui divendres, les 8, 8 i mitja, 9, 9 i mitja, 10 i 10 i mitja. I demà, les mateixes hores, totes les peces, diguem, pel públic adult. I això sí, la infantil, que se fa a les 11, 11 i mitja, 12, 12 i mitja i una. Aquests són els horaris. La infantil, que es diu Salvem el gat, amb Marc Morote com a autor i també director, interpretada per ell i també per Irene Mires. Anem a parlar amb els voluntaris, una figura clau d'ençà que va començar aquesta aventura del Teatre de Butxaca, duint 14 edicions. Va insistir en Toni Gené de la importància que tenen aquestes persones que dediquen un temps valuosíssim a que el fet teatral sigui possible. Ens acompanyen ja dues d'aquestes voluntàries amb una samarreta preciosa, que jo vull demanar una a l'organització, no sé si serà possible. Rosa, amb una butxaqueta aquí a un costat que posa Teatre de Butxaca. Paula, com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: Benvinguda. I Aurora, com estàs?
2: També, molt bé.
0: Una Aurora, que deus tenir 12 anys.
2: Com? 11.
0: 11, veus? O sigui, que... I des de quan ets voluntària?
2: Des de fa 5 anys? No.
0: O sigui...
2: Sí, 3 o 4 anys.
0: Què te va impulsar a fer de voluntari del Teatre Butxaca?
2: Bueno, quan era molt petita, jo ja anava a veure les infantils i després, a medida, pues, ja van anar a començar a veure les obres i em va agradar molt i jo de cop...
0: I ja te vas apuntar,
2: sí,
0: a la història. T'agrada el teatre? Veus teatre així habitualment? O...
2: Sí, a jo m'agrada molt el teatre i també faig teatre.
0: Fas teatre, no? T'agradaria dedicar-t'hi?
2: Sí, no ho sé.
0: Encara no tens clar, clar, ets molt
2: sí,
0: jove.
2: Sí, no ho tinc clar, encara.
0: Com van ser els teus inicis com a voluntària, a Paula?
1: Bueno, jo vaig començar quan, amb el Teatre de Butxaca. En tenc 21 anys i...
0: La primera edició, ja?
1: Sí, la primera edició, en tenia 7. I, bueno, ho he vist créixer i ho he vist canviar.
0: Clar. I evolucionar cap a qualque banda? Perquè, clar, des del primer any va ser un èxit. Vull dir que en aquest...
1: Hombre, sí.
0: A nivell de públic no...
1: Moltíssimes diferències. Vull dir, al principi, a part de que eren poquíssims voluntaris, els actors mateixos a vegades ens havien d'ajudar a moure coses o a fer el que sigui, i avui en dia crec que som 5-4 voluntaris per cada funció. Vull dir que res a veure...
0: Clar, teniu oportunitat de veure tranquil·lament les obres, se fa un passi per vosaltres també,
1: sí,
0: no?, perquè podeu veure.
1: Sí, mira, ara quan acabem d'aquí tenim el passe previ i les veiem tots junts antes de començar, perquè després una vegada ja comencin estàs allà on t'ha tocat i ja te quedes allà i la veus totes les vegades que faci falta.
0: Explica, Paula, pels oients en què consisteix la vostra feina. Quan comença? Si només és els dies que se fa el teatre de butxaca, si comença abans amb Anton i companyia que vos donen, per exemple, informació de les obres, dels espais, si no ho coneixes espais per si no els coneixeu encara, com és un poquet tot el recorregut a nivell de voluntari?
1: Bueno, per nosaltres, jo realment he començat un poc aquesta setmana fent coses que sembla que s'han de fer totes hores, no? Provar bolis, papers, coses així.
0: Clar, perquè el públic vota. Això del bolis i papers té un sentit que el públic vota i diumenge s'ha d'anar a conèixer amb el recompte de vots corresponents quina és l'obra que més ha agradat, no? En aquest cas, què més?
1: Sí, i bueno, comences per aquestes coses i després avui ja sí que duim tot el matí moguem bancs d'aquí, d'allà, cadires, mirant els espais, mirant col·locant quantes persones hi poden cabre.
0: I el públic és fàcil, Aurora? Hi creu? Quan li deies aquí no podeu seure, què passaria s'ha de deixar lliure, això no el toqueu, fan cas o què?
2: Sí, bueno, moltes vegades fan cas.
0: No sempre.
2: Quasi sempre. Hi ha hagut, a vegades, jo... Bueno, jo mai he estat, però a vegades el papa un dia em va dir que no feien cas i els van dir que... Els van, tipus...
0: Sí, advertir una mica, no?
2: Sí.
0: Renyar una mica, clar.
2: Sí.
0: Això de vegades és necessari. Recordes qualque obra que t'hagi impactat especialment, Aurora, per exemple?
2: Sí. Jo, el primer any, que era mig voluntari, mig no, jo me van anar a una, que era Zoides.
0: Ah.
2: El vaig anar a veure els passes previs i m'ha agradat molt i m'haig quedat tota la nit allà.
0: Okay.
2: Després, l'any passat, l'altre, també n'hi havia una que m'ha agradat molt, que se diu Entre bé i el mal.
0: Sí.
2: I, bueno, m'agrada molt. I l'any passat, Tiburó.
0: El Tiburó, no? Sí, que ara s'ha fet una versió més llarga, també, sí. En Alfonso Morillas, en l'Aaron Dújar, que hem parlat amb ell abans. En aquest cas, amb el Rodo Gené, que el coneixeu prou bé. A tu, Paula, et recordes? Sí, clar, tu has viscut també moltes edicions.
1: Sí, jo record molt, per exemple, riure moltíssim amb Mackenzie.
0: Ah, sí, me'n recordo aquella.
1: Sempre.
0: També amb en Rodo.

0: tot i que sempre un cau algun drama a vegades que...
1: Home, clar, està molt bé, no? Aurora.
0: Sí, sí.
2: Jo també amb comèdia.
1: Molt bé. Una vegada que acaba el teatre de butxaca, clar, encara us queda feina, recollir, recontar vos, i ja pensar en el següent o vos donau, diguem, o no hi penseu fins que no s'acosta l'edició següent?
0: Bueno, nosaltres no. Jo no.
1: Això ja ho deixes sí, a la ja... feina d'en Toni i companyia, que han de triar les peces, que han de moure tota la logística.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí que es ve que durant l'any amb el teatre també he tingut l'oportunitat d'acompanyar a mon pare en el Festival de l'Agulla, per exemple, aquest any.
1: Ara en parlarem amb el seu sí. responsable, en Joan Maria Vidal, que ja el tenim per aquí.
0: I o en algun festival de píndoles, algun sí. any anterior. I bueno, pues això ja comences a pensar quines obres, tal. I pues és molt xulo de veure, també.
1: Saps, supos que ja sabràs, Aurora, on te toca avui, no? Ja, o què
2: sí.
1: te toca fer.
2: Sí. Això avui me toca l'ascensor.
1: Ah, l'ascensor de Joan Maria també. Mira, ara l'entrevistarem. Que supos que no l'has vista, clar, perquè s'estrena no. aquí a Menorca. I tu, Paula?
0: Què te toca avui? Avui estic a Codi Negre.
1: Hombre, també està molt bé.
0: Sí, sí.
1: Volies comèdia i vinga, comèdia. Comèdia amb una mica d'intriga, també, Codi Negre. Sí. Està molt bé. Paula, Aurora, moltíssimes gràcies. Bona feina, enhorabona. Sense vosaltres això no seria possible. I per això crec que és digne d'esmentar i de valorar. Gràcies.
0: Vinga.

0: l'aviador.
1: IB3 Ràdio és esport. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Teatre.
2: Continuem emetent aquest especial aviador des de la plaça de la Catedral de Ciutadella, tot el centre de la ciutat ple a vessar amb l'excusa meravellosa de la cultura, del teatre. Són 11 peces infantils, una d'elles, la resta per totes públics, que hi ha comèdia, hi ha drama, hi ha cabaret, hi ha un poquet de tot, barreja de gèneres amb aquesta 14a edició del Teatre de Butxaca, una edició, un esdeveniment més que consolidat des del primer any. És director, autor, intèrpret de l'Ascensor, que se podrà veure, que se pot veure al carrer de Sant Cristòfol, perdó, aquest de dos dies. Però, a més, és director del Festival Fil a l'Agulla de Tarragona. Joan Maria Vidal, com estàs?
3: Molt bones, molt bé.
2: Com estàs? Quina energia, clar. Fent totes aquestes coses has de tenir energia, però... a rompre, no?
3: Sí.
2: Se pot dir que vos heu agermanat amb el Teatre de Butxaca?
3: Pots dir-ho bé i perfectament, i superbé. Ben agermanats i molt ben avinguts, la veritat.
2: I en què consisteix aquest agermanament?
3: L'agermanament en si serveix per créixer en fronteres i poder portar obres que representen una altra part d'una altra comunitat, poder-les portar a la mateixa comunitat i d'alguna forma poder créixer i poder veure moltes més obres, i aquestes obres no només participin a la Butxaca, sinó que tinguin l'oportunitat també de participar al Fil a l'Agulla, o al revés, obres de Fil a l'Agulla, com és el cas de l'Ascensor que comentaves, doncs que participi també el de Butxaca.
2: O sigui, l'any que ve veurem... bueno, ja hem vist, que crec que va ser el maig, l'edició, quarta edició,
3: exacte,
2: de Fil a l'Agulla, ja hem pogut veure qualque peça de les Illes, i supos que l'any que ve també, no? Perquè ja que estàveu germanats, això tindrà una continuïtat.
3: Exacte, i ja que s'ha creat aquesta mena de bon fer tant de Butxaca com de Fil a l'Agulla, i s'ha creat una germanor molt, molt, molt bonica, segur que tot això anirà molt més, evidentment.
2: Ara parlem de la peça de l'Ascensor, però parlem del festival, com va sorgir la idea, d'on l'agafes, i sobretot també parlem de l'enclau, del lloc on se fa, que és ben especial també.
3: Bé, tant l'Anna com jo som de la Llunàtica, la productora, i havíem fet alguns altres festivals i estàvem col·laborant també en festivals en diferents poblacions, i teníem el lloc on vivim, que és el Baix Gaià, que és la part est de Tarragona, hi ha molts castells, tenim Tamarit, Altafulla, Ferran, el Catllà, la Pobla, i els hi vam anar directament a proposar l'Ajuntament del Catllà, que és un dels pocs castells públics que hi ha,

0: i tenim un enclau que és preciós i llavors teníem claríssim el lloc i volíem saber el quan. I llavors vam triar el maig i a la lluna plena. Això vol dir que no sempre és el mateix. I és, llavors també l'eslògan és el lloc i és el moment, no? I ho fem sota la lluna plena del mes de maig, en què la gent arriba en un castell que és, permet que t'ho digui, però és espectacular.
1: És espectacular, sí.
0: I a més, la gent arriba i té música en directe, normalment hi ha un saxo o així, pots fer una copeta de vi, pots veure, llavors es divideixen els grups en quatre grups i fem uns passes pel diferents parts del castell, que a més cada any són diferents, mm-hmm. que la gent descobreix parts del castell noves, inclús, que es queden esmaperduts entre un pou de glaç, una presó, una torre, sota un fosso, es fan llocs increïbles, i en acabat també pots seguir escoltant aquest saxo i sopar sota la llum de la lluna, i fem 8 passes el dissabte i 8 passes el diumenge.
1: Quatre peces, feis.
0: 4 peces el dissabte i 4 peces el diumenge.
1: Diferents.
0: Les del dissabte al diumenge, sí.
1: Clar. Quines ganes, no? d'anar al fil a l'agulla. Rebeu suport institucional, públic, privat, per aixecar això?
0: Bona pregunta. Rebem molt de suport de part de l'Ajuntament, del Catllà. La veritat que estem... Com que veuen que és una cosa cultural, que porta un tipus de públic molt agradable, molt maco, i que ho fa créixer i que potencia també la població del Catllà, rebem molt de suport de part d'aquí. I és veritat que relativament és un festival jove, que porta 4 anys, però també és veritat que cada cop tenim... Doncs també ens passa, no?, que les entrades s'esgoten i que tenim més suport, i això també ens aporta, doncs, que cada cop puguem aspirar una mica més de suport i poder portar coses més maques i poder portar coses de ses illes, per exemple.
1: Clar, ara teniu aquest intercanvi, diguem, se poden veure peces d'aquí, per exemple, però normalment com feis la selecció de les obres? Gent de la comarca, de Catalunya en general, com feis un poc allà?
0: Mira, intentem fer-les la majoria en català. És cert que a vegades entren obres en què juguen amb els dos idiomes o amb tres, a vegades, no? Però també l'avantatge de ser actor o de ser director és que viatges en molts festivals i participem en diferents festivals, i llavors també tenim aquesta opció de no només que la gent pugui enviar obres, sinó que també vas a diferents festivals veient obres, vas veient tarannàs d'actors, que també és important.
1: Clar.
0: I al final trobes obres que encaixen, que són una meravella, i que entre elles també encaixen, que també és molt important poder posar obres que no, és a dir, que entre elles sumin totes, no? Plegat. És important.
1: Són obres, jo Maria, ja preexistents i després s'adapten o no al lloc, o fins i tot demanau qualque obra nova que ja tingui en compte que se farà el castell?
0: Mira, de moment sempre jugàvem amb obres i amb gent que tenien l'obra feta, però ha arribat a passar que hi ha grups en què ja són claus del festival en si, i sí que no repetim obres, no?, de moment, i hem demanat, escolta'm, ja n'heu fet 2, n'heu fet 3, escolta'm, la gent us encanta, feu-ne una altra pel fil a l'agulla, i tant, i pel fil a l'agulla és on l'estrenem i després fem de gira, i tant, i tant que sí.
1: Clar,
0: i la veritat que ens funciona molt bé. Mm. I estem molt contents.
1: Me pots parlar del perfil del públic? Perquè sempre me genera curiositat, no? Jo que he anat molt i he participat a microteatre, he estat a de barra, de butxaca i demés, me fixo en això, no? I de vegades veus cares que també per ventura te trobes a un teatre més convencional, però la majoria de voltes no.
0: Mira, és una cosa que quan parles amb la gent que no ho ha vingut mai a veure mai, tot i que portin 14 anys al de butxaca, sempre et trobes gent que no ha vist mai teatre de proximitat. I quan els hi expliques, els hi sona com una mica com estrany. Però és veritat que quan ho proven, repeteixen, volen tornar a venir, et porten companyia, et porten amics i els encanta. I és veritat que, mira, abans parlàveu amb els companys de què genera amb el públic, no? I aquesta mena de sensació, no?, de que el feedback, de que va cap al públic les emocions que generes, però també el tenir-los tan a prop com tornen, creen un públic molt fidel, molt amable i, deixa'm dir-ho així, també molt maco.
1: I
0: ho valoren molt, perdona, la proximitat en la que la tens, valoren molt l'esforç de l'actor, de l'autor, de l'actriu, de tot el que hi ha, ho valoren com una barbaritat molt més gran, perquè d'alguna forma la proximitat amplifica totes aquestes emocions.
1: Estem entrevistant a Jo Maria Vidal, responsable del festival Fil a l'Agulla, que se fa a Tarragona, i també autor i director, intèrpret de l'ascensor, juntament amb Cristina Prats, l'ascensor que se podrà veure divendres i dissabte en aquest teatre de butxaca. Te volia demanar per un poc la projecció de futur del festival, Jo Maria. No sé si vos plantegeu créixer, expandir-vos cap a altres bandes, si de moment estàveu a gust allà en el castell i mirareu de consolidar, diguem, el producte, si m'ha permès l'expressió.
0: Mm-hmm. Mira, és molt bona pregunta, perquè el primer any ho vam arrencar, el segon any ho vam arrencar i vam intentar duplicar passes. El tercer any vam fer doble sessió i el quart any hem fet doble sessió i dos dies, no? I així, així hem anat multiplicant per dos cada vegada i som conscients que aquesta evolució no pot seguir. Però és veritat que ens passa algo molt maco, i deixen que t'ho digui també així, i és que ens venen altres ajuntaments, altres poblacions, i ens diuen, volem el que feu al fil a l'agulla, o volem que ens ho feu naltros, volem que ens ho feu aquí, no? I ens està funcionant, cadascú està generant un festival una mica diferent, amb entitat pròpia, amb identificació pròpia, però és veritat que el fil a l'agulla és la joia, perquè té un emplaçament increïble, i també perquè d'alguna forma juguem amb aquesta part de dir, de demanar les millors obres que tenim primeres, posar-les, intentar no repetir-les arreu del territori. Però és veritat que tenim projecció de seguir creixent, i a més agermanats, d'aquesta forma que estem ben agermanats i ben guiats, tenim una bona guia davant, així que intentarem seguir creixent. No et puc dir cap a on, però sí que és veritat que portem creixent i que estem enfocats cap aquí, també.
1: Parlen de l'ascensor. A part de la sinopsi que està en el programa demà.
0: L'ascensor, la sinopsi és molt senzilla. Diu que potser la millor decisió de la teva vida podria ser sortir un ascensor a temps.
1: És claustrofòbic?
0: No, és gens claustrofòbic, no. I dir-te que és molt agradable veure com actues només amb dos, bueno, obint per obint, més o menys, que és un ascensor, i com en un espai tan petit generes tant, i com sense haver-hi un ascensor, perquè realment només dibuixem un quadrat al terra, gairebé per naltros, tothom veu l'ascensor. I dir-te que és divertida, que és boja, que té canvis que la gent no s'espera i que trenquen, i que d'alguna forma ens ha sorprès, però ens funciona moltíssim, i la prova d'ella és que hem voltat molt per tot Catalunya. I
1: que t'anava a demanar, ja l'heu tret, no?
0: Mira, l'altre dia ho comptàvem, i no et vull dir el número exacte, però sí que portava més de 50 representacions, saps?
1: I vos és igual l'espai, ho podeu fer...
0: Mira, ho hem fet, et diria que ho hem fet a dalt d'una torre d'un ajuntament a l'exterior, en plena dalt, com ho hem fet al mig d'una església, com ho hem fet en pisos, com inclús un ajuntament ens va dir, escolta, ens havíem seleccionat i ens diuen, quan arribem allà, tenim una sorpresa per vosaltres. I ens van fer actuar dins un ascensor de veritat. Vull dir que ho hem fet a tot arreu.
1: I el públic on se situava?
0: Doncs imagina't davant de... com si l'ascensor, doncs davant en
1: davant,
0: forma. Sí, sí, tal qual. I els era sorprenent, eh? Estava molt bé. Sí.
1: Com a autor, com t'acostes i com planteges una peça de 15 minuts que ha de fer un plantejament, que ha de contar una història, que si té un gir bé, però si en té tres, millor,
0: millor
1: encara, que ha de tenir un final.
0: Exacte,
1: que sorprengui, que sigui rodó. O sigui, temazo.
0: M'estàs preguntant a algú que si tu anessis a una història de teatre llarga, ho tindries.
1: Sí.
0: I diries, ostres, que bé, quina forma, com han fet el gir, que bé, no m'esperava això, mira com acaba, no? I en el fons, és com dir-te, actualment, les pel·lícules, tu compares una pel·lícula dels anys 70 o de 80, va, i la compares amb ara i diries, ostres, que és superlenta, no? I el que fa el teatre, microteatre, és intentar comprimir això al màxim, fer-ho molt més ràpid i d'alguna forma que gairebé no té temps el públic de preveure aquest canvi. I llavors es fa amb un teatre, intentar agafar tota història i comprimir-la d'una forma que és més boja. I d'alguna forma també el fer-ho tan ràpid és més esbojarrat.
1: Clar.
0: I dir-te també que el ser aquest esbojarrat, el públic fa que el gaudeixi també més.
1: Has escrit drames també? Perquè l'ascensor entenc que és una comèdia. Uh-huh. Sí, segurs, sí. En els gèneres, que moltes vegades els gèneres no són compartiments estants i que s'han mesclant amb drama, comèdia, musical, és
0: I
1: igual.
0: I fet no? Obres de teatre de thriller també, en què sí, també hi ha parts complicades, a vegades tocant depèn quins temes profuns. I sí, també n'he escrit.
1: Parlaves abans del públic. Hi ha diferències de públic? Actuar a Barcelona no és el mateix que a Tarragona, que no sé si has estat a València, per exemple. Mm-hmm. Ara comprovaràs com és el públic de Ciutadella. Un públic més agraït, més, que riu més fàcil, que entra més... O això és, depèn també del passi, depèn de moltes coses.
0: Mira, en el teatre és molt típic no preguntar què tal el bolo d'avui, no? La gent que et coneix, les famílies, no et diuen què tal el bolo d'avui, et diuen què tal el públic avui. I això és molt típic, perquè també no és el mateix actuar a les 5 de la tarda en una obra de teatre llarga que actuar a les 11 de la nit o en una festa major o actuar, no? Llavors, depèn de on actues i com actues. Però està clar que també quan anem en un lloc on te porten 14 anys que es diu molt ràpid, 14 anys fent edicions, edicions de butxaca, que el públic, és que les entrades s'esgoten, em deien que els dos minuts, tenien més de 600 entrades.
1: Deia el Toni que millor que Rosalía, que més ràpid que un
0: concert. Bueno, avui hem descobert que hi ha grups que se sincronitzen, seuen plegats per comprar entrades a la vegada. I hi ha una, confrontació que jo he pensat, ostres, això ni els toques grasses que han acabat els concerts.
1: De quina glòria de mera organització que riu i que però, passi amb el cap, com diuen.
0: Però és més, aquests grups es coneixen entre ells, junts compren uns passes per anar d'una forma i els altres es compren al contrari per no haver de coincidir i assegurar-se que poden comprar entrades. És a dir, clar, tenen una...
1: O sigui que t'esperes un públic exigent, també, després de 14 edicions que han vist de tot aquí en el centre de Ciutadella.
0: Sí, sí, cert, m'espero un públic exigent, però a la vegada, abans quan parlàvem del públic de microteatre, és un públic molt agraït.
1: Clar.
0: El públic, al veure'l amb aquesta proximitat i així, difícilment no et valoren tot el que hi ha darrere. I és molt agradable quan tens un públic agraït que, a més, ja ha vist molt. I no és de cop una sorpresa de ai, que bonic aquest teatre de 15 minuts, sinó que saben el que van, saben el que veuen i a sobre et donen aquest valor de saben tot el que hi ha darrere. És a dir, pensar una obra, escriure-la, trobar els intèrprets, actuar-la, assajar-la, portar-la, i a més saps que no és el mateix una obra quan l'estrenes que una obra quan la portes... 30 o 40 passes en què ha anat evolucionant, ha anat creixent i adaptant-se.
1: Però trobes la motivació a cada passi, no?
0: I tant,
1: 100 bolos, tu estàs allà i...
0: I és més, una dels claus sempre és, vinga,
1: amb energia
0: que el públic també s'ho mereix.
1: Aquest públic
0: que arriba ara també s'ho mereix, a tope, i surts a tope. Això és veritat, i preguntes a qualsevol dels actors, quan acaben els passes, acabem rebentats, acabem cansadíssims, i és normal de tota aquesta energia que s'hi posa.
1: Que guapo això que acabes de dir, no?
0: És veritat,
1: que tot és públics i tots els espectadors se mereixen aquesta energia.
0: I tant.
1: Moltíssimes gràcies, Jo Maria Vidal. Que vagi molt bé el fil a l'agulla, que aquestes 4 edicions siguin les primeres de moltíssimes més. Molta merda, també, per aquestes funcions d'avui i demà de l'ascensor.
0: Fantàstic. Gràcies pel programa.
1: Vinga, adéu.
0: Adéu.
2: IB3 Ràdio, formació.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
4: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
5: Bienvenidos a Segunda División.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
6: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
7: En Tomàs ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
7: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina. Sí.
4: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.

0: La veritat és que hi ha exteriors guapos, guapíssims, i després està aquest de la plaça de la Catedral de Ciutadella, que jo quedaria a viure, sincerament, per moltes raons, també pel Teatre de Butxaca. 14a edició, 11 peces, moltíssims de passis, 12 entre avui i demà, també propostes infantils, de totes gèneres, 14 edicions. Illa Marquès, com estàs?
1: Estic molt bé.
0: Gerent de Ciutadella Antiga, a l'Associació de Comerciants. Tu saps que quan Antoni va posar això en marxa, en realitat, bueno, tenia expectatives, però és que la primera edició va triomfar de tal manera que ni ell mateix ho creu. Ho saps, no?
1: Sí. No. Bueno, jo, com que també fa 3 anys que estic a Ciutadella Antiga, ja vaig trobar tot el projecte en marxa i va ser una gozada, vull dir. Jo ja ho he trobat tot fet.
0: Ara parlarem també del paper que juga a Ciutadella Antiga en l'organització i la col·laboració amb el Teatre Butxaca. Toni Gené, com estàs?
2: Buenas, molt bé.
0: Ja tens un lloc a l'Aviador. Quantes vegades t'he entrevistat en les darreres setmanes?
2: En la darrera setmana, 2.
0: Bueno, però paga la pena, no?
2: Sí.
0: Home, és que si venc al Teatre de Butxaca, si venim a fer el programa i no t'entrevistant, ja em quedaria com a raro. 14 edicions, Toni. Te demanaves l'altre dia que recordes de la primera, aquest neguit lògic, no? Quan poses una cosa en marxa de saber com anirà. Clar, i supos que ara tens com la sensació de que no se te'n vagi de les mans, tampoc.
2: També. Sí.
0: Home, això de que no, posa la venda l'entrada, les entrades, i al cap de 5 minuts ja...
2: Sí, jo em pensava a vegades fins on volem arribar. Molta gent mos diu, bueno, afegiu més obres, feu-ho 2 setmanes, o... per començar...
0: Un mes, sí, una bienal.
2: Per començar, que qui organitza això som aficionats. Clar. Tots tenim altres feines. Jo, la meva feina no té res a veure amb el teatre ni amb l'organització d'esdeveniments culturals. Ni tampoc la feina de ningú de l'equip que fa aquest festival. Són tots aficionats i feim aquesta feina voluntàriament. I el festival, que és el setembre, el mes de març, ja ens començàvem a reunir, a xerrar, amb quines idees tenim i què hem de millorar de l'altra, de l'edició anterior. O sigui, ens du més de mig any de feina un festival d'un cap de setmana, perquè la feim fora hores, la feina. Per tant, això de créixer més o arribar més en fora, això està descartat. Podríem afegir més obres? Supos que sí. Però seria...
0: Però per què? Més fàcil. Sí.
2: Perquè si qualque cosa no falta és material. Vull dir, obres de teatre breu per poder representar Ciutadella, n'hi ha moltíssimes. No? O sigui, si volguéssim afegir més obres, en tindríem.
0: Entendríem, clar que sí.
2: Però, clar, hem de tenir límit, ja és aquest.
0: Me sembla molt assenyat. Deixeu-me saludar a una col·lega, és una amiga també, perquè és dramaturga, és actriu, és directora de teatre. Ara té una cama a Mallorca i una a Menorca, com a mínim. Després té ramificacions per altres bandes, també. Perquè Menorca, perquè és la professora de dramatúrgia de l'Escola d'Art Dramàtic d'aquí, de l'Illa. Aina de Cos, com estàs?
3: Molt bé,
0: estimada.
3: Molt bé. Molt contenta d'estar per aquí.
0: I nosaltres també que estiguis. A més, jugo un paper important de Melinda Txec, que se podrà veure demà. Els autors són precisament alumnes de dramatúrgia, guiats, coordinats de qualque manera per Naina. També l'han dirigit, la interpreten. Com ha estat aquest procés?
3: Ha estat un procés superinteressant. Ha estat un procés d'escriptura col·lectiva entre els alumnes de dramatúrgia. I hem anat creant material, preguntant-nos de què volíem parlar. Va sortir molt Menorca, turisme, identitat.
0: Clar.
3: I a partir d'aquí varen començar a generar material, cada un va crear el seu personatge, després varen jugar a creuar personatges una mica. Varen decidir quina situació i varen començar a experimentar entre tots. I també està interpretada per els alumnes de l'escola.
0: Molt bé, que estimulant. Illa, me deies que te vas trobar la feina del teatre feta, però quin és el paper que juga Ciutadella Antiga, els comerciants de Ciutadella, amb aquest esdeveniment i d'altres? Perquè, clar, teniu street art, teniu acompanyeu, diguem que cultural i artísticament, no?
1: Sí. Ciutadella Antiga, la nostra manera de fer és una miqueta crear dinàmiques dins el poble. Llavors, hi ha campanyes que són més centrades en el comerç i d'altres més que deim de dinamització del poble. Hi ha l'street art, com dius tu, que és una manera de que la gent baixi, que vagi al poble, que passegi. I després hi ha el teatre de butxaca, que evidentment és el que dèiem, que totes les entrades es venen en 10 minuts, sí, sí. Llavors és tota aquesta gent que trobam els dos vespres, des de divendres i el dissabte, i el dissabte matí, que volten per el poble.
0: S'amplien horaris, per exemple? Ja s'adapten un poquet a l'horari en aquesta dinàmica que genera el teatre de butxaca? La darrera sessió comença, per exemple, a les 10 i mitja del vespre? No sé si ha d'adaptar una mica també els dels comerços o de qualque botiga.
1: Bueno, igual més la restauració. Sí que, clar. Bueno, alguna gent que intenta sopar, doncs, els horaris de reserves, a lo millor si s'adapten una miqueta. Sí, mm-hmm. Sí.
2: Els primers anys, la primera sessió era a les 8:30. Perquè dèiem, bueno, hi ha gent que fa feina en comerç, no sé què, igual acaba sí. A les 8. Però després vam veure que no era necessari, que si el posàvem a les 8, igualment,
1: sí.
2: igualment hi havia prou gent que podia venir a la primera sessió i vam avançar avançar a mitja hora les passes de cada vespre.
0: Clar, i nosaltres tenim... diguem que si agafes el conjunt de les illes hi ha, evidentment, tres característics de cada una d'elles i jo sempre he tingut la sensació, parlava abans a Nena de Cos, quan venien des de l'aeroport cap aquí, no? que Menorca és una illa molt cultural, que no costa tant com altres bandes, per exemple, que la gent, siguin comerciants, siguin ciutadans, siguin el que siguin, entrin en dinàmiques culturals i artístiques. No sé si aquí teniu la mateixa percepció, però crec que són un poquet el mirall cap a altres bandes.
1: Bueno, jo des de la meva posició particular dins l'associació jo m'he sent molt, molt respaldada. Evidentment són projectes que ja he agafat engegats i sí, vull dir, tots els comerciants veuen la part que s'alimenta un de l'altre, vull dir, el comerç, al final, nosaltres l'associació el que volem és que hi hagi comerç local i tota la cultura, al final, és això, és crear sinergies dintre de la societat i crear xarxa. I jo crec que és una mica tot el que fa que puguem, bueno, estar agermanats.
0: Clar. Parlant de iniciatives agermanades, parlant de col·laboracions, d'intercanvis, parlaven abans d'en Joan Maria Vidal, de Toni de Fil a l'Agulla. Clar, tu dius que creixer més no, però feis aquesta cosa tan guapa, no?, que és estar molt pendent, tenir el radar posat també en altres iniciatives similars per poder exportar peces de les illes i importar també, per exemple, del Principat. No?
2: Sí, sí. Bueno, amb el Fil a l'Agulla és el primer any, però durant uns anys també vam col·laborar molt amb el festival Píndoles, que es feia fins fa 2 anys a Barcelona, i na Paula també ha explicat que a vegades havien anat al festival, veiem obres seves, que després duem aquí, ells venien aquí, i sobretot també amb el Teatre de Barra, que aquí ja han tingut relació quasi des de la segona edició, perquè han de dir que el Teatre de Butxaca és més antic que el Teatre de Barra.
0: que quedi clar per això.
2: La primera edició del Teatre de Butxaca és de 2012 i les obres que vam representar eren del Somni Microteatre.
0: Sí,
4: Rates.
0: Hi havia Rates, sí, l'han comentat abans. Sí, comentat abans. Anna Paula, que deia que l'havia impressionat. L'havia...
2: Sí, sí, sí. De fet, Rates és una de les poques que han repetit.
4: És un hit.
0: És un hit del Teatre Breu de les Illes. Sí,
2: sí. Sí. Sí.
0: I que continuarà cercant, imagino.
2: Sí, sí, sí. Sempre estem en contacte. També hi ha gent que mos envia peces, mos envien obres, textes, a vegades vídeos.
0: Clar, t'has convertit en un... Vos heu convertit en un poquet un far, no? D'allà, ostres, menys si en Toni me l'agafa.
2: Ha passat, amb gent que
3: mos envia. Jo volia afegir també que com... Perquè he vengut com a actriu altres anys. Que, a part, també és molt guapo venir... És felicitat.
0: Sí, sí.
3: Venir com a actriu, com te tracten, com estàs, com disfrutes amb la gent, veure també el compromís de la gent, dels voluntaris. Per mi són com... És felicitat total.
0: Que bé, això de repartir felicitat.
3: Sí.
0: Per
3: favor. Total, sí, és que és
2: així. I Santa Claus.
0: Santa Claus el mes de setembre sí, sí. I a Menorca, que l'altre me trobava fa una estona, no? Gent que havia vingut i, clar, és que ha vingut a l'època ideal. O sigui, Menorca és meravellosa. Aina, dramatúrgia, clar, és un unicornio, no? Com és ser professor de dramatúrgia, de gent jove, que està començant, que segurament molt d'ells, per aventura, somien ser actors i actrius, però que també tenen aquest coquet, no, d'escriure.
3: Jo m'he trobat que lo que xerràvem, que hi ha, que, o sigui, que a Menorca hi ha molta passió, hi ha molt de talent, hi ha també això, com un compromís en sa feina, moltes ganes, i a l'escola hi ha tot tipus d'alumnes. Hi ha alumnes, hi ha una lota que ha participat a la creació de la peça, que té 16 anys, que Ostres. Era una gènia. O sigui, tots són genis i gènies. Després hi ha totes les edats. Hi ha gent més gran, gent més jove. I lo interessant també és com a les classes treballar plegats, no? En diferents generacions, diferents... Hi ha alumnes que, per exemple, ja estan a segona o tercera d'interpretació, n'hi ha d'altres que acaben de començar. I ara ja hi ha un grup d'alumnes en els que ja duim 2 anys treballant i ja se va notant com estem, o sigui, ja estem com encaminant perquè cada un pugui crear o començar a pensar el seu projecte.
0: I participen amb l'Indatxec, aquests que
3: sí.
0: dius?
3: Sí, sí, sí.
0: Com definiries la peça? Sí, perquè ja com saben que no queden entrades. Però jo què sé, va, sí.
3: Jo la definiria com un experiment.
0: Ens encanten els experiments.
3: És un experiment.
0: Que guapo. On se fa, per cert? El carrer Sant Onofre.
1: Sant Onofre, sí. És com a l'entrada d'un edifici.
0: Ja que hi som, Toni, parla'ns dels espais, perquè això no és un teatre barra, que sempre passa en un bar. És vera que el microteatre sí que eren com monogràfics, agafava un lloc si més emblemàtic i ja sabia descriure els autors i les autores pensant aquí. Són obres ja persistents, però clar, que se representen també espais no convencionals, ocupant cases, bars... Com fet, trobes els espais? Com et cedeixes? O com es tries?
1: Primer se tries
2: l'obra. Quan veiem una obra que ens interessa, pensam on pot encaixar i ja anem a cercar l'espai. Hi ha hagut obres que han estat escrites per forçar un bar i aquí l'hem adaptada per forçar una casa,
0: clar.
2: Per exemple. Ho hem fet diverses vegades, això. Perquè, de fet, ens és més fàcil aconseguir una casa o un local d'un altre tipus que un bar, que normalment en aquestes hores està obert i és difícil. Però, les vegades ho hem adaptat. També hi ha gent que ens ha ofert locals. Hi ha gent que ens ha dit... De fet, enguany feim Piano Man a un espai que l'any passat ens van oferir. Diu, mirau, sí. Quin espai més xulo tenim abans si l'any que ve. I diran, mai som. Diu, hi ha gent que ens ha ofert espais. I també hi ha gent que quan li han anat a demanar no ha volgut saber res.
0: Sí?
2: Perquè, clar, en un vespre fiques allà 300 persones dins que seu i no a tothom li fa gràcies.
0: Has de tenir espai per començar.
2: Però, sí. Però bueno, normalment no tenim... un dels criteris que tenim claríssims és que està dins el centre històric de Ciutadella, dins el nucli antic. No me n'anàvem fora de so d'estar a prop, perquè la gent va d'un lloc a l'altre. A més, va sorgir això també d'una associació de veïns del centre històric. I
1: ho ha agafat també una associació de
2: comerciants també.
0: Efectivament, clar. I ciutadania i teixit comercial, diguem, van de la mà. Que no sempre passa.
2: I, bueno, això és un dels criteris. I després això anar demanant aquí i allà i a vegades... i cercant segons on podem ficar. Per exemple, enguany feim Rumis, que és un...
0: Sí, que hem parlat abans amb la Rondújar, sí.
2: Que l'original és un bar,
0: sí.
2: I la feim a una casa. I, de fet, jo...
0: Crec que
2: l'he vist al bar.
0: Crec que hi diu més una casa.
2: Quan la veia en el bar, pensava...
0: El títol ho diu.
2: Millor una casa.
0: Però, ja està.
2: I avui ho tindrem així, per que exemple. Sí.
0: I, Marquès, enhorabona també per tot aquest acompanyament que feis. Me parlaves d'uns 80 establiments que hi formen part de Ciutadella Antiga. Això d'anar de la mà de ciutadans i comerciants crec que és una bona cosa i que continuï així. Podràs gaudir de les peces, també?
1: Sí, sí, jo
0: estic... Ja veig la camiseta. Ja estàs
1: equip organitzadors.
0: Perfectament equipada. O sigui, fas de gerent i també de voluntari un poquet.
1: Sí,
0: també.
1: Molt bé. Sí, sí.
0: Moltíssimes gràcies. Aina, no fluixis.
3: No.
0: Continua escrivint, també, a part de fer classe. Que,
3: sí, sí,
0: que evident
3: sí,
0: que,
3: sí,
0: que mos agrada allò que escrius. Aina de Cos, Toni Gené, Illa Marquès, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
0: I continueu repartint felicitat, Toni.
2: Vinga.
3: Gràcies.

0: l'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
1: I avui, com que som a Ciutadella, hem demanat a Anna Catarrosa i també a Marta Pérez, les nostres responsables de la secció de sèries i cinema, que es deixin un àudio, perquè som a Ciutadella, però no ens volem quedar sense escoltar les recomanacions. Escolta, Anna Cata.
2: Hola a tots. Me feis molt enveja disfrutant del teatre de butxaca. Jo hi he participat uns quants anys i m'apareix una experiència molt enriquidora. Jo avui vos duc una sèrie que no és novetat, però és el meu particular homenatge a Gloria Steinem, que va morir el passat 2 de setembre als 92 anys, recordant que va ser una periodista, activista i una de les grans figures del feminisme nord-americà de la segona onada. Se diu Miss America i conta la batalla política i social als Estats Units durant els anys 70 per l'aprovació de l'esmena d'igualtat de drets, enfrontant el moviment feminista amb figures com Gloria Steinem, amb el moviment conservador liderat per Phyllis Schlafly, que va lluitar per impedir-ho. La sèrie és fascinant. Parla de feminisme, parla de política, de com se convence la gent. Ines Schlafly era una comunicadora extraordinària que va entendre una cosa que continuem veient constantment en política, que una idea abstracta funciona molt millor si aconsegueixes convertir-la en una por quotidiana. Estèticament és molt setentera, molt elegant, les interpretacions de Rose Byrne com a Gloria Steinem estupenda i na Kate Blanchett absolutament magnètica. El més interessant de la sèrie és que veient-la ara dius, segur que m'ha avançat 50 anys? Si la voleu veure, la podeu veure a Disney Plus, són 9 capítols de 45 minuts.
0: L'escapada amb Marta Pérez.

0: I na Marta, que avui, com no podria ser d'una altra manera, ens acosta el títol de la setmana, de la temporada, dels pròxims mesos. Crec que tots els mitjans i mitja Espanya parla de la bola negra. I Marta ens ha deixat aquest àudio.
1: En Carlos Saura va convertir Bodas de Sangre en un ballet flamenc amb l'Antonio Gades l'any 1981. En Mario Camus va tancar en Irene Gutiérrez Cava i Nana Belén entre les parets de la casa de Bernard d'Alba. La Pilar Távora va duir-me la pantalla grossa. I na Paula Ortiz va reinventar el poeta amb un lirisme gairebé oníric amb La Nòvia. La Bola Negra no adapta un text acabat ni és una pel·lícula sobre el Lorca. Això crec que ha de quedar molt clar. La Bola Negra neix d'una absència. El poeta granadí només va escriure 4 pàgines de l'obra abans de ser assassinat el 1936, i el títol ja ho deia tot. Fa referència a la pràctica de rebutjar la sol·licitud d'ingrés d'un jove homosexual a un club social de Granada mitjançant una bolla negra, un gest mínim gairebé burocràtic que condemnava algú a l'exclusió. Lorca va deixar el principi, i en Javier Ambrosi i en Javier Calvo han tardat 90 anys en escriure en la resta juntament amb Alberto Conejero. Sobre aquest fragment, sobre aquest silenci, s'aixeca la que probablement sigui i la pel·lícula espanyola més important de l'any, que, per suposat, serà la meva escapada d'aquesta setmana. La Bola Negra arriba a Cine Ciutat.
0: I d'aquesta és la recomanació d'Anna Marta Pérez, ja sabeu, la pel·lícula dels Javis sobre en Lorca, que està causant furor ja abans fins i tot de ser estrenada per espases que ja han vist els experts, també pel seu recorregut en els festivals. Idò, acabam aquí aquest especial L'Aviador des de la plaça de la Catedral de Ciutadella amb ocasió de la 14a edició del Teatre de Butxaca. Tomeu Fiol i Jordi Fàbregas han estat al control tècnic aquí al CDI Better Radio, també Iker Hernández donant suport a la tècnica des dels estudis centrals. Acabant amb música, el petit de Caleri estan actuant en aquestes hores de divendres al claustre de Mohó, en el marc del 150 aniversari d'una coneguda marca de cervesa. Amb aquesta versió de Close to Me, un clàssic de The Cure, ens acomiadam per avui. Tornem dilluns. Visca el teatre, visca la cultura.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
1: Bon dia, són les 8. Amb la nova llei agrària, si es construeix un habitatge en rústic, serà obligatori mantenir una activitat agrària al terreny durant el manco 10 anys. Aquest, juntament amb la regulació de les agroestades, que no podran superar les 6 places per explotació i que sortiran de la borsa de places turístiques ja existents, són alguns dels principals canvis que incorpora la norma. D'aquesta manera es vol incentivar la feina al camp, reforçar la producció local i oferir als pagesos vies de negoci complementàries. El sector valora positivament la nova regulació, si bé Unió de Pagesos apunta que continua faltant una cosa vital per al sector, definir quin tipus d'agricultura se val per al futur. Repassam ara altres titulars amb Joan Josep Sunyer. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Presó provisional per 2 dels 3 detinguts per presumpte segrest de Saranjassa.
2: Els detinguts podrien haver estat contractats pel propietari d'una finca per fer fora el llogater o resoldre unes diferències econòmiques.
1: El Servei d'Acollida de Víctimes de Violència Masclista de Palma té 329 dones i nins el 2025, un 5% més que fa un any.
2: Més del 80% de les dones afectades viuen amb l'home que les maltracta i només una de cada 9 té alternativa habitacional.
1: El govern destinarà 2 milions d'euros procedents de l'ecotaxa a impulsar refugis climàtics públics a les illes.
2: Els projectes cerquen adaptar els espais urbans a les zones de calor i protegir especialment els col·lectius més vulnerables.
1: Continua durant tot el cap de setmana la 37a edició de la Fira del Llibre en Català als Jardins de la Misericòrdia de Palma.
2: La cita organitzada pel Gremi de Llibreters de Mallorca reuneix una 30a de participants i una 20a d'activitats amb propostes com presentacions i firmes de llibres i contacontes.
1: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia, Real Mallorca. Rep demà la visita a l'Almeria amb el virus FIFA present al primer equip. Recordar que Martin Balge, Lucas Bestrom i Cito Lubumbo, que ahir per cert es va lesionar l'espatlla a Angola, no treballa amb el Luis García per mort dels seus compromisos internacionals a les seves seleccions. Ahir va arrencar la primera federació, parlant de bàsquet, amb un emocionat derbi entre Palmer Bàsquet i FIBI Mallorca, que va acabar amb el triomf en el darrer segon dels locals per 95 a 94. Avui el Menorca també arrenca la competició visitada al Cantàbria. I en futbol sala, triomf per golejada del Palma Futsal 2-7 a la pista del Xota Navarra. Un marcador que, combinat amb l'empat del Barça i Cartagena, li dona el lideratge a la competició al conjunt d'Antonio Vadillo.
1: Previsió del temps, Margalida Ribas, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, encetam el cada setmana encara parlant d'estabilitat. Avui destaca l'entrada de vent de component nord, que es preveu que bufi entre fluix i moderat, fet que alterarà lleugerament la situació marítima al nord amb alguns redols de maror. També frenarà la temperatura màxima a la meitat nord de l'arxipèlag, fet que farà que sigui de cap al sud, allà on registrem els valors més elevats, que es mouran entre els 29 i puntualment 31 graus. Pel que fa a l'estat del cel, s'espera una jornada en general assolellada, durant la qual anirem alternant les estones de sol amb intervals de núvols prims.
1: Gràcies, Margalida. Quant a la informació de servei, atenció als conductors a la Serra de Tramuntana. A partir d'ara i fins aproximadament la 1:30 del capvespre estarà tancat un tram de la carretera de Deià a Solla per la disputa d'una prova d'automobilisme.
2: I pel mateix motiu, a partir de les 9 i fins aproximadament les 2:30 del capvespre i també entre les 9 i quart i quan falti un quart per les 3 es tancaran dos trams més. En aquest cas, un a la carretera de Valldemossa a Esporles i un altre a la d'Esporles a Puigpunyent. També a les carreteres del Reiguer i Esplà hi haurà afectació del trànsit per un carril tancat puntualment quan passi el pilot de ciclistes de la marxa femenina Volta a l'Aro.
1: Són les 8:04, Ivan López és el control tècnic. Comencem.
0: Informatiu matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
1: El Consell de Govern ha aprovat el projecte de la nova llei agrària que ara iniciarà la tramitació al Parlament. Segons la presidenta Proens, que ha presentat la nova regulació, l'objectiu és donar més eines al sector primari per millorar la viabilitat i la rendibilitat de les explotacions.
5: Perquè els nostres pagesos i ramaders no volen ser part d'un decorat, ni jardiners del nostre paisatge, sinó que volen viure de la seva feina.
1: La norma, que Proens defensa que és consensuada amb el sector, prioritza els usos agraris en sòl rústic davant altres usos, especialment el residencial. Marta Pujalto.
6: Segons el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, la norma facilita l'accés a l'aigua, la incorporació d'energies renovables, la transformació dels productes i la venda directa.
7: No hi ha cap obligació de fer una agrostada ni de fer un punt de venda directe, però la llei facilita que el pagès cadu a casa seva triï.
6: Una de les principals novetats és que quan la normativa urbanística permeti construir un habitatge unifamiliar aïllat de més de 100 metres quadrats, haurà de quedar vinculat durant almenys 10 anys a una activitat agrària. La llei també regula les agroestades, una de les mesures que més ha qüestionat l'oposició. Podran oferir fins a 6 places per explotació.
5: Una figura ja existent, aprovada en el 2019 per govern d'Esquerres, en cap cas suposarà un increment de places a les illes.
6: El projecte reforça, a més, l'agricultura i la ramaderia ecològiques, les races autòctones i les varietats locals.
1: El president de Saja, Joan Company, destaca que s'hagin tingut en compte les demandes dels pagesos.
8: Creiem que és una llei que està pensada per facilitar la vida a els que realment viuen de l'agricultura i aconseguir que els pagesos puguin seguir fent de pagesos, no? I facilitar molt d'entremanys que s'accep de paperassa, això ho fa molt bé, i llavors hi ha una poia molt clar en el producte local.
1: Per la seva part, el president d'Unió de Pagesos, Sebastià Ordines, ha assenyalat que la nova llei millora l'anterior i celebra que delimiti el que es pot fer i el que no en matèria d'urbanisme en sòl rústic.
2: Tot i això, ha puntualitzat que li manca definir a la llei quina agricultura es vol en els pròxims anys.
9: De pensar quina agricultura volem de cara al futur. Tenim molt de problemes, tenim el canvi climàtic, tenim els increments de costos, de sobrecostos que tenim més producció. Hem de veure, anem, com afrontem els pròxims 10 anys i aquesta llei no ho acaba d'aclarir.
1: El govern també ha aprovat destinar 2 milions d'euros procedents de l'ecotaxa a impulsar refugis climàtics públics a les illes.
2: El 80% de les ajudes s'avançarà a les administracions públiques que en seran les beneficiàries. Els projectes cerquen adaptar els espais urbans a les zones de calor i protegir especialment els col·lectius més vulnerables.
1: I el Consell d'Eivissa ha aprovat declarar zones turístiques saturades al nucli antic de Vila, Platja d'en Bossa i Talamanca per facilitar la reconversió d'hotels i millorar infraestructures públiques. S'invertiran 35 milions d'euros, el 60% dels quals es destinarà a reformes hoteleres. Helena Gregori.
10: Els hotels a les subzones turístiques saturades tindran prioritat per reformar. Es rebaixen les ampliacions del 15 al 10% i no es podrà augmentar en places. Es vol elevar la qualitat i convertir zones per vianants. L'oposició critica que no s'ha previst l'efecte col·lateral de l'encariment de les zones residencials. Escoltam Òscar Rodríguez de Podem, Jaime Díaz d'Entre Sotos de Vox i la resposta del vicepresident del Consell d'Eivissa, Mariano Juan.
11: Recerra de tots els problemes i després no analitza en absolut quins efectes pot tenir aquesta política de modernització dels establiments respecte del preu de l'habitatge o l'oferta complementària de la zona.
12: Tot això es podria fer exactament igual con la norma anterior. Jo el que creo és que això no és nada més que un postureo.
13: Precisament perquè es puguen aprovar tant des del sector privat com des del sector públic en finançament prioritari, inversions que mitiguin els impactes i que corregeixin els impactes acumulats del sector turístic dels anys 60, 70, 80, 90 en endavant. Si les nostres ciutats estiguessin només a l'albur de lo que el laissez-faire, pues no farien falta aquests plans.
10: La consellera del PSOE, Elena López, denuncia que és una declaració encoberta per donar una llicència a la discoteca projectada a l'Hotel Corso. Li respon Mariano Juan.
14: Obrint una porta per poder desatascar mitjançant aquesta via la llicència de l'Hotel Corso?
13: No canvia el règim d'ús. Que si no es podia fer una discoteca abans, no es podrà fer una discoteca ara.
10: El ple també ha aprovat pujar les tarifes del taxi un 9%.
1: Mentrestant, els hotelers de Mallorca fan front al tram final de la temporada amb unes expectatives positives i amb la mirada posada en els resultats dels mesos de setembre i octubre. De moment, creuen que les xifres d'ocupació estan sent similars a les de l'any passat i, per tant, n'estan satisfets.
2: La vicepresidenta de la Federació Hotelera Mallorquina, Maria José Aguiló, assegura que els hotels mantenen una activitat elevada i destaca que un 20% de la planta ja obre durant tot l'any. Aguiló ha assegurat que les temporades marcades per creixement molt elevat s'han acabat.
15: Las temporadas de euforia tras el denominado efecto champán ya se están estabilizando, el tema se está asentando, los departamentos comerciales, las empresas tienen que estar muy pendientes de los mercados, de cómo se comportan.
2: Pel que fa als preus hotelers, Aguiló ha explicat que l'increment està relacionat, entre altres factors, amb la transformació de la planta d'hotels i considera que actualment els preus tendeixen a estabilitzar-se.
1: La vicepresidenta dels hotelers mallorquins ha fet aquestes declaracions durant unes jornades sobre la gestió de riscos en el sector turístic. A banda dels provocats per la guerra a l'Orient Mitjà, el responsable de turisme de BTV Espanya, Carlos Tàrrega, ha dit que els empresaris cada vegada els preocupa més l'absentisme.
16: Hay riesgos, retos y amenazas que van cambiando, otros que permanecen en el tiempo. Vamos a hablar de absentismo, que es un problema que tenemos en la industria y en general en España.
0: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
1: 8 i 11 minuts en clau de successos i tribunals, presó per dos dels tres homes detinguts per un suposat segrest a Saranjàs, a Palma, després que tots tres hagin comparegut davant del jutge. Els investigats podrien haver estat contractats pel propietari d'una finca per fer fora el llogater o resoldre unes diferències econòmiques.
2: Els homes varen anar a la finca per trobar el llogater, però no era, i varen trobar un amic seu que hi passava uns dies. El varen fermar, colpejar i obligar a pujar a una furgoneta passats uns quilòmetres. En marxa, el varen treure del vehicle. Poc després, la policia va identificar un dels sospitosos com una persona que treballava en aquesta finca i el va detenir. Els altres dos també varen ser detinguts. A tots tres se'ls investiga pels delictes de detenció il·legal, lesions i amenaces.
1: La Guàrdia Civil ha detingut a Eivissa un home de 53 anys que havia fugit i sobre el qual hi havia un ordre de crida i cerca.
2: L'arrest s'ha produït en el marc de l'operació Cavalieri, una investigació contra una organització dedicada al tràfic de drogues entre Eivissa i la península. Aquesta operació acumula fins ara 26 detencions. A més, els agents han intervingut més d'una tona i mitja de cocaïna i prop d'11 tones de xix.
1: També a Eivissa, la Policia Nacional ha detingut un home acusat d'un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers i d'afavoriment de la immigració il·legal. Segons la investigació, l'home hauria patronejat una embarcació pesquera que va sortir dia 15 de setembre des d'Algèria amb 14 persones a bord que varen arribar a Formentera. Va ser detingut el 17 de setembre i la investigació continua oberta. A tot això, aquesta setmana ha tornat a estar marcada per les nombroses embarcacions irregulars que han arribat a les illes. Des de dilluns han arribat d'aquesta manera per més de 500 migrants. La darrera va tocar terra ahir a les 9 del vespre.
2: I va ser interceptada a Cala Santanyí amb 9 persones d'origen magrebí a bord. Enguany ja n'han arribat a les illes més de 6.000 de persones migrants irregulars per via marítima, un 7% més que en les mateixes dates de l'any passat.
1: Més de la meitat de les persones que arriben ho fan a Formentera, on precisament hi han estat el diputat popular al Congrés, José Vicente Marí, i el senador autonòmic Miquel Jerez per denunciar l'emergència migratòria. Ens ho conta Enri Fernández.
17: Els parlamentaris han criticat durament el que consideren inacció del govern central en matèria de migració. Escoltam el senador autonòmic Miquel Jerez.
18: El senyor Pedro Sánchez no aplica estrictament la llei en matèria d'immigració. La llei d'estrangeria diu que aquella persona que arriba en situacions irregulars se li té que obrir un expedient, però un expedient d'expulsió, un expedient de retorn.
17: El PP assegura que continuarà lluitant des del Congrés i el Senat per assolir mesures concretes per fer front a aquesta crisi migratòria. Demanen l'activació del Frontex, el reforç dels cossos de seguretat i una bona política exterior amb els països emissors de migrants. Sentim el diputat al Congrés, José Vicente Marí Bosso.
19: El que no podem fer és enfadar els països que són emissors. El segon és activar Frontex. El tercer, dotar de recursos a les nostres forces i cossos de seguretat.
1: La presidenta del govern ha anunciat que prepara noves reunions amb responsables de Brussel·les per insistir que Frontex tingui presència a les Balears. Marga Proens, a més, ha criticat que la secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, no s'hagi reunit amb ella, malgrat la seva presència a Palma aquesta setmana.
5: Demostra una vegada més, i me sap greu tenir raó amb això, que estem més tots sols i més abandonats que mai. L'única política migratòria que jo li conec d'aquesta secretària d'Estat és col·locar carpes. Pets seus, eh? Perquè per menors que són responsabilitat dels consells insulars, d'aquests no en vol saber res.
1: Més coses. El Servei d'Acollida de Víctimes de Violència Masclista de Palma té 329 dones i nins al 2025. És un 5% més que un any enrere. Així ho detalla la memòria d'activitats que ha presentat l'Ajuntament, que ha destacat la importància d'aquesta atenció municipal perquè aquestes dones puguin escapar de l'agressor.
2: La gran majoria de les dones, més de 8 de cada 10, viuen amb l'home que les maltracta i només una de cada 9 té alternativa habitacional. És per això que aquest servei disposa de 117 llits per dia que ocupen dones agredides. Totes soles són fills de mitjana, fins que tenen més autonomia, poden estar dins aquest sistema 5 mesos. El problema de l'habitatge continua sent, segons el tècnic d'igualtat de Cort, Toni Colom, un dels principals esculls perquè les víctimes puguin iniciar una nova vida lluny de la violència.
20: Les dificultats d'accés a un habitatge són en aquest moment una de les principals violències masclistes, en el sentit de que són el freno més important que tenen les dones per deixar convivències violentes i per trobar un camí propi d'autonomia en el seu procés de sortida de la violència.
1: Una de cada 5 dones ateses va anar directament l'any passat a demanar ajuda a l'Ajuntament. La resta van ser derivades d'altres serveis municipals.
2: Per això, el tècnic d'Igualtat ha destacat la importància que aquesta acollida es conegui.
20: El moment en què han de sortir de sa casa, no els queda més remei moltes vegades que agafar lo imprescindible i partir, o simplement no agafar res i partir per salvar sa pell. I aleshores, això mos dona la idea de que és un servei imprescindible per a aquestes persones.
2: El grau de satisfacció de les dones ateses en aquest servei per dones maltractades és molt elevat, de 9 sobre 10, segons la memòria d'activitats de Corte de l'any passat.
1: A tot això, una desena de professionals de l'U2 ja han fet el curs de formació que permet millorar la resposta telefònica a dones víctimes de violència de gènere. És una iniciativa que va sorgir arran d'un conveni amb l'IBE Dona i que posa el focus en l'escolta activa, l'empatia i a conèixer els cicles de la violència.
2: Aquest curs té una durada de 3 hores i s'ofereix des d'aquest mes de setembre fins al novembre de l'any que ve. Està destinat a tots els treballadors de l'U2, que són un centenar en total. La directora de l'IBE Dona és Cati Salom.
21: Els professionals de l'U2 ja tenen disponible en format plataforma online un curs de formació on treballen diferents objectius, des de la sensibilització no, envers aquesta temàtica fins a una donar una resposta institucional, sobretot de respecte, de tolerància zero.
2: I el director general d'Emergències, Pablo Garriz, ha remarcat que aquest curs complementa el sistema d'autoprotecció que fa servir una base de dades confidencial amb números de telèfon de dones víctimes incloses en el sistema Biogen, facilitats de manera voluntària per prioritzar i agilitzar la seva atenció en cas d'emergència.
22: Para nosotros el programa Iris, con la formación especializada para este tipo de llamadas por parte de nuestros operadores, supervisores y jefes de sala, da un valor añadido que luego permite ofrecer recursos extraordinarios para nosotros, ordinarios para IBE Dona, que permitan reforzar y derivar esas asistencias.
2: Durant el primer semestre d'enguany s'han fet 242 telefonades des de l'U2 al servei 24 hores de l'IBE Dona. L'any passat varen ser 749.
1: Desgranar l'estigma de les dones i el menyspreu a la seva veu i vivències durant el franquisme és l'objectiu d'unes jornades que se celebren avui a l'Aro. En el punt de mira, les accions repressives dutes a terme pel Patronato de Protección de la Mujer arreu d'Espanya contra milers de dones que van ser sotmeses i privades de llibertat. Històries desconegudes i fins ara amagades que es podran conèixer a partir de testimonis vius.
2: Sense la memòria de les dones no hi ha memòria democràtica, és el lema escollit per Dones Andants a d'Alaró, entitat feminista que organitza les jornades per recuperar moltes biografies anònimes que patiren en silenci durant el feixisme, però també la primera dècada de la democràcia, expliquen fins al 1985, com exposa aquesta portaveu Maria José Busquets.
3: Rescatar el relat de ser dones que varen patir en segona línia, però varen patir moltíssim, perquè també varen ser víctimes les dones que se varen quedar en som o desaparegut, que se varen quedar en una situació també de represàlia. Que aquesta institució hagués funcionat 10 anys de democràcia és la prova més palpable de que estaven totalment ignorades. O sigui, què passa? Que ningú sabia que això existia quan se va votar la Constitució? Doncs pues no. No ho sabien, estaven allà tancades i tot era silenci.
2: Aquesta vulneració de drets sense haver comès cap delicte, com a mostra del vilipendi viscut pel sector femení a mans de la institució i que es tractarà en una taula rodona avui a Hora Baixa.
3: Amb una dona com Consuelo García del Cid, supervivent del patronat i amb informació de primeríssima mà de tot el que va suposar, perquè bàsicament el patronato va vulnerar tots els drets bàsics de dones que no havien comès cap delicte i que l'únic que era que se les tachava, diguéssim, de rebels. Una mostra molt clara de lo que va ser la repressió franquista per ses dones.
2: Intervendran altres investigadores, també membres del grup de recerca creat per la Universitat de les Illes Balears i que compta amb diverses entitats i col·lectius dedicats a la institució del Patronato de la Mujer, per conèixer què va suposar.
3: Perquè hi ha molt d'oscurantisme i moltíssimes dificultats

0: poc geogràfic per desvincular-les de les seves famílies i coneguts. O sigui que igual una dona de Mallorca la varen enviar, jo què sé, a Madrid o a Barcelona o vés-te'n a saber. A nosaltres també ens agradaria poder contactar si elles volen, perquè això sí que és vera que és voluntari, les dones que vulguin donar la cara.
1: La programació de la jornada a l'Aro comença avui migdia amb la projecció del documental Pou de Silencis, que recull experiències de dones de la localitat del Reguer que patiren la repressió feixista, i a partir de les 6:30 del capvespre, una taula rodona, tot al casal Sant Tugores, amb entrada lliure.
2: Vuit i 23 minuts, preocupació, sobretot entre les dones, pel desabastiment de certs medicaments hormonals, com el Lenceto, que per combatre els símptomes de la menopausa. Aquesta manca de medicaments també afecta les dones trans que segueixen tractaments hormonals. Des del passat mes de març hi ha mancança d'alguns fàrmacs, com esprais o pegats. El Ministeri de Sanitat espera, en tot cas, que el novembre el problema quedi solucionat.
1: La farmacèutica dels serveis assistencials de la Col·legi de Farmacèutics, Emma Suárez, llança un missatge de tranquil·litat a les dones. Diu que hi ha fàrmacs alternatius.
3: La falta d'aquest medicament lo que hará és que les dones en esta etapa de su vida, si no poden acceder a ningún otro, pues sufrirán los síntomas asociados a la menopausia de forma más severa. Entonces, en estos momentos, pues deberían acudir a su médico y que le paute el medicamento adecuado y que haya del que haya disponibilidad.
1: La farmacèutica assenyala que en cas de manca de subministrament és important que les dones vagin a la seva ginecòloga per evitar els símptomes derivats de deixar la medicació.
3: Ante cualquier duda, su farmacéutico les podrá asesorar en los siguientes pasos a seguir, bien sea derivándolo al médico o cualquier otra vía que le puedan informar. Y que el farmacéutico, ante problemas de suministro, tiene todas las herramientas disponibles para, en el caso que pueda hacer una sustitución, la hace. En el caso que tenga que derivar al paciente, lo deriva.
1: El Lenceto, un dels fàrmacs dels quals hi ha desabastiment, conté estradiol i està indicat pels fogots associats a la menopausa. En aquest cas, la manca de subministrament és a causa de problemes amb el dispositiu d'administració. Assegura el Ministeri de Sanitat que l'Agència Espanyola de Medicaments fa feina per dur noves unitats tan aviat com sigui possible.
2: I les entitats d'Eivissa reconeixen l'impuls de la Conselleria de Benestar Social amb les llistes d'espera de les resolucions de les sol·licituds de discapacitat. Tot i així, a Eivissa continua la cua. Hi ha una llista d'espera mitjana de 12 mesos, on se compta i bon aranyó.
4: L'espera a Mallorca i Menorca és de 7 mesos, a Formentera de 10 i a Eivissa és a la cua amb un any d'espera mitjana. Tot i així, les entitats reconeixen la millora de la nova passarel·la de valoració i resolució impulsada per la Conselleria, ja que abans tardaven un any i mig o més. Sentim primer Carmen Bonet, gerent de Com tu, Apnef, i després la treballadora social d'EMIF, Núria Noguera.
5: Les llistes sí que s'està reduint, sí que s'està fent aquesta plan una mica de xoque que va posar el govern, però encara queda bastant feina per fer.
6: Es cierto que hemos observado que se ha agilizado bastante el tiempo de espera en cuanto a las valoraciones iniciales de discapacidad.
4: Però hi ha petites esquerdes, com el cas de Mustafà, que li han reduït el grau de discapacitat sense, diu, que l'hagin examinat.
7: Me reconocieron de discapacidad 72, me reconocieron, pero es renovable dentro de 2 años. Cuando llego a los 2 años aquí para renovar la tarjeta de discapacidad, me la bajaron hasta 33, pero me la bajaron así, sin mirarme. El dolor, tengo un dolor neuropático, es muy fuerte, tomo tantas pastillas.
4: S'ha quedat sense ajudes. Diuen que la passarel·la de vegades no reflecteix la situació real dels usuaris. Escoltem Noguera de nou.
6: Esta passarel·la que se está aplicando es cierto que impersonaliza un poco lo que es la valoración individual de los casos de discapacidad y puede a veces no reflejar la situación real de las limitaciones de los usuarios.
4: Demanen més recursos per tal d'examinar els casos de forma individualitzada.
8: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Miquel Mas Fiol, una de les veus joves més potents del teatre actual, torna a Inca. Arriba Bachata, una comèdia àcida i molt divertida sobre els prejudicis

0: Gràcies al xoc cultural i les absurditats de la nostra societat. 3 d'octubre a les 19 hores al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
1: Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb Bici Bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
2: Fora de les Illes, el desnonament a Madrid de la dona de 87 anys amb problemes de mobilitat continua duent cua. Avui hi ha prevista una manifestació a la capital convocada pel sindicat de llogaters per assenyalar-ne els responsables. El sindicat reclama més que Espanya impulsi els contractes indefinits de lloguer com fan altres països.
3: Això quan hem sabut que l'Ajuntament de Madrid ha desestimat per motius legals, diu, l'oferta econòmica de l'empresa propietària de l'immoble impulsora del desnonament per cedir-li l'habitatge i que la dona pugui tornar-hi. No obstant això, l'administració local madrilenya diu que farà de mediador a partir de dilluns entre les parts per mirar d'arribar a una entesa que permeti justament això, que Mari Carmen torni a casa seva. A més, el Ministeri d'Habitatge ha reconegut que treballa perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi el decret que no va poder aprovar el juliol i que tornaria a impedir treure per impagament persones vulnerables dels seus habitatges. Un decret que cerca que tingui també l'aprovació dels catalans per la seva aprovació posterior al Congrés de Junts, el soci exterior de l'executiu de Sánchez, el Manco, pel que fa a limitar-ne la efectivitat quant al fons Voltos.
2: No serà aquesta a favor de Mari Carmen i contra desnonaments de persones vulnerables l'única manifestació del dia a la capital d'Espanya. La situació a Ceuta, milers de persones migrants esperant una resolució, la seva entrada sense permís al juliol, tornarà a treure al carrer ciutadans i dirigents del PP i Vots.
3: En la convocatòria es destaca el suport als residents de la ciutat autònoma per la molèstia que els ha generat la situació i la vulnerabilitat que diuen pateixen per l'amenaça d'una nova entrada massiva de persones des del Marroc. També per reclamar la convocatòria d'eleccions generals a Espanya. Justament sobre el cas de Ceuta s'ha pronunciat aquest divendres en una conferència al Club Diario de Mallorca l'exdirector del Centre Nacional d'Intel·ligència, el mallorquí Jorge Díez Callar. Ha retret al govern central la desclassificació d'informes que eren secrets en un intent, diu, de camuflar una mala gestió.
4: Yo creo que son tres razones muy buenas. Uno, la imagen de España. Dos, que favorece la ultraderecha. Y tres, que beneficia a Marruecos para que a esto se le ponga fin de una forma rápida. Hemos perdido un mes entero. Hemos empezado a actuar solo en septiembre y vamos muy por detrás.

0: Són les 8:30, repassam ara els principals titulars. Amb la nova llei agrària, si es construeix un habitatge en rústic, serà obligatori mantenir una activitat agrària al terreny durant el manco 10 anys.
1: Una altra de les novetats és la regulació de les agroestades. No es podran superar les 6 places per explotació i aquestes sortiran de la borsa de places turístiques ja existents.
0: Presó provisional per a 2 dels 3 detinguts per presumpte segrest de Saranjassa.
1: Els acusats podrien haver estat contractats pel propietari de d'una finca per fer fora el llogater o resoldre unes diferències econòmiques.
0: El Servei d'Acollida de Víctimes de Violència Masclista de Palma té 329 dones i nins el 2025, un 5% més que fa un any.
1: Més del 80% de les dones afectades viuen amb l'home que les maltracta i només una de cada 9 té alternativa habitacional.
0: El govern destinarà 2 milions d'euros procedents de l'ecotaxa a impulsar refugis climàtics públics a les illes.
1: Els projectes cerquen adaptar els espais urbans a les ones de calor i protegir especialment els col·lectius més vulnerables.
0: Continua durant tot el cap de setmana la 37a edició de la Fira del Llibre en Català als Jardins de la Misericòrdia de Palma.
1: La cita organitzada pel Gremi de Llibreters de Mallorca reuneix una trentena de participants i una vintena d'activitats amb propostes com presentacions i firmes de llibres i contacontes.
2: Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: Repassats els titulars, és el moment de donar un cop d'ull a les portades dels diaris. A Menorca, el diari titula «Els llocs podran ampliar les seves edificacions un 20% per allotjar 6 turistes». Això en relació a la llei agrària que, com vos hem explicat en obrir l'informatiu, s'ha aprovat aquest divendres. Matís en subtítol que l'executiu ha fet marxa enrere en la intenció inicial de permetre 10 places.
1: En qualsevol cas, destaca el Menorca en subtítols que la llei agrària impulsada pel govern dona més facilitats a les explotacions per poder obtenir rendes del turisme i que aquestes n'hauran d'acreditar que un pagès resideixi a la finca ni sotmetre's a una avaluació d'impacte ambiental.
0: A Formentera, el digital Formentera avui obri amb l'anunci d'una jornada dilluns sobre prevenció d'incendis i ajudes per a neteja forestal que està oberta als veïnats.
1: I Ràdio Illa ho fa amb la rehabilitació de Can Ramon, la casa antiga de Sant Francesc que vol destinar-se a formar part del Museu de l'Illa. Explica que la rehabilitació de l'immoble s'encalla perquè el Consell Formentera ha iniciat els tràmits per rescindir el contracte a petició de l'empresa amb la Unió d'Empreses Responsables per dur-lo a terme. Això per l'endarreriment en la licitació del projecte i problemes de finançament.
0: A les Pitiuses, del plenari del Consell d'Eivissa, que, com també vos hem explicat, s'ha celebrat aquest divendres, el periòdico d'Eivissa destaca que n'ha sortit l'oferta del president Marí per fer un front comú de diputats i senadors eivissencs, oposició inclosa, contra l'ampliació de l'aeroport.
1: El futur de l'aeroport i les conseqüències que pot tenir Eivissa estan per sobre dels partits, llegim que ha firmat Vicent Marí.
0: De segona notícia, acompanyada d'una foto d'embarcacions que han fet la ruta migratòria des d'Algèria, muntejades a l'abocador de Formentera, el periòdico du la falta de mitjans per fer front a la llau escriu migratòria.
1: Ho fa arran de la visita a l'illa de la qual vos hem informat, del congressista José Vicente Marí, també del senador popular Miguel Jerez. El PP diu demanarà la compareixença d'Aina Calvo, que és la secretària d'Estat de Seguretat, i s'afegeix que policies i guàrdies civils denuncien total deixadesa del govern pel govern central, s'entén.
0: Aquesta és la mateixa informació en què obri el diari d'Eivissa, que gairebé empra la mateixa foto d'embarcacions emprades per migrants i ara abandonades. Diu, el PP exigeix al govern central més mitjans per atendre la crisi migratòria a Formentera.
1: I es destaca igualment que han arribat 338 migrants a l'illa en 4 dies i ja s'ha superat la xifra de tot l'any passat. Formentera, llegim, rep la meitat dels migrants de les Balears.
0: Diari de Mallorca titula «Polèmica marratxí per habitatges de protecció oficial adjudicades a familiars de regidors del PP». Diu també més, denuncia que el fill d'un regidor i el nebot d'una regidora han aconseguit pisos a Sa Cabana i l'Ajuntament marratxiner assegura que l'Ibavi es va encarregar del procediment, a més de reconèixer només un dels dos casos.
1: Fotografia aquí per la xerrada organitzada pel diari El Seu Club, el diari de Mallorca, amb l'exdiplomàtic i analista d'afers internacionals Jorge Callar, la m'escolta fa un moment. Tornarà a passar si no li fa impagar ferma al Marroc, diu en titular en relació al que qualifica com a crisi de múltiples cares per l'entrada de migrants a la ciutat autònoma.
0: Ahir, com el Menorca, que esmentàvem al principi, l'última hora mallorquí, que és del mateix grup Serra, obríem les novetats de la llei agrària. Construir en rústic obligarà a mantenir l'activitat agrícola, titula. I subtitula que el govern dona prioritat al camp davant de l'ús residencial de la terra i que es podran habilitar països i magatzems sense ús com habitacions.
1: En aquest cas, la fotografia la tenim un any més de la celebració del sopar a la fresca de les festes del Benemà de Binissalem, una cita que es diu va ser multitudinària i va plegar prop de 18.000 participants.
0: Fora de les illes, els diaris de referència estatal van avui per lliure, sense coincidència en temes d'obertura. L'ABC obri a favor del pronunciament del Suprem de veure malversació sense amnistia en les sentències del procés català i ho fa ressaltant que l'encarregat de redactar la versió del Constitucional, que l'ha contradit, diu que no han tingut la mateixa motivació i que la decisió del jutge del Suprem no va ser partidista.
1: El País, a més d'una foto de portada de la desnonada Mari Carmen, que diu que ha lluitat perquè altres aprenguin, titula que el govern central accelerarà per decret la devolució dels migrants a Ceuta.
0: També Mari Carmen obre edició de La Vanguardia amb una foto que acompanya el titular que el govern accelera per segellar un pacte antidesnonament.
1: I finalment El Mundo es fixa en la causa judicial en què s'investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra amb el titular que va desviar 4 milions a Venezuela durant el procediment d'intervenció de l'Estat.
0: 8:36 minuts, això és el que diuen les portades dels diaris, donar pas ara als esports.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Informatiu Matí. Esports. Toni Tenerife.

0: 8:50, seguim a l'informatiu Matí amb més notícies, com aquesta. Menorca, gairebé 8 mesos després del despreniment que va provocar la mort d'un veí, una quinzena d'afectats de la Cala Sant Esteve des Castell han creat una plataforma. Mantenen diferències encara amb l'Ajuntament. Pere Gibert.
1: Alguns afectats pel despreniment encara no poden tornar a casa seva i no saben quan ho podran fer. Carmen Serra, membre de la plataforma.
2: No podem fer un dol, no podem tornar a casa. Vences a casa, està tot igual que aquella nit. No te deixen treure res, a part de tot el que s'ha anat fent malbé aquests 8 mesos d'estar tancat i tot d'aquella manera com va quedar.
1: Els veïns dubten que les diferents propietats arribin a un acord per assumir el cost de les actuacions i reclamen una solució global per a tota la cala. El Batlle diu que entén el malestar, però recorda que l'administració té limitacions. Lluís Camps, Batlle des Castell.
3: L'administració no ho pot suportar ni solucionar tot perquè estem ratllant principalment de zones privades. Val?
1: Plataforma i Ajuntament es reuniran dia 6 d'octubre. Els afectats diuen que no cerquen culpables, sinó respostes, coordinació i terminis per poder tornar a mirar cap al futur.
0: 5 plataformes animalistes han convocat avui a les 11 a la plaça de la Seu, a Palma, una concentració per exigir a l'Ajuntament que compleixi la promesa de retirar els cavalls de les calesses turístiques de la ciutat. A més, exigeixen una ordenança amb data vinculant.
4: En un comunicat conjunt han explicat que la protesta arriba després que l'Ajuntament va firmar al març un segon acord amb el gremi de calassers per substituir els carruatges de tracció animal per vehicles elèctrics, un pacte que, segons diuen, no fixa però cap data límit vinculant ni preveu sancions si no es compleix. Els animalistes asseguren que aquest estiu han tornat a posar el focus sobre el patiment dels cavalls, ja que el Tribunal Superior de Justícia de les Balears va tombar la modificació del reglament municipal que restringia la circulació de les calesses amb calor extrema.
0: Més coses. 9 mesos després de l'entrada en vigor dels tribunals d'instància, el Ministeri de Justícia proposa la primera reestructuració de funcionaris. La mesura no agrada als sindicats CECIF i UGT perquè asseguren que es vestir un sant per desvestir-ne un altre.
4: A Palma es pretén així treure 15 funcionaris dels serveis comuns i generals per destinar-los a instrucció i violència de gènere. En el cas d'Eivissa, serien 7 empleats públics que passarien a l'àrea d'instrucció. Pablo Rodríguez, del CECIF, lamenta que el quart jutjat que atén els casos de violència contra les dones es va posar en marxa sense ampliar la plantilla.
5: Pero es verdad que ese cuarto órgano vino sin dotación de personal. Es decir, los funcionarios que servían a los 3 jueces de los antiguos juzgados de violencia ahora sirven a los 4 jueces. Hay mucho trabajo. Si se toman medidas que funcionen y a tiempo, se podrá solucionar. Y si no, pues nos cargaremos otra jurisdicción, como hemos hecho ya con la jurisdicción social y la contencioso administrativa.
0: El responsable de justícia, el sindicat UGT, Javier Pérez, es queixa de que la creació de 13 noves places de jutge no va acompanyada de l'ampliació de la plantilla de funcionaris.
6: Lo que sí hace es aumentar la plantilla de magistrados en Baleares en 13 magistrados, a los cuales eso nos va a pedir trabajo a los cuerpos generales, que le vamos a tener que sacar. Y nosotros lo que le vamos a decir en la mesa, que si esta plantilla, que no tiene que mover a las personas, simplemente que tiene que aumentar la plantilla.
4: Javier Pérez diu que amb aquesta reestructuració el Ministeri demostra que l'entrada en vigor de la llei d'eficiència en l'administració de justícia tampoc no ha resolt els problemes en els jutjats de guàrdia.
7: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: Durant tot el cap de setmana continua la 37a edició de la Fira del Llibre en Català als Jardins de la Misericòrdia de Palma.
1: La cita organitzada pel Gremi de Llibreters de Mallorca reuneix una trentena de participants i ofereix una vintena d'activitats amb propostes com la presentació i firma de llibres, també contacontes i fins i tot un torneig d'Scrabble. També s'ha programat per demà, diumenge, un recital simultani amb la Setmana del Llibre en Català de Barcelona, amb poemes de Blai Bonet. Entre tota l'oferta de llibres que es poden trobar durant aquesta fira, els llibreters han fet allò que més bé saben fer, recomanar-ne.
2: Vos recomanaria dos llibres, el nou d'en Laura Agost, el preu de néixer, i el nou d'en Joan Miquel Oliver, que és La vida no són matemàtiques.
3: Principi mig fi, d'en Valeria Luiselli, que va sortir a principis d'estiu i és un llibre absolutament meravellós i el millor que he llegit enguany. I el de Gran vull ser una casa, la nova novel·la de Naina Fullana, que és tan o més bona que Els dies bons.
4: Llibre dels papers mullat, crec que s'hi diu, dels nins perduts, també de la Valeria Luiselli, i a veure, i els manifestes CUM, que hauria de ser obligatori per a tothom.
1: Ja ho sabeu, la Fira del Llibre en Català serà als Jardins de la Misericòrdia a Palma fins demà, només fins diumenge demà, amb horari de matí de 10 a 2 i mitja i de cap vespre de les 5 a les 8 i mitja. Totes les activitats es poden consultar al portal web del Gremi de Llibreters de Mallorca.

0: Sacar pecho, el documental enregistrat a Mallorca sobre l'experiència de 8 dones amb càncer de pit que travessen la Serra de Tramuntana, es projectarà dimarts que ve al Parlament Europeu.
1: El Consell espera que la producció preseleccionada per als Premis Goya 2026 com a millor pel·lícula documental pugui servir per impulsar polítiques de salut per favorir justament el tractament d'aquest tipus de càncer. Va ser un dels primers pensaments que va tenir Anna Rey quan li varen diagnosticar càncer de mama.
2: ¿Y si me muero? Realmente es la vida que quería llevar. Aquello fue para mí el despertador de la vida, el primer clic. Espabilé, me cuestioné muchísimas cosas y cambié otras. Y junto al miedo apareció también una extraña sensación de liberación.
1: Aquesta dona és una de les protagonistes del documental, però a més de la por per no poder seguir amb la seva vida, diu que es va sentir lliure per fer tot el que havia posposat fins al moment. Ella és una, com dèiem, de les 8 protagonistes que van compartir aquest viatge emocional, també de descobriment, durant un camí a través de la Serra de Tramuntana. Àlex Rodríguez és el director de la cinta, juntament amb Rubén Capilla, el realitzador, que explica un dels objectius principals durant el rodatge.
3: Y nosotros pues intentamos poner todo de nuestra parte para que se sintieran lo más cómodas, se abrieran, contaran su experiencia y lo contaran de una forma natural, sin que nosotros tuviéramos que forzar nada, ni forzar la respuesta ni la emoción.
1: El documental Sacar Pecho s'estrenarà aviat a IB3 Televisió. El podreu veure dia 17 d'octubre.

0: Són les 9, bon dia. Repassam els titulars informatius. Informació de servei. Atenció als conductors a la Serra de Tramuntana, perquè fins aproximadament la 1:30 del capvespre estarà tancat un tram de la carretera de Deià-Solla per la disputa d'una prova d'automobilisme.
1: I pel mateix motiu, a partir de les 9 i fins aproximadament les 2:30 del capvespre, i també entre les 9:15, en uns minuts, i fins quan falti un quart per les 3, es tancaran dos trams més, un a la carretera de Valldemossa-Esporles i un altre a la d'Esporles a Puigpunyent. I atenció també a les carreteres del Raiguer i Esplà, perquè també hi haurà afectació del trànsit per la disputa d'una prova ciclista amb un carril tancat puntualment.
0: Quant al temps, dissabte assolellat, amb temperatures màximes entre 27 i 32 graus, les més altes al migjorn mallorquí i al ponent eivissanc.
1: I el vent bufarà fluix de llevant, amb brisa costanera, es preveu que pugui bufar un poc més fortes tones a la tramuntana menorquina. I quant al mapa, alert foc de la Conselleria del Medi Natural, tenim avui risc molt elevat a gairebé tot l'arxipèlag i extrema atenció a Maó, Castell i Sant Lluís, a Menorca, i a Mallorca també al municipi de Ses Salines.
0: Amb la nova llei agrària, si es construeix un habitatge en rústic, serà obligatori mantenir una activitat agrària al terreny durant el manco 10 anys. Una altra de les novetats és la regulació de les agroestades. No es podran superar les 6 places per explotació i aquestes sortiran de la borsa de places turístiques ja existents.
1: A l'aprovació de la nova llei aquest divendres s'han respost ja el president d'Assaja, Joan Company, que n'ha destacat que s'hagi tingut en compte les demandes dels agricultors, i també Unió de Pagesos, per boca del seu president Sebastià Ordinès, que assenyala que la llei millora l'anterior, que celebra que delimiti que es pot fer i que no en matèria d'urbanisme a fora vila, però puntualitza que li marca definir què volem en els pròxims anys.
2: Crec que és una llei que està pensada per facilitar la vida a els que realment viuen de l'agricultura i aconseguir que els pagesos puguin seguir fent de pagesos, no? I facilitar molt d'entremanys que s'accepta de paperassa, això ho fa molt bé, i llavors hi ha una poia molt clar en el producte local.
3: De pensar quina agricultura volem de cara al futur. Tenim molt de problemes, tenim el canvi climàtic, tenim els increments de costos, de sobrecostos que tenim més producció. Hem de veure, anem, com afrontem els pròxims 10 anys, i aquesta llei no ho acaba d'aclarir.
0: El Servei d'Acollida de Víctimes de Violència Masclista de Palma té 329 dones i nins el 2025, que és un 5% més que fa un any.
1: Més del 80% de les dones afectades viuen amb l'home que les maltracta i només una de cada 9 té alternativa d'habitatge. Són dades de l'informe presentat aquest divendres i que ha explicat el tècnic d'Igualtat a Cort, Toni Colom.
4: Les dificultats d'accés a un habitatge són en aquest moment una de les principals violències masclistes, en el sentit de que són el freno més important que tenen les dones per deixar convivències violentes i per trobar un camí propi d'autonomia en el seu procés de sortida de la violència.
0: I un darrer punt, continua l'arribada de persones en migració marítima irregular a les illes.
1: Ha estat interceptada a 1.5 milles de Cabrera amb 26 persones d'origen subsaharià a bord. Enguany ja n'han arribat a les illes més de 6.000, un 7% més que les mateixes dates de l'any passat.
0: Arribem així a les 9:04. Comença la sintonia d'IV3 Ràdio, La Gran Vida.
5: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mas.
1: Adéu, senyores i senyors, molt bon dia a tothom. Senyores i senyors, programa número 110 de La Gran Vida aquí a IB3 Ràdio, la ràdio pública autonòmica de les Illes Balears. Som a Miquel Àngel Arija i de vora jo tenc el gran Juan Mimas. Bon dia, tingui.
2: Doncs, molt bon dia. Com estàs, rei meu?
1: Jo a tope.
2: A tope.
1: He fet bon ja dissabte. Sis cafès.
2: Sí, sis.
1: He dormit 10 hores.
2: Sí, però 6 quilòmetres no els has fet. Jo sé que ets un aficionat a caminar, també.
1: Sí, però ara, no. ara darrerament estic molt vago.
2: Sí. Això serà quan t'ho posis en marxa, eh? Ara quan dies es cursi, que a tu t'agrada també...
1: Dies curts, important.
2: Dies curts.
1: Això ja, més que bé, començarem...
2: Ai, quina peresa fosca negra, en la bé que s'està.
1: Fosca negra de la Xina Sorba, sí, sí, quina sí. Quina monada.
2: Sí, és que és vera que tenim... Aquest cap de setmana tornem a tenir estiuet, eh? Molta calor, molt de sol.
1: No, aquest de setmana no, tota la setmana.
2: Tota la setmana, eh?
1: I la setmana que ve se presenta más de lo mismo.
2: Que mos diu una Marga Ribas després.
1: Bueno, m'ho veig que venen canvis,
2: A la menor, ja toca.
1: Què passa? Què està tard? Perquè li fas, senyes...
2: En Facundo Tenaglia, avui en el control tenim...
1: Tenaglia. No, però tu has dit
2: Tenaglia.
1: Basta.
2: Com estàs? Has dormit bé, Ida?
1: He dormit bé, estic bé, tinc mal d'esquena, tinc lumbalgia des de fa dues setmanes.
2: Saps qui tenia també mal d'esquena?
1: Jo, no ho sé.
2: El Julio Iglesias, que ha fet els anys, és vera, patia de l'esquena. 83 anys, aquest homonet. T'agrada, Julio?
1: És important, aquesta notícia.
2: Sí. 83 anys ha fet aquest home.
1: Qualsevol dia que mos diran és mortet.
2: A Punta Cana, que viu molt bé, eh? 21 milions d'euros, crec que val de la cosota que té per allà. I té una... Heliopuerto, té el seu estudi de gravació...
1: Ja no canta, tant mateix?
2: No canta, perquè té l'estudi de gravació.
1: Petit lots. Exacte.
2: Eh? Aquí de fons, a veces tu, a veces jo, de Julio Iglesias, que t'apareix.

0: Oh, vinga, que hem de fer un programa de ràdio.
1: Vinga, som-hi.
0: Què tenim avui? Vinga, tenim cosetes, eh?
1: Home, serrarem el segon cinturó, que a la fi pareix que veuràs la llum.
0: Sí, i la veritat és que estan molt pendents d'aquesta situació i també, clar, es preveu que per aquesta infraestructura hi arribin a passar 50.700 vehicles cada dia i en parlarem amb en Fernando Rubio, conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures.
1: També parlarem de la fira del variat de Pere Grau.
0: Sí, que ja se va fer l'any passat, no va anar, va anar molt bé. Hi va haver un gran èxit, però és que se van quedar sense variat. I enguany en duran molt més, i la veritat que volen parlar amb la Patricia Bonin, que és la presidenta del mercat d'allà de Pere Grau.
1: Més coses, més de 9.000 alumnes atrapats a Balears per la falta d'examen pràctics. És una cosa de locos,
0: sí, han d'esperar 6 o 7 mesos per fer l'examen pràctic, que t'apareix. Nosaltres, quan fèiem l'examen, era més ràpid, era un pim-pam, i ara han d'esperar molt.
1: Com cada setmana tindrem en nosaltres estudi en David Arraez, que mos parlarà avui de...
0: De com demanar perdó sense... Però bé, saps? No perdó amb un però. No, perdó. Perdó, però hem de saber oblidar i hem de quedar bé amb la gent, però sobretot no dir, no, és que... No hem d'obrir calaix dels problemes, després. Eh? Hem de demanar perdó ben fet.
1: I avui he trobat la resposta de per què has engreixat.
0: Clar, perquè... la Teresa Ramos, sexòloga i humanista, mos parla de com canvien els nostres hàbits quan estem en parella. Per què mos engreixem quan trobem parella? Eh? Quan som feliços, la felicitat engreixa. Miquel Àngel, i ja parlarem d'això. Tot això és la primera hora.
1: Llavors estem en el programa fins a les 11, ja vos descobrirem què és el que tindrem, què és el que hi haurà de nou, però serà ja a partir de les 11 i... De les 11, no, de les 10 i 5.
0: De les 10 i 5, sí.
1: Fins a les 11. Senyores i senyors, començam.

0: El segon cinturó de Palma absorbirà 10.700 cotxes diaris de la via de cintura, Juanmi.
1: Sí, i és que, clar, començant per aquest cinturó, el segon cinturó, i el Consell presenta aquesta infraestructura com una de les grans actuacions per descongestionar la via de cintura, i, clar, què canviarà realment quan estigui acabada?
0: Hombre, què canviarà? Que quan les obres acabin, les obres d'Escoll d'en Rabassa, se preveu que aquesta infraestructura hi arribin a passar 50.700 vehicles cada dia. En parlem, senyores i senyors, el conseller del RAM, del Consell Insular de Mallorca, el senyor Fernando Rubio. Fernando Rubio, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
0: Com estàs, primer de tot?
2: Molt bé, estupendament, i encantat d'estar amb vosaltres en el vostre programa.
0: Has fet cap de setmana en altre molestar a tothom.
2: No, home, és un gust estar amb vosaltres.
0: Home, parlar a la fi del segon cinturó és una gran notícia, perquè ja fa molt de temps que se reivindica. És veritat que Mallorca ha estat mancada d'inversions durant molts anys, i vosaltres hi poseu fil a l'agulla per intentar, d'una vegada per totes, que la via de cintura no vagi tan congestionada. Endavant amb aquest segon cinturó, no és així?
2: Sí, efectivament. Aquesta és una infraestructura molt necessària. Estem xerrant d'un indret que és un dels accessos a Palma principals, on hi ha més retencions en aquest moment, i on, pues, durant aquests darrers 8 anys, els partits del Pacte d'Esquerres no se posaven d'acord. Hi havia partits que el volien, partits que no el volien, i en el final qui patia amb aquesta situació érem tots els ciutadans. Quan nosaltres vàrem arribar en el govern del Consell, ens vàrem posar a fer feina de valent amb aquesta infraestructura. Varen començar des del primer moment en la seva tramitació, i ara ja tenim el projecte constructiu i estan ben aviat de començar les obres, que seran a finals d'enguany o principi de l'any que ve. Seran aquestes obres que desviarem els subministres de CLH que passen en aquests moments per lo que seria la carretera que va cap a Escoll d'en Rabassa, i faríem una connexió directa per tal de començar ja aquestes obres, que, com sabeu, se divideixen en dues fases. Són unes obres importants, amb un pressupost de 350 milions d'euros, i que anem, pues, a tope, no?, perquè efectivament puguin ser una realitat l'antes possible.
0: Això t'anava a demanar. Quan veurem aquestes obres acabades, Miro Manco? Quins són els vostres pronòstics? Ja sabem que, bueno, obra no podem dir mai una data fixa, sí, però més o manco.
2: Més o manco. Pues ara començam antes d'acabar aquesta legislatura amb aquesta intervenció, com vos he comentat, i després ja seria, pues, per la propera legislatura, que començaríem en la fase 1, que seria tota la feina dels accessos i vials de l'autopista de l'aeroport, que és una infraestructura imprescindible per tal de fer una bona connexió a lo que serà el tram 1, pròpiament dit, i després la segona fase, que és el soterrament, l'obra més important, de gairebé 1 quilòmetre, que va de CLH fins al Coll d'en Rabassa, tenint un túnel subterrani. Per tant, se desviarà gran part del trànsit de manera subterrània, i després per dalt tindrem un bulevard i també tindrem vial cívic, espais verds, etc. Tot això, a la primera fase hi ha una previsió d'uns 30 mesos, i la segona, o més de 30 mesos, i la segona fase uns 40 mesos. El que passa és que aquestes dues fases tenen aquest desquadre, diguem, de terminis, perquè la segona fase és un poc més complicada, la tramitació, i ha de passar un informe d'impacte ambiental. Però després se solaparan les obres i procurarem, pues, que puguin reconduir-se i que acabin lo antes possible, no? Jo crec que la legislatura que ve, a finals de la legislatura que ve, aquesta infraestructura estarà conclosa.
0: Fernando, en aquests darrers dies has parlat d'una reducció d'uns 25 a 30.000 vehicles diaris per la via de cintura. D'on surten aquestes previsions?
2: Bueno, aquestes previsions surten en aquests moments. La via de cintura és una de les infraestructures més col·lapsades de tot Espanya. Estem xerrant d'uns IMDs de 145.000 cotxes diaris per la via de cintura, la qual és una barbaritat, no? Clar, tot això s'ha d'esponjar, tot això s'ha de llevar aquesta pressió del trànsit, i una de les obres més importants, òbviament, és el tram 1 del segon cinturó. Què passarà? que tenguent el segon cinturó conclòs amb aquest tram 1, haurà molt de cotxes que cercaran aquesta ruta per connectar en sa via, en sa autopista d'Inca, i d'aquesta manera s'aliviarà gran part de sa via de cintura. No és únicament aquesta infraestructura, n'hi ha d'altres que també tenen aquesta pretensió, com per exemple aquesta obra que han començat ja de CTV d'Espolígono, a la carretera de Solla, que també a través d'una sèrie de vials zero que no faran que passi per la rotonda i una ampliació de carrils, perquè el que no és de rebut és passar de tres carrils a dos a una rotonda a un punt que és neuràlgic i que suposa que hi havia pues, molt d'embòs, nosaltres aquesta situació, òbviament, la canviarem. I tot això aliviarà el trànsit a la via de cintura. Per tant, jo crec que se trata de fer aquestes millores de la nostra xarxa viària i, sobretot, fer-ho en seny, que jo crec que és el que esperem de nosaltres, els ciutadans.
0: Has parlat de que hi ha gent que quedava atrapada. Si avui un conductor queda cada matí atrapat a la via de cintura, què serà el primer que notarà quan aquesta infraestructura estigui acabada?
2: Bueno, se notarà més fluïdesa, òbviament. A part de les polítiques de millora de la xarxa viària, nosaltres també estem apostant per polítiques de contenció. En aquest sentit, paral·lelament, estem impulsant la llei de regulació d'entrada de vehicles. Per tant, la mobilitat sostenible implica tota una sèrie de mesures que de manera conjunta farà que efectivament se noti aquesta major fluïdesa del trànsit i sobretot apostar perquè hi hagi una major seguretat. No? Per nosaltres, el temps de cada persona és molt important i haver de perdre temps aturat a una carretera, pues, la veritat és que fa molta ràbia. No? A tots ens fa molta ràbia. Aquesta és la nostra aposta i pensam que tot això s'avorà efectivament pues, d'aquí un termini. No?
0: Diverses entitats han criticat aquesta intervenció i aquesta inversió perquè consideren que construir més carreteres acabarà generant més trànsit. Què les respondria?
2: No se trata de construir més carreteres, se trata de millorar la infraestructura. No? Nosaltres no estem creant noves autopistes, nosaltres no estem creant nous vials de carreteres, nosaltres el que estem fent és millorant una infraestructura que és ben necessària. I, a més, me permetran que els hi digui, però el projecte nostre, del Partit Popular, és un projecte amb un menor impacte paisatgístic, perquè nosaltres apostam per una infraestructura soterrada i, per tant, més sostenible. Que jo crec que això és el que els hi agrada a pues, moltes associacions i plataformes ecologistes amb les quals hem parlat i consideren bueno, pues, que és millor una via soterrada com poden tenir ciutats com València, Barcelona, Madrid... I nosaltres ens fem la pregunta, per què Palma no? Per què els mallorquins no poden gaudir d'aquestes infraestructures? Que sí, és vera, que són més cares, però i que jo crec que els ciutadans de les Illes Balears, en aquest cas de Mallorca i de Palma, s'ho mereixen, no? I, per tant, nosaltres apostam per aquesta obra que jo crec que és molt més assenyada.
1: Fernando, bon dia. Deixant de banda el segon cinturó, clar, perquè hi ha una altra mesura, no?, que és completament diferent per intentar reduir aquesta saturació de les carreteres, que és la limitació, no?, quan parlant de limitar els cotxes que entren a Mallorca. Clar, en aquest cas, la llei de regulació d'afluència de vehicles ja ha iniciat, no?, la seva tramitació al Parlament. En quin punt es troba ara mateix?
2: Sí, pues, efectivament aquesta va ser una iniciativa legislativa del Consell de Mallorca que va sortir de molta feina, després de molta feina amb el sector, varen fer feina colze a colze i també en totes les formacions polítiques. Va sortir un ampli consens, totes les formacions polítiques varen votar a favor i Vox, que en principi estava en contra, en el final se va estendre, amb la qual cosa nosaltres valorem molt positivament aquest acord i aquesta quasi unanimitat, no unanimitat, però quasi unanimitat, no, sense cap vot en contra. Després tot això se va remetre en el Parlament i el Parlament se va remetre ja, s'ha pres en consideració. El president Llorenç Galmés va fer una defensa davant tots els diputats d'aquesta llei i també vàrem veure que, efectivament, que se va donar llum verda a la tramitació amb els vots de totes les formacions polítiques, menys Vox, que també se va abstendre. Per tant, ara totes aquestes tasques s'està presentant les esmenes. Me pareix que va ser el Partit Socialista que va demanar una ampliació de termini per poder estudiar més el text de la llei i poder fer aportacions d'esmenes, lo qual pues, esperam fer un estudi de totes elles i poder enriquir el text entre tots.
0: Creus,
2: una
0: vegada fet amb quin temps creus que definitivament pugui estar aprovada?
2: Aquesta llei podria estar aprovada a finals d'octubre, principis de novembre. I una vegada aprovada i publicada en el BOIP, pues nosaltres ja la podrem començar a aplicar i la començarem a aplicar a la propera temporada turística.
1: Mm. Vostè mateixa ha recordat que estudis anteriors parlaven de prop de 400.000 vehicles que entren a Mallorca i apuntaven que podrien sobrar entre 100.000 i 120.000. Estan parlant d'una reducció d'aquest ordre?
2: Sí, estan parlant d'això. El que passa és que nosaltres hem encarregat un segon estudi de càrrega, molt més concret, de la capacitat de saturació o de la capacitat de trànsit que tenen les nostres carreteres, i serà aquest estudi el qui ens dirà quin és el topall que nosaltres hem de fixar. Això se fa perquè la llei diu que s'ha de justificar, s'ha de motivar molt bé quan s'aposta per una política de limitació o de contenció, perquè si no se justifica bé, òbviament, aquí podrien tenir un problema legal. No? I, per tant, nosaltres pensem que fer un estudi detallat i concret d'aquest tipus per tal de fixar el límit ens donarà el nombre concret que bueno, pues ja se donarà a conèixer quan tinguem les dades. No? Aquest estudi de càrrega s'està elaborant i el tindrem fet una vegada aquesta llei estigui aprovada per ja començar a preparar els acords de ple del Consell de Mallorca on se fixarà el topall, els dos topalls de vehicles d'entrada que entren pels ports i dels vehicles de lloguer que operen a l'illa de Mallorca.
0: Fernando, i com funcionarà la pràctica aquest moviment? Una persona que vulgui venir de la península amb el seu cotxe haurà de demanar una autorització abans d'embarcar? Com funcionarà?
2: Sí. Correcte. Haurà de demanar una autorització i el procediment serà ben igual que quan nosaltres, els residents de les Illes Balears, agafem un avió que en sa operadora o en sa companyia, pues, ells ja mos tramiten el que és el descompte. No? Pues això serà el mateix. Amb un clic, quan tu agafis el boleto per anar a Palma o per anar al CUDI, efectivament, se tramitarà a través de la companyia. Per tant, és a través de la companyia, que serà la part intermediària, qui gestionarà aquesta autorització i el pagament de la taxa. De tal manera que serà molt més fàcil i molt més còmode pels clients de les navieres.
0: Ho has dit tu, un pagament d'una taxa, i t'anava a demanar a veure si hi havia una taxa per entrar a vehicle de fora, i la resposta és que sí.

0: a part de totes les inversions que el govern de les Illes Balears ja està fent, que són extraordinàries, però que nosaltres contribuirem a que siguin millors.
1: Fernando, volem parlar 3 minuts de Rentacar, però abans una qüestió que és d'aquesta entrada de vehicles que pagaran aquesta taxa, hi haurà vehicles que quedin exempts? És a dir, què passaran les persones que tenen, per exemple, una segona residència a Mallorca o mallorquins que viuen fora, però venen a passar temporades aquí, a Silla?
0: Bueno, hi ha una sèrie de qüestions que ara s'estan estudiant en les setmanes i que els grups polítics ens estan plantejant pues, determinades exempcions. No? Però ja la llei preveu tot un llistat de casos excepcionals, com per exemple pues, persones que tenen una malaltia i que s'han de desplaçar aquí a les Illes Balears per la seva cura, o per exemple bueno, pues, persones d'una unitat familiar, els temporers, per exemple, tota la gent que fa feina aquí a les Illes Balears en temporada d'estiu o funcionaris que han de venir aquí, bueno, pues, òbviament tota aquesta gent quedaria exempta, no? I tot un llistat molt llarg que està a la llei. Per tant, sí que hi haurà casos que no hauran de pagar aquesta taxa ni hauran de demanar autorització.
1: I dels cotxes de lloguer, la futura llei també permetrà limitar les flotes, no?, d'aquests rentacars. Quant de cotxes de lloguer circulen actualment per Mallorca durant els mesos de màxima ocupació?
0: No tenim encara aquesta dada. Nosaltres sí que hem demanat a les dues federacions de rentacars que ens aportin les dades de les flotes dels cotxes que tenen. I ara pues, s'estan aportant, no?, totes aquestes dades per tal de nosaltres poder tenir la major informació possible i poder ja anar preparant aquest topall, no? Aquest cupos que s'adonaran a les empreses perquè puguin operar i puguin circular. Jo crec que una cosa que és molt important és que els cotxes estiguin matriculats aquí, a Mallorca, perquè el que teníem fins ara eren empreses molt grans que tenien cotxes que estaven matriculats a la península i que, per tant, pagaven a altres municipis de la península els imposts. Per tant, això, amb aquesta llei, acabarà. Perquè els cotxes que operin aquí a Mallorca s'hauran de matricular a Mallorca, i després entraran dins el cupo. I això ens donarà també, pues, a part de tenir un major control dels cotxes que operen a la nostra illa, també l'impost de circulació i de matriculació se pagarà aquí a les Illes Balears.
2: Hombre, que menys que qui gasta les nostres carreteres pagui aquests seus impots.
0: Efectivament, efectivament. Jo crec que és una cosa de justícia i és una cosa que és per posar un poc d'ordre, no?, damunt d'aquest tema.
1: Clar, que ara parlant de Mallorca, però Menorca també ha fet aquesta limitació i partés d'un estudi que situa sostre recomanat en 120.000 cotxes durant l'estiu. Això a Menorca. Uh-huh. Mallorca tindrà també una xifra màxima i quan poden saber aquest límit?
0: Mallorca també, sí, sí, també tindrà una xifra màxima i això ho sabrem quan estigui conclòs l'estudi de càrrega i quan ja tinguem totes les dades del nombre de vehicles que ens aporten els rentacars. Amb aquest estudi i amb aquestes dades, després fixarem el número i el farem públic, òbviament, i a més xerrarem amb tots, amb els sectors, amb els partits polítics i amb tots, per tal de fer aquesta fixació d'aquest número concret i determinat, que en aquest moment no podem dir quines, perquè a més Mallorca és molt gran, Mallorca és uns altres paràmetres, i per tant hem de tenir un poc de paciència en aquest mes que mos queda per acabar de quadrar tots els números.
2: Fernando Rubio, conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures, gràcies per estar amb nosaltres avui de matí i disfruta d'aquest cap de setmana.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i ha estat un plaer.
2: Adéu-siau.
0: Gràcies.
3: A IB3 Ràdio, la gran vida. IB3 Ràdio és diversitat.
4: ¿Quieres ir a Somboise a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ajuntament de Palma.
3: De dilluns a divendres a les 5.
5: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
2: Que guapo.
5: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
3: Xiu, xiu.
2: Lo nostre, cosa feixuga.
5: Uf, molt bona.
2: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
5: És impossible. Sí que és possible.
2: Cosa feixuga.
5: Home, per favor.
3: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Clar que és possible, tot és possible.

0: Aquest setembre serà possible.
1: IB3 Ràdio.
2: Se venen cosetes petites.
1: Xiu, xiu.
2: Ara. Ja hem pogut ser.
3: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Els caps de setmana viu la gran vida.
2: Aquest cap de setmana, Pere Guirao torna a convertir-se en la capital del variat mallorquí. Després de l'èxit de la primera edició, arriba la segona fira del variat amb unes xifres que impressionen. L'organització espera servir més de 25.000, millor dit, entre 25.000 i 30.000 racions entre dissabte i diumenge.
4: Són moltes, eh? I és que l'any passat, jo recordo que hi vaig anar, Miquel Àngel,
2: sí, se va acabar.
4: Sí. Vaig menjar variats molt bons, però també vaig veure que hi havia moltes coses i se va acabar, però clar, enguany hi haurà 13 casetes, hi haurà 6 food trucks, aquestes robots, no?, que se mouen, música, ball de bot, gegants, activitats infantils, és a dir, l'any passat me'n record que també teníem en Joan Campos per allà i va estar molt bé, però enguany s'han preparat millor perquè tenen més quantitats per repartir entre tothom. I volen parlar 5 minutets amb la presidenta del mercat, Paquita Bonnin. Molt bon dia, com estàs?
5: Hola, molt bon dia. Molt bé, molt bé.
4: Molt il·lusionada, men, sí. Com està? Sí, o sigui, sí. Com te trobes a hores d'ara? Perquè això comença avui mateix, ja avui. No, no, veure, avui i demà.
5: A les 7 de l'hora baixa estarem tots a punt per començar a servir variats. A les 7 i mitja ja tenim el primer DJ, que vendrà a posar-nos música i animar-nos a menjar un variat i a ballar un poquet i a compartir això tan nostre que és un variat. I, bueno, jo espero que tots els mallorquins venguin a veure'ns i a compartir amb nosaltres aquesta gran festa. I la veritat és que estic molt contenta. Estic molt contenta perquè ni quan somiava en la fira del variat, jo ni l'havia somiada mai tan grossa, ni m'esperava que això arribés a ser lo que és enguany.
4: L'any passat és vera que va ser un èxit, però és que hi havia una gentada. Enguany, quina serà la gran diferència? No sé si de treballadors, de producte, perquè enguany el manco no hi hagi tanta cor, si és evitable. Quines han estat les millores perquè enguany sigui més exitós encara?
5: Bueno, enguany tenim quasi el doble de casetes. Les casetes enguany tindran més del doble de variats que tingueren l'any passat. Mm. Nosaltres ja fa més de 10 dies que estan venent tiquets online i hem posat un tòtens a dins del mercat perquè la gent pugui comprar els tiquets desvariat anticipadament. Aquest tòtens també estaran a l'exterior, estaran a la fira, perquè se puguin comprar els tiquets desvariat en els tòtens. I llavors també hi haurà gent que vendrà tiquets. És a dir, jo crec que cost per comprar tiquets no n'hi haurà ni una. Jo crec que de 7 casetes passar a 13 també duplicam l'oferta. És a dir, que jo espero que enguany no hagueu de fer grans coses. No t'ho vull dir que un moment puntual, a l'hora de dinar, sí, no hi hagi qualque cosa.
4: Normal.
5: Però jo penso que grans coses no entendrem.
4: Això és una molt bona notícia, perquè l'any passat les coses començaven a Pere Grau i acabaven a Inca. Vull dir, era una cosa de loca.
5: Bueno, no me facis tant de mal que no eren tan llargues, no. Però sí. Eren llargues les coses. Però bueno, quan tu fas una cosa nova, sí, no saps com prendrà. I nosaltres, de lo que va passar l'any passat, n'hem après. Mm. I el que intentem és millorar i que vagi molt millor i que la gent pugui disfrutar i que no passem pena, ni que mos faltin, sí, variats, perquè si en quasi 30.000 variats mos falten, l'any que ve posaran drons que tirin els variats.
4: Aquesta, atenció, que això és un gran titular, eh? Escolta, i què ha de dur un bon variat? Perquè el variat du moltes coses, però quin diries que són els tres que no han de faltar en el variat de na Paquita?
5: Bueno, jo el meu variat, un calamar rebossat per jo, m'encanta. Els callos, el frit també, les pilotes també m'agraden molt,
4: Molt bé.
5: I quan no, sense la dilla, no, Álvaro?
4: Sense la dilla no ha de faltar. Crec que estem tots d'acord, no. Ningú la lleva sense la dilla.
5: Home, és que sense la dilla és el que fa
2: que tot... Un variat sense la dilla no és un variat.
4: No, exacte.
5: Això, jo crec que sense la dilla és que fa que com que passa tot. Fa que te vull dir.
4: Fa paret, bueno, vull dir que no, fa que les pilotes no caiguin. És veure,
2: eh? Un... Mami, tranquil, sí, ja està.
5: I bueno, escolta-me bé. Maldament ningú hi pensi. En el variant no hi pot faltar un bon bocí de pa per fer unes bones muletes.
2: Àngela Maria. Que bo, exacte.
4: Que bo. Idò, pilota, sense la dilla, calamars, pica-pica, croquetes, tot això avui i demà, m'has dit, avui a partir de les 7.
5: Avui a partir de les 7, fins a les 12 del vespre, i demà des de les 10 del matí fins a les 11 del vespre vos esperam. Perquè el major fins és variat.
4: Sí.
5: El prenem per berenar, per dinar, per sopar... Mos va bé a totes hores, és variat.
4: I ja saps que nosaltres berenam tot el dia. Berenam de matí, berenam després abans de dinar, se la baixa... Sí, una cosa. Paquita, que moltes gràcies.
5: A vosaltres,
4: a vosaltres. Que tens una feinada.
5: I vos espera tots.
4: Molt bé, estupendo.
5: Gràcies.
4: Gràcies, Paquita.
5: Adéu. Adéu, bon dia, adéu.
2: Les 9:34, senyors i senyors, continua La Gran Vida, programa número 110 d'aquesta nova temporada, d'aquesta nova Gran Vida, ja que mos passa
4: volant. Ara tinc gana. Ah, me passa que tinc gana, un varietat, ara.
2: M'havia d'interrompre.
4: Ah, és que tinc gana. No, estàs xapant, ja m'has dit, no ho has escoltat. Bueno, i ara on anem?
2: A veure en David Arrades, que m'ho escolta.
4: Ah, m'agrada també, molt.
2: Estàs bé avui, eh?
4: Ja ho sé.
2: Estàs inspirat.
4: Sí, en Robe, que bo, també, escoltant la música.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: I ara sí, amb en Facundo Tenaglia en el control tècnic, en Miquel Àngel Ariza, un servidor amb tots vosaltres, i amb en Juan Mimàs, a la meva dreta, es guia assegut. Començant aquesta segona hora d'avui, dissabte. Li queda pegar una cosa, pobre lot. Ara m'he girat en la cadira, sí. I li he pegat una cosa.
2: Una trepitjadeta, una trepitjadeta.
1: Una trepitjadeta.
2: Això, mira que la taula és grossa,
1: I ha puesto, vol dir, no?
2: Sí.
1: Han d'estar un damunt l'altre.
2: Exacte, ha estat així.
1: Programa número 110, Juanmi.
2: Sí.
1: M'ha passat volant, a mi.
2: Sí, la primera hora ha passat volant.
1: No, m'ha passat volant el dia de programa, 110 programes.
2: Sí.
1: M'ha passat volant.
2: De 70... Bé, m'entenc, que tu és que té un morro, també... I encara calla. És que s'escolta molt. Però 110
1: digueu,
2: és un número molt guapo.
1: 110, 70 no és tard.
2: Exacte. Això t'ha passat. Però, bueno, estàs aquí amb tots nosaltres, adaptat una altra vegada.
1: No.
2: Perquè, no, com que no, però si tenim un temps ben guapo. Mira quin sol és.
1: Quina embafada. Basta. Des del mes de maig, passant calor.
2: En Miquel Àngel és un home que ara, el mes d'octubre, serà feliç.
1: Feliç. O sigui, a les 5 de sol baixa fosca...
2: Tindrem un debat un altre any, cada any igual.
1: Fred, aigua...
2: Sí. A ell li agrada aquesta fosca negra de les 5:45 de sol baixa.
1: Exacte.
2: Que els nens no poden anar als columpios, en els engronsadors.
1: I per què han d'anar als columpios?
2: Perquè surten de l'escola...
1: Que són pares els engrons i que seva. Exacte.
2: Si voleu telefonar, també tenim un número de WhatsApp, que no sé si el tenim a mà. Sí, vinga, si voleu opinar, vosaltres que sou, de que vos escurcin el dia o no?
0: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Una enquesta que faig cada any.
2: Sí.
1: Vull dir, cada any demanant per...
2: De què moment? Ara m'apuntaré, poden treure una promo guapa, també, perquè ha quedat bé. Saps què te vull dir? El que poden fer és xerrar amb Margalida Ribas, que
1: ens
2: farà la previsió del temps i ens dirà si és vera que aquest cap de setmana i també la pròxima setmana seguirem amb aquest soler.
1: Hi ha canvis a la vista, he vist. Avui de matí estava berenant i mirant el canal 24 hores i he vist canvis.
2: Sort que tu t'aixeques, fan més teletienda que 24
1: hores. No, el canal 24 hores, tot...
2: Ja ho sé.
1: Canal de 24...
2: Era la manera de dir que t'aixeques molt prest, ja està.
1: Ai, és una cosa. Margalida, bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia, com va?
2: Som un matrimoni...
1: Maté Mariata, Juan. Som com un matrimoni mal de dur.
3: Ja ho veig.
1: És una cosa de locos. Però tens raó o no tens raó? Venen canvis,
3: wow. Però s'ha de dir que se notaran més la península que no nosaltres. Això és la part un poc dolenta.
1: I morta.
2: El que faci Burgos, nosaltres no. Però tindrem avui un dia de soler per totes les Balears, serà així?
1: Avui, demà totes les setmanes,
2: sí. A poc a poc. Espera.
3: Sí, avui serà el dia del cap de setmana, si comparant dissabte i diumenge, és que tindrem més estones de sol. Amb qualque nígula prim, que no es descarta durant el cap vespre, i també podria intentar créixer qualque nígul d'evolució, típic d'aquestes èpoques, cap al migjorn de Mallorca. Però tindrem moltes estones de sol, serà un dia semblant en el d'ahir. Tenim vent de component nord. Què vol dir això? Que s'altera una mica la situació marítima en el sector de Menorca. Ah. No s'esperen grans canvis, però sí que tindrem més redols de maró, tant entorn de Menorca com també les costes nord de Mallorca. Això també afecta el termòmetre perquè frenaria la pujada de la temperatura màxima, tant a Menorca com a la meitat nord de Mallorca, i seria sud de Mallorca i sector de les Pitiuses, on avui se registraran els valors més elevats, que es mouran en general entre aquests 28 i 31, puntualment 32 graus.
1: Que ja n'hi ha.
3: Sí, ahir fregàrem els 33, avui a lo millor quedam una mica més baixos, entorn d'aquest 31. Notarem, però, sí que es ve una refrescada de cap al nord. Això sí, els municipis més ubicats al nord de Mallorca i la zona de Menorca notaran una certa refrescada.
1: Ok, això per avui. Per demà i demà passat...
3: Per demà seràs dia on notem una major presència de nígols. Per què? Perquè tenim un solc d'aire fred amb altura que se va trecant cap a la península Ibèrica per l'oest. Afectarà durant demà diumenge, s'espera el nord-oest de la península. I en el nostre cas això es traduirà en una arribada de nígols. Tindrem vent de llevant, que és un vent més humit, afavoreix aquesta major presència de nígols, i durant el matí ja anirem veient com apareixen nígols baixos i durant el cap vespre aniran arribant intervals de nígols prims. Per tant, durant el cap vespre, sobretot, notarem aquesta major presència de nígols que ens poden deixar moments amb el cel una mica més enterbolit, més carregat de nígols. Temperatures sense gaires canvis. Avui, no sé si ho heu notat, però, segons on visqueu, la mínima ha pujat tant a la zona de Menorca com nord de Mallorca, perquè ja teníem aquesta influència de vent moderat de gregal, i ha baixat cap al sector de les Pitiuses i sud de Mallorca. Demà s'espera el contrari, com que el vent afluixa de component nord i serà de llevant i fluix, i la mínima baixarà en el sector nord i pujarà una mica al sud, per mirar d'igualar-se. I pel que fa a la màxima, no s'esperen grans canvis, a lo millor, com tindrem una jornada amb més nígols, el cel una mica més tapat, podria baixar qualque grau. Però no s'esperen canvis molt significatius durant aquest cap de setmana pel que fa a la temperatura.
1: Maria Lida, te vull demanar per la tardor. La tardor, realment, en mapes a llarg plaç, quan diuen que començarem a notar qualque canvi?
3: Ui, jo això de llarg plaç...
1: no t'agrada
3: llarg. No.
1: No t'agrada llarg.
3: Ja ve just curt, perquè a vegades hi ha variacions ràpides. Per ara, el manco durant pròxima setmana, que és quan encetarem el mes d'octubre, com que s'atraca aquest solc d'aire fred cap a la península, que vendrà seguit d'una baixa pressió, el que fa realment és espitjar aquesta massa d'aire càlida que ara tenim sobre la península, que ha deixat valors de 40 graus durant aquests dies a diversos punts, se desplaça cap a l'est. I què passa? Que nosaltres quedem cap a l'est de la península Ibèrica.
1: Exacte.
3: I quedarem dins la part càlida. Per tant, entre dimarts i dimecres se preveu que la temperatura pugui tornar a pujar. Allò que davallarem, aquests graus que poden davallar entre avui i demà i que es mantindrien dilluns, dimarts i dimecres podrien tornar a pujar. Per tant, ens tornarem a situar per damunt de lo que tocaria per un mes d'octubre, en aquest cas, perquè ja arrencant l'octubre com arrencàrem el setembre.
1: I venim el mes de maig, passant calores. O sigui,
3: exacte, sí. Duim una tracalada de dies impressionants en temperatures per damunt de lo que tocaria. És a dir, un guany, en aquest sentit, està sent un any extraordinari i també per preocupar-nos un poc.
1: Maria Lida Ribas, la lota del temps de IB3 Televisió, que ens acompanya a IB3 Ràdio cada dissabte i ens fa aquest avanç del temps, un poc monòton. Ja
3: sí.
1: Veurem quan farem canvis, però estarem a l'espera. Una ferrada molt grossa.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies. Que vagi bé, bon cap de setmana.
1: Adéu-siau.
0: L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
1: Senyores i senyors, avui som part de la posa de gala.
2: D'aquí uns minuts, seran a les 11, començarà Chapó la Roqueta, una jornada que vol convertir l'hipòdrom de Son Pardo en una gran festa del trot mallorquí, sobretot, però també hi haurà gastronomia, música i activitats per tota la família. I és una cita especialment important perquè a les 1 i 22, concretament, a les 13:22 hores, es disputarà el Gran Prix de Balears Equine i enguany se celebrarà el seu 20è aniversari. I és una jornada, Miquel Àngel, pensada també perquè tota la gent que potser mai ha anat a veure una carrera de trot, avui té una oportunitat per descobrir Son Pardo i per descobrir tot aquest món. I en uns minuts començarà tot i, clar, volen saber com està l'ambient. Per això saludam en Pedro Bestart, vicepresident segon i conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esport del Consell de Mallorca. Pedro, molt bon dia, com està?
4: Molt bon dia, molt bé, molt bé.
2: Beníssim. Ja ho teniu tot preparat? Com està Son Pardo en aquest moment, a uns minuts de començar?
4: Pues en moviment, que van de tancar les quatre fleques que queden, vull dir, però vaja, tot està a punt per començar aquest gran dia de carreres, que és un dia important, perquè el Gran Prix de Balears celebrem el 20 aniversari, que és un cavall francesós, i se retransmeteix pràcticament a tota Europa, aquestes carreres d'avui de matí, i un dia de festa. Un dia de festa, doncs, vam aprofitar per fer aquest dia de xapó, la raqueta, perquè vull dir, els capells i glamour, i convidam a tothom que vengui avui aquesta gran diada, perquè hi haurà tot, vull dir, hi haurà carreres, al migdia tenim dit jo que és que Nanto Cabanelles, hi haurà exhibició de cavalls, després hi haurà carreres de ponis, hi haurà carreres, música, tenim, quan no tenim el millor gastronomia, de les torres, hi ha joc infantil, que és molt important, vull dir, hi ha tota classe de joc infantil perquè seguim podrint del lot, vull dir, una diada important i gran.
2: I d'on surt aquesta idea de xapó sorraqueta? Aquest nom i d'on surt? Quina és la història?
4: Bueno, aquí s'havia fet ja qualque vegada, fa molts anys, una d'aquestes de glamour, però l'idea era fer un dia de no, un escot a la mallorquina, eh? Vull dir... I és així, un escot a la mallorquina, la gent vengui en seva Pamela, en seu tocado... un dia de glamour i si por el meu de Sant Pardo. Ja dic que aquí ve molta de gent, si gent disfruta, pues un afegit més, vull dir que si gent ho vegi, que si gent que no ha vingut mai, si por el meu vengui en aquest dia, que a part de carreres hi ha totes aquestes exhibicions, i que sigui un dia d'alegria, un dia de festa, i crec que serà guapo i de bon veure.
2: Ho comentàvem a la introducció, la gent que no heu vist mai els cavalls de prop, quan els sabeis, que estan allà tan guapos, tan preparats, és espectacular i crida molt l'atenció. Això és una cosa i una festa que se fa també per tota aquesta gent que no ha trepitjat mai l'hipòdrom, no?
4: Exacte, vull dir, perquè veient el que és l'ambient, el que és les carreres, el que és els cavalls, clar, els cavalls no els fan... vull dir, la gent se pensa que els fan impertinències, al contrari, està totalment prohibit fer qualsevol cosa. Correr amb aquest carretó, una cosa que a dins d'Espanya se corre aquí a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Galícia, no se corre ningú que hi ha posat més de l'Espanya. Hi ha gent de França, avui aquí, i estan al·lucinant com és l'hipòdromo nostre de Sant Pardo. Vull dir, és un dels hipòdromos guapos de dins d'Europa. I, clar, tot això, hi ha molta gent mallorquina mateixa que no entra mai dins l'hipòdromo, perquè pareix que només ha de ser pel cavall. Vull dir, i és que no hi ha el cavall, no ha de venir. No, nosaltres fem activitat dins l'hipòdromo, com també la fira de caça, i més activitat, perquè si gent vengui i vegin que ets hipòdromo, perquè en el moment que vols una carrera i en vol dues, ja t'enganxa. T'enganxa perquè és una cosa molt guapa, perquè és unes carreres que tots són amics. Vull dir, tots els propietaris són amics, els venedors tots són amics. Bueno, al final han d'anar a guanyar, però és un dia que de germanor que si em passa molt de gust.
2: Hi ha una cosa que també podreu veure durant aquestes jornades, que és a part de la gastronomia, i és cert que si voleu menjar bé, vos heu de fer amics d'aficionats en estrot. És espectacular. Vull dir, vos cuideu bé, també, i és una jornada molt completa.
4: Sí, vull dir, això del menjar sí que és important, eh? Vull dir, és com el caçador, berenar, lo important és berenar.
2: Sí, aquí no perdona.
4: Aquí lo important és berenar i és dinar, eh? I aquí així ho tenim, vull dir que aquí és garantitat passar gust de menjar perquè sempre és espectacular aquesta família menjar així com ho fan. Vull dir, i ho tenim així. Ja havia pensat, també tenim, avui fèiem desfile de moda, vull dir, perquè hi haurà moda, hi ha, per exemple, artesania, hi ha de l'art, d'això de fotografia i de pintura, i també un desfile de moda, que hi haurà una
2: desfilada, sí, una... Sí,
4: sí, però que és un sènior, i guanyadors de Bellesa de Balears, i un sènior que farà després de modelos, vull dir. Serà un dia bé, un dia content.
2: I a les 13 i 22 hores, a la 1 i 22 de Sola Baixa d'avui, tenim, no sé si és exactament en aquesta hora, EAS Grand Prix des Balears Equine, que compleix 20 anys.
1: Jo vull demanar una cosa. Per què a les 13 i 22 i no i 20 i 30?
4: Bueno, perquè aquestes carreres, ja com ho he dit, de matí se les remeteixen a dintre tota Europa, I clar, van fent per la televisió, i vol dir saber com funciona, la televisió és milimetrada, vull dir, no quan connecten, la connexió va a aquell dobbés i connecten exactament en aquella hora. I com que van connectant durant Equidia, que és la productora, va connectant a diferents hipòdromes d'Europa.
1: Ah, Àngel de Maria.
4: Vull dir, per aquí dia no mostren les carreres on parlen, sinó mostren carreres de tota Europa. Clar, i una és a les 10 i 2 i l'altra és a les 10 i clar. 10. I com que van, en sota temps exacte, postes són amb aquests punts de exacte. Vull dir, això sí que és a les 13 i 22 i és a les 13 i 22. No hi sí. 23 ni 21, 22.
2: Això és com es busca, passa una hora concret i si no ja te l'has perdut, és així.
4: Sí, perquè això són connexions de televisió i clar, van exactes amb això.
2: Mm-hmm. També teniu el Critèrium Nacional, el Premi Societé, Premi Aniversari, tot això se fa en aquesta mateixa jornada?
4: Sí, pues, són diferents carreres. Mm-hmm. Vull dir, va ser, per exemple, el primer que va ser de ponis, que els ponis sí que és una cosa que a la gent agrada molt. Després se farà una carrera d'espoltros, el dematí se van fent diferents carreres, perquè, clar, això són diferents, se van fent diferents carreres durant tot el dematí. Vull dir, tot el dematí s'hora baixa, pues, cada una té el seu principal, és el de Grand Prix, com a diguéssim, la carrera estrella, però va tenint una de les altres, vull dir, n'hi ha de tot, vull dir, sobre baixa són més aficionats, de mateix són més professionals, vull dir, aquí és així.
2: Idò, el deixant que acabi d'arribar i que estigui per allà, perquè, clar, ara començarà tot a partir de les 11, tindrem desfilada de moda, degustació de producte local, jocs, animació infantil, espectacles equestres, sobretot trot, música, art, artesania, teniu de tot i tot concentrat allà, si podran, de son pardo. Pedro Bestard, vicepresident segon i conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esports del Consell de Mallorca. Moltes gràcies,
1: per haver estat amb nosaltres.
4: Moltes gràcies i convido a tothom que vengui a veure aquesta diada.
1: Una ferrada forta. Adéu-siau.
2: Gràcies.
4: Adéu.

0: Les 10 i 21 minuts, hem d'anar a fer una passejadeta ara.
1: Sí, perquè tenim una cosa molt curiosa, cultural, necessari també, perquè no? A Menorca, la soprano Maria Camps mos conviden al seu concert i això serà entorn de Joan Alcover i se fa avui a Maó. Però perquè mos ho pugui explicar, tenim a Clara i a mi, com sempre. Clara, molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, estic beníssim, ben acompanyada i a punt de demanar-nos un cafenet a l'esplanada de Maó, per tant, al vell mig de Maó, perquè avui és aquest concert, en aquesta temporada de tardor, un concert entorn de Joan Alcover a la Sala de Cultura Sant Antoni. Serà a les 8 d'esfosquet. I amb qui estic fent escafanet? I d'Ona Maria Camps. Com estàs, Maria? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Molt bé.
2: Tot a punt per avui, fosquet?
3: Sí, esperem que sí. Ahir vam estar assajant amb el meu company, en David Mohedano, que és un pianista mallorquí.

0: Perquè curiosament, clar, Joan Alcover és una figura molt important dins d'aquesta escola mallorquina, juntament amb Costa i Llobera i altres poetes, no? I, de fet, molts compositors contemporanis mallorquins s'han apropat a l'obra poètica d'Alcover per música al·lè. Nosaltres n'hem escollit uns quants, no tots, n'hi ha més de compositors que han fet composicions a partir de poemes d'Alcover, i n'hem agafat uns quants per fer una part íntegrament dedicada a la poesia de Joan Alcover. Hi ha compositors com Bernat Julià, Bernat Quecles, Perera Fons, que és el nostre compositor balear més major projecció, no? cap a l'exterior, unes composicions meravelloses, i també hi hem inclòs Amadeu Vives, la Balanguera, evidentment, no? Com no pot faltar. I també li vam demanar a en Baltasar Bibiloni, que és un boníssim compositor mallorquí, conegut meu de fa moltíssims anys, a veure si s'animava a escriure una composició expressament per aquest concert. I així va ser.
1: I va dir que sí.
0: Va dir que sí. I resulta que ara tenc una partitura que posa a Maria Camps.
1: Imagina't tu, quina il·lusió.
0: Això no m'havia passat mai. I ell va agafar un poema que es diu Ave Maria, i li va fer un gir, de fet l'ha intitulat Un toc d'Ave Maria, perquè segons ell, de místic en té poc, és una cançó d'amor crepuscular, no? De fet. I bueno, l'oferirem com a primícia, bé, ja el vam estrenar a Mallorca, però aquí no s'ha escoltat mai, per tant ens fa especial il·lusió també presentar una obra nova, que això no passa cada dia, això passa moltíssim de tant en tant. No? I una mica per emmarcar la figura d'Alcover, vam pensar que seria interessant fer una primera part sobre compositors i poetes coetanis de Joan Alcover. D'aquesta manera hem agafat tant compositors balears, com per exemple Margarida Orfila, maonesa, com Matilde Scalas, de Palma, amb altres compositors de l'àmbit de Catalunya, Frederic Montpou, Eduard Toldrà, Joan Lamot de Grignon, Enric Morera... Bueno, tota una sèrie de compositors que van escriure i van viure en èpoques molt properes a la vida de Joan Alcover, que van estar molt lligats a poetes noucentistes, que era el corrent poètic i literari que va influenciar l'escola mallorquina, i es van influenciar mútuament, de fet, el noucentisme i l'escola mallorquina. Però diguem que políticament, ideològicament, socialment, tenien moltíssim a veure tots aquests compositors amb el moviment noucentista, que recordem que és un moviment que el que fa és rememorar o anar cap a l'esclassicisme, cap a les formes clàssiques, ordenades, mètricament polides, una exaltació del paisatge, de tots els símbols propis del territori. No? Llavors, bueno, és una poesia molt propera, és una poesia molt sentida, que arriba molt directe al cor i també a l'intel·lecte de les persones que ho escolten. I bueno, van pensar que aquest embolcall, no? Aquest contextual de poesia i música de l'època d'Alcover podia donar una miqueta s'aire, sa flaire que es respirava culturalment en aquella època.
1: I d'aquesta flaire la tindrem oportunitat de viure amb la nostra pròpia pell avui fosquet, amb Anna Maria Camp, soprano, en David Moedano, piano, que ja el tenim per aquí. En David...
0: Sí, ara mateix està assajant.
1: Assajant.
0: Està fent dits. Els pianistes, guitarristes, sempre han d'estar fent dits, perquè es troben que s'han de posar a tom l'instrument.
1: I mentre Anna Maria i jo estem fent un cafanet aquí, a la terrassa d'un bar de l'Esplanada, és important, Anna Maria, amb concerts, amb trobades culturals com aquesta, en el que es comparteix Menorca, Mallorca, amb diferents poetes, en diferents èpoques, per conservar el llegat, en aquest cas de Joan Alcover, per tot el llegat que ens deixen tants i tants compositors, músics, poetes de les nostres illes?
0: Sí, i a més crec que és important que hi hagi aquest bescanvi entre illes, no? A vegades en la nostra comunitat autònoma costa molt fer comunitat. Segurament, i ara no és una floreta cap a voltros, però segurament TV3, en general, ha fet més per sa balearitat que tot el que s'hagués pogut fer amb anterioritat, no? Perquè cada illa era una illa independent. Allò de quatre illes, cap frontera, no. Totes les fronteres del món, incloses també les aèries, i per tant, era molt difícil tenir aquest sentit de pertinença balear. La televisió pública ha fet una feina de cohesió social que abans no havia existit mai. Tot i que cada illa guarda encara la seva idiosincràsia, la seva particularitat, això és indiscutible, però està bé establir aquests ponts i aquests lligams entre les illes i entre la cultura d'aquestes nostres illes, perquè no siguem tan aliens.

0: ens un dels altres, no? I ens empapem una miqueta més de sa illa germana i vecina, no? Que això és important, crec jo.
1: És prou conegut aquí a Menorca, tot es llegat, tot a sobre de Joan Alcover.
0: Bueno, aquí els poetes menorquins el coneixen perfectament. De fet, crec que sa primavera se li va fer un homenatge poètic a Alcover, organitzat per ses persones que solen dur illa en vers, en Pere Gomila, en Llúcia, Pellicer. Crec que es va fer un recital a partir de sa poesia de Joan Alcover. Vull dir que és una figura important, és una figura que, si ho trob, t'ho diré. Però si no, no me'n recordo sa cita. En paraules de Llompart, va dir que Alcover es transfigura en un dels grans poetes de la literatura universal. Per tant, estem xerrant d'una figura molt, molt influent i molt pura. Ell va tenir una vida molt tràgica. Es va casar dues vegades, se li van morir quatre fills. I a partir del seu desencant amb la política, perquè ell va estar en el Partit Conservador, a la facció d'Antoni Maura, va deixar la política estatal en un any, en va tenir prou, i va ser quan es va introduir més en tot el món literari i la poesia. I, de fet, aquests fets vitals que va viure li van marcar moltíssim el to poètic i el contingut de la seva poesia. Hi ha molta melanconia, hi ha molta enyorança, hi ha molt de sentiment, molt d'enyor, que ell ho traspua a través de l'exaltació de la terra i de símbols propis, no? Un poema molt conegut és Desolació, que ratlla precisament d'això, no? D'un arbre que ha estat ferit per un raig i que li costa reviure, no? És una mica una metàfora de la seva pròpia existència, no? Per tant, és una poesia que va molt directa al cor i a l'intel·lecte, que és molt fàcil de digerir, però això a la gent s'hi acosta, no? I per això molts compositors trien aquest tipus de poesia per fer una cançó, perquè una cançó és una cosa que t'arriba no només a sa ment per sa paraula, sinó també a sa ànima per sa música, no? Per tant, aquí és una mica sa fusió perfecta entre aquestes dues arts que també lliguen, no?
1: Joan Alcover, nascut a Palma el 3 de maig de 1854 i va morir el 25 de febrer de 1926. Sempre hi ha aquesta també connexió, no? En èpoques passades, en moments, en vides tràgiques, com bé expliques i com va tenir ell, hi ha tantes i tantes paraules, líriques, frases, moments de tot aquest llegat que mos deixa, que podem perfectament traspuar i portar en el nostre segle XXI, en el nostre dia a dia, en moments polítics i en moments personals, que de ben segur podem també trobar aquesta similitud amb el que ell escriu i amb el que ell ens va deixar.
0: És que, de fet, l'art és això, no? La literatura, sobretot, no? La música també, però l'art és agafar sentiments universals i que són atemporals, no? Per tant, es tracta simplement de posar damunt el paper, damunt la partitura i damunt els llibres tot allò que passa a l'ànima humana, no? Tot allò que li passa a l'ésser humà per dins, i això no té temps ni té espai. O sigui, la línia espai-temporal es dissol completament a través de l'art, perquè els problemes de la humanitat sempre són els mateixos. I allò que cercam com a éssers humans i com a éssers vius sempre és el mateix, en el segle XV, en el segle XIX i en el segle XXI. I esperem que així sigui, malgrat aquestes illes que ens estan inundant i que tal vegada ens desvirtuen una miqueta com a éssers analògics, perquè no tots som analògics.
1: Totalment d'acord.
0: Ens estan fent una mica digitals a la força i esperem, però, que l'analogia poètica continuï.
1: Analogia poètica, m'agrada això, i tant. M'agrada molt, Maria, i reconèixer aquesta aportació a la cultura, a la llengua, també. També hem de destacar la importància de l'aportació a la nostra llengua.
0: Sí. I a més, en una època en què aquestes fronteres lingüístiques estan tan dissoltes, no? On la globalització ens ha duit a anar molt a lo pràctic i que l'anglès sigui l'idioma internacional per excel·lència, fins que les banqui a xinès, que són molt més que nosaltres, però bueno. Però vaja, que les llengües és una riquesa i un patrimoni tan important, perquè la nostra ment se configura lingüísticament i, per tant, coneixem el món a través de com l'anomenam. I, per tant, és superimportant mantenir les llengües mares, no? Les llengües maternes, per poder continuar entenent la realitat que ens envolta de la manera que l'hem apresa, no? I, per tant, fer actes on la única llengua que es xerra o que es canta sigui la llengua pròpia, crec que a hores d'ara és molt necessari.
1: La Balanguera imagino que també estarà present avui vespre, aquest poema tan famós que, evidentment, coneixen molt a Mallorca, coneixem molt a les Balears, conegut per tots els mallorquins, l'himne de Mallorca.
0: L'himne de Mallorca, però al cap i de fi és un himne universal també, no? Perquè xerra de sa vida que se'n va, d'aquesta Balanguera que fila i fila, no?, sa vida, i que és una parca, no?, que te fa albirar també sa mort, i sa mort és l'antítesi de sa vida. Per tant, sí, és un himne, ets himne de Mallorca, és una cançó preciosa, però podria ser un himne de qualsevol persona que se'l volgués fer seu. Jo espero que sa gent avui vespre la canti amb nosaltres.
1: Sí, no?
0: Jo espero que sí. Per si de cas, el que hem preparat, que això pot ser interessant, hem preparat un QR on sa gent pot agafar aquella senyal i seguir totes les lletres de tots els poemes que s'interpretaran avui vespre. Evidentment era molt extens per fer un llibret, perquè són moltes composicions, però la gent que vulgui seguir els poemes ho podrà fer digitalment a través d'aquest QR que hem habilitat, amb totes les lletres de totes les cançons.
1: Idò, a les 8 de Fosquet, a la Sala de Cultura de Sant Antoni, aquesta temporada de Tardor de Joventuts Musicals de Moc, que s'inaugura entorn de Joan Alcover, amb na Maria Camps, soprano menorquina, en David Moedano, piano, i a més hi haurà aquesta primera part, compositors poetes coetanis de Joan Alcover, segona part, composicions sobre poemes de Joan Alcover, i estrena d'aquesta nova composició d'en Baltasar Bibiloni. Convidam a tothom.
0: Convidam a tothom i donam les gràcies molt efusivament a Joventuts Musicals de Mo per programar també artistes locals, perquè la gent d'aquí també hi som i també tenim dret a expressar-nos artísticament a casa nostra. Per tant, moltíssimes gràcies, Joventuts Musicals, per comptar amb nosaltres i us esperam a tots i a totes.
1: Moltes gràcies, Maria. Anem a demanar el cafè?
0: Vinga, anem.
1: Idò, moltes gràcies també a vosaltres. I no sereu a Menorca, us el perdreu, el concert, però jo sí. Ja estic ben apuntada.
2: El manco escafetat sí que el tenc damunt la taula també, te deixant que el gaudeixis. I li donem les gràcies, evidentment, a la soprano Maria Camps i a tu, una altra vegada, per aquest reportatget tan xulo que és necessari també per la cultura de Menorca i per la gran vida.
3: Moltes gràcies, Clara.
1: Gràcies, abraçada.
3: Gràcies. Una abraçada. Senyora i senyor, 10 i 36 minuts d'aquest dissabte dia...
2: Dia 26 de setembre.
3: Volant mos passa el temps, volant mos ha passat el mes de setembre. Darrer cap de setmana del mes de setembre, ja la setmana que ve quan tornem, serà el mes d'octubre.
2: I ja serà el mes d'octubre, ja hi som. I Nadal i Villancicos, quin d'aràs.
3: Oh!
2: Vas a comprar ja... Ja tens polvorons, aviat, ja n'hi haurà. Ja n'hi ha, de fet, sempre ha... No? En Fernando Roig en té? No. Saps on te dic? És que no vull fer publicitat. Hi ha centres comercials que tenen polvorons. Bé, la qüestió, que anem a fer un poc de publicitat i que tenim una entrevista perquè hem de saber, per ser feliços, hem de saber respirar.
3: Importantíssim.
4: A IB3 Ràdio, la gran vida. IB3 Ràdio és entreteniment. IB3 Ràdio. Para ti y también para ti, en Eroski te damos la pera limonera granel a 2,25 euros kilo. El cordero balear entero medio al corte a 15,99 euros kilo. El salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros kilo. Y el hojaldre con crema bandeja de 3 unidades a 1,25 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
5: Diumenge a les 2:30 segueix amb els postres en joc la Lliga de Futbol de Segona Divisió.
6: Dali, Toni!
7: Juga tarder!
5: En directe des de l'estadi de Sant Moix, Reial Mallorca, Almeria. Arriba a Palma un dels equips més exigents de la categoria i t'ho contarem amb la màxima emoció, l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes...
8: Mentalitat positiva, mentalitat de querer ir a ganar.
9: Jo me sap greu, però ja han estat superiors els rivals.
5: I la prèvia més divertida.
10: Vivir así es morir de amor.
5: Tot es postres en joc.
11: S'aixeca i tot, en Juan
5: Gal. A IB3 Ràdio.
12: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
7: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Els caps de setmana viu la gran vida.
3: Hi ha una cosa, senyores i senyors, que fem aproximadament ni més ni manco que 20.000 vegades cada dia i que probablement no ens aturem mai a pensar si la feim bé o no la feim bé. Parlem de respirar.
2: Sí, i això ho feim normalment a través del diafragma. I el nostre convidat d'avui fa més de 50 anys que estudia i fa feina amb el cos humà i acaba de publicar, juntament amb Fran Tarantino, Diafragma, el músculo de la felicidad. Tenemos poco tiempo, pero queremos saludarle inmediatamente. Piti Pinsac, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Molt bé, moltes gràcies per trucar-me, moltes gràcies per llamar-me.
2: Ah, si jo... no, que xerres català, clar, perdoneu.
11: Xerro català, sí.
2: Coses que passen, que no m'havien comentat. No passa res. Començarem pel títol. Per què el diafragma és el múscul de la felicitat?
11: Mira, ja el llenguatge popular ens ho diu molt, ens diu molta cosa del diafragma, perquè quan estem ansiosos, quan tenim una emoció potent, diem, tinc el cor amb un puny, no? O també el fet de, se m'ha tancat la boca de l'estómac, o tinc un nus a l'estómac. Qui està entre el cor i l'estómac, no? És el diafragma, precisament, el que està allà, no? I realment... el cor, per tant, dorm sobre el diafragma. Un diafragma en bon estat, doncs el cor està dormint i descansant en un bon llit. Però si està el diafragma tens, aquest cor batega com pot. I ja hi ha publicacions científiques que relacionen, per exemple, la mort d'un familiar proper amb atac al cor en els propers 2-3 mesos com a màxim. D'algun familiar. Sí. Imagina't el que és de felicitat o infelicitat, com ho reflexa el diafragma, no?
2: Nosaltres tenim la sensació de que respiram, no mos donem compte, no mos escoltam, però podem dur tota la vida respirant malament sense saber-ho?
11: Probablement, perquè hi ha tres tipus de respiració, no? Totes elles es respiren amb el diafragma, no hi ha una respiració que no es respiri per el diafragma. O sigui, aquestes persones que diuen no, s'ha de respirar amb el diafragma i inflant la panxa. A veure, s'ha de respirar d'aquesta manera si estàs dormint, perquè tens totes les cadenes musculars relaxades. El diafragma és com, hem d'imaginar-lo com un paraigua, dos paraigües, dreta i esquerra, i que quan agafes aire, baixa. I com un olèmbol d'una xeringa, entra aire per la boca. Val? Quan es relaxa, torna a pujar i expulsa l'aire. Doncs fixa't, això és el que fa el diafragma. Si nosaltres el que fem és que aquest diafragma estigui tens per qüestions emocionals. Per exemple, això que et deia, no? La mort d'un familiar proper o la pèrdua d'una feina, fa que aquest diafragma respiri d'una manera... O sigui, es mogui menys. I, de fet, quan estem ben asseguts, com estàs tu ara o jo, o quan estem drets o caminant, la respiració no és dilatant el ventre. Quan estàs dormint, sí, però quan estàs caminant o estàs ben posat o ben assegut, tens que el diafragma baixa sempre, empenya els òrgans interns, empenya la faixa abdominal, però aquesta faixa abdominal, com que està amb tensió perquè estàs ben amb una postura correcta, els dos paraigües obren les costelles. És la respiració toracoabdominal, que és la que tindríem que tindre durant el dia a dia, quan caminem, quan estem ben asseguts, quan estem drets. Hauria de ser toracoabdominal. No proporciona una més gran relaxació el fet de respirar dilatant la panxa. El que fa és que la panxa es faci cada vegada més gran.
2: Aquest llibre parla sobretot d'una rutina de només 5 minuts al dia per respirar millor. Com que tenim un minut i me sap molt de greu, mos podries comentar alguna cosa d'aquesta rutina ràpidament?
11: Sí, comença fent un automassatge al diafragma, que és amb les dues mans juntes i els dits junts, posar-los just baix de l'esternon i de les costelles i veure que aquí hi ha una mica de tensió quan expulses l'aire. Doncs fer diversos massatges d'aquest tipus proporciona una relaxació, una més gran una millor forma d'agafar-se les coses en aquesta vida, no? En el llibre teniu allà un QR amb desenes de vídeos explicatius, amb exercicis i, especialment, el més important, amb test d'abans i després de fer els 5 minuts, màxim 10 d'exercici, i veure com hi ha una millora substancial.
2: Idò, t'haurem de convidar que vinguis un altre dia. En tot cas, diafragma, el múscul de la felicitat, ja el poden trobar, no?, per tot.
11: Sí, ho tenen a la seva llibreria, està a Amazon, està en tercer lloc dels llibres de benestar i salut actualment, o sigui que està molt ben posicionat, i va sortir fa 10 dies.
2: Piti Pinsach, moltíssimes gràcies per haver estat aquests 5 minuts amb nosaltres, perquè és molt important saber respirar bé.
3: Moltes gràcies.
11: Moltes gràcies.
3: Una ferrada. Adéu-siau. 10 i 44 minuts, Juan i Mononam a xerrar de cinema.
2: Vinga, amb els nostres jovenets.
3: Vinga.

0: Molt bé, ja sabeu que abans d'acabar aquest programa, bon dissabte, sempre fem una mirada en el cinema i per això tenim en Sergio Espósito i Mateu Bibiloni. Avui parlant de diferents pel·lícules clàssics dels 80, sobretot més dels 90, de principis dels 90, i una d'elles me xifla, Seven m'agrada, però El silencio de los corderos avui crec que és una pel·lícula que poden tocar en aquest primer minut de programa. Com estàu? Bon dia.
1: Molt bé, com estàs?
2: Va, bon dia.
0: Va bé. Beníssim. Idò, endavant, tot sí. Vostre?
1: Pues sí, havíem... Ja vam... No sé si vos en recordareu que vàrem xerrar fa uns mesos de Sherlock Holmes perquè s'havia estrenat una sèrie d'en Guy Ritchie a Prime i vàrem xerrar precisament de com eren els detectius deductius o pròpiament aquests tipus de detectius com Sherlock Holmes, com Hercules Poirot, com Miss Marple de Se ha resolt un crimen, que eren detectius que en 20 minuts o en una hora te resolien un cas impossible, però també és vera que hi ha una altra tipologia de detectius més propera de tal volta a la realitat que precisament encarnen aquestes pel·lícules, com El silencio de los corderos, com Seven...
2: Sí, és una aproximació probablement molt més fosca, no?, amb aquesta crudesa i aquesta realitat que comentava en Mateu, i precisament crec que aquests dos exemples, després podem mencionar qualcun altre, però aquests dos exemples són perfectes per xerrar de cinema detectius, i en concret, bé, no concretament, és concretament cinema detectius dins el thriller, no?, perquè són més thrillers que pel·lícules d'aventures o d'aquestes que podríem comentar, no?, de... d'aquests altres detectius, però aquests thrillers, i en concret aquest pas de Silencio de los Corderos a Seven, és un poc la frontera entre l'antic i el nou món, no? És una qüestió de 4 anys entre les dues pel·lícules, però el bot que pega el cinema entre una i una altra és una cosa inaudita.
1: Canvia totalment el cinema. Recordant que són dues pel·lícules que també... xerren molt íntimament dels assassins en sèrie i de com funciona aquesta idea que va sorgir als Estats Units en els anys 70 o 60 de que va començar a veure assassins en sèrie i fan un estudi pràcticament psicològic de com funcionen ses ments, sobretot El silencio de los corderos.
0: I hi ha un fragment d'aquesta pel·lícula, el moment aquest que de la relació que hi ha entre na Clarice, que és la policia que, de la FBI, no?, que investiga i que vol estudiar sa ment en aquest cas d'Anna Letter. I anem a escoltar aquest fragment.
3: ¿Qué es lo que hace el hombre al que están buscando?
4: Mata mujeres.
3: No, eso es circunstancial. ¿Cuál es la primera y principal cosa que hace? ¿Qué necesidad cubre matando?
4: La ira. La aceptación social y la frustración sexual.
3: No. La codicia. Esa es su naturaleza. ¿Y cómo empezamos a codiciar, Clarice? Buscamos cosas para codiciar. Haga un esfuerzo y conteste.
4: No.
0: I de què fragment, no? The Silence of the Lambs. El silenci dels anells o...
2: També, eh? I el senyor de los corderos.
0: I el senyor de los corderos. És així o no? Perquè les traduccions... És un Cristo. És vera, què penseu d'això, de les traduccions? Però, és que és
1: vera. Hombre, no, avui duim una pel·lícula que, efectivament, no està traduïda. O sigui, El silencio de los corderos sí està traduïda, que de fet és una gran traducció.
2: I que no...
1: No,
2: i que canvia el títol de...
1: A Latinoamèrica, ho dic per això. A Latinoamèrica no és El silencio de los corderos.
2: No, però és el títol de la novel·la que adapta.
1: Efectivament.
2: Que no és El silencio de los corderos, és El silencio de los inocentes.
1: Efectivament, que és com se diu a Latinoamèrica. Aquí és El silencio de los corderos, però a Latinoamèrica és El silencio de los inocentes. I Seven, que no se va traduir. De fet, ho xerràvem abans amb en Sergio. Que no és 7, que tindria sentit en 7, no? Que 7, es cartell és la V, és 7, de los 7 pecados capitales.
0: Aquí serà 7.
1: 7. Que sona molt bé, també.
0: Sí.
1: Però sí, efectivament, com dèiem abans, El silencio de los corderos posa, diguéssim, el ciment de lo que ha de ser l'estructura bàsica d'aquest tipus de true crimes, no?, que s'han fet tan famosos ara recentment, i Seven ho reformula, ho du una passa més enllà, ho fa més fosc, ho fa més gris i ho fa més, amb menys esperança.
2: Totalment. Arriba en David Fincher, que és un mestre total, un dels millors directors contemporanis ja des de fa 30 anys,
1: sí.
2: I li dona una potada en el calendari i en el rellotge de lo que havia cimentat, com deia bé Mateu, Silencio de los Corderos, i ell diu, està molt bé, és boníssim, és una obra mestra. Mm-hmm. De fet, bé, és una de les úniques tres pel·lícules de la història amb els cinc Oscars principals, no?
1: Sí.
2: Actor principal, actriu principal, director,
1: guió
2: i pel·lícula.
0: I és veritat que la paraula contemporani sempre agafa els darrers 50 anys. És a dir, parlant de la modernitat, des de que hi ha un canvi de cicle mm-hmm. i tal, però clar, abarca molt d'anys.
1: Que de fet, en Fincher ara dirigirà una pel·lícula, o estrenarà una pel·lícula d'aquí no tant, uh-huh. que en guió d'en Quentin Tarantino, que és la segona part, o
2: un spin-off.
1: Sí, un spin-off de Once Upon a Time in Hollywood.
2: Del personatge de Cliff Booth.
1: D'en Cliff Booth, que era aquell stuntman que li feia les escenes de risc en el personatge de Leonardo DiCaprio.
2: Bé, del personatge d'en Brad Pitt, és de la pel·lícula de...
0: Vale.
2: De
1: Once Upon a Time in Hollywood. Perquè està molt vigent en David Fincher, no és que duri anys sense tal, no. Està fent pel·lícules, però sens dubte, jo crec que la seva pel·lícula, o la pel·lícula més important de la filmografia és aquest Seven.
2: I temps després, una dècada després, fa un altre thriller, una altra vegada, una història sobre un assassí en sèrie, i la gent, imagina, perquè jo encara era petit, però imagina que esperaven una altra vegada Seven, i fa un canvi total sí. a un cinema molt més clàssic, molt més depurat, molt més proper en el cinema de Pakula dels anys 70, que és cinema periodístic, i fa Zodiac, que és una altra obra mestra absoluta, i que canvia, de nou, una altra vegada, les regles de joc.
1: Sí, si Seven mirava la realitat però no la tocava, Zodiac sí aconsegueix, perquè, efectivament, va sobre l'assassino del Zodiaco, que era un assassí real que va durant els anys 60
2: a
1: San Francisco. I conta la història, precisament, de com aquest cas se va embolicant, i ja no són només dos personatges, hi ha, com diuen Sergio, una inferència per part del periodisme, del quart poder, que intenta també resoldre el cas a l'hora que ho fan els policies.
2: I totalment l'aproximació que de Mateu, no, més realista encara, no només per partir d'un cas real, que és d'aquest assassí de Zodiac, sinó la realitat mateixa, que és que els casos moltes vegades no se resolen. No xerram, com dèiem en el principi, no? En Sherlock Holmes, que té una idea meravellosa en el final i ho dedueix tot. No, és que els casos no tenen per què resoldre-se. De fet, és molt famós, no? Se va reobrir aquest cas.
0: I són finals oberts? Diríeu que són finals oberts o que queda clar que no s'ha resolt i que hi haurà una segona part?
2: D'aquestes tres pel·lícules són obertes.
1: Sí, però... aquestes tres pel·lícules tenen finals bastant oberts. Sobretot Zodiac, jo crec que és que fas canvi a uns finals on ja no hi ha aquesta satisfacció, ja no li has de donar la satisfacció a l'espectador de donar-li un final redó.
0: Voltres perquè en sabeu molt, però hi ha gent de la vostra edat que ara diu de quina pel·li m'estan xerrant? Si m'haguéssiu d'explicar de què van les tres pel·lis molt breument, El silenci dels corderos...
1: El silenci dels corderos és una lota que està aprenent dins l'acadèmia de policia i li assignen un cas molt complicat de resoldre i demana ajuda a un criminal loco que està empresonat per aconseguir resoldre'l.
0: Molt bé.
1: Després tenim Seven.
2: Per així que ho he assajat. És increïble, li ha sortit.
0: Ho explica superbé.
2: Sí, sí, sí. Ara, jo no puc fer... Bé, Seven...
0: És set.
2: És que no m'ha sortit igual. Set és una altra història d'un assassí en sèrie i com o un detectiu que acaba d'arribar a la ciutat, a una ciutat on sempre plou, i un detectiu veterano...
1: Que s'ha de jubilar, ja.
2: Tenen, bé, qüestió d'una setmana, no?, intenten resoldre el cas en què cada assassinat és un pecat de set pecats capitals.
0: I Zodiac?
1: Zodiac, com dèiem, representa la història de l'assassinat del Zodiac que succeeix en els anys 60, i com uns periodistes i policies intenten anar seguint les pistes que ell mateix va enviant. Envia cartes a la redacció, es concentra a enviar-se a tu, i com intentar-s'hi resoldre el crim. Però hi va d'això. I precisament de la impossibilitat que va tenir la policia en aquella època de donar final, en aquell cas, i dir qui havia estat, qui havia darrere de tot aquest embolicat. I, per últim, si volíem comentar una última darrera pel·lícula, que ja no es n'anaran d'Estats Units perquè no només succeeix als Estats Units. Hi ha grans pel·lícules d'aquest subgènere arreu del món. Podem pensar en Memories of a Murder, que pel·lícula surcoreana d'en Bong Joon-ho, o aquí hi ha un cineasta patri molt, molt gran, que en Sergio precisament li encanta, que és Alejandro Rodríguez.
2: Alejandro Rodríguez també no sé qui, però fa molt bones pel·lícules. Alberto Rodríguez va fer La Isla Mínima 2014, un altre canvi de paradigma del cinema de detectius o sèries de detectius, ja hem xerrat aquí unes quantes vegades de True Detective, Detective.
1: Aquella primera temporada de True Detective.
2: Exactament, i que és del mateix any, de 2014, i aquesta pel·lícula de l'Isla Mínima, una altra vegada dos detectius, dos policies, que han de tractar de resoldre un cas, en aquest cas, ses marismes de Guadalquivir, en un poble que està perdut de la resta de civilització, precisament per estar enmig, no?, de tot aquest paisatge.
0: En aquesta casa, IB3 Ràdio, tothom és o manco sol cobrir temes de cine. Jo tenc els millors, i ho sé per un motiu. Quan un tècnic no està a lo seu i està pendent de lo que diuen els entrevistats, vol dir que lo que deis és interessant o que crides atenció. I això és lo que està passant ara.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Vos teniu un minut més per dir lo que vulgueu, vinga.
2: No teníem pensat, però justament no era de les que teníem apuntades, però per reivindicar una altra vegada el cinema patri en aquest cas de detectius o thriller, un altre sospitós habitual que xerram aquí sempre, que és en Rodrigo Sorogoyen, té des 2015, que Dios nos perdone, que és un altre peliculón de detectius increïble, i bé, en general la de sempre, si no teniu plans aquest cap de setmana, posar-vos qualsevol d'aquestes pel·lícules, encara que ja l'hagueu vista, perquè són obres mestres des que hem xerrat avui, totalment.
0: M'ha fet ganes de veure avui vespre El silenci dels corderos, aquesta relació entre Anthony Hopkins i que nom?
1: Jodie Foster.
0: Jodie Foster, això. Jodie Foster, que ha fet moltes pel·lícules després, però jo crec que aquesta per jo s'acaba...
1: Va ser seu Òscar.
0: Correcte. I mira que era molt joveneta.
1: Sí. O sea, bueno, era encara més jove Taxi Driver.
2: I després ha sortit a True Detective. Tot està afilat.
0: I de res, que mos queden sense temps. Nosaltres hem de tornar demà diumenge amb un programa que tindrem entre tu i jo. Ja sabeu que el programa és de 9 a 12 i en aquesta hora de 11 a 12 feim una horeta més dedicat a qualcú especial. Res, que moltes gràcies.
1: A tu.
0: I de nosaltres mos veiem demà aquí, en Bon Diumenge, a partir de les 9, a la Gran Vida.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia de l'activitat del govern. Sabem avui que ha sortit ja a licitació l'obra de construcció de 34 habitatges públics a Es Mercadal. Es tracta del projecte que es va anunciar fa dos mesos, el juliol, previst en un solar a l'entrada del poble, comprat a la Sareb l'any passat. El requisit per accedir a aquesta nova promoció, recordem, serà ser resident al municipi, si bé encara no s'ha decidit o fet públic quant d'anys d'empadronament seran necessaris. Recordem també que és la primera fase aquesta d'un projecte que n'inclou dues més per construir 60 pisos. I encara en clau del dia a dia de l'administració autonòmica, la Conselleria d'Educació ha reivindicat avui que els darrers 4 cursos, sense comptar que tot just ha començat, ha augmentat en 83 el número d'alumnes apuntats als cursos especials per a joves i infants que no volen estudiar. Són els coneguts com PISA, el programa d'intervenció socioeducativa, i ALTER, alternatives a la formació reglada que s'imparteixen per conveni amb els ajuntaments. Afegeix que en aquest temps n'hi ha hagut 32 ajuntaments participants. L'Administració Educativa Autonòmica considera que aquest increment d'alumnes en aquests programes demostra que funciona i interessa tant a famílies com als centres educatius i també als municipis. Neus Riera, directora general d'Educació per l'Atenció a la Diversitat.
2: Es tracta d'oferir-li en el nostre alumnat noves possibilitats de creixement personal, de formació i de reinserció laboral. Els destinataris són alumnes de 14 a 16 anys, en molts de casos algun d'ells amb molta manca de motivació o altre tipus de necessitat.
1: I en aquesta hora ha convocada a la plaça de la Seu de Palma una convocatòria, una concentració per part de 5 plataformes animalistes que exigeixen l'Ajuntament palmesà que compleixin la seva promesa de retirar els cavalls de les calasses turístiques, substituint-los per mecanismes automatitzats. Exigeixen una ordenança amb data vinculant en aquest sentit. Diuen que, malgrat hi ha un acord del mes de març amb el gremi de calassers per substituir els carruatges tradicionals per vehicles elèctrics, aquest pacte no marca cap data per posar-ho en marxa ni preveu sancions en cas d'incompliment. I apunta en clau de política local perquè acabem de saber, per boca de Més per Menorca, en un comunicat a Més per aquesta formació, que el ciutadellenc Andreu Cervera Moll, que es graduat en filosofia política i economia i amb experiència en bases en la formació menorquina, ha presentat la seva candidatura per encapçalar la llista del partit al Parlament. De l'actualitat de fora de les illes, en aquesta hora en marxa la manifestació a Madrid, convocada per l'entitat denominada Societat Civil Espanyola, que compta amb el suport del Partit Popular i Vox, en suport de la ciutadania saudí i també per protestar contra la gestió per part del govern espanyol de la crisi migratòria a la ciutat autònoma. Demanen, a més, la convocatòria anticipada d'eleccions. El president de Vox, Santiago Abascal, que hi participa, ha criticat en començar el PP per no acceptar, diu, la seva proposta de formar un govern conjunt a la ciutat autònoma Ceuta, també respecte de la proposta del seu partit d'impulsar el processament judicial per traïció del president Pedro Sánchez.
3: Yo sinceramente no lo entiendo, pero hoy estamos aquí en la calle junto a la sociedad civil que ha vuelto a convocar una manifestación y seguiremos haciéndolo cada vez que nos llame la sociedad civil para utilizar todas las herramientas a nuestro alcance.
1: Per cert, que avui a Madrid també ha convocat una manifestació pel sindicat d'inquilins en relació al desnonament de la dona de 87 anys d'aquest divendres passat. I acabam amb informació de servei. Tot just recordar que hi ha un rally en marxa i una prova ciclista també a Mallorca, el Raiguer i la Serra de Tramuntana. Consultau l'afectació al web de carreteres del Consell de Mallorca. Fins aquí les notícies de les 11 d'IB3 Ràdio. Més informació en una hora. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Hola a tots, jo sóc Inés Regina Cortés i això és Nou Venim a Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IVT Ràdio que, com sempre, arriba carregat de continguts. Avui començarem amb la secció de l'especialista parlant sobre el conflicte. Tenim avui els pares i mares més por en el conflicte amb els fills? Com hauríem d'afrontar els desacords dins la família? També tindrem una tertúlia entre generacions de professors que volen saber els futurs docents dels que ja duen anys dins les aules i que poden aportar les noves generacions de professors en els que ja fa anys que exerceixen. Avui en parlarem amb professors de diferents generacions. També tindrem un test per conèixer més en els nostres participants habituals i, com sempre, descobrirem diferents iniciatives relacionades amb criança i propostes educatives. Estau preparats? Idò, arranca ja la primera hora de Nou Venim amb Manual.

0: En diverses ocasions, al programa ha aparegut la idea que avui molts pares i mares tenen por en el conflicte amb els fills. No perquè abans no n'hi hagués, sinó perquè pareix que ara el vivim d'una altra manera, amb més dubtes, amb més por a equivocar-nos, i sobretot amb la sensació que qualsevol decisió pot tenir conseqüències importants en el vincle entre pares i fills. Avui ens agradaria reflexionar sobre aquest tema per entendre millor quines poden ser les causes d'aquesta por en el conflicte i també com ho haurien de gestionar. I per parlar-ne ens acompanya ja en els nostres estudis la nostra psicopedagoga, la Magdalena Bausà de Mirabó, que treballa habitualment amb adolescents i les seves famílies. Bon dia, Magdalena.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Molt bé, dona'm en aquest tema, que és complicat i també molt interessant. Per començar, mem, quan dins una família parlem de conflicte, de què parlam exactament? És qualsevol desacord, discussió, que un pare i fill no pensin igual?
1: Mira, ho he cercat i la veritat és que hi ha moltes definicions. Això ja és un punt de partida, no? I segons on ho consultis, te sortiran definicions que entre elles són massa distintes. El problema de la paraula conflicte és que té moltes connotacions i normalment ens quedem en la connotació negativa, no? Si dius que qualcú és conflictiu, estàs dient que és una persona que provoca problemes. Per estrictament xerrant, el conflicte és un desacord. Un desacord sempre és una cosa negativa o senzillament pot ser opinions distintes, no? Vull dir, en el final el conflicte probablement sigui una cosa, és una oportunitat per créixer. No és una cosa negativa. I els conflictes està bé que surtin a la llum. Quina és la clau? La clau és que el conflicte no agafi, no se convertesqui en totes les connotacions negatives de emocions disparades, que no és part de la definició de la paraula conflicte, però que és fàcil que s'hi acabi convertint en emocions que ens fan sentir molt malament, tant a totes les parts implicades.
0: I què pot aportar a les persones aprendre a gestionar conflictes? És a dir, què aprens quan has d'afrontar un desacord?
1: Uf, aprens a viure. Perquè la vida està plena de desacords, no? I això significa que som part d'una societat i que no estem aïllats i que ens relacionem amb gent distinta a nosaltres. Però és que això és una riquesa. Si nosaltres aprenem a gestionar els conflictes, aprendrem a viure amb gent distinta a nosaltres. I si no, no. Vull dir, en el final és aprendre a viure.
0: Important. Anem a centrar-nos en la relació pares i fills. Un dels temors, que comentàvem una miqueta abans, que expressen els pares és de fer mal a la relació amb els fills. És a dir, que dir no, mostrar desacord, donar una opinió crítica, pugui deixar una marca profunda en els al·lots. Fins a quin punt és real aquesta por? És a dir, un conflicte puntual pot deteriorar tant el vincle o el que realment pesa és com gestionar la situació?
1: El conflicte en si no romp un vincle. El problema és com se gestiona i quines emocions provoquen i quines paraules que no voldríem haver dit acaben dient. Però això no és part del conflicte necessàriament. El conflicte directament és una oportunitat i, per tant, pot ser una oportunitat per reforçar el vincle. Sempre se diu, no?, que tu saps si qualcú, si una amistat és verdadera quan hi ha hagut un conflicte. Si ets capaç de superar aquest conflicte, vol dir que l'amistat està bé. Si mai hi ha hagut un conflicte, normalment què és el que significa? Que una de les dues parts sempre està cedint. El conflicte és una cosa molt interessant i mos fa... I de com l'afrontem i com aprenguem a enfrontar-lo dependrà molt la nostra autoestima, la nostra sensació de ser escoltats, de que les nostres necessitats se tenen en compte, però dins una família. Dins una família no només s'escolta una de les parts, s'escolten totes.
0: Clar, avui en dia també tenim una miqueta aquesta sensació que ens arriba moltes vegades a través de xarxes, no?, o de referents de criança, que és molt important que els infants creixin en entorns emocionalment segurs i feliços. Tu creus que tendim, potser, els pares a interpretar que qualsevol malestar als infants és perquè han comès un error?
1: Sí, totalment. O sigui, jo estic... Anava a dir cansada, no sé si la paraula és cansada, però... La veritat és que la barbaritat de pares i mares, especialment mares, que contínuament, quan te conten qualque cosa, acaben dient, això és culpa meva, és brutal. Vull dir, jo La veritat és que veig molt de pares i mares que fan tot el que poden, no necessitant tanta càrrega de culpa. En el final se tracta de viure amb una certa serenitat que els hi poden transmetre als nostres fills, també. Però per tenir aquesta serenitat, que és el que necessitem? No autoexigir-nos més de lo que podem fer.
0: Clar, està aquesta culpa i està també el cansament, no? Pares i mares que, ho han comentat a vegades en el programa, treballen moltes hores, tenen poc temps amb els fills, arrosseguen aquest sentiment de culpa perquè no passen temps compartit amb els fills. Clar, quin paper juguen aquest cansament i aquesta culpa a l'hora d'evitar conflictes?
1: Uf, molt, però clar, és que jo crec que aquí hi ha un error de base, i és que no podem negociar a qualsevol hora del dia. Per tenir certes converses, una ha d'estar en condicions. I si un dia has tingut un dia molt dolent de feina, probablement certa conversa de seguida de tenir un altre dia. I què podem fer en aquest cas? Depèn de la situació, no? O tens fora i acabes la conversa dient o xerrarem un altre dia, o xerrar demà, per exemple, aquesta és una solució. L'altra solució seria seguir amb els acords que teníem prèviament i ja està. I un altre dia que estiguem més relaxats, i de podem veure si aquestes decisions que havíem pres fins ara s'han de canviar o no. Però el que no podem estar fent és una cosa bastant habitual, i és a l'adolescència hi ha una etapa que en els atlots els encanta posar a prova la seva capacitat d'argumentació. I els adolescents tenen ritmes circadians molt distints. Això significa que ells, quan estaran amb més ganes d'exercitar-se, pot ser quan nosaltres estiguem agotats. Molt bé. A lo millor simplement ell s'està posant a prova i nosaltres pensant que hi ha un conflicte brutal. I no, senzillament ell està assetjant i ja està. No? Crec que moltes vegades el que hem de fer és relativitzar i no pensar que cada paraula que deim, cada cosa que deim, és una amenaça en el vincle, o no, en realitat. Necessitant tenir una visió de conjunt i veure com és la nostra relació amb el nostre fill de manera habitual al llarg de tota una vida.
0: Però entenc que sense que això impliqui sempre evitar el conflicte i dir, ai, per exemple, arriba a casa, està jugant a la vida consola, no és el seu horari, ai, mira, ara no diré res per no discutir. Això tampoc ha de ser, entenc. No,
1: clar que no. O sigui, el tema és... Imagina't, no? L'adolescent te diu... Dic adolescents perquè els conflictes se donen més amb adolescents, però podria dir d'una altra edat. L'adolescent te diu que... te comença a justificar que això és un joc d'estratègia, que necessita desenvolupar el seu rendiment cognitiu, perquè això no es perd en xerrar així, no? No és hora de negociar, seguint la regla antiga.
0: Tens un horari.
1: Tens un horari, ja està. I ara m'ho anem a dormir. I ja en xerrarem de si vols canviar el teu horari quan tots estiguem més descansats. I ja està.
0: Ara has comentat un parell de vegades la paraula negociar. Clar, és que el model familiar ha canviat. Ara
1: totalment.
0: Hi ha més diàleg, més negociació i menys jerarquia que abans, no? Abans dèiem allò de... Per què ho dic jo? Deien els pares, no? Això ja no val. Clar, això en principi és un canvi positiu, però realment estan preparats els pares per gestionar els desacords dins aquest nou model? Podem manejar els conflictes en diàleg i de manera diferent a la que els manejaren en nosaltres, amb aquest, per què ho dic jo?
1: Clar, és que aquí hi ha un tema complicat i és saber com manejar nosaltres les nostres emocions. Perquè moltes vegades ho podem veure com una amenaça, no? I això seria perillós. Vull dir, si cada vegada que el nostre fill mos demana qualque cosa o mos exigeix qualque cosa, ho veiem com una amenaça, pot acabar molt malament la cosa. Crec que és molt important anar desdramatitzant i intentar averiguar no tant com està dient i quines paraules està utilitzant, sinó que necessita realment. Perquè això moltes vegades el que fa és desescalar els conflictes. El gran problema amb els conflictes sol ser que a un moment de xerrada, utòpicament xerrant, o de discussió, més en el dia a dia, que és el que acaba passant? Que una de les parts que xerra comença a activar-se massa emocionalment i l'altra ho detecta, i en el final és un tema d'una emoció contra l'altra. En aquest cas, és important no escoltar tant quines paraules concretes està dient, quin to concret està utilitzant, sinó entendre quina necessitat té l'altre. I a lo millor si fa falta acabar la conversa a un altre moment, per centrar-nos més en què és el que està necessitant. Perquè a lo millor un adolescent a mi m'està dient qualsevol barbaritat i l'únic que m'està intentant dir a través de tot aquest missatge és: m'agradaria que m'escoltassis. Si jo m'aquest pensant en totes les paraules que ha dit, ho acabaré passant tan malament que aquest conflicte no se resoldrà mai. És molt millor escoltar aquestes emocions i totes aquestes, sobretot aquestes emocions que m'han intentat dir del meu fill. Què és el que realment m'està intentant transmetre en paraules molt inadequades, probablement.
0: Abans hem comentat una miqueta per damunt el tema dels referents, no? Dels referents dels pares d'avui en dia. No hi havia tanta negociació, era perquè ho dic jo. Clar, jo hem de dir que molts pares i mares actuals manifesten que no se van sentir escoltats o compresos quan eren infants i fins i tot que estan decebuts per com els varen criar. Com creus que pot influir aquesta experiència en la por que els seus fills, que els pares d'avui en dia tinguin, que els seus fills se sentin decebuts d'ells quan siguin adults? Tot un poc vinculat a això que comentaven d'evitar el conflicte.
1: Pot sonar dràstic, però si jo jutj moltíssim les persones que me varen educar, és normal que tinguin molta de por de com me jutjaran els meus fills. Crec que en aquest cas el que hauríem de fer seria una reflexió un poc de... estic xerrant de casos en general, eh? Després cada cas és distint. Però crec que els humans, quan tenim comprensió, empatia, compassió, inclús funcionen de forma bastant més serena i les coses acaben anant millor. Vol dir que qualque vegada pot ser que el gran problema amb els conflictes dels meus fills estigui reflectint els conflictes que jo tinc com un pare i ma mare. Això significa que primer he de treballar dins jo mateix i fer una tasca de comprensió i de sanar les meves ferides del passat.
0: Fins ara hem parlat de conflictes a la família, però tu creus que també avui en dia hi ha por en el conflicte a altres àmbits, com pot ser l'escola, la feina, que ens costa més tolerar la tensió, podríem dir, que implica estar en desacord amb una altra persona?
1: Totalment, perquè a més crec que els conflictes, quan hi ha conflictes així en les escoles, per exemple, se poden arribar a convertir en coses bastant complicades. Bueno, en aquest cas, crec que és molt important revisar, si nosaltres no afrontem els conflictes, quin model estan transmetent en els nostres fills. Vull dir, els conflictes part de la vida, i si hi ha qualque cosa que s'ha de xerrar, és important fer-ho, i és important fer-ho en el moment adequat i afrontar-ho, no mirar cap a un altre costat, perquè això és el model que li donarem. Jo el que veig molt són al·lots que cada vegada s'enfronten menys a conflictes, però en canvi desapareixen o deixen d'escoltar, desconnecten, no? També desconnecten emocionalment. No sé si és la solució, crec que no, perquè en el final un pot acabar molt tot sol si fa això, si te vas desconnectant de tothom. Crec que és important deixar de tenir tota aquesta por en el desacord i convertir el desacord en una font d'aprenentatge. I això des dels pares, perquè és el model que els donarem als nostres fills.
0: Creus que més de que el fet que els pares evitin els conflictes, la sobreprotecció, és a dir, que els pares s'enfrontin a conflictes dels fills per evitar-los el conflicte, a part d'això, creus que també hi pot tenir a veure amb aquesta evitació del conflicte que ens hem acostumat a expressar moltes coses, com fins i tot hi ha una relació darrere una pantalla, més que en el cara a cara? Això pot afectar, en certa forma, també la nostra capacitat de mantenir converses incòmodes a la vida real?
1: Clar, a través d'una pantalla, l'empatia no se pot donar igual, perquè tu no veus la cara de l'altre. Inclús malament sigui una videoconferència, no s'ha de manera immediata. Per tant, sí, tot això influeix. En el final som humans i crec que és molt important que ens avesem a xerrar les coses cara a cara, sempre que sigui possible, no sempre se pot. Però l'hàbit de xerrar massa a través d'una pantalla ens pot fer perdre capacitats. I la principal capacitat seria la capacitat d'empatia i de veure que moltes vegades el desacord pot sorgir senzillament d'un malentès o de no tenir tota la informació que té de l'altra persona. Vull dir que moltes vegades és vera que potser l'altra persona no està prenent una bona decisió i ja està. Però la majoria de les vegades no és això el que ha succeït. Moltes vegades el que passa és que pensem coses distintes perquè tenim informacions distintes i perquè tenim bagatges previs també molt distints. Per tant, és interessant enriquir-nos amb els coneixements que té l'altre.
0: Hem parlat una miqueta de no tenir tanta por en el conflicte, però també hi ha una realitat que supos que també pot influir en molts pares i mares, que és que moltes persones joves aposten per tenir relacions, avui en dia per cancel·lar, pràcticament, aquella persona que no comparteix potser amb ells la seva visió del món o que no els aporta, i encara que sigui un familiar. És a dir, hi ha molts joves que diuen mira, és que no, en la meva família no m'entén bé, he decidit tenir relacions amb ells, i a més avui també tenim a través de xarxes que moltes etiquetes podrien dir psicològiques, no? És que és tòxic, o tenc un pare narcisista, o una mare tòxica. Tota aquesta realitat també hi és, no? I m'imagino que també pot influir amb els pares en aquesta por a equivocar-se i a pensar que qualsevol error que puguin fer amb els seus fills pugui tenir conseqüències irreversibles.
1: Aquí hi ha bastantes coses, no? La primera, crec que és important que anem recordant que la majoria de les persones no som ni psicòlegs clínics ni psiquiatres. Per tant, anar posant etiquetes tan gratuïtament pot ser bastant arriscat. Uh-huh. Això per un costat. Per un altre costat, pot ser un empobriment important té relacions amb la gent que no pensa com jo, perquè que pot acabar passant que el meu esperit crític desaparegui.
0: També és una forma d'evitar el conflicte, però no, dèiem, és a dir, és una altra mostra de com s'evita el conflicte en aquesta societat.
1: Sí, i també és una mostra molt gràfica de que la nostra tolerància no és tan bona com ens pensàvem, perquè sempre pareix que som una generació més tolerant que les anteriors, però no pareix que estigui tan clar, no? Perquè si és la mínima senyal de desacord ja tenen relacions, significa que no són capaços d'escoltar opinions distintes a les nostres. Això en el final està molt relacionat amb un món polaritzat i, òbviament, no gens sap per la convivència en societat. En el final se tracta d'educar per viure en societat, perquè no ens queda més remei que viure en societat, perquè som animals socials.

0: consta de que quan sigui adult no digui és que no me varen donar suport que jo necessitava. Aquí on estaria la línia entre acompanyar i aprovar tot el que desitgen o volen fer els nostres fills?
1: Crec que és un tema molt important que moltes vegades perdem de vista, o no, però sí que se li podria fer una volta, i és que al final els responsables legals dels menors són els pares, en general. Això significa que hi ha certes decisions que són dels pares. I això és com el primer de tot, no? Clar, aquí se tracta de, mentre els educam, ajudar-los a prendre decisions raonades, no? Però que un moment donat ben clarament que una cosa no és bona per ells, és que probablement sigui una manera de protegir-los, perquè si ho veiem tan clar, segurament és que hi ha una fonamentació darrere. Això segons quin cas. Els altres casos, per exemple, vull estudiar tal cosa i jo penso que no tindrà cap futur o el que siga, no? També pot ser una opció fer-los fer una investigació en profunditat sobre el tema. Vull dir, ara informació en tenen molta. El tema és tant que moltes vegades hi ha lots que prenen decisions un poc precipitades, simplement aturen-los a pensar un poc més, podem estalviar bastant de problemes. Per exemple, jo vaig tenir una alumna que volia partir de casa seva, independitzar-se, anar-se'n a fer molt de viatges. Va ser tan senzill com fer una investigació de mercat.
0: Un poc la realitat econòmica,
1: sí,
0: no?
1: Tot d'una que va veure el cost de la vida adulta, se va acabar el problema ràpidament, sense cap conflicte amb sa mare. Així que fantàstic.
0: Més consells pràctics. Com, són dues preguntes en una. Com abordar el conflicte a casa i com ensenyar en els al·lots també a gestionar el conflicte?
1: Uf, això està super relacionat amb el tema de la gestió de les emocions, perquè si jo tinc una bona gestió emocional podré afrontar molt millor els conflictes. Crec que el principal és una cosa que ja han dit, recordar que el conflicte és una oportunitat i no és una cosa a evitar. Oblidar un poc les connotacions negatives que té la paraula i veure el conflicte com el que és que no estan d'acord amb una cosa, no? I després crec que és molt important recordar una cosa que ja han dit també, que és que quan hi hagi massa emocions de pas mig, no centrar-nos tant en les paraules que s'han dit, que probablement no siguin les més adequades, i són altres un exemple d'això, en alerta en les paraules que utilitzem, sinó ser capaços de descobrir quina és la necessitat que m'està intentant transmetre a l'altre. Si això ho anem fent un dia i un altre, la comunicació pot millorar de manera espectacular. I aquesta habilitat que s'ha après a la casa, després se pot traspassar a tots els àmbits de la vida. Vol dir escoltar més enllà de les paraules. Aquesta seria la clau.
0: I els hem d'ensenyar ells a fer el mateix, entenc, no?
1: Clar, però és que els al·lots, jo repeteix que no aprenen tant de lo que els deim, sinó de que veuen que feien altres. És un tema apassionant, eh?
0: És un tema complex. Missatge final, pels pares i mares que ens escolten, perquè ho hem estat repetint un poc al llarg de tota l'entrevista, però bé, ja com a missatge final, perquè no visquin el conflicte només com una amenaça, sinó com una part, a més, inevitable de qualsevol relació.
1: No ho sé, això hauria de pensar. Crec que seria molt interessant veure quins conflictes he tingut jo a la meva pròpia vida, no? I resaltar aquells que són els que m'han ajudat a créixer. Sense conflictes probablement no creixem. La vida massa fàcil, massa còmoda, no mos duen el creixement. Quan creixem és quan hem de superar barreres, obstacles, i si el conflicte el veiem com una font de creixement, probablement l'abordarem de manera molt més saludable i serà un motor que mos impulsi a tots.
0: Molt bé, i d'on va aquest missatge? Tancam aquesta entrevista, aquest capítol del manual, i ja ho saps, Magdalena, t'esperam un altre dissabte.
1: Fantàstic.
2: IB3 Ràdio és diversitat.

0: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
1: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
3: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni cavaller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. El WhatsApp d'IB3 Ràdio.

0: Aquest mes de setembre dedicam molt dels nostres continguts a tornades a escoles, a educació, a les aules i, en definitiva, a tot el que envolta aquest inici de curs. I com que en aquest programa ens agrada molt mesclar generacions i veure com canvia la mirada segons l'edat i l'experiència, avui ho farem també amb els professors. Ajuntarem els que ja fa anys que exerceixen amb els que ara s'estan formant i ben aviat començaran el seu propi camí dins les aules. Per això avui ens acompanyen ja na Noelia, que és professora de primària. Bon dia.
1: Bon dia.
0: En Javier, que ha estat professor de primària, secundària i FP.
2: Sí.
0: Hola, Javier. Bon dia. Com estàs? I na Margarita, que estudia per ser professora.
3: Bon dia.
0: Molt bé. Estàs ja tots ben preparats?
3: A tope. Sí.
0: Sí, perquè avui la proposta que han fet és una mica diferent. El que han fet és que siguin ells mateixos, és que s'entrevistin els uns en els altres i que se facin aquelles preguntes que realment els desperten curiositat. Volem saber què vol saber algú que encara s'està formant, dels que ja duen anys dins una aula, i també, d'altra banda, que volen saber els que ja exerceixen d'aquesta nova generació de professors que s'està preparant per donar classe. Abans de venir hem de dir que també vos han demanat quins temes vos agradaria abordar i també preparar preguntes. Heu fet les feines?
3: Sí,
0: sí. Heu fet els deures?
3: Poc deures. Poc.
0: Vinga. Idò, un dels primers temes que ens heu proposat té a veure amb els primers anys com a professor i tot el que implica començar a donar classes. Vinga, Margarita, començam amb tu.
3: Tu.
0: Quina pregunta tens per en Javier i na Noelia?
3: Bé, són dues en una, però totes heu de contestar les dues.
0: Vinga.
3: Què vos hauria agradat que vos haguessin contat abans de començar a fer de profes i si hi ha res que només s'aprèn quan entres dins una aula?
0: Amén, contau-nos.
2: Bé, començaré per la darrera. Jo crec que hi ha moltes coses que s'aprenen només quan estàs dins aula, no? I si m'hagués agradat que me contassin abans, sí, moltes coses, però també és vera que si no els avius no va bé, no? Tal vegada m'hagués agradat que m'haguessin insistit en pensar que, sobretot a secundària, que al llarg dels anys els mateixos alumnes podrien arribar a ser companys teus. Era com un flash, però m'hagués agradat que qualcú m'hagués pegat un toc en el cap dient, escolta, que aquests que estàs dins de classe, qualque dia seran companys teus. I això també m'hagués canviat una
3: mica. A mi m'ha passat.
1: Pues jo també començo per ser darrere i crec que a dins les aules he après a ser molt flexible, adaptar-me un poquet a la realitat i les necessitats que tens en el dia a dia, no? I que m'hagués agradat que m'haguessin explicat o ensenyat, jo crec que dinàmiques amb alumnes, amb famílies, que sempre fa molta falta, i també una cosa com les reformes educatives canvien cada cert temps, i m'hagués agradat saber que hi ha molta burocràcia i molta paperassa que fer.
0: D'acord. Idò, ara és el vostre torn. Quin dels dos fa una pregunta per na Margarita?
1: Vinga,
0: Noelia.
1: Vinga, Margarita. I a vosaltres, què vos estan ensenyant ara que nosaltres no vàrem aprendre quan ens formàvem? Hi ha qualque aspecte de la manera de preparar els futurs professors que creguis que ha canviat especialment?
0: Ala, per tu, la pregunta.
1: És interessant.
3: Senzill. Sí. Mm-hmm. Jo crec que han canviat bastantes coses, però clar, com no sé ben bé que estudiàveu vosaltres, és un poc difícil fer la comparació, però sí record com eren els meus professors. Llavors, jo crec que ara s'està fent com a més incidència en fer coses més col·lectives o fer feina més per projectes o tenint en compte els interessos dels alumnes. I, per exemple, a mi una cosa que m'està agradant molt és tota la pedagogia libertària i un poc l'Escola Moderna de Barcelona i coses així, que tenen com un model molt més assembleari, i crec que això a mi no m'ho varen fer. A qualcú sí, però no tothom durant tota la meva etapa educativa.
0: Molt bé. Seguim.
3: Sí,
0: més temes.
3: Vinga.
0: Un altre tema que voleu abordar és el pas de la teoria a la pràctica. Això és molt pràctic. Què passa en tot allò que estudiem quan arriba el moment d'aplicar-ho dins l'aula? Margarita.
3: De tot el que vàreu aprendre mentre estudiàveu, què vos ha servit realment després i què heu hagut d'aprendre necessàriament fent classe?
0: Amem.
2: Bé, jo diria que diríem els continguts de les assignatures m'han servit molt per poder donar les classes. O sigui, no diria que no m'ha servit res, no? Diria això. I I després que han tingut que aprendre moltes el dia a dia dins una aula, en diferents edats, la diversitat d'una aula, tot això s'ha d'aprendre, no?
0: En la pràctica.
2: En la pràctica, sí. Jo diria que és el més destacat.
1: Sí, jo penso igual que en Xavier, que una de les coses que han d'aprendre és la gestió de l'aula, perquè canvia per moments. És a dir, la realitat que tenim és la que tenim. I una de les coses que jo vaig aprendre, que ara m'ha vingut en el cap, quan, és controlar el to de veu. És a dir, saber xerrar per no quedar-me fònica. Això ho vaig aprendre molt i m'ha servit moltíssim.
0: Estàs apuntant, Margarita. Sí, sí. Molt bé. Idò, la pregunta per la Margarita.
2: Vinga, i de tot el que estàs aprenent ara, què creus que serà més útil quan comencis a fer classes? Quines metodologies o maneres d'ensenyar vos proposen ara que tu no recordis haver vist quan eres alumne?
3: Bé, un poc el que han dit abans, no? Ara mos estan ensenyant a fer com moltes coses, tenint en compte els interessos dels alumnes, i crec que una cosa bastant xula que s'està fent ara a la carrera és que nosaltres estudiem un tema i després hem de preparar una activitat, com si fos per l'aula, i redactar tot el que fem, no? Quines... per quina edat va, quins materials necessites, quant de temps dura, etc. I després sempre has de preparar una activitat amb una adaptació curricular, tenint en compte si tinguessis qualque infant amb qualque necessitat educativa a l'aula. I després tothom ho ha d'exposar i si hi ha material també l'has de fer. Llavors fem com una paradeta i veus tots els materials que han fet tots els teus companys i a lo millor el teu no és que més t'hagués agradat, però en veus un que dius, uala, això és xulíssim. Llavors jo me vaig quedant amb cosetes i quan arriba a la meva classe... pues a vegades ho faig i a vegades no, perquè duen massa feina, no? Però dius, m'ho preparo per de cara a l'any que ve. I això és bastant interessant.
1: Molt interessant.
0: Molt bé, seguim, idò. També volíeu parlar de la figura del professor, no? Vista des de les dues perspectives. Margarita.
3: Quan començàreu, segurament duieu una idea de com volíeu ser com a professors. Heu acabat sent el professor que vos imaginàveu i què vos ha fet canviar?
0: Amem.
1: Bé, jo crec que començaré per el que m'ha fet canviar a mi, els propis alumnes, és a dir, els propis alumnes m'han fet canviar la meva manera d'ensenyar, la meva manera d'exposar, la meva manera del dia a dia. Ells saben molt, proposen molt i tu fas un poquet més d'acompanyament, no fas com a un mestre un poquet des de dalt, no? És a dir, és un acompanyament cap a ells. I la primera pregunta era...
0: Si has acabat sent la professora que t'imaginaves.
1: Bé, a veure, hi ha cosetes que sí. Que jo quan vaig començar a estudiar de mestre sabia que volia treballar un poquet la part emocional dels meus alumnes, la part de la gestió dels temps amb ells, i això sí que crec que ho estic aconseguint. El que passa és que he canviat, per exemple, jo quan vaig acabar la carrera pensava que tot se feia en un llibre i que era una lliçó magistral, i no, realment el llibre és una eina més i no la segueix 100%.
2: Jo, sincerament, no sabia quin tipus de professor volia ser, perquè no sabia el que suposava ser docent. A partir d'aquí, jo he anat canviant moltíssim. Des del principi i ara no som el mateix. I crec que el més interessant és pensar que mai ho sap tot, sinó que ara d'estar en continu aprenentatge. I això és, per jo, la clau.
0: Molt bé. I Domenga, ara se pregunta per la Margarita en aquesta multientrevista, que hi ha preguntes per tothom. Vinga.
1: Vinga, Margarita. Tu, que relativament fa poc que eres alumna d'escola i institut, què valorau més els joves d'un professor? I què creus que els professors no sempre acabam de veure o entendre dels nostres alumnes?
3: No sé si la meva resposta és representativa de tot el jovent, però crec que una cosa que se valorava moltíssim era que el professor o professora fos molt proper i que aparegués, no?, com el típic professor que era col·lega, però amb una fina línia de... t'estàs passant això ja rarito, no.
0: Que posa límits.
3: Exacte, no deixes de ser un professor, tu ho entens, jo ho entenc, però és típic que potser en qualque vegada mollo com un zasca a qualcú de la classe i tothom, uah, que fort el que ha fet. Això quan anàvem a l'institut jo crec que era com el més...
0: top.
3: Sí, era el més guai de tot. I també si sabies que tenien fills més o menys de la teva edat, pensaves, ah, a lo millor m'entén un poc més perquè el seu fill o filla, doncs, és així, no? I el que no acabaven de veure sempre els profes, a lo millor és com entendre la totalitat de lo que implicava ser adolescent i tots els canvis que hi havia enmig. És com, no, aquesta és la meva assignatura i jo ja sé que en tens moltes, però t'has de preparar per selectivitat o quan siguis adult encara serà pitjor. I és com, uau, és que això no m'ajuda. Sabré que estic malament o jo me sent malament ara perquè sóc adolescent i tot està canviant. I que me diguis que més endavant serà tot pitjor, no ajuda gens ni mica.
0: Molt bé. Seguim amb un altre tema que és un poc més complicat, que és què ha canviat i què hauria de canviar encara dins les aules.
3: Sí, jo us volia demanar que amb l'experiència que teníeu ara, què creus que s'hauria de fer diferent dins les aules i si hi ha qualque manera d'ensenyar que penseu que ja ha quedat enrere.
2: Jo crec que tu ho has comentat molt bé, que ho estàu fent per a ser docent, i crec que ho hauríem de fer més, i és aprendre, saber, treballar amb equip. Ens costa una miqueta, en el que ja tenim una edat, perquè no ho hem treballat, i crec que això seria un aspecte important.
1: Molt bé, jo també afegiria fer feina manipulativa, és a dir, a part de fer feina en equip, que els aprenentatges comencin amb una manipulació, que no sigui tot teòric, sinó que més manipulatiu, i d'aquí anem cap a l'aprenentatge. Crec que també és molt important.
0: Molt bé. Pregunta per la Margarita, vinga.
2: I des de la vostra generació, que arribau amb una formació diferent, què creus que necessita canviar l'escola? Què faríeu diferent dels professors que heu tingut?
0: Començau a apuntar, vinga.
1: Ja, vamos allá.
3: Aquesta per jo és la pregunta més fàcil de totes. Fer entendre als alumnes que viuen en una societat. I crec que això a nosaltres no ens ho van arribar a explicar, i si ho van fer, me sap greu, però no ho van fer bé. I entendre les aules, o sigui, fins i tot els professors, no? Entendre les aules com un petit model de societat on, i, bueno, hi conviuen unes 30-25 persones i mos hem de respectar entre tots, mos podem ajudar entre tots, cadascú és diferent, però això pot ser molt positiu i sabré veure això. I l'institut ja és com tot un món, no? Sense, ja no és només una petita ciutat, és tot. I crec que això és bastant important, i fer feina per la ciutadania i l'esperit crític.
0: Molt bé, molt bé. Molt bé. Entre tots aquests canvis també n'hi ha un altre que volíeu abordar, que és la tecnologia, no? I la velocitat en què estan apareixent noves eines dins el món educatiu. Bé, anem cap endavant, després aturam una mica, tornem, no? La tecnologia i l'educació generen molts dubtes. Per tant, Margarita, quina és la teva pregunta en aquest àmbit?
3: Que molt poc temps han entrat dins les aules eines noves, plataformes, intel·ligència artificial, etc. I vos volia demanar com ho viviu els professors i si teniu la sensació de que vos estàu formant contínuament per no quedar-vos enrere.
0: Puedo contestar la de 3, 1, 2, 3...
1: Sí, jo crec que sí que mos està informant contínuament perquè això va molt ràpid i en els finals els alumnes te passen quasi per damunt, en saben més que tu. I no només formació en digital, sinó que també hem hagut d'aprendre a solventar temes logístics, com per exemple, no funciones a pissarra digital quan tal, les contrasenyes se les han oblidat, aquestes coses també mos hem hagut de posar un poquet del dia, saber-ho dur bé.
2: Totalment. Jo me'n recordo que quan estudiava tenia una assignatura, no recordo quina assignatura, però el treball final era presentar un PowerPoint. El treball final. O sigui, imagineu-vos com ha evolucionat tot això, no? Ens hem adaptat a lo que hi ha i aprofitam les eines perquè ens poden ajudar i molt.
0: Molt bé. Idò, pregunta per la Margarita. Vinga.
1: I vosaltres, ara que vos estàu formant, vos preparen realment per fer feina amb totes aquestes eines i amb canvis tan ràpids com els de la intel·ligència artificial? En què creus que arribau més preparats i que també haureu d'aprendre sobre la marxa?
3: Jo crec que no mos estan ensenyant a fer feina com toca. Sí que mos deixen fer feina amb moltíssimes coses de tecnologia i coses així, però mos estan ensenyant de cara a la universitat, però no de cara en el dia a dia. Saber, per exemple, quins inputs donar... Ara no sé si se diuen inputs. La intel·ligència artificial. Com per redactar, per exemple, tots els documents, no? I tot el que comentàveu abans de la burocràcia, és com, no ho estic tocant. Ah, però pots fer servir la intel·ligència artificial per fer un treball de classe i a la bibliografia mos has de dir a la web grafia, mos has de dir d'on ho has tret, no? Uh-huh. Però això no és pas dia a dia una escola com a tal. Claro. Jo crec que està fallant aquí.
0: Uh-huh. I doncs anem ja a la darrera pregunta, a la darrera tema, diríem, a la darrera banda de qüestions. Anem al punt de partida d'aquesta conversa, les diferents mirades sobre l'educació de dues generacions de professors per saber què vos podeu transmetre els uns en els altres. Quina pregunta faríeu ja per concloure aquest tema?
3: Què creus que aquesta nova generació pot aportar a les aules, aquesta nova generació de profes, i si hi ha qualque manera nova d'entendre l'educació que pot semblar interessant?
2: Jo crec que la joventut és bàsica per poder adaptar la societat que tenim, no? Jo sempre dic que de docents, clar, tenim pràcticament gent de 22, 23 anys fins a 65. Tenim una horquilla que se diu super distinta. No per això, els joves són més atrevits o menys i els vells són més antiquats. No, tenim de tot, no? Però necessitem precisament sàvia nova que mos faci arribar aquests canvis que la societat mos dona, no? I crec que és això el que mos poden aportar els nous docents.
1: Sí, jo també penso igual, una nova mirada cap a també els canvis que se produeixen durant l'educació, una mirada cap a temes de salut mental, emocionals, que van un poc més preparats que nosaltres, de diversitat.
0: I ara es torna la Margarita, amb la pregunta.
2: Mirant els professors que ja duen molt d'anys fent classe, què creus que la vostra generació en pot aprendre? Que no hauríeu de perdre de tot el que ja funciona?
3: Molt bona pregunta.
0: Amem.
3: Jo crec que hi ha coses que sí que funcionen, com el que comentàveu vosaltres, de fer feina un poc de manera intergeneracional. I, per exemple, la parella educativa que s'està posant ara de moda, estaria com superbé que hi hagués una persona molt de més experiència i una persona més nova. També he de dir que és un poc complicat entendre que tot el món ara mateix està canviant, i això se sap, no? I s'està agafant com una corrent a nivell social un poc diferent del que veníem fent ara, i que això també incideix a les aules, llavors els alumnes també estan canviant molt, però els alumnes de pedagogia també estan canviant molt. I a lo millor perdre una cosa que ara sí que funciona, que els grans, entre comotes, poden renyir un poc més en els petits, no? I que els professors diguin, no, mem, una cosa, tu acabes d'arribar. I això fins aquí està funcionant. I donar-li un mínim de marge a el que te proposen els més grans, no? Després tu dius, ostres, idò, no m'està funcionant, o sí m'està funcionant, o funciona la meitat i canviaré aquesta altra meitat. Ho he intentat comentar per ficar-me cap marron.
1: Sí. Molt bé, molt bé. Sí.
0: Nosaltres som flexibles tots, no? Sí, els que arriben i els que hi són, sí, no? Ve a ser una mica de resum.
3: Sí. Que tothom estigui disposat a escoltar, aprendre i entendre que coses que podien funcionar no funcionen i coses que abans funcionaven ja no, i coses que no han funcionat mai, però com eres el professor, pues, te feien cas i ja està.
1: Retrolimitat en tot el que fas.
0: Molt bé. Molt bé. Idò, és un capítol i un llistat de consells que haurem d'escoltar unes quantes vegades, perquè tenim aquí dues generacions, dues mirades ben diferents sobre educació, però també amb molts punts en comú.
1: Molt bé.
0: Gràcies.
2: A vosaltres.
1: A vosaltres.
0: Adéu.

0: TV3 Ràdio és entreteniment. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
1: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
2: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
1: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
2: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
1: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
3: Diumenge a les 2:30 segueix amb els postres en joc la Lliga de Futbol de Segona Divisió.
4: Dali, Toni!
5: Juga tarde.
3: En directe des de l'estadi de Sant Moix, Reial Mallorca, Almeria. Arriba a Palma, un dels equips més exigents de la categoria. I t'ho contarem amb la màxima emoció, l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes...
6: Mentalitat positiva, mentalitat de querer ir a ganar.
7: Jo me sap greu, però jo han estat superiors als rivals.
3: I la prèvia més divertida.
8: Vivir así es morir de amor.
3: Tot es postres en joc.
9: S'aixeca i tot, en Juan
3: Gal. A IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Voleu conèixer un poc més en els participants habituals de No Venim en Manual? Hem preparat un test ràpid per conèixer-los un poquet millor. I avui li toca a Malén. És una mare que ja fa molts anys que venç la seva filla Sara i juntes ens fan passar moments molt divertits. Durant la pandèmia, a més, ens van animar molt fent coreografies en totes les cançons de la nostra secció de cançons per anar en cotxe. Hola, Malén.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Volem saber un poc més sobre tu. Estàs preparada?
1: Sí.
0: Vinga, idò. Començant pels inicis. Quines eren les teves aficions de petita?
1: Ballar
0: uh-huh.
1: i pintar.
0: Ah, mira, com la teva filla, tenies sí. les mateixes aficions. Sí, molt sí. bé. Tu recordes quan i com vas començar a participar en el programa?
1: Uf, jo me'n recordo que ella va venir d'excursió un dia aquí, te va fer gràcia, i me'n recordo que la setmana següent vaig venir a acompanyar-la. Els primers dies me vas deixar un poc tranquil·la, però el tercer ja me vas enganxar i ja d'estirón.
0: I ja a donar-ho tot.
1: Sí. Eh?
0: Molt bé. I quines tensions recordes haver fet en la teva filla?
1: Totes.
0: Tertúlies.
1: En molts anys hem fet totes.
0: Hem fet de tot, eh? Sí, sí. De Harry Potter, de tot.
1: De tot.
0: I a quin continguts del programa t'agrada més participar?
1: De l'Anna, la veritat és que està molt bé, el que són
0: les tertúlies.
1: I després els retros, els abuelitos m'han encantat sempre. En tot, és que passant gust en tot.
0: Un dia fins i tot tu vas ser una mica de presentadora de coses dels anys 90.
1: Sí, hice de copresentadora.
0: Te'n recordes, eh?
1: Sí.
0: Molt bé. Vinga, i ara anem en els dos moments més divertits a la ràdio. Quins han estat per tu?
1: Uf, el dia de l'aniversari, ballant-nos els padrins a damunt de l'escenari.
0: En el Teatre Mar i Terra.
1: Sí. I després, quan celebram aquí la noche vieja adelantada, la casita és també una passada.
0: És vera, eh? Que els menjam en el ritme de les campanades.
1: Sí.
0: I sempre hi ha ball.
1: I la festa. La festa de cap d'any, sempre.
0: Sempre. Molt bé. I d'hora molt important, pares i mares i nins que ens estan escoltant, tu quin consell els donaries si un dia venen a participar a la ràdio?
1: Que venguin a disfrutar i aprofitar el moment amb els seus fills, que això sempre se queda després.
0: Molt bé. Idò, ho apuntam i t'esperam per una altra festa.
1: Gràcies.

0: després d'aquest test tan amalent, ara com tots els dissabtes, arriba el moment d'escoltar propostes d'educació de criança i divulgatives. Avui començant parlant de la Cimera Mundial de Dislèxia, que se celebrarà aquest mes de novembre a Mallorca. Ens dona més detalls Araceli Salas, fundadora de Disfam.
1: Els dies 20, 21 i 22 de novembre se celebra la primera cumbre mundial de dislèxia a Mallorca, en el marc del 25 aniversari de Disfam. Famílies, nens, adolescents i adults i professionals de diferents àmbits i científics de distints països se daran cita a l'Hipotel de Platja de Palma per abordar la nova definició de dislèxia i un pla global i mundial sobre la matèria per treballar en sintonia en tots els diferents països. Si bé les places presencials ja estan esgotades, convidant a totes les famílies, a tothom que ens està escoltant, a apuntar-vos via online. El darrer cap de setmana d'octubre, les famílies que tinguin menys recursos poden sol·licitar a Disfam les beques per veure l'esdeveniment en línia. Vos esperam.
0: Continuem parlant de les activitats que ha organitzat l'associació TDAH Menorca amb motiu del Dia Nacional del TDAH. Ens ho explica Miquel Muñoz Ruiz, president de l'associació.
2: Amb motiu del Dia Nacional de TDAH, l'associació TDAH Menorca organitza dues ponències pel dissabte 17 d'octubre de 9 del matí a 1 del migdia. En primer lloc, en Josep Lluc, dietista i nutricionista, ens desmuntarà mites i oferirà pautes nutricionals. Seguidament, na Maria Garau, experta en neuropsicologia, psicoterapeuta i autora de TDAH Adults, una vida sinfrontal. Ens parlarà de l'impacte del TDAH en l'etapa adulta. A més, gràcies a la xarxa de biblioteques de Menorca, na Gemma Moll ha organitzat un contacontes amb personatges neurodivergents que recorrerà tots els pobles de l'illa. Per a més informació, seguiu-nos a les xarxes TDAH Menorca. Us hi esperem amb aquesta gran cita.
0: Seguim amb més propostes. Tornen les sessions de preparació de l'Olimpíada Matemàtica per alumnes de batxillerat. Ens ho conta Juanmi Rivera, professor i investigador en didàctica de la matemàtica a la UIP.
3: Enguany tornen les sessions de preparació per a l'Olimpíada Matemàtica de Batxillerat. Aquestes estan organitzades per la Societat Balear de Matemàtiques, XEIX, amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears i l'Escola Politècnica Superior. Seran un total de 10 sessions que estan adreçades per a l'alumnat de batxillerat, però que també pot participar l'alumnat de tercer i quart d'ESO i que començaran el 7 d'octubre i acabaran el 9 de desembre. Habitualment les farem els dimecres de 5:30 a 8:30 a l'edifici al Centre Turmeda de la UIB. La idea és oferir a l'alumnat que disfruta de les matemàtiques un espai per a resoldre problemes, compartir estratègies i conèixer noves maneres de pensar matemàticament. Treballarem problemes de geometria, aritmètica, combinatòria i moltes altres branques amb professorat de secundària i de la universitat. Les inscripcions estan obertes fins al 6 d'octubre i tota la informació la podeu trobar a la pàgina web de la EPS a la secció d'Olimpiades.
0: I acabam amb més informació del primer Open d'escacs en el carrer escolar i per adults, que és la nova proposta del Mercadet Friki de Blanquerna.
4: Bon dia, sóc Antonio Robert, responsable de l'escola d'escacs de Campos. Vos convidam a venir a jugar i conèixer els escacs dia 24 a partir de les 4 de Sorbaixa a la plaça de Santa Pallosa de Palma. Qui pot jugar? Totes les persones entre 6 i 99 anys que coneixin algo del món dels escacs. Jugareu tots 7 partides. Haurà bon rotllo, empatia i vos assegur que sortiran bones amistats. Tota la info a escacsonferriol@gmail.com.
0: Moltes gràcies a tots per la informació. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes, moltes propostes. Ara donarem pas als companys informatius i ens prepararem per la segona hora de programa. I ja vos avançant que si fa un moment hem parlat d'Olimpíada Matemàtica, a la segona hora podreu escoltar un taller que hi té una mica de relació.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Actualitzem en aquesta hora la informació de servei de carreteres per informar de trànsit lent per obres a l'autopista de Llucmajor en el tram final d'accés a Palma, això és a l'altura del camí Fondo i també de la rotonda de sortida cap a Ciutat Jardí. I atenció també a l'autopista d'Inca a l'altura d'Escaull, s'han sentit Palma, perquè tenim notícia d'una topada que pot provocar incidències igualment en la circulació viària. Per cert, recordeu que també en aquesta hora hi ha en marxa el Rally Vall de Sant Pere d'Esporles i que per aquest motiu hi ha un parell de quilòmetres tancats a les carreteres d'Esporles a Valldemossa, d'Esporles a Puigpunyent i també de la carretera de Deià a Solla. Podeu tenir més informació al detall dels punts quilomètrics afectats al web d'incidències a les carreteres del Consell de Mallorca. En aquesta mateixa pàgina, a més, podreu consultar el detall igualment de l'afectació del trànsit per mort d'una prova ciclista al Reguel Pla i Pla de Mallorca, un recorregut que va des de l'Aro amb anada i tornada passant per Algaida. Més coses. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials ha presentat el protocol d'actuació en els centres de protecció a persones menors d'edat del seu pla d'acolliment per a aquests ciutadans joves. El protocol s'informa ofereix als equips professionals pautes comunes per detectar-hi riscos i acompanyar així cada situació sense victimitzar els adolescents. Es vol afegeix que aquests se sentin escoltats, coneguin els seus drets i puguin demanar, si s'escau, ajuda. S'incorpora més la participació activa dels infants i joves en la vida dels centres, en la construcció de normes i en els canals de comunicació i protecció. N'ha informat avui el Consell de Mallorca en una nota de premsa en què també s'informa que aquesta modificació, aquest nou protocol, obeix a l'aplicació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la violència. Per cert, encara quant a la informació relativa a la infància i la joventut, Vox a Santa Eulària ha fet ressò públic de l'enfrontament amb la batllessa del municipi, la popular Carmen Ferrer, en el darrer ple relatiu al reglament del Consell de Participació Infantil i Juvenil en tràmit d'aprovació. La regidora de Vox eularienca, Paula Salsoso, qüestiona que s'incorporin amb criteris dels tècnics municipals continguts, entre d'altres, diu, relacionats amb relacions afectives sexuals i també, diu, pornografia en tallers i activitats dirigides a menors. Diu que no s'ha explicat de manera suficient a les famílies perquè aquestes hi tinguin a dir. I de la informació en clau local de Palma, 50 persones s'han manifestat aquest dissabte a la ciutat per exigir la fi de les calesses traccionades amb cavalls, amb càntics com Palma no vol calesses de cavalls o que la Cers tira tu del carro. Els assistents reclamen a l'Ajuntament que d'una vegada per totes es faci la transició cap a les calesses elèctriques. Hi ha alguns manifestants d'entitats animalistes han reivindicat a més que s'utilitzi la silueta de l'icònic cavall del Guernica de Picasso. No s'ha produït cap incident amb calesses, ja que aquests no han estat presents en el recorregut de la manifestació. Ha estat des de la catedral de Palma fins a l'Ou de Miró de la ciutat. I rectificam en aquest punt una informació oferta en l'anterior butlletí referent a l'anunci de candidatura al Parlament per Més per Menorca, que es tracta de la candidatura a primàries comunicada no a través del partit, com hem dit anteriorment, sinó a través dels candidats mateixos. En primer lloc d'aquesta llista primària és Andreu Cervera Moll, de Ciutadella, de segona candidata Emma Navarro, Sant Lluís Era, i també en tercer lloc l'aironenc Víctor Ferrer, que com dèiem hem presentat la seva candidatura a les primàries de Més per Menorca, que no atén per res més. Són les 12 i 4 minuts. Més informació en una hora als butlletins d'IB3 Ràdio.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Continuem amb la segona hora de Nou Venim en Manual, com sempre, amb molta participació infantil i juvenil. Començarem aquesta segona hora amb un dels audiocontes que han triat els infants de la nostra biblioteca. Avui toca Examen Sorpresa. També tindrem tertúlia infantil. Parlarem sobre jugar a jocs de taula en família. S'hi afegiran també avui pares i mares. I també tindrem propostes d'oci i un taller Olimpíada Informàtica. Com són les proves i com se prepara un alumne per participar-hi? Avui ho descobrirem. Esteu ja ben preparats? Idò, arranca ja la segona hora de Nou Venim en Manual.

crianças?

0: Bon dia a tots i benvinguts al concurs amb més adrenalina de la ràdio i la televisió. Examen sorpresa.
1: Sorpresa!
0: Jo sóc el presentador i el meu nom és Joan. Quina emoció tan gran, veritat, aquests pupitres i aquestes paraules. Examen sorpresa.
1: Sorpresa!
0: Avui tenim a pares que volen tornar a viure una emoció intensa, que potser ja han oblidat. Anem a conèixer els participants del dia, que concursen en parella. Aquí tenim a la primera parella concursants.
2: Bon dia, ja sóc la Lida. La veritat és que jo tenia molt bones notes, però m'encantava l'emoció que sentia quan hi havia un examen sorpresa. I vull tornar a sentir-ho.
3: Hola, jo sóc na Maria. A mi no em feien tanta gràcia i, de fet, no m'anava massa bé. Però duc un any sense preparar-me pel concurs. He estudiat tots els rius i he repassat les taules de multiplicar 150 vegades. Me sé totes les parts de la planta. És que m'ho sé tot.
0: Molt bé. També ens acompanya n'Enric.
4: Hola. Idò, jo he de dir que sóc aquí perquè m'han fet una broma amb meus amics. Jo sóc expert en Pokémons i pensava que venia un concurs de caçar Pokémons. Però, bueno, faré el que podré.
0: Vaja, tot una sorpresa. També ens acompanya na Sara.
5: Hola, hola, idò, jo venc perquè m'han demanat els meus fills. Que diuen que ja no me'n recordo de com es fa un examen, però i tant que me'n recordo.
0: Molt, molt bé. Idò, començarem amb el concurs Examen Sorpresa.
1: Sorpresa!
0: Amb unes proves creades per nens d'entre 8 i 12 anys. Preparats? La parella formada per na Lida i na Maria s'enfrontarà a la parella formada per n'Enric i na Sara. La prova és molt senzilla. Us farem una pregunta i heu de contestar. ¿Llestos?
1: Sí!
0: Molt bé, heu de dir modes dels darrers anys a l'escola.
2: Baldufes de plàstic.
4: Els spinner.
2: Els dab.
6: Mare meva, jo això no m'ho he estudiat, eh?
5: Allò de tirar la botellita 20.000 vegades.
0: Correcte.
2: Les camisetes aquestes... com... les que duen lluentons.
4: Les sabates de llums.
2: Pulseres? Això sempre està de moda, no?
5: Letrabots, que els col·lecciona el meu fill.
2: Vinga, Maria, di alguna cosa.
6: Ai, no ho sé, si m'haguéssiu demanat les preposicions... Vinga, les bolles.
0: Oh, la pregunta has fallat i per ara no s'ha aprovat. Però com us heu esforçat, a tots us posam un positiu. Enhorabona. Enhorabona. Passam a la següent prova d'examen sorpresa.
1: Sorpresa!
0: També pensada pels més jovenats. Ja sabeu que ells estan molt posats en noves tecnologies i us han posat a jugar a videojocs virtuals. Sabeu jugar al Tetris?
7: Que fàcil.
8: Això és del nostre temps.
7: Clar.
0: I sabeu, per tant, quin és l'objectiu del joc?
7: Fer línies.
5: Sí, i posar-la una damunt l'altra.
7: Clar, i
8: arribar a fer Tetris.
7: El Tetris.
0: Idò, molt bé. Fareu un joc cooperatiu virtual perquè entre tots heu d'aconseguir fer línies.
4: Però... Com?
8: Un damunt l'altre.
0: Imaginació al poder. Que comenci la partida.
2: Va, vinga.
6: Jo
2: me poso aquí.
6: Línia.
2: Espera, alerta.
5: Ai, alerta.
4: Jo braço, jo braço.
2: Au, alerta amb el meu peu.
4: No.
2: Alerta, alerta.
5: Quin mal.
2: Quasi.
6: No. Així, si me poso així,
2: sí,
6: que tal?
2: Espera't.
5: No, espera.
2: Va, col·loca't.
0: Bueno, una línia sí que heu fet. Per tant, prova aconseguida. I ara una prova encara més imaginativa. Heu de fer una carrera virtual, primer per aigua i després a tota velocitat, simulant el videojoc Super Mario Bros. Preparats?
2: Sempre.
6: Però quin examen és aquest?
4: Ui, jo sóc expert en videojocs. Clar que sí.
5: Jo me sé les cançons de Mario senceres.
0: Idò, ja. Yeah.
6: Vinga, aneu de més ràpid.
4: Bota.
5: Ofegaré.
6: Alerta.
2: M'estic cansant, jo no vaig al gimnàs.
6: Un peix.
5: Ai, que m'he caigut.
2: No puc més.
4: La bandera, ja la veig.
2: Ai, hi ha una estrella, hi ha una estrella.
6: Agafa-la, ràpid.
4: Bolet! Puja l'escala aquesta.
5: Ja vaig, ja vaig.
6: Ah, mira, puc volar.
5: Cor. Jo també puc volar.
6: Ai, no. Vinga, ja estem arribant.
5: Va. Queda poc.
6: Vinga.
2: Ui.
5: Ai, Déu meu.
6: Ai, mare meva, que me caig.
0: Molt bé. Us heu ficat al paper. Tots aprovadíssims. I ara, per acabar, ens queda la darrera prova. I aquesta no serà gens senzilla. Aquesta sí que és una prova autèntica d'escola. Què penseu que serà?
2: Multiplicar?
6: Ante, bajo, cabe, con preposicions, estic preparada.
4: Podria ser classe de plàstica, per favor?
5: Jo, si pot ser, sóc més de lletres.
0: Idò, cap heu encertat. La prova consistirà en tocar la flauta. Heu de triar una cançó i tocar com a mínim dos, i els altres acompanyar amb palmes o el que sigui.
2: Però això... Vale. Però que... Jo era molt fan de si s'ha de tirar-hi més de petit a l'escola. Tu l'has tocat a l'escola.
0: Endavant!

0: Impressionant. Impressionant. Quina meravella. Un excel·lent per tothom. No, matrícula d'honor per tothom. Moltes gràcies a tots. Us esperam a un pròxim concurs d'examen sorpresa.
1: Sorpresa!

0: 3 Radio es humor.
1: Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb Bici Bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
3: Hola, sóc na Marta, m'encanten els esports i sobretot venir a ràdio, en especial fer la secció retro amb la meva predina.

0: com sempre, toca tertúlia infantil.
1: Ué!
0: I avui és una tertúlia molt especial perquè volen parlar a jocs de jocs de taula en família. I com volen parlar de jugar a jocs en família, avui no només tenim infants, també tenim a pares i mares.
2: Ué! Ué!
0: Pares, vos ha faltat energia, eh? Vinga, tenim a pares i mares.
2: Ué!
0: Molt bé, s'ha colat un adolescent per allà per donar energia, molt bé. Bé, han reunit a famílies que són jugadores perquè volen saber a què juguen, què és el que més els agrada i, sobretot, com resolen aquells moments en què una partida deixa de ser tranquil·la, podríem dir, no? Quan ningú se posa d'acord, quan algú fa trampes, quan un altre s'enfada perquè perd, tots aquests moments i de vegades de tensió. Vinga, anem a presentar aquestes famílies. Avui tenim a nosaltres en Esther, que ve amb els seus fills, en Rubén i en Amanda. Hola!
3: Hola!
1: Hola!
0: També tenim en Marta, que ve amb Naina i na Júlia.
4: Hola! Hola!
0: En Víctor, amb Néctor i na Marina.
5: Hola!
0: Hola. En Dori, que ve amb na Emilce.
6: Hola!
0: I en Antònia, que ve amb na Mercè.
7: Hola!
0: Molt bé, ja estan tots saludats. I per fer aquesta entrevista tindré dos ajudants que han vengut a investigar, que són en Fèlix, hola Fèlix,
8: hola,
0: i el seu pare, n'Alfonso, hola.
9: Hola, què tal?
0: Perquè hem de dir, clar, Alfonso, que a vostres tens tres fills, sí, i n'hi ha dos que són bastant petits, així que avui heu vengut aquí a fer investigació, feina de camp, per descobrir a quins jocs podríeu jugar tots junts, no?
9: Sí, estaria bé. Un juego que podríem jugar los cinco.
0: Molt bé.
9: Sin peleas y...
0: Tu vens aquí a recopilar informació.
9: Exacto.
0: I has preparat preguntes i tot.
9: I tot, sí, sí.
0: Molt bé. Bé, primer de tot, abans de les preguntes d'investigació d'en Alfonso i en Fèlix, preguntes per tots. Amem, a què jugau a ca vostra? Començau a dir-me jocs per aquí, vinga. I a quins jocs soleu jugar?
10: Exploding Kittens.
0: Per exemple?
11: Otro Burrito.
0: Molt bé. Per aquí, Aina i Júlia, a què jugau?
12: King of Tokyo.
0: Molt bé.
13: Carcassonne.
0: Quin més? En sabeu més, vinga, digues, Aina, no te tallis. Júlia. Ai,
12: Pelusas.
0: Molt bé.
14: El Hero Quest.
15: El Licántropo.
16: El Monopoly.
0: Jenga. Molt bé, n'hi ha molts, eh? I quin tipus de jocs vos agraden més, pares? Anem a demanar, pares, quin tipus de jocs vos agraden més?
17: Estratègia.
18: De taula, que puguis estar assegut.
0: Molt bé. Comoditat, que ja tenim uns anys. Què més?
19: De taula, que signifiqui lluitar amb espases.
0: Oh! Vinga, ben més.
20: Sí, les que combinen sort amb estratègia.
0: També, no? Perquè a vegades tot és atzar.
21: Que durin molta d'estona.
0: Molt bé. Així els tenim entretenguts tots sota baixa. I, nins, amem, a vosaltres què vos agrada de jugar en família? Qui m'ho conta?
22: D'aventura...
0: Però què vos agrada de jugar amb els pares i les mares? A part dels jocs, què vos aporta? Vinga, Mercè, jugant ta mare.
23: Una estona divertida, que puguem estar tots en família...
14: Pues sí, pasar un rato en familia, pasándolo bien, haciendo algo que nos encanta a todos.
0: Molt bé, amem els pares, que vos aporta jugar en família?
17: La preparació, el friquisme, tot això, clar.
0: Molt bé, molt bé. I ara tenim preguntes que han preparat en Alfonso i en Fèlix. Amem, vinga, Alfonso, tu quina pregunta tens?
9: Sí, tinc una pregunta. Quan arriba el moment de triar el joc, com ho feis? Perquè quan un vol jugar un joc, un altre en vol un altre, qualcú sempre vol repetir el mateix. Com vos poseu d'acord?
0: Clar, això és un problema, no? Perquè tu, per exemple, en tens tres i què te passa? Que cadascú vol jugar un joc diferent.
9: Sí, els petits solen jugar a jocs que als grans pues, no els agrada.
0: Amem. Consells?
23: Agafam tots els jocs i primer jugam en els que més gent vol jugar i llavors dir, bé, llavors jugarem amb els altres. Què passa? La majoria de vegades volen jugar una altra partida i un altre el mateix joc i no els acaben jugant tots.
0: Amem, consells pels pares, amem... Teniu algun consell per sort de triar un joc?
19: Fer una votació.
0: Fer una votació, que sigui un pot democràtic.
20: Nosaltres fem... clar, si els traiem tots no acabem, no? Llavors cadascun escull un i després els altres voten i no poden votar el seu, sinó el que han escollit els altres.
0: Ah, és una bona idea.
20: I és una votació una mica així estranya, però almenys t'assegures que un parell de persones
0: que sempre surtin
20: estan contentes.
0: Alguna vegada algun teu, no? També, perquè si no...
20: Exacte, poques vegades toquen els meus, eh?
0: No, no tens sort, tu.
20: Mai no toquen a mi.
0: Bé, ja tenim unes quantes estratègies. Alfonso, estàs content? En tenim una d'estratègia.
9: Sí, ho posaré a prova aquesta tarda.
0: Vinga, amem, vinga, més preguntetes.
9: Val, una vegada hem triat el joc, toca explicar les normes. Com ho feis a casa vostra? Hi ha qualcú que sempre les explica? Les seguiu tal qual com som o de vegades les adaptau?
0: Amem, és a dir, vos llegiu les normes,
23: sí,
0: feis el que diu el joc...
23: Sí,
0: amem,
23: sí,
0: pares,
23: sí.
0: Qui ensenya com se juga?
17: Depenent del joc, és màster, i si no, és que més ganes tingui de llegir i d'explicar.
0: Amem.
18: Nosaltres llegim les instruccions i les tenim a de vora.
0: I aneu seguint el joc. Algú té algun mètode així curiós?
19: Jo li deixo a ells, als petits, que les llegeixen, i si n'hi ha qualque dubte o conflicte, ja les llegeix jo.
0: Ah, tu fas que primer les llegeixin ells, eh? Bé, així practicar la comprensió lectora, que fa falta. Molt bé, molt bé. Vinga, Alfonso, una darrera pregunta, va.
9: Val. Què feis quan qualcú veu que perdrà i diu, pues, doncs ja no jugo més?
0: Exacte, ara ja no vull jugar.
9: El deixeu abandonar o una partida que es comença s'ha d'acabar...
0: Amem, sou estrictes amb aquestes coses, pares? Què feis?
17: Amem, si se juga, s'ha de venir a jugar i acabar jugant. Res d'abandonar, no abandonar.
0: Amem, i Milce, no. Tu què dius? Què diu ta mare? Amem.
14: Sí.
0: Te toca seguir jugant, encara que a vegades la cosa són bruti, no?
14: No, a ver, en mi casa no suele pasar que, digamos, voy a perder, entonces ya no quiero jugar. Si empezamos a jugar, aunque veas que vas a perder, sigues jugando. O sea, ¿qué es eso de rendirte?
0: Home, molt bé, molt bé. Amem, Fèlix, crec que tu també tens preguntes, no? Amem, quina pregunta tens?
1: Jo vull saber què feis quan qualcú fa trampes o quan s'enfada perquè està perdent.
0: Què feis, amem, nins? Aina, si no Júlia fa trampes, tu què fas? Sí. Li dius alguna cosa a ta mare, la deixes fer trampes, què fas?
1: Primer intentava ignorar i si no li dic a mo mare.
0: Molt bé. Per aquí, amem. Na Marina, si Néctor fa trampes, tu què fas?
3: Bueno, en Néctor no se'l fa trampes, la veritat, però si fa, nos donem compte i el que ha fet, pues, tornem atrás i hem que tornar a fer-lo, però bé.
0: El posau a l'inici del joc.
3: Sí, bueno, más o menos.
23: Jo
3: sí.
23: No puc xerrar perquè som la que sol fer trampes, però les faig molt dissimulades, no ho noten.
0: Tens tàctiques. Ara no diguis quines són.
23: No.
0: Amem, més preguntetes, amem. Fèlix, què més els hi vols demanar? Que crec que en tens una altra.
1: I quan guanyeu, què feis? O celebreu molt? Es pot fer una mica de broma amb el que ha perdut o això ja fa enfadar massa?
0: Què penseu? Quan
23: broma,
0: guanyeu,
23: broma.
0: Podeu fer broma de guanyat
23: sí,
0: o
23: sí.
0: No?
23: Sí. S'ha de fer.
0: Nosaltres
3: seguim jugant.
23: Si és un ambient familiar, saludable, amb els amics.
0: Però si veus que l'altre s'enfada...
3: Otra partida. Sí, jugam una altra partida.
23: Revanxa.
3: Exacte. Revanxa.
0: Sí, amem els pares que pensen. Partida. Pares, què trobau?
18: Depèn com s'arriba a la situació. No,
0: clar, si se posa
18: depèn
0: cosa...
18: com ha estat la victòria, si ha estat tranquil·la o ha estat no tranquil·la, o si hi ha hagut enfados o no, pots cantar la victòria més alegrement o menys.
0: Amem, més opinions, visions, pares, guanyar, perdre, què heu de fer en aquests moments?
17: Bé, s'ha d'aprendre a perdre també, perquè és un aprenentatge. Ja mos posarem així com...
0: filosòfics. Teniu algun truc, pares, però, perquè tant si guanyen com si perden no acabi això amb
17: jocs
0: un trifulca?
17: Jocs col·laboratius.
0: Jocs operatius, això ajuda. Què més? Què més se fa quan un ha perdut o ha guanyat? Vosaltres ho duis bé, pares, guanyar i perdre?
19: Sí, normalment sí. Però si hacen trampas, no.
18: No, però si es trampen operatius, no, m'ha fastidio.
0: Amem.

0: En Joel i en Eduard. Eduard, conta-me.
1: Idò, ara veurem si vosaltres sou tan experts en joc de taula com d'ells.
0: Mm.
1: En Joel i jo vos donarem unes pistes i heu d'endevinar de quin joc estem xerrant.
0: Molt
1: preparats?
0: Bé. Esteu preparats?
2: Sí!
3: Sí!
0: Primer poden respondre els nins i després els pares.
1: Perfecte. Oh?
0: Vinga, idò, començam.
1: Aquí podeu fer-vos rics, comprar carrers, construir hotels o quedar sense un duro. I per acabar-ho d'arreglar, podeu acabar a la presó.
0: Quin joc és?
2: Monopoli!
0: Ui, molt bé. Vinga, un altre.
4: Quatre fitxes i totes han d'arribar a casa. Sembla fàcil fins que qualcú vos menja una.
2: París!
0: Ah, molt bé. Correcte.
1: Tirau el dau i mai sabeu on acabareu. Dins un pou, a la presó... Però si sentiu d'oca a oca, la cosa pinta millor.
2: La oca!
0: Aquesta era fàcil, eh?
2: Sí.
0: Vinga, mem.
4: Aquí feix de matges, però alerta, si vos tremola la mà, pip!
0: Amem, nins, aquesta?
5: Operació.
0: Molt bé, molt bé. Aquesta la saben més els pares, eh? Amem, si els pares podeu contestar-ne alguna. Seguim.
1: Aquí toca fer paraules amb les lletres que vos han tocat. I sempre hi ha qualcú que em posa una que ningú sap que existeix.
2: Scrabble?
0: Sí, molt bé, correcte.
4: Cartes de colors, fins que qualcú vos tira un més quatre. I si només vos queda una, ja sabeu que heu de cridar.
2: Uno!
0: Molt bé.
1: Aquí només n'heu de posar quatre en ratxa. Sembla ben fàcil fins que qualcú vos arruïna els plans.
2: Quatre en ratlla.
0: Molt bé.
4: Quatre hipopòtams, morts de fam, un munt de bolles i a menjar. A veure qui se menja tot.
6: Tragaboles.
0: Molt bé, molt bé. Aquest era antic. Sí que en saben, eh? Un aplaudiment. Molt bé. Pares, què trobau? En saben bastant, aquests nins, eh?
7: Un munter.
0: Vinga, idò, anem a acabar amb una recomanació d'un joc. Amem, cadascun de vosaltres que pensi un joc que puguin jugar nins, eh? Que sigui apte per totes les edats, i que ens els recomani. Vinga, Héctor, quin joc ens recomanes?
8: El virus.
0: El virus, que va d'aconseguir òrgans, no?
8: Sí, quan los tienes todos, has ganado.
0: Molt bé, eh? Quan en tens els quatre.
9: Jo recomano la polilla tramposa.
0: Sí.
9: Perquè és molt guai, no hi ha regles, i tens que acabar sense cartes.
0: Va és molt xulo. Un pot de fer trampes, eh?
9: Sí.
0: Amem, per aquí, quin joc recomanau?
10: King of Tokyo.
0: Amem, i d'acabar un poquet...
10: Has d'aconseguir o matar tothom o aconseguir 20 punts.
0: D'acord. Seguim.
11: Llop, que és un joc de rol que sempre va bé que jugues amb els amics, amb família i passes una bona estona.
0: Molt bé.
12: El fantasma. És complicat explicar-lo, així que he provat-lo.
0: D'acord, molt bé.
13: El licántropo i va de que com a ti te dan una carta... Y tienes un rol y tienes que cumplirlo.
0: Molt bé. Félix?
14: No sé cómo se llama, pero es uno que te pones una diadema, una carta arriba y tienes que adivinar qué es.
0: Molt bé.
2: Jo recomano Sabrisca. Sabrà espanyol de tota la vida, vamos. És un joc...
0: Un joc que... de cartes.
2: Sí, vamos.
0: Molt bé. Idò, ja tenim moltes recomanacions, així que tothom a jugar. Adeu!

0: I després de la tertúlia infantil, ara arriba el moment d'escoltar propostes relacionades amb oci infantil, juvenil i familiar. Començam amb l'agenda de plans feta per un dels nostres reporters.
1: Hola, som la Manga i avui vos duc molts plans per infants, joves i per fer en família. Ja teniu paper i llapis per apuntar? Fins dia 27 de setembre se celebra la Setmana del Llibre en català en els Jardins de la Misericòrdia. Pel Dia Mundial de la Salut Mental hi haurà contacontes els dies 2, 3 i 10 d'octubre a Inca, Manacó i Pany. Seguim amb un pla juvenil. Dia 3 d'octubre, en el punt jove de Ciutadella ha organitzat un passeig a Megacanoa i acabam amb una proposta de la Biblioteca d'Esporles. Un curs bàsic de llengua de signes per nens de 6 a 9 anys, que impartirà tots els divendres a partir del 23 d'octubre. Un altre nen, en Pep. Les inscripcions ja estan.

0: estan obertes. I fins aquí la meva agenda de plans. Adeu!
1: Gràcies, Amanda. Plans ben variats. I ara seguim amb propostes pels amants de la ciència-ficció. Arriba es Friquijor. Ens ho conta Honorio Arribas, president de l'Associació d'Amics de la Ciència-Ficció.
2: Hola, Regina, i tot l'equip de Nova Anima Manual. Des de l'Associació d'Amics de la Ciència-Ficció vos convidam a la setena fira Friki, Friquijor, els propers dies 3 i 4 d'octubre, dissabte i diumenge, tot el dia. A més, dissabte vespre comptarem amb un concert de rock a les 8 i mitja més a Manco. Tot es desenvoluparà al passeig Jaume III, com cada any, i allà hi trobareu moltes activitats, tallers i bueno, un pot de tot per tota la família. Des de jocs de taula, tallers o jocs de retrocònsoles, tallers pel més petits, pel més grans, demostracions, xerrades, presentacions... Vos esperam a tots. Moltes gràcies.
1: Gràcies per la informació. I com ens acaba de comentar Honorio, en el Friquijor hi haurà també molts jocs de taula. Ens ho conta na Llucia, de Dinoludens.
3: Bon dia! Entre moltes altres activitats, podreu venir a jugar a jocs de taula creats a Mallorca. Hi haurà tota una secció de taules on podreu provar a jocs de Dinoludens, de Roqueta Lúdica, de Wifi Games i d'altres creadors de Mallorca que duran tant jocs acabats com els prototips dels jocs del futur. Us convidem especialment a venir-hi amb família o amb amics. Hi ha propostes de tot tipus, així que no teniu excusa. Ens trobam el primer cap de setmana d'octubre a Llucmajor.
1: Gràcies, Lucía. I acabam amb una proposta pels amants de Harry Potter. Arriba la celebració del Harry Potter Book Day. En Carlos, membre de Harry Potter Fans Mallorca, ens dona tots els detalls. Escoltau.
4: Atenció, màxima dels de Mallorca! El proper dissabte 10 d'octubre, a la Biblioteca Municipal de Palma Cansales, celebrem el Harry Potter Book Day! De 9 i mitja a 1 i mitja gaudiu d'un circuit d'estacions màgiques amb tallers de pocions, encanteris, barret seleccionador i moltes sorpreses! A més, tenim un concurs de dibuix i una exposició exclusiva de col·leccionisme a les vitrines de la biblioteca. L'entrada és totalment gratuïta! Teniu tots els horaris i detalls a les nostres xarxes socials de l'Associació Amics de la Ciència Ficció. Apartat Harry Potter Fan Mallorca. Us esperem!
1: Gràcies, Carlos, per la informació i a tots per les recomanacions i propostes, que en tenim moltes. I ara en tindrem una altra, que és seguir escoltant Nova Anima Manual, perquè després d'una pausa continuarem amb un taller per saber com funciona una Olimpíada informàtica.

0: sabeu què és una olimpiada informàtica? Com són les proves? Com se prepara un alumne per participar-hi? Idò, avui ho descobrirem en Venim a Manual en l'entrevista de nins i nines a José María Boades, que és responsable de l'organització de l'Olimpíada Informàtica de les Illes Balears. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I també a Antoni Oliver, que és subdirector de Relacions en Secundari i Estudiants de l'Escola Politècnica Superior. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Que veniu preparats aquí, que vos facin una bona entrevista.
2: Preparadíssims.
0: Sí?
1: Sí.
0: Molt bé. José María està un poc tens encara, sí. Un tant de lots, eh? Perquè avui tenim molts lots. Heu de dir hola.
3: Hola.
0: Que esteu preparats a fer entrevista?
3: Sí!
0: Molt bé, i també tenim públic. Públic, hola!
4: Hola!
0: Que esteu preparats per fer de públic i fer molt d'aplaudiments?
3: Sí!
0: Anem a comprovar-ho. Un aplaudiment! Molt bé, estan preparats. Molt bé, molt bé. I doncs anem a començar amb l'entrevista perquè tenim moltes preguntes per conèixer què és una olimpiada informàtica. Manu, començam amb tu. Vinga, primera pregunta.
5: Quan sentim la paraula olimpiada, solem pensar en esports. Una olimpiada informàtica s'assembla en alguna cosa a una olimpiada deportiva o en què consisteix exactament?
1: Bé, exactament el que consisteix és en resoldre problemes. Uh-huh. Has d'intentar resoldre els problemes, com és d'informàtica, es fa amb ordinadors, i per cada problema que resols tens uns punts. Normalment, amb un bon problema resolt, tens 100 punts. El que passa que no sempre s'aconsegueix resoldre el problema complet. I si resoldres un subproblema, pots aconseguir el millor 20 punts, 23, 37, depèn del problema. I amb els punts acumulats es fa la classificació.
0: Interessant, eh? Bé, ja tenim un poc més d'informació. Amanda, Dayan, tu què li vols demanar?
6: A mi m'agradaria saber quin tipus de proves es fan.
1: Pues, com és una olimpiada informàtica, el que fa és programació, s'ha de programar. Aquests problemes s'han de resoldre amb un programa, el programa es puja un servidor, el servidor evolua si resol el problema com toca, si el resol com toca tens tots els punts, el 100 punts d'aquest problema, normalment la gent s'entusiasmia molt i a més el regalam un globo, el posam un globo que fa que l'alumne estigui encara més content.
0: Quan encertes, t'ho donen un globus.
1: Sí.
0: Globus. Que bé. Vinga, Mateo, bé, ja li demanàvem, ja ha estat comentant tema de programació, no?
7: Hem dit que aquesta olimpiada va sobretot de programació, però què vol dir exactament programar?
1: Programar és... manar, és diure, has de dir a l'ordinador què ha de fer per resoldre un problema. L'has de dir pas a pas. Igual que per cuinar has de seguir una receta pas a pas, has de rompre sou, has d'encendre el foc primer, i has de fer el mateix amb el vostre ordinador. Donar les passes concretes perquè resoldi un problema, el problema que hem posat.
0: Molt bé, no te'n pot deixar cap de passa, perquè si no no tens els 100 punts ni els globus.
1: No.
0: Eh? Molt bé. Anem, shooting.
8: Jo hi voldria saber qui pot participar.
1: Qui pot participar? Pot participar qualsevol estudiant de les Illes Balears, sigui de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa, de Formentera, que estigui cursant des de primer de l'ESO fins segon de batxillerat.
0: Ara ja tots, com aquí n'hi ha uns quants de primer de l'ESO, ja s'estan tot pensant, eh? Amem, i en Àfrica vol demanar més coses.
9: I quant de temps dura una olimpiada informàtica?
1: No hi ha una duració fixa, normalment dura entorn d'entre les 3 i les 5 hores en el cas del nostre, que és l'Olimpiada Informàtica Regional de Balears, però quan es puja de nivell hi ha olimpiades que duren 2 dies, inclús 3 dies, i cada dia potser són 5 hores.
0: Uau, genial. Amem, Rubén, tu què demanes?
10: Quan arriba el dia de la prova, què es troben els participants? Un examen, un ordinador... Com funciona?
1: Els participants es troben al principi molt de nervis i en quant es dona s'inici de la prova, tenen un sobre que poden obrir, allí estan els problemes escrits, impresos, i el que es troben és un ordinador. Amb aquests problemes s'han d'intentar resoldre, a lo millor es troben entre 9 i 12 problemes, el poden resoldre en l'ordre que vulguin, no s'ha de fer primer, el primer, el segon, el tercer, l'han de programar al seu ordinador i l'han de pujar al servidor. I tenen això, entre 3 hores i 5 hores, depenent de com hem estimat el temps necessari segons la quantitat de problemes que hem posat.
0: Vinga, Amanda, tu què li vols demanar?
11: Ens podríeu posar un exemple d'un problema dels que podem aparèixer a una olimpiada informàtica?
1: Sí, et donaré un exemple que és un que m'agrada molt perquè és de xocolata. M'agrada molt perquè és de xocolata, no perquè el problema sigui molt difícil, molt fàcil. Imagina que tens una onça de xocolata, per exemple, 10 onces. I... l'has de contestar quina és la taula, la tauleta de xocolata més quadrada que pots fer? Per exemple, si teus 10 onces, no pots deixar cap fora. És a dir, no pots fer la de 3x3 i que te sobri una. L'heu de fer de 5x2. Si tens 10, la més quadrada que pots fer de 5x2. Si tens 7, l'has de fer de 7x1. No pots fer cap rectangle més quadrat. I això és el problema. I, però no et donaran un nom petit, et donen un nombre molt gran. Per exemple, 1.435.123. Wow. I el teu programa de calcular, quina és la taula més grossa que pot fer que sigui quadrada.
0: Que trobes, no, Amanda? Ui, Amanda té 7 anys, no? 8.
10: Sí.
0: Vinga, Joel, te toca a tu la teva pregunta.
4: Els esports, els participants entren corrent, entrenen corrent, nedant, practicant. Però per preparar una olimpiada informàtica, què s'ha de fer? S'ha d'estudiar, practicar un poc o fer les dues coses?
1: Jo dic que programes com cuinar. Tu pots llegir molt de llibres, pots veure molt de programes, però el que s'ha de fer és practicar. Mm. Practicar, practicar i practicar. I d'aquí és el mateix. Has de practicar, programant, i has de practicar programant problemes que siguin molt prescut el que et trobes a les Olimpiades, perquè pots programar videojocs, que li agrada molt de nins, pots programar dibuix artístic, per dir-ho d'alguna forma, de fer dibuixos, però el que has de practicar és resoldre aquest tipus de problemes.
0: Molt bé. A veure, Adriana, tu què vols demanar?
12: S'ha de saber molt d'informàtica per poder presentar-s'hi?
1: No, molt d'informàtica no. Has de saber programar, això sí, perquè és un concurs de programació. Hi ha diferents llenguatges. Has de saber almenys un d'aquests llenguatges. Normalment els alumnes fan servidors, o Python o C++. I hi ha problemes fàcils que qualsevol participant amb una mica de coneixement el pot resoldre. Hi ha problemes més difícils que requereixen, pues, coses més complicades, que són millor de primer, de segon, de batxillerat, de teoria de grafs. Hi ha inclús problemes que és l'Olimpiada Nacional que jo no he sabut resoldre. O sigui, hi ha molt, molt, molt de nivell.
0: Vinga, Manu.
5: I des de la universitat, ajuda de qualque manera els estudiants a preparar-se?
0: Tenen algun tipus a la universitat de formació, pels al·lots, perquè se puguin anar preparant o puguin anar millorant poc a poc les seves habilitats?
1: Sí. Hi ha recursos, hi ha una formació online que s'ofereix des de l'Olimpiada Nacional, i hi ha diferents nivells. Hi ha diferents nivells, hi ha l'inici, l'intermedi, l'avançat i l'expert. En aquest cas, jo dono classes a nivell inicial, amb un altre dos, amb en Jacobo i amb en Joan, i a més hi ha molt de recursos online, hi ha molt, molt, molt. Hi ha vídeos de youtubers, hi ha llibres també, però normalment els llibres no agraden tant, però formació online hi ha.
0: N'hi ha molta, no? Vinga, Mercè.
10: Hem vist que aquesta Olimpiada no se fa cada 4 anys, sinó cada any. Com funciona? I és vera que si ho fas molt, molt bé, pots arribar a competir a un nivell estatal i fins i tot internacional?
1: Sí. El nivell que començarà per darrer. El nivell estatal es fa normalment a Setmana Santa, i es classifiquen els millors de cada regional. Llavors, nosaltres hem de fer l'Olimpiada Regional abans. I normalment la fem durant mitjans de febrer. I es pot, com dius, es pot apuntar qualsevol. Es fan divendres perquè puguin venir més alumnes que si es feien en dissabte. I després els classificats, normalment els dos de cada regional es classifiquen per la fase nacional, i la fase nacional, que hi ha els 42 millors de tota Espanya, els quatre es poden classificar a la fase internacional que es fa a qualsevol país del món.
10: Gràcies.
0: Molt bé. Mateo?
7: I com es pot apuntar un alumne?
0: Tu ja deies que se poden apuntar més o menys les edats, requisits, però com se fa per apuntar-se?
1: Hi ha un formulari a la plana web de l'Olimpiada.
0: Apuntau-ho a tots, que aquí n'hi ha molts de primer d'ESO. Vinga.
1: Si cercau Olimpiada Informàtica UIB, us surt la plana i allà us podeu registrar. Us podeu registrar de dues maneres. A través d'un centre, perquè hi ha centres que són molt actius, molt participatius i entrenen. O pots fer de manera individual, t'apuntes i vens el dia de l'Olimpiada.
0: Tenim una darrera pregunta, que és d'en Amanda, la més petita avui. Amanda, què demanes tu?
11: Pels que encara no tenim edat de participar-hi, què podem fer per començar a preparar-nos?
0: Home, com se pot preparar en Amanda?
1: Normalment comencen aquest gossanet, aquest inici de programació, amb programes com l'Scratch, que segurament ja coneixeu. Els agrada la programació, i encara que no sàpiguen programar en llenguatge sí que saben el que és programar. I és un bon inici, i a partir d'aquí, pues, si t'agrada molt Scratch, si t'agrada la programació, si t'agrada resoldre problemes matemàtics o pseudomatemàtiques, llavors el següent pas és aprendre a programar amb recursos online o amb cursos que feim a través de l'Olimpiada Nacional.
0: Molt bé, ja ho saps, Amanda. Tens 5 anys per preparar-te encara, oh? Tens temps. Anem a fer una cosa. Ara que ja n'hem après un poc més, què vos pareix si continuem jugant i aprenent amb un concurs? Que voleu fer un concurs?
3: Sí!
0: També és públic, eh? Aquí participa tothom. Vinga. Molt bé, aquí ens ajudareu tots dos a fer concurs, no? També, tu també, Toni, no?
2: Clar que sí.
0: Sí? Bé, des del públic tenim una mare, que és n'Antònia. Hola, Antònia, digues hola.
13: Hola, què tal?
0: T'hem donat un micro.
13: Quin poder.
0: Sí, has d'anar entre el públic fent preguntes,
13: Vinga.
0: Quan nosaltres diguem, tu poses micro perquè ells puguin contestar
13: sí.
0: també, d'acord?
13: Sí.
0: Molt bé, aquí tothom col·labora, Vinga, idò, ens heu preparat proves per aprendre un poc més sobre la informàtica. Com començam, Mem?
2: Mira, com que sabem que vos agraden els tortells, idò, i vos hem preparat un mini tortell informàtic.
0: Molt bé, esteu preparats per fer un mini tortell informàtic?
3: Sí!
0: Idò, sonarà una musiqueta i ens aniran dient elements d'aquest tortell. I amén si encertam. Vinga, quan vulgueu, va.
2: Vinga, idò, comença amb la I. Xarxa que connecta milions d'ordinadors de tot el món.
3: Internet.
0: Podeu contestar tots junts, Des públic també, va.
1: Comença amb la O. Màquina que utilitzem per programar i navegar per internet.
3: Ordinador.
0: Per ara són fàcils,
2: Vinga, comença amb la P. Llenguatge de programació que té el nom d'una serp.
14: Python?
0: Sí, molt bé.
1: Molt bé. Comença amb la R, màquina que pot fer tasques automàticament.
14: Robot.
1: Molt bé.
2: I comença amb la S, programa molt popular per aprendre a programar fent blocs de colors.
3: Scratch.
1: Comença amb la T, pantalla sensible al tacte que trobam a mòbils i tauletes.
14: Tàctil.
0: Molt bé.
2: I comença amb la W, tecnologia que ens permet connectar-nos a internet sense cables.
3: Wi-Fi.
0: Molt bé, hi ha hagut pronunciació espanyola i anglesa, Molt bé.
14: Wi-Fi.
0: Bé, i ara què hem de fer, Mem? Com seguim?
2: Idò, a veure menys si sou capaços de distingir les coses que són certes de les que, per aventura, hem inventat qualque cosa.
0: És un verdader fals, no? Vosaltres, Mem, anem a comprovar. Si la cosa penseu que és certa, heu de dir...
3: Verdader!
0: I si penseu que no...
3: Fals!
0: Molt bé, I de vinga, començam.
1: El primer missatge enviat a través d'una xarxa d'ordinadors només tenia dues lletres.
14: Verdader!
0: Exacte. Què deien? Que volien escriure?
1: Volien escriure el login, però el sistema es va bloquejar després de les dues primeres lletres.
0: Que passa gairebé un LOL, no va arribar més. Vinga, què més?
2: Els ordinadors... poden ensumar si una pizza està cremada.
3: Fals.
2: És bé, és fals. Els ordinadors no poden ensumar per si mateixos, però sí que és veritat que hi ha sensors que poden detectar algunes olors. Per això encara no se pot fer.
0: Vinga, seguim.
1: El primer disc dur d'un ordinador pesava més d'una tona.
14: Vertader.
1: Exacte. Era enorme i ocupava gairebé una habitació sencera.
0: Ha canviat, això. Mare meva, vinga, més.
2: Vinga, tots els videojocs se programen amb el mateix llenguatge.
3: No. Fals.
2: Així és. Hi ha molts llenguatges de programació diferents, cadascú va bé per una cosa diferent.
0: Vinga, seguim.
1: Alguns semàfors funcionen gràcies a programes informàtics.
3: Vertader.
1: Exacte. Els programes controlen quan canvien de color.
2: Els ordinadors necessiten descansar de nit perquè han de dormir.
3: Fals.
2: Així és, els ordinadors poden funcionar les 24 hores del dia, no necessiten dormir.
1: Un altre. El primer ratolí d'ordinador era de fusta.
14: Fals.
3: Vertader.
1: Vertader. Va ser inventat als anys 60 i estava fet de fusta.
0: Ah, sorpresa, això no ho sabíeu. Molt bé, un aplaudiment, ho fem molt bé.
14: Però només de fusta.
0: Era la cobertura de fusta. Bé, jo crec que queda ja... Ara hem de fer un moment així ja de tensió, no ho trobes, Manu? Que ens hem de posar més difícils i més tensos.
14: Sí.
0: Sí. Què hem de fer ara?
2: Vinga, ha arribat el moment de triar equip.
0: Exacte. Farem una prova d'aquelles de team A, team B. Per exemple, Manu, si ara diguessin que és més àcid Tinc vinagre o tinc llimona? Tu diries tim... per exemple. Idò, passarà això. Posarem una musiqueta d'acció i haureu de triar entre el tim que voleu. D'acord? Vale. Heu de dir sí?
3: Sí!
0: Així. Anem a posar una música. Així. Molt bé. Vinga. Idò, primera pregunta.
2: Què va arribar abans? Tim A, Netflix. Tim B, Google.
0: Que sou Tim A o Tim B?
10: Tim B.
13: Tim B.
0: Segurs?
3: Sí.
2: Idò, i guanyes Tim A.
0: Oh!
2: Netflix realment va néixer l'any 1997 perquè era un servei de lloguer de DVDs per correu. Per correu postal. Google s'ha fundat l'any 1998.
0: Oh!
10: Un any més tard.
0: Sí. Vinga, seguim, un altre.
1: Què és més antic? WhatsApp o és codi QR?
0: Tinc WhatsApp o tinc codi QR?
10: Codi QR.
13: Codi QR.
10: Codi QR.
0: Codi QR o WhatsApp?
10: Codi QR.
1: Els codis QR es varen crear l'any 1994. I WhatsApp es va crear l'any 2009.
0: Idò, sí, sí.
10: 2009?
0: Sí, sí, no, ja... Usava SMS, nosaltres, que sí, Antonio?
13: Sí, sí, sí.
0: Vinga, què més?
2: Molt bé, què va arribar abans? Tim A, el correu electrònic. Tim B, internet.
10: Tim A.
13: Internet.
10: Tim A?
0: Correu o internet?
10: Correu. Tim A. Correu.
0: I la resposta és... Tim A.
2: Tim A. Els primers sistemes de correu electrònic se van començar a fer servir abans que internet se convertís en la xarxa que coneixem avui.
0: És estrany, això, que però... Amen, vinga, i en queda una més, la darrera.
1: Quina d'aquestes coses existeix de veritat? Tim A. Una cullera electrònica que fa que el menjar sembli més salat sense afegir sal. Tim B, una tassa intel·ligent que detecta si el cafè té massa sucre.
10: B.
3: Tim B.
13: Tim B.
10: Tim B.
13: Tim B.
0: Clar, si uns diuen A i s'altres B, aquí tothom guanya, però la resposta és...
1: Guanya Tim A.
0: Ah!
10: Una cuera.
0: Una cuera que fa que el menjar sembli salat. Com pot ser això?
1: Aquesta cullera existeix de veritat i utilitzava petits impulsos elèctrics per modificar la percepció del gust.
0: Com vos quedau? Uau, eh? Vinga, que ens queda una darrera prova. La superareu?
3: Sí.
0: Sí.
10: Ojalà.
2: Vinga,
0: i demà, vinga, com acabam aquest concurs?
2: Ara vos convertireu en programadors.
0: Oh, molt bé. I com? Com ho farem?
2: Idò, haureu de donar instruccions tan clares com les que donaríeu a un ordinador.
0: Molt bé. Estau tots preparats?
3: Sí.
0: Ens posaran dos reptes i nosaltres... Bé, vosaltres heu d'anar pas a pas. Jo vos aniré assenyalant, eh? A mi a qui li toca. Quin és el primer repte?
2: Vinga, idò, sou programadors i heu de donar instruccions exactes a un robot perquè se faci una selfie.
0: Vinga, què ha de fer primer el robot?
10: Compra un mòbil.
0: Això dur moltes més passes, eh? Han de ser passes... Amén, què fan? Vinga, tenim un mòbil. Encendre el mòbil, bé.
10: Desbloquejar-lo.
0: Desbloquejar-lo.
10: Posar l'aplicació per a fotos.
0: Posar l'aplicació per a fotos, anant bé per ara, no?
1: Sí, molt bé, molt bé.
0: Vinga, pues públic, com seguim?
6: Torna la càmera.
0: Posa't la càmera cap a tu, molt bé. Què més?
6: Posar com vol sortir la foto.
0: Te poses el filtre, no? Molt bé, el filtre. Què més?
9: Posar-te a un àngul correcte.
0: Sí, molt bé, enfocant bé.
9: Fas la pose.
0: També, correcte.
10: Estires el braç.
0: Estires el braç. Si no, l'has de col·locar un pal selfie, que també és una altra opció, una variable.
13: I si fas...
0: I te faig la foto. Molt bé, fort aplaudiment.
1: Hi ha un petit detall.
0: Ai, que ens han deixat?
10: Pitjar el botó de foto.
1: No, ens hem deixat una cosa molt important. Cridar amb llum. Si no hi ha llum, no tenim foto.
0: Ah, no ho hem, no, no hem tingut en compte. Clar, i havíem passat de posar el flash.
1: Exacte.
13: I carregar el mòbil.
1: Flash,
0: i tenir el mòbil carregat abans, si el compràvem.
10: I obrir d'això per la foto. I enxufar per fer lo des...
0: Moltes coses. Bé, en tenim un poc més difícil encara, no? Quin és el segon repte?
1: Sou programadors. Heu d'explicar a un extraterrestre que mai ha vist sushi com se l'ha de menjar.
0: Vinga. Anem amb altres pares. Vinga, anem a fer que els pares participin un poc. Vinga, tu, Antoni, agafa d'ulls sense pietat.
13: Amen. Investigar quins ingredients ha de tenir, primer.
15: Puf, primer investigació, un treball d'investigació per veure que ja... quins ingredients se necessita per fer això.
0: Hem començat bé, molt bé. Què més? Després ja tenim el sushi.
16: I també hauríem de saber com agafar els palillos.
0: Sí, amén, passa, passa, vinga, què més?
5: Agafar els palillos en algun moment per menjar.
0: Molt bé. Tenim els palets, si no és os. Què més? Què més feim?
17: Abocar salsa de soja.
0: Important. Heu agafat un platet també per posar la salsa.
15: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, nins, com seguim per aquí? Ah, que queda per allà una dubte.
15: Agafar els utensilis apropiats per veure com se fa.
0: Molt bé. Ara imaginen que ja tenim aquí el sushi fet. Tenim els palets, tenim la soja, com seguim? Vinga, Manu.
5: A veure, és que jo, si vingués una alienígena, per venir una vegada no li ensenyaria a fer servir palets, li ensenyaria a menjar i fi.
0: Directament.
5: Sí, sí, perquè no, és complicat ser molt per una vegada. No?
0: També, és una passa a evitar.
10: I no saben si tenen mans, així que...
5: A més.
0: Clar, si és que potser no tenen mans, no ho havíem pensat.
5: O si mengen per la pell, qui sap.
0: Alguna idea més?
4: Si tenen mans,
0: sí,
4: en cas, efecto pinza.
0: Clar, però no és un robot, pensa que és un extraterrestre.
4: Ah, sí, pinza.
0: També, li ensenyem a fer sa pinça.
5: Si fa sa fotosíntesi.
4: I te'l menja.
0: I si no li agrada el peix...
10: Li fem puré de sushi. Ja
0: bé, jo crec que estan divagant, eh? Però no sé, com a narradors està bé, com a programadors han fallat un poc. Bé, trobau?
2: Ha sortit una idea molt interessant, que és, si tenen mans, fem una cosa.
0: I si no en tenen...
2: fem una altra cosa. És a dir, en el final, demanar-se coses dins el mateix programa perquè el programa faci una cosa o faci sa altra segons les condicions... És molt interessant.
10: Sí, perquè se podria... Si és un programa és perquè tingui mans i llavors resulta que no té mans.
2: Així està previst, tot previst.
0: Molt bé, i un aplaudiment per nosaltres. Molt bé. Què vos ha agradat, el concurs?
3: Sí!
0: Molt bé, i dona'm a recordar, per tots els lots que se vulguin apuntar a l'Olimpiada Informàtica, on trobaran més informació?
1: El més fàcil és agafar un cercador, buscar Olimpiada Informàtica UIB, i allà trobaran la plana de l'Olimpiada Informàtica, podran trobar tota la informació.
0: Molt bé, i ja ho sabeu. I ara sabeu què hem de dir.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, començam amb la informació de darrera hora. Ha acabat ja la manifestació a Palma de 5 plataformes animalistes que han reclamat a l'Ajuntament palmesà que posi data concreta i condicions també per la transició pactada de les galeres estirades per cavalls cap a les de la tracció mecànica, volem dir. Quique Jimeno, portaveu de Sati Animal.
2: Ahora mismo depende únicamente del ayuntamiento. El ayuntamiento ya ha dicho que no va a poner dinero. Todos los caleseros lo tienen asumido, que lo tienen que pagar ellos, el cambio a la calesa eléctrica. Por lo tanto, depende del cambio de reglamento y de la preparación de las instalaciones para que puedan cargar los carros eléctricos. Entonces, está la pelota en el tejado del ayuntamiento y el resto de partes estamos todas de acuerdo y predispuestos a hacer el cambio ya y hacernos cargo también del resto de caballos que van a quedar sin utilizar por parte de los caleseros.
1: El Partit Socialista Menorca ha celebrat avui reunió del seu comitè insular, un acte en què el secretari general de la formació a l'Illa i diputat al Congrés, el migjorner Pepe Mercadal, ha aprofitat per analitzar l'actualitat política i criticar la dreta.
3: Tenim una dreta que tomba l'escut social, impedeix ajudar a persones vulnerables que s'enfronten a desnonaments, a una crisi d'habitatge que és inhumana. I tot i així, una dreta que tomba totes les mesures que poden protegir a totes aquestes persones vulnerables, com la Mari Carmen a Madrid o com moltes Mari Carmens que tenim a les Illes Balears i també a Menorca, no?
1: I en clau política menorquina, avui hem conegut també la presentació a primàries de Més per Menorca d'una llista al Parlament, la que encapçala el ciutadà llenc Andreu Cervera, que és tècnic del Consell de Menorca, com també ho és la número 2, Emma Navarro, regidora de Volem Sant Lluís, i el número 3, l'Eloi Orenc, Víctor Ferrer, especialitzat en comunicació política i també cap de premsa de la formació sobiranista, a més de regidor d'Avançam a l'AIO. Recordem que els diputats actuals de Més per Menorca, Josep Castells i Joana Gomila, ja han anunciat la seva intenció de no tornar-se a presentar. Escoltem Andreu Cervera.
4: Volem que Més per Menorca sigui l'opció política de tota aquella gent que vol un canvi polític perquè volem una Menorca per viure, una Menorca en què ningú quedi sense casa, volem una Menorca que ofereixi oportunitats a la gent jove, volem uns serveis públics forts i volem poder viure en normalitat en la nostra llengua.
1: I fora de les Illes, manifestació a Madrid del sindicat de llogaters en protesta pel desnonament aquesta setmana de la dona de 87 anys amb problemes de salut a Madrid i contra la política estatal que no blinda la sortida obligada dels seus habitatges de persones vulnerables. També a la capital, manifestació en suport a Ceuta i contra el govern socialista, o si més no, la seva gestió en la crisi per entrada massiva de persones a Ceuta des del Marroc. Ha estat convocada per la Societat Civil Espanyola i ha comptat amb la participació de representants tant del Partit Popular com de Vox. Miguel Tellado, secretari general del PP.
5: Hay una negligencia clara, una responsabilidad evidente y el gobierno no puede eludir sus responsabilidades. En estos momentos hay unas diligencias abiertas en la Audiencia Nacional y nosotros confiamos en la actuación de la justicia. El manifiesto es su manifiesto, pero nosotros estamos con ellos, con esa mayoría de españoles que reclaman elecciones ya.
1: A punt cultural, el curtmetratge Vida Injusta del realitzador Poble Amar Oceane ha guanyat l'art jove d'aquesta categoria, que s'ha entregat la nit passada a Eivissa. Hi havia 7 obres finalistes d'autors entre 16 i 35 anys. El segon premi ha estat per la buñolina Julia Castaño per La Barraca i el tercer pels eulerians Sílvia Clapés i Javier Ramírez per En aquesta illa de sal. El curtmetratge Santa Eulària de la llorenca Ariadna Fortuny s'ha vist reconegut amb una menció especial. També era finalista 30 d'altes Si l'amor no és això que m'assassinin del ciutadellanc Àlex Arroyo. I per acabar, recordar que a tall de carretera per Rally a Serra de Tramuntana i l'entorn d'Esporles, a la carretera d'Esporles a Puigpunyent, Esporles a Vall de Mos i també de Deià a Solla, i una prova ciclista també pot provocar incidències en la circulació al Reigue i al Pla de Mallorca. Més informació al web de carreteres del Consell de Mallorca. Fins aquí les notícies de la una. Tornem a l'informatiu migdia. Fins després.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
1: Molt bon dia, benvinguts a Vida Saludable. Aquí i ara arranca el programa de referència de la ràdio pública de les Illes Balears sobre salut i benestar. Avui ens posarem en la pell de les persones que pateixen dislèxia. Es calcula que a les Balears el 5% de la població té aquesta condició, però en realitat aquestes 35.000 persones podrien ser moltes més, perquè hi ha una estimació que afirmaria que fins al 15% de la població balear podria ser dislèxica. Però què passa? Idò, que moltes generacions d'adults no hi estan diagnosticades. No és com ara, que ens fan proves. I quines proves es fan? Ens ho contarà el psicòleg Toni Cerdà, que du 18 anys diagnosticant i detectant infants i persones amb dislèxia de la mà de DISFAM. Ja saben que DISFAM és l'associació de persones i famílies amb aquest trastorn en l'aprenentatge. Tindrem amb nosaltres també a Araceli Sales, fundadora precisament de DISFAM. Serà el tema central del programa La Dislèxia. Abans ens farem ressò d'altres notícies, per exemple, el fet que s'ha inaugurat una nova sala d'Òmum a l'Hospital de Manacor per fer més confortable l'estada, per exemple, a pacients oncològics, i també serem a l'hospital, en aquest cas, Parque Llevant, per xerrar de l'inici del curs de les classes de la Universitat de Nebrija, de Universitat, en aquest cas, d'Enfermeria. Són alguns dels temes que destacam en portada d'un programa Vida Saludable que ja comença. Benvinguts! Començam el nostre repàs informatiu sanitari de la setmana i ens posam en modus universitari. El Centre Universitari Nebrija Mallorca ha iniciat oficialment aquesta setmana les classes de la primera promoció del seu grau d'infermeria per al curs acadèmic 2026-2027. Laura Calafat, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tots els nostres oients d'IB3 Ràdio. L'activitat docent es desenvoluparà al campus d'infermeria Manacor Hospital Parque Llevant, un entorn acadèmic i clínic en què professionals sanitaris en actiu formen part del claustre docent i participen directament en la tutela de les pràctiques clíniques, afavorint una formació estretament vinculada a la pràctica assistencial. A més, l'Hospital Parque Llevant, hospital associat a Nebrija, constitueix un dels principals espais clínics de referència per a la formació pràctica dels estudiants. El nou grau d'infermeria neix amb una clara vocació d'integrar la formació acadèmica a la realitat assistencial. L'alumnat desenvoluparà la seva formació en unes instal·lacions especialment dissenyades per a l'ensenyament de les ciències de la salut i comptarà amb un claustre en què participen professionals amb experiència clínica, fet que afavoreix una formació connectada a les necessitats reals del sistema sanitari. Saludant ja la doctora Isabel Borràs, directora territorial d'Hospitales Parque a Balears. Gràcies per atendre'ns, Isabel. Molt bon dia, doctora. Com està?
3: Hola, què tal? Bon dia a tots. Molt bé.
2: Com han anat els primers dies?
3: Bé, la impressió que tinc és que pues, han anat molt bé. Bueno, de fet, avui és el segon dia de classe, fa mitja hora que ha començat. Dimarts van tenir l'inauguració del curs, hi va haver pues, el director general de la Universitat de Nebrija, el senyor Juan Padilla, el seu director de desenvolupament, el gestor Godemar, el director del centre de Yolanda. Allà hi havia també pues, tots els professors i, de fet, pues, el més important pues, pues, eren pues, tots els alumnes. No? Vaig veure moltes ganes, molt d'entusiasme, molt bon ambient. Ahir va ser el primer dia de classe, van tenir bioquímica, després bioestadística. Les instruccions són molt bones.
2: Isabel, no sé si està qualcun puesto que no se sent bé, però si se pot atracar un poquet més el mòbil, perquè si no, no la sentirem bé.
3: Ah, llavors...
1: Ara millor,
3: pues,
2: sí, bueno, sí,
3: que hagin de fer-les, és que aquí tenim com molt poca cobertura.
2: Clar. Sí. Isabel, ens pot fer una petita mostra dels alumnes, més dones que homes, més gent de les illes que de fora?
3: Sí, allà un 80% de dones, en aquest moment dels estudiants, un 80% són dones que estan matriculades i tenim pues, molts estudiants que són de la comarca, des d'Artà fins a Felanitx, fins a Santanyí, i també hi ha pues, dues estudiants que venen des de Palma.
2: I quin missatge li arriben dels alumnes i els professors? Fa dos dies, però ja ha arribat qualcun missatge?
3: Sí. Nosaltres el missatge que tenim és que des que van arribar pues, el dia de la inauguració, no dimarts, és que els alumnes pues, tenen moltes de ganes. També hem de tenir en compte que són un grup molt reduït d'alumnes, són seran entre 28 persones 30, perquè encara hi ha gent que s'està matriculant. Llavors, clar, és un grup que té pues, molta de sort. Les relacions els professors seran molt directes, i bueno, ahir vaig tenir l'oportunitat de xerrar amb el doctor Toni Boussà, que havia acabat la classe d'estadística quan va tornar aquí a l'hospital, i estava pues, molt content. Bueno, amb molta serenitat, pues, amb molta normalitat donant les classes, i bé.
2: De fet, el campus d'infermeria Manacor Hospital Parque Llevant, hi ha un entorn acadèmic i clínic en què professionals sanitaris en actiu, com bé deia vostè del doctor Borràs, formen part del claustre docent, i això afavoria les pràctiques clíniques, no és així?
3: És així. A més, la gran majoria de professors en aquest moment pues, són d'aquí de l'hospital i llavors hi haurà molta continuïtat, no?, entre la teoria i la pràctica que estudiaran els alumnes. I, llavors, i a part dels professors, pues, tota la resta de l'hospital pues, estem molt involucrada en aquest projecte.
2: Clar, per tant, aquest projecte acadèmic permet que els estudiants desenvolupin part de la seva formació en entorns clínics reals.
3: I tant. Ells viuran l'ambient hospitalari pues, des del primer minut.
2: Clar.
3: Des del primer minut fent les pràctiques i formaran part pues, de tots aquests estudiants del centre i de... seran en altres.
2: Doctora, i a part d'aquests entorns clínics reals, hi haurà espais de simulació?
3: Sí, a la seu de Manacor, pues, Nebrija té un espai de simulació i llavors, pues, a part, pues, també laboratoris de bioquímica, laboratoris d'anatomia i de fisiologia, que són pues, necessaris pues, per les assignatures pues, que no són assistencials purament. I llavors, pues, he de dir, pues, les instal·lacions noves que han fetes, que les vam estrenar dimarts, que estan estrenant aquests dies, pues, són unes instal·lacions molt bones, molt modernes, molt espaioses, jo crec pues, que els alumnes s'estiran pues, perfectes allà.
2: De fet, l'arribada d'aquesta primera promoció del grau d'infermeria suposa l'inici i una fita important d'una nova etapa tant per al centre universitari com per Manacor, que s'incorpora al mapa de l'educació superior especialitzada en ciències de la salut. Nota vostè que és un punt d'inflexió a l'hospital i a la ciutat?
3: Per nosaltres, sí. Jo crec que és un fet és dir, molt important. I al moment, pues, en aquest moment encara no ens donem compte de fins quin punt serà important. És a dir, per nosaltres, per l'hospital, és evident que és un repte importantíssim, no? Des de que, bueno, Bialuga, el director general en aquest moment d'Hospital d'Espart, que pues, va obrir aquest hospital l'any 2013, i gràcies, sempre ho dic, a la feina de tots els professionals, pues, l'hospital no ha fet més que créixer. Però nosaltres també aquí estem renovant les instal·lacions, tenim nous equips, incorporant nous professionals, i aquesta passa de ser associat a una universitat és, pues, per nosaltres és importantíssim. I llavors jo crec que per Manacor, per la ciutat, per tota la comarca, de fet, és a dir, tenir una universitat com Nebrija, que és una universitat a nivell internacional, no jutjat nacional, que és enorme, sinó internacional, que hagi optat per posar aquí aquesta seu, pues, és molt important.
2: Doctora, un dels objectius, suposo, és que quan acabin el grau aquestes infermeres quedin a l'hospital, ja que hi ha moltíssima demanda d'infermeres per la manca de professionals, no?
3: És així, la veritat és que és així. Nosaltres, el nostre objectiu en aquest moment, evidentment, és formar molt bon professional d'infermeria i tenir, que siguin bons professionals, que segueixin creixent com a persones, perquè, evidentment, la gran majoria pot ser molt joves, i llavors està clar, és dir, el professional que el seu valor, els seus objectius coincideixin des de lo que són nostres, doncs nosaltres li farem ofertes doncs, per contratar-los i perquè quedin aquí nosaltres.
2: Clar. I de moltíssimes gràcies, doctora Isabel Borràs, directora territorial d'Hospitals Parque a Balears, que vagi molt bé aquest curs universitari. Fins una altra.
3: Sí. Fins una altra, gràcies.
1: Recordem, Laura, a tots els oients que des d'ara hi ha tres possibilitats universitàries per estudiar infermeria, una professió molt demandada, molt feminitzada, el 80% són dones els alumnes, a més de la UIP i del CSAC, ara ja està Nebrija a Manacor. Són tres alternatives, en el final, perquè els estudiants no hagin de partir fora de les Balears si no tenen plaça, en aquest cas, en una d'elles tres, doncs poden tenir tres opcions.
2: Així és. Carlos, tornem a ser a Manacor perquè recentment ha inaugurat la nova sala d'OMUN de l'Hospital de Dia Oncològic situada a la tercera planta de l'edifici ambulatori. Aquest espai, impulsat en col·laboració amb la Fundació Nou CIMS, ha estat concebut per oferir un entorn més confortable, acollidor i terapèutic per a les persones que estan en tractament oncològic i els seus familiars.
1: Fins i tot permet complementar l'excel·lència assistencial amb una atenció més propera, acollidora i centrada en les necessitats emocionals i socials dels pacients i de les seves famílies.
2: I per conèixer una mica més aquest nou espai i entorn, ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic el doctor Hernán Josefi, cap del Servei d'Oncologia del mencionat Hospital Públic de la capital del Llevant. Molt bon dia, doctor. Gràcies per atendre'ns.
4: Què tal? Buenos días. Muchas gracias por comunicarse.
2: Doctor, com podem explicar a la nostra audiència què és el programa d'OMUN, que és un projecte d'humanització?
4: Bueno, un projecte d'humanització és intentar llevar a la societat digamos, que padece una enfermedad frágil, una enfermedad de impacto, es tratar de brindar, por decirlo de una manera, algún soporte emocional con otras actividades, ¿no? No solamente es impulsar, digamos, un ambiente edilicio, acondicionado, que sea con comodidad, con colores más calmos, sino que también con el sumar ciertas actividades como pueden ser yoga, como puede ser arte terapia, como ser musicoterapia, etcétera, con distintas disciplinas que provoquen, por decir así, una relajación, por decir así, dentro de lo que es el trance de cualquier tipo de la enfermedad que esté sucediendo.
2: Uh-huh. És important, idò, fer una sanitat cada vegada més humanitzada, pensada en cada pacient.
4: Muy importante. Muy importante porque existe toda una impresión de todo este cambio que está habiendo de virtualización, de circuitos de procesos. Creo que todos en nuestros trabajos estamos teniendo cierto malestar en lo que es la transición a nuevas herramientas y nuevos circuitos, que es para un progreso para bien, pero implica mucho tiempo de estar intentando encontrar la mejor manera, y en todo ese tiempo se pierde obviamente el carácter de la cercanía, ¿no? Por lo tanto, estos proyectos acompañan mucho a este fenómeno de trance, de evolución que estamos teniendo.
2: ¿Com millora aquest nou espai la confortabilitat del pacient?
4: Bueno, a ver, yo siempre en una conferencia que di en otro momento, siempre expreso que la sala de espera en oncología es solamente lo conoce un paciente oncológico, ¿no? Dentro de las emociones que se viven durante ese momento de espera, existe mucho el miedo. Esta es la principal emoción que aflora, la incertidumbre. Otro de los sentimientos es la ira. Y luego la tristeza, ¿no? Estos son ambientes en donde también hay motivo de festejo, pero se prioriza todo lo anterior. Y hay que saber estar, hay que saber acompañar. Parece muy fácil decirlo, pero ese día a día no solamente es la confortabilidad que pueda llegar a tener en una sala de espera agradable, sino también de toda la cuota que pongan, digamos, los administrativos, de qué manera el auxiliar de enfermería tiene que estar midiendo ese clima en la sala de espera. En fin, es una concatenación de factores que hacen a que esa persona esté lo más apoyada posible durante ese momento, ¿no?
2: El programa Domum, ja ho ha explicat vostè, la primera pregunta, transforma els espais d'espera mitjançant un disseny terapèutic que els fa més agradables, funcionals, adaptats a les necessitats de les persones que tenen càncer. Però, a veure, com seran aquestes activitats de suport psicosocials que ofereixen, que promouen a partir d'octubre, com el ioga oncològic, que ja ha comentat vostè?
4: Bueno, el ioga oncológico probablemente sea una de las actividades en la que más uno le tiene fe, ¿no? Porque existe mucha evidencia científica contrastada frente a lo que es cómo el cuerpo puede relajar también la mente y mejorar lo físico, ¿no? Es prácticamente es bidireccional. Si bien hay otras propuestas, creo que el yoga debería ser, digamos, el donde más afluencia tiene que haber, sin menospreciar, por supuesto, a las otras, ¿no? Uh-huh. Hay que ver cómo se logra seducir al paciente, porque cada comarca también tiene su propia idiosincrasia. Hay probablemente vergüenza en no querer mostrar la debilidad frente a una enfermedad, porque la gente se conoce entre sí. Entonces se tienen que ir venciendo determinadas barreras que probablemente en una ciudad un paciente de esta característica queda desapercibido, pero un paciente de una comarca, de pueblos, etcétera, tiene que vencer otro tipo de vergüenza, por decirlo así, uh-huh. O de sobreprotección de la intimidad, ¿no? Es un trabajo cultural, ¿no? Es uh-huh. un trabajo de tratar de convencer, por decir así, de que estamos en una era en donde podemos y tenemos la posibilidad de saber decir lo que nos pasa, ¿no? Sin tener que estar exagerando, ¿no? Y bueno, con todo lo que pasa con las redes sociales, en donde ahí se sobreexpresa muchísimas cosas. Hay que aprovechar, llevar, digamos, en el buen sentido la canalización de cómo perder determinadas vergüenzas y en según qué ámbitos.
2: Clar. Aquestes activitats, que no són mèdiques en si, però complementen els tractaments mèdics i contribueixen a millorar la qualitat de vida dels pacients i del seu entorn familiar, no?
4: Sí. Sí, siempre cuando existe, digamos, un estado de relajación, de ejercicio físico adecuado y ajustado a la situación, va a mejorar muchísimos aspectos. Va a mejorar sobre todo lo que es la mente frente a la aceptación de una circunstancia, y eso va a generar, por decir así, un grado de negociación personal que uno va a tener frente a un tratamiento, ¿no? Siempre son puntos de mejora, siempre son puntos de mejora, y por supuesto, hecho por buenos profesionales y que haya comunicación y seguimiento por cada de esas personas, es importante, ¿no? Pero se impacta mucho en reducir toxicidades vinculantes con los tratamientos y obviamente en todos malestares físicos que pueden llegar a haber, frutos de cirugías, de tratamientos que han generado alguna secuela específica, ¿no?
2: Clar, i ha notat que els pacients són realment conscients d'aquests beneficis, de lo que pot ajudar en el tractament en els primers dies d'espai? Els nota còmodes?
4: Bueno, yo lo que creo es que al ser poca gente todavía la que lo ha probado, los que lo han probado sí notan ese beneficio. Es decir, yo creo que es tratar de vencer ese primer impacto, ¿no? De darse la oportunidad de poder hacerlo, como para que realmente ahí puedan ver los beneficios, porque existen esos beneficios, están. Uh-huh. Sobre todo permite sociabilizar de una manera mucho más correcta con otros pacientes, ¿no? Es decir, siempre un conjunto de pacientes cuando se juntan puede ser algo muy bueno, pero también puede ser muy malo, porque existe siempre la comparación, y compararse es muy difícil, ¿no? Entre las distintas circunstancias, porque somos individuos completamente distintos todos, y porque la oncología es hiperamplia y cada vez es muchísimo más específica, que es muy difícil ponerse en comparación. Pero ahí sí, en estos espacios hay un punto en común, ¿no? Tenemos una enfermedad, tenemos algún grado de secuela similar, podemos compartir, pero no vamos a estar hablando mucho tiempo de todo eso, sino que vamos a estar compartiendo desde otra manera, ¿no?
1: Mm-hmm. Doctor, sí. Vostè és escat d'Oncologia de Manacor. Avui és el Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer. Hem de ser optimistes. Evoluciona la investigació com experts com vostè voldrien?
4: Sí, sí, sí. Es decir, cuando siempre se habla en oncología, ya son muchos años en las que se habla de este tema y en las que participo muy activamente, claro que tenemos que tener esperanza. Siempre hay que aplicar la esperanza, obviamente, según cómo van evolucionando tumores. Los tumores son muy heterogéneos, no es lo mismo un tumor que asienta en un sitio que en el otro, y dentro del sitio en donde está ocupando hay una heterogeneidad y distintos. Y estamos cada vez más identificando, ¿no? Es decir, todas estas mutaciones, pero esto ya desde principios de este siglo, pero ahora sí estamos viendo realmente ese impacto en supervivencia. Ese impacto en supervivencia es muy notorio, es realmente llamativo. Yo trabajo mucho en demografía aplicada y realmente cuando existe esa percepción de decir de que hay más cáncer, en realidad lo que está habiendo es mucho más supervivencia, ¿no? Porque las tasas de incidencia que están habiendo por nuevos casos sí realmente va aumentando, pero va aumentando conforme fue aumentando prácticamente en todos estos 150 años. Pero es mucho más lo que se ha visto en que la persona sobrevive mucho más frente a lo que eran 10 años. Uh-huh. Dentro de las publicaciones en las que trabajo, estamos hablando de que tenemos un aumento y un incremento de la utilización de lo que es un hospital de día en donde se hacen tratamientos de alrededor de un 7.5% anual. Es decir, eso es un número muy llamativo. Aumenta cada vez más el tratamiento porque aumenta mucho más la expectativa.
1: Mm-hmm. Doctor, recordem a més als nostres oients que vostè va ser molt d'anys director científic de l'Associació Espanyola contra el Càncer, per tant, està molt vinculat a lo que és la lluita contra el càncer. La darrera qüestió, estan de mudança a l'hospital, vostè és un dels caps de serveis, sempre és guapo estrenar a casa, estrenar un nou edifici, aquest programa ha estat, i són instal·lacions molt modernes, amb molta lluminositat, què tal?
4: Uy, bueno, el día y la noche. O de la noche al día, en todo caso.
1: Millor dit.
4: La verdad es que, si bien yo hace muchos años estoy en este proyecto y realmente haber vivido un espacio pequeño con todo este aumento de incremento de actividad y mudarse a un sitio muy grande es justo, es lo que se necesitaba. Y permite no solamente tener espacios amplios y adecuados para atender pacientes frágiles, sino también el bienestar que nos está dando a nosotros los profesionales. nos sentimos de otra manera, ya con el solo hecho de ver la luz, y bueno, añadido que tenemos muy buenas vistas, pero eso, bueno, es una condición geográfica nomás, pero hay otros ánimos, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos, y los pacientes también lo perciben, ¿no?
1: Perfecte. Molt bé, Nan Josefi, cap de Servei d'Oncologia de l'Hospital de Manacor. Gràcies per conversar amb nosaltres sobre aquest nou espai d'Òmund, també sobre aquest Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer i sobre el nou edifici que s'ha estrenat, que l'hospital s'ha reformat completament. Gràcies i fins una altra.
4: Moltíssimes gràcies. Que tinguem un bon dia.
1: Fem ara una petita durada. En uns segons tindrem aquí dos representants de DIFAM, un psicòleg, Toni Cerdà, i la seva fundadora, Araceli Sales, per xerrar de dislèxia. El pròxim 8 d'octubre se'n celebra el

0: Vida saludable amb Carlos Hernández.
1: I Laura Calafat, cada dissabte a la una del migdia el programa de salut i referència a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Aprendre a llegir i escriure és un dels grans reptes dels primers anys d'escolarització, però què passa quan, malgrat l'esforç, un infant continua tenint moltes dificultats per llegir, escriure o comprendre un text? En alguns casos, darrere aquestes dificultats hi pot haver una dislèxia, una dificultat específica de l'aprenentatge que afecta una part important de la població infantil.
2: Detectar-la de manera primerenca és fonamental per entendre què li passa a l'infant i, sobretot, per oferir-li les eines que necessita. Però com podem identificar els primers senyals? Com es diagnostica? Com poden diferenciar la dislèxia d'altres dificultats d'aprenentatge?
1: Per aprofundir en aquesta qüestió, i a més perquè el pròxim dia 8 d'octubre se'n celebra el Dia Mundial, han convidat dos perfils d'experts. En primer lloc, ens acompanya Araceli Salas. Ella és educadora infantil i psicomotricista terapèutica. Va fundar DIFAM a finals de l'any 2001 i des d'aleshores ha dedicat la seva vida, la seva trajectòria a defensar els drets dels infants, adolescents i adults amb dificultats específiques d'aprenentatge, conegut com DEA, així com a donar visibilitat a les capacitats i fortaleses de les persones amb trastorn d'aprenentatge.
2: Araceli Salas desenvolupa tasques d'assessorament a professionals i famílies, imparteix tallers de normalització a les aules adreçats a alumnat amb DEA i ofereix cursos i accions de sensibilització sobre la dislèxia dirigits a professionals dels àmbits educatiu, sanitari i social, així com a famílies. També va ser pionera en la posada en marxa de tallers de normalització i sensibilització sobre la dislèxia als centres educatius de totes les etapes.
1: Per tant, com estem insistint, és una de les principals impulsores i veus autoritzades de la dislèxia i de les dificultats específiques d'aprenentatge perquè quedessin recollides per primera vegada a una llei orgànica d'educació a Espanya. A més, és coautora del protocol de detecció i actuació en dislèxia, ProDislex, i autora del conte infantil Hugo té dislèxia. Actualment és portaveu de l'Observatori Internacional de Dislèxia, o IDEA, i de la Federació Espanyola d'Islèxia, FEDIS. Bon dia, Araceli, benvinguda a Vida Ràdio.
3: Bon dia.
2: Araceli, acompanyada per Toni Cerdà, psicòleg expert en diagnosi que treballa habitualment en DISFAM. Des de fa més de 18 anys i és expert en detectar aquest tipus de trastorn en el neurodesenvolupament de forma primerenca, és a dir, amb precocitat. Bon dia, Toni.
4: Hola, bon dia.
2: Gràcies per estar aquí en l'altre programa.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Bé, Araceli, què és la dislèxia? Com ho podem explicar d'una forma planera?
3: Bueno, pues... La dislèxia és una forma diferent de processar la informació. Se dona a nins, adolescents i adults amb una intel·ligència normal.
5: Quiero, ha estat un gust tenir aquest temps de conversa amb vosaltres. Sempre passa volant, ja sabeu que és dijous, així que sí que mos prometem dir allò de que tingueu un bon cap de setmana.
6: Gràcies, Marta.
5: A la part de ràdio, igualment per tu, a la part de ràdio, escoltem els nostres companys de serveis informatius, també faran atenció a alguns anuncis publicitaris a la part televisada i tot d'una encetam la segona hora de programa. Per cert, parlarem també d'intel·ligència artificial i com aquesta ha creat un nou llenguatge inintel·ligible per a humans, tot d'una cosa ho explicant.
3: Quan han d'accedir en el test, les lletres, mos hem de recordar de la forma, no? Mos hem de recordar el nom i també mos hem de recordar del so. Nosaltres, quan llegim, tinc tants sons. Jo tinc la paraula porta i m'he de recordar que la primera...
7: I de tres ràdios. Sona... Les notícies segon, de les 10.
3: El tercer... Ah, i després jo junto tots els sons i puc llegir la paraula. Bé, doncs aquestes
8: bon
3: persones
8: dia, l'Associació d'Estacions de Servei de les Balears, AESBA, alerta que el combustible no deixarà d'encarir-se, que en una setmana la gasolina podria pujar 6 cèntims més per litre
3: lletra,
8: i, atenció, 24 cèntims
3: un
8: en només una setmana en el cas del gasoil.
3: De
8: per això reclamen al govern
3: llegir.
8: Espanyol que adopti ja mesures fiscals urgents per contenir l'impacte d'aquesta nova escalada de preus entre consumidors, empreses i estacions de servei.
6: AESBA considera que l'impacte emet serà especialment rellevant a les Balears a causa de la insularitat i de la forta dependència del transport i la mobilitat. Sol·liciten que abans del 1 d'octubre reactivin les mesures que ja s'aplicaren entre el març i el juny, com per exemple la rebaixa transitòria de l'impost especial sobre els hidrocarburs. L'associació considera que aquestes mesures han de tenir un caràcter temporal i extraordinari per evitar així un increment conjuntural que acabi generant efectes estructurals sobre les famílies, les empreses i també el sector de les estacions de servei. Recordem que ahir el vicepresident econòmic Carlos Cuerpo va confirmar que dimarts que ve el Consell de Ministres aprovarà un nou paquet de mesures, però que de moment es desconeix el seu abast.
8: I avui també us expliquem que van a l'alça les agressions contra funcionaris a les presons espanyoles. Se n'han registrat més de 500 en només un any. Ara bé, en una entrevista a l'informatiu

0: Jo m'ha dit el delegat del CSI a la presó de Palma, Jesús Casado, ha alertat que aquesta estadística d'institucions penitenciàries no reflecteix la realitat perquè assegura n'hi ha moltes més.
1: La presó de Palma ara per ara no presenta aquesta quantitat tan elevada de casos d'agressions de reclusos contra els funcionaris. Explica Casado que el perfil dels presos ha canviat els darrers anys. Diu que no són tan conflictius.
2: Hemos tenido épocas muy duras.
3: Falta d'ortografia que fan les persones
2: normolectores
3: que no tenen
2: a nivel de agresiones. Ahora mismo la situación es más tranquila. Ha cambiado un poco la tipología de internos que tenemos en Palma. No es un problema que no sea ajeno, pero no estamos a la cabeza, gracias a Dios, no estamos ahora mismo a la cabeza de la estadística. Pero siguen ocurriendo este tipo de situaciones.
4: IB3 Radio es investigación.
5: ¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús, gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
6: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel,
6: pinta,
7: mur,
6: cornada.
7: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
8: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
9: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
10: Tentol!
9: Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
8: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
11: Que principalment són de l'hemisferi esquerre, no? Àrees específiques, temporo-occipitals. I sabeu com en persones amb dislèxia hi ha una activació més difusa de zones i també de l'hemisferi dret, no? Per tant, intenten compensar aquesta manca d'especialització a zones que estan destinades, no, però sí que empleen per llegir, i com que hi ha aquesta menor especialització, aquesta lectura, aquesta activitat de lectura es tira d'altres àrees que en teoria no són per això, no? Ara, aquestes proves de neuroimatge no són encara per establir un diagnòstic. Serveixen per veure quines àrees s'activen, per conèixer millor, però encara està molt en fora de poder diagnosticar amb aquestes proves, no? Per tant, en aquest sentit, què poden fer? Clar, si coneixem molt bé el que és la dislèxia i quins són els predictors més consistents d'aquesta condició, sabrem que si tenim prematuritat haurien de seguir molt de prop en aquests infants prematurs, sobretot quan són en baix pes, no? Haurien de seguir molt bé infants que tenen antecedents familiars de dislèxia. Clar, fins ara se detectava molt poc, per tant, és difícil de vegades per a mateixos pares saber que ells mateixos tenien dislèxia, no? Per exemple, i haurien de seguir molt a prop nins que tenen un retard a l'inici de llenguatge. Si sabem això, aquesta detecció primerenca i, per tant, intervenció primerenca pot arribar quan toca i l'infant se'n beneficia molt, clar.
12: I a més d'escriure i llegir, hi ha altres senyals d'alarma?
11: Sí, clar. Hi ha molta concurrència entre trastorn de neurodesenvolupament, val? I la dislèxia s'adona de manera freqüent en trastorn de dèficit d'atenció, aquest famós TDAH, en trastorn de coordinació motriu. Hi ha implicació de també alteració de funcions executives, com vos deien, Araceli. Clar, nins que inicialment, a primera infància, també els poden veure com distrets, que deixen material, de vegades també poc coordinats. I l'impressió general pot ser que són com més immadurs, no? Infants que apareixen més infantils que els seus iguals. Clar, què passa? Que dins aquesta cosa de maduresa, sobretot quan estem infantil, hi pot haver tendència a induir en els pares espera. No, va, és menut, encara tenim temps, encara no tal, ja madurarà, no? Clar, si coneixem bé les característiques d'aquestes condicions, és quan podem identificar i intervenir prest.
13: Ara fem xerrant de xifres. Quant de nins afecta a les illes? És una condició molt freqüent entre els infants?
3: Sí, entre els infants, adolescents i adults, perquè ja dic que no, si tenim un infant que té dislèxia, també serà un adult amb dislèxia. Les xifres varien una mica, però evidentment no totes les persones que estan afectades en el mateix grau, no? però que entre un 10, 15...
11: Més o manco.
3: Més o manco, un 10, un 15% de la població.
12: Uh-huh. Vale? Moltíssima gent a Balears.
3: A Balears hi són xifres una
12: occidental.
3: Mica...
11: Sí, arreu. Uh-huh.
3: Sí, arreu de diferents països.
13: I més o manco, si sumam menors i adults, quantes persones poden estar diagnosticades a les illes?
12: Si és un 15, un 150.000 persones.
11: Això és el que hauríem de tenir. Mm-hmm. És el que hauríem de tenir. I estan bastant lluny, crec que veiem 20 i pocs mil en total de diagnosticats. Clar, hi ha una impressió avui, de fet, mos ho demanen de manera freqüent, no? Què passa? Que avui n'hi ha més. No n'hi ha més. Per fortuna, però, és que cada vegada se detecta millor, hi ha més formació professional i, per tant, hi ha més detecció. Això no vol dir que estem tan sols a prop d'aquest percentatge que haurien de detectar, que és aquest 10-15% de la població, no?
3: De fet, les xifres a nivell del Ministeri, el que mos diuen, que la nostra comunitat està capdavant en Catalunya, no?, en diagnòstic. Això no vol dir que estiguin, com diu en Toni, tots els infants o adolescents o adults diagnosticats. I la xifra general, a nivell de totes les comunitats autònomes, el que es diu és que s'està diagnosticant un 4%. O sigui, que si estem dient que hi ha un 10 i un 15, bueno, pues tenim una mica aquesta idea general de la manca de detecció de diagnòstic.
13: Clar. Encara així, hi ha molta gent dislèxica que ho desconeix.
12: Sobretot adults, no?
3: Clar. De clar. Fet, moltes famílies, quan venen a Disfam, després del diagnòstic, és quan comencen a descobrir la seva pròpia condició, de dir, bueno, pues, tot això me ressona, no? Això me passava quan era petit, el que passa que, bueno, com hem dit, no hi ha dos casos iguals, uh-huh. Però molt d'adults ho descobreixen arrel del diagnòstic dels seus fills.
13: I hi ha infants que arriben a primària sense que ningú s'hagi adonat que tenen dislèxia?
11: I a secundària.
3: I a batxillerat.
11: Sí, sí. I en aquest sentit, de vegades, el que un pensa que pot afavorir més en els infants, no? Que és l'acompanyament familiar i tenir una bona capacitat cognitiva i de més, precisament és el que pot fer que se detectin tard. Clar, si un infant a nivell de capacitat va amb valors normals i té una dificultat lectora i escritora, se pot detectar relativament aviat, no? Ara, en famílies que donen importància a l'educació del seu fill, que, clar, són moltes, no?, i acompanyen a l'infant amb aquest procés educatiu, i si, a més, això s'adona amb una capacitat cognitiva bona, aquest infant pot compensar aquestes mancances fins a secundària, o al més en van, no?, que és quan comença una exigència a nivell d'eficàcia lectora per exigència de continguts, de material, i també una exigència ortogràfica que ja no aconsegueixen compensar les habilitats que tenen, i aquí és quan se descobreix, no?
13: Clar, però aquí estem xerrant també d'una dificultat per part del professorat amb veure que aquell nen, el que deien Araceli en el principi, no és una falta d'ortografia, sinó que hi pot haver alguna més darrere.
11: Sí, aquí hi ha moltes coses, no? És complicat, vull dir,
13: ja.
11: És complicat. Ara, moltes de vegades, lo que se veu a les escoles, encara que cada pit, dic, detecten més perquè hi ha més formació i, bueno, és així, hi ha molta de feina que no se veu a les escoles, perquè hi ha tendència a valorar els millors resultats, no? I lo que no se veu és l'esforç que hi ha darrere per part de les famílies, perquè aconsegueixen moltes vegades dissimular, camuflar una dificultat. Clar, si un infant prepara un dictat durant 20 minuts hora baix anterior i llavors fa bé, el nostre nen en dislèxia el prepara 3 hores baixes 20 vegades. Què passa? Que aconsegueix arribar a aquesta prova sense fer errades, no? És complicat.
3: Però, precisament, això el que du són les seqüeles, aquestes seqüeles, no? Uh-huh. Que són tan greus, perquè no podem tenir infants de 7 i 8 anys amb problemes greus ja de salut emocional. Estem xerrant que ja hi ha estudis on se sap que el col·lectiu de les dificultats específiques d'aprenentatge són els primers en percentatge en tenir aquestes seqüeles després de salut mental. Per què? Perquè si tu t'has de preparar per fer un dictat de 5 línies 4 dies abans, tot això
12: angoixa, no?
3: És una angoixa pues tenint nins ja amb ansietat, amb estrès, amb fòbies, amb mal de panxes, mal de caps, i moltes vegades les famílies quan venen te venen preocupats per tot el tema acadèmic. I quan comences a demanar-los què tal dorm el teu fill, té mal de panxa, està tot el dia, no?, amb la camiseta a la boca, no, clar, te diuen que tens, que teniu una càmera que nostra. No ho han relacionat, no? No han relacionat aquest malestar, aquesta angoixa, aquesta ansietat, aquests problemes per dormir, de canvis d'humor, en tot el tema de l'aprenentatge. Però si tu ets un nin i una nina intel·ligent i cada dia estàs dins un sistema que no pensa en tu, no? Que només està dissenyat per els normolectors, o sigui, ells el que fan és camuflar-se també, no?
11: De fet, sí, moltes de vegades, bueno, cada vegada més, arriben a través de pediatria. I no perquè la demanda pediatra sigui de dificultat d'aprenentatge, arriben a pediatria amb malestars diversos, i cada vegada més els pediatres, que són fonamentals a nivell de detecció, suggereixen i contemplen aquesta possibilitat com causa d'aquestes somatitzacions, no?, dels al·lots.
12: Clara Celi, jo et demanava fa estona quin és el millor expert, i m'has dit un psicòleg. No és un pediatre, no és un neuròleg, no és un logopeda...
3: Per fer ses proves, el que és el diagnòstic. Però el que diu en Toni, l'importància de detectar, la detecció són els mestres, els professors, els orientadors, els pediatres, els neuropediatres... Vull dir, hauria de ser quasi, per dir-ho, obligatori que una persona, m'és igual si està en una escola d'adults, d'FP, una persona que el seu objectiu és ensenyar el que sigui, mecànica, matemàtiques, sàpiga el que és un trastorn per aprendre. És que, vull dir, està directament relacionat. I el que tu deies abans, no?, és que moltes vegades no entén encara és per què. Nosaltres enguany complim 25 anys, no?, de feina, d'activisme, de donar visibilitat, formacions, jornades, congressos, i encara... hem avançat, de cada pic a les escoles jo crec que tenen més informació, però hi ha com molt de bulos o molt de clichés que el que fan és que no se sàpiga realment de què xerran quan xerran de dislèxia.
12: Això anava. Mites. Sempre se diu, no, és que el meu infant està despistat, o és que bada. No, és que igual no està detectat com toca. No?
3: O que és un gandul, o que és vago. Un infant petit no és vago. Vull dir, un infant, si té un desenvolupament dins la normalitat, el que vol és un nen curiós, que vol jugar, que se vol associar, no?, que vol estar amb els seus amics, que vol aprendre, que vol que la seva mestra estigui contenta amb ell. Quan aquell infant ja comença, a la millor de petit, depèn del grau sempre, perquè no hi ha dos infants iguals, però ja com a rebutjar una mica a l'escola, no tenir ganes d'anar a l'escola, que cada dia una feineta molt petita se converteix aquí a casa en un drama, no és vago. Per això és el que primer pensen les famílies, no?
11: Sí, i pensen també que, bueno, des que és distret, no?, que ho fa perquè no vol, que el que li falta és pràctica, que el que li manca és més feina, i està mostrat que ja fan més feina que els altres, més temps que els altres. Que és lògic pensar que se pugui distreure? Sí, perquè de manera probable és un comportament visible d'aquest infant que se cansa més que els demés, perquè està més cansat, s'esforça més... pot ser d'on pitjor. I podem veure que amb una tasca que li suposa un esforç continuat bastant més elevat que els altres, veiem un nen cansat, i que en el final també pot ser veient que no s'interessa per fer aquella cosa, perquè tanmateix veu que si m'esforç i tanmateix no me surt, els adults ho faríem igual. I un infant també, no? Clar, quan veiem que un infant té una dificultat en qualque cosa, rebutja qualque cosa, anem a demanar-nos per què passa això. I sol haver causes.
13: Explicàveu abans que, clar, que també el que preocupa són aquestes dificultats emocionals que tenen. Per tant, aquests nins se senten encara exclosos a nivell educatiu? Falten mitjans per aquests nins en DEA, amb dificultats especials de l'aprenentatge?
11: Sí. Falten mitjans. Cada pic n'hi ha més. cada aquest sistema educatiu s'adapta més bé a la diversitat que tenim, una diversitat molt ampla, no? Molt de professionals formats, una implementació del disseny universal d'aprenentatge. Tot va cap a millor, per fortuna, no? Ara, dins aquest canvi positiu, també de vegades s'instal·la aquesta cosa de que, bueno, com que jo faig un disseny universal d'aprenentatge, val per tots, no? I, per tant, com que val per tots, sembla que és menys necessari detectar i diagnosticar, un corrent una miqueta anti-etiquetar, no? Clar, la cosa és, des d'aquest punt de vista de disseny universal d'aprenentatge, de quina manera puc jo atendre una diversitat si no la conec i la identifico de manera clara? És un contrasentit. O sigui, jo me puc adaptar molt bé a tots si conec molt bé a tots, perquè si no els conec, puc actuar en la millor de les intencions, però en base en això, a supòsits, en aquests mites que dèiem, no? Per tant, definir i llavors intervenir.
3: Ara que dius la paraula conec, mos ha passat i mos passa cada any. Quan hi ha un alumne que canvia d'etapa, per exemple, de 6 a primer d'ESO, o que té un tutor diferent, és molt típic trobar-nos amb una resposta de dir, bueno, posaran les mesures, no?, que s'hagin de posar, però primer he de conèixer a l'infant. Això és una errada enorme, enorme, perquè aquest infant ja té un diagnòstic, ja sabem el que li passa, ja sabem que té dislèxia, o que té una disgrafia, o que té una discalcúlia, això ja ho coneixem, i l'escola ja ho sap. A lo millor t'estic xerrant de centres que me venen en el cap, que a lo millor ja fa 4 anys que el lot està diagnosticat. Tu no has de conèixer, l'has de conèixer per crear un vincle, i és superimportant crear un vincle, això sí, però no hem de confondre, no? Crear un vincle per conèixer el teu alumne, per saber el que li passa, xerrar amb ell. Ara, tu ja tens uns informes, ja hi ha unes mesures que s'han de posar des d'un principi. Un punt de partida. Si no, el que feim, que és que m'estic recordant ara d'un cas que acaba de passar això, és, bueno, vull dir, ara torna, a què hem d'esperar? Això normalment, me sap greu dir-ho, però és ignorància, no? I hem d'intentar que després hi ha unes conseqüències, i sempre està l'infant enmig, no?
11: Se tracta de comprendre que per una família i per un infant és esgotador cada any haver de començar des de zero, perquè, és que tenia dislèxia, no? És esgotador començar com si no sabessin res cada curs, no? Així que...
12: D'acord, nostres oients, que estem conversant amb Toni Cerdà, psicòleg, amb 18 anys d'experiència d'IFAM en la detecció de persones amb dislèxia, i també la seva fundadora, Araceli Salas. El pròxim dia 8 d'octubre és el Dia Mundial i n'estem parlant abastament. Fem una petita aturada per la publicitat i tornem en la recta final del programa Vida Saludable. Fins ara.
8: Vida Saludable, amb Carlos Hernández.
4: IB3 Ràdio As. Investigació.
5: ¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús, gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
6: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic bel,
6: tinta,
7: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
8: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Vida Saludable, amb Carlos Hernández.
12: Seguim conversant sobre dislèxia, aprenent molta terminologia, moltes idees, erradicant mites, que és molt important, i al final fent un missatge de servei públic a la població, als oients. Araceli, què és el que més preocupa en les famílies quan toquen la porta de Disfam? L'altre dia en Toni me deia, el meu fill estudiarà una carrera? És una cosa que els pares i mares, quan hi ha una detecció precoç i se sap, demanen. Què és el que més els preocupa?
3: Bé, he de dir que és molt important que les famílies venguin, no, a Disfam, perquè, com deien al principi, conèixer i entendre, que no és el mateix, no? Conèixer i entendre el que és la dimensió de la dislèxia, canvia vides, projectes de vida. quan una família està ben assessorada, sap quines són les teràpies, quines són les tècniques d'estudi, quines són les eines, lectors digitals, gravadora, ordenador, correctors ortogràfics, quan tu els hi, els hi mostres que una forma diferent, no pitjor, una forma diferent d'aprendre és possible, vull dir, les coses canvien, venen molt angoixats, però sobretot, sobretot, venen angoixats perquè realment no tenen aquesta formació, no saben quines són les mesures i com puc saber que l'escola s'estan posant les mesures que toquen. Venen molt preocupats perquè, per exemple, quan nosaltres recomanem pues, un lector digital, per exemple, se pregunta, però l'escola me deixarà que aquesta eina la pugui utilitzar? Puc demanar audiollibres? Vull dir, són tant de fronts, no? I en totes les assignatures, perquè no és un tema de mesures en català i en castellà i en anglès. Vull dir, qualsevol assignatura que tinguis que llegir i comprendre el que estàs llegint, vull dir, pot ser religió, pot ser dibuix tècnic o pot ser educació física, per exemple, no? Aquesta angoixa de que com tu no saps i no acabes d'entendre què està passant.
12: Toni, quan gratava un poc, m'ho contaves un dia que quan un pare és diagnosticat després del seu fill, li feia la pregunta de què tal estudiar? I et deien, no m'agradava. És una frase que sentiu, no?
11: Per part dels pares?
12: Sí, sí.
11: Sí. Clar, n'hi ha molts, es freqüenta, que els hi fas una entrega, una devolució d'informació i després d'avaluar-nes en el seu fill. I de vegades és un silenci que inicialment podríem interpretar com que no està entenguent res o està en estat de xoc o... I és freqüent que en el final te diuen és que m'ha retratat això. O sigui, ja et xerrat de la meva etapa d'estudi, no? Clar, molt important aquesta part genètica. Molt semblant als nostres pares amb moltes de coses, no? I aquesta, clar, també n'és una. I si moltes de vegades els pares se remouen i de fet molts acaben demanant una valoració per ells mateixos, qualcuns perquè, bueno, perquè se veuen immersos en noves etapes d'estudi, d'oposicions i de més, ara la majoria simplement cerquen conèixer què passava, perquè l'explicació que s'havien donat fins en aquest moment era que eren més beneits que els altres. Vull dir, és així de cru, no? Però se senten de manera freqüent dels adults com inferiors en els seus iguals i molts te diuen, no, i és que quan estic en una reunió amb d'altres pares, de vegades no participo perquè me sent menys preparat que ells, no?
13: Es confon dislèxia en TDA o TDAH?
11: Sí. Ho dèiem una miqueta abans, no? I més que se confongui, és que quan feim una valoració és molt important avaluar tots dos aspectes, no? El TDAH sempre és TDAH. Vull dir, la definició, o sigui, el nom, sempre és amb aquest acte d'hiperactivitat, no? Llavors, tenim subtipus. Un predomini inatent, o hiperactiu impulsiu, o tipus combinat, no? Clar, se confon per lo que dèiem d'aquest sobresfort que té aquest alumne dislèxic i de més. Ara, el dislèxic presenta signes que en són típics, com és aquesta manca de fluïdesa lectora, aquesta incorrecció ortogràfica. Una persona amb TDAH no té per què llegir incorrecció ni ha de presentar errades ortogràfiques, no? Ara, molts mos arriben derivats de metges, de pediatres, de neuropediatres, perquè la demanda inicial és de manca d'atenció.
12: Queden només dos minuts, un sí. Missatge final a la Feli. Sí. Reptes.
3: Bé, reptes...
12: Futurs,
3: bueno, per nosaltres el repte més gran és que la gent estigui formada i que pugui donar bones pràctiques. Quan dic la gent, dic les famílies i dic els professionals, a casa i a l'escola.
12: I que l'administració s'impliqui, no?
3: Sí, evidentment. I després, que tota la tecnologia d'assistència que assisteix, igual que abans no assistien estisores per esquerrans o no assistien utensilis de cuina per esquerrans, i ara sí, i està totalment normalitzat, tenim un munt de tecnologia que és aliada, que pot fer que aquell alumne pugui aprendre amb igualtat de condicions. Bueno, pues que nadie se rasgue les vestidures si un lot necessita un audiollibre o necessita una altra forma d'aprendre.
12: Perfecte. Araceli Sales, fundadora de Disfan, gràcies per aquesta conversa de ràdio on hem xerrat obertament i àmpliament de la dislèxia i enhorabona per la feina feta.
3: A vosaltres per donar-nos veu.
12: També Toni Cerdà, psicòleg, amb 18 anys d'experiència en la detecció precoç de Disfan, gràcies per aquesta conversa planera i en tornem a xerrar segurament.
11: Gràcies a vosaltres.
12: Ara segur que en Laura, quan acabi el programa, encara vos farà preguntes, perquè li fascina...
13: On hem deixat un parell.
12: Li fascina. Nosaltres m'ho anem, tornem dissabte que ve. Laura, gràcies.
13: Gràcies, Carles.
12: Però deixem en Jarabe de Palo, perquè Pau Donés, a més de ser un gran exemple de lluita contra el càncer, també va ser diagnosticat de dislèxia. Fins la setmana que ve.

0: Diumenge, a les 2:30, segueix amb Esports 3 en joc la Lliga de Futbol de Segona Divisió.
1: Dali, Toni!
0: En directe des de l'estadi de Sant Moix, Reial Mallorca-Almeria. Arriba a Palma, un dels equips més exigents de la categoria. I t'ho contarem amb la màxima emoció, l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes...
2: Mentalitat positiva, mentalitat de querer ir a ganar.
3: Jo m'ho sap greu, però ja han estat superiors els rivals.
0: I la prèvia més divertida.
4: Vivir así es morir de amor.
0: Tot Esports 3 en joc.
5: S'aixeca i tot, en Juan Gal.
0: A IB3 Ràdio.
6: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
7: Bon dia, són les 2. El preu dels aliments continua pujant i al mateix temps el producte local i de proximitat té dificultats per arribar al consumidor. Dues cares d'un mateix problema que reobren el debat sobre quin paper hi ha de jugar l'administració. Justícia Alimentària ha proposat recentment crear supermercats públics i afegeix ara que aquesta seria una fórmula especialment interessant per a les Balears. La proposta consisteix en poder oferir una cistella de la compra a un preu assumible per a la ciutadania. I en aquesta cistella, i aquí està la part interessant per al sector primari, es donaria prioritat al producte de proximitat. Això obriria la porta que els agricultors i ramaders de les Balears poguessin tenir una demanda i producció estable a un preu just per a totes les parts, millorant així la rendibilitat perduda pel sector durant els darrers anys. Tot i que ara mateix pugui sonar ciència-ficció, és un projecte amb una logística relativament senzilla, però que cal, per descomptat, de voluntat política. Ho explicàvem amb detall tot d'un, abans però, titulars. Titulars amb Joan Josep Sunyer, bon dia.
8: Bon dia.
7: Salvament Marítim ha recuperat aquest matí el cos sense vida d'una persona a la costa nord-est de Menorca, concretament a la zona de Cala de Sant Clusa.
8: La recerca va començar i cap vespre arran de l'avís d'una persona desapareguda. Durant l'operatiu es va localitzar una embarcació sense ningú a bord.
7: Detinguda a Palma una dona com a presumpta autora d'un delicte d'explotació sexual. Captava dones en situació irregular amb falses ofertes de feina com a massatgistes.
8: Segons la policia, les pressionava perquè prestessin serveis sexuals i es quedava amb un 40% dels dobles que generaven.
7: Tornen els pisos d'on Pepe de Sant Josep pel seu compte i risc alguns dels veïns que varen ser desallotjats fa 6 anys pel mal estat de l'edifici.
8: Ja no compten amb l'ajuda que els donava l'Ajuntament de Sant Josep per llogar un altre pis. Les reformes necessàries a aquest edifici podrien començar uns mesos després de 6 anys de retard.
7: Empreses balears de bijuteria, sobretot menorquines, mostren les seves creacions aquests dies a la Fira Bisutets de Madrid.
8: I els expositors critiquen que la fira sigui més tard que anys anteriors perquè pot afectar la seva campanya de Nadal.
7: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
9: Bon dia. El Real Mallorca rep demà a les 4:15 a l'Almeria amb importants absències a la convocatòria. Recordar que Maltil Valgen, Lucas Benstrom i Cítolo Bumbo, que per ser ahir es va lesionar l'espatlla davant d'Egipte, no hi seran presents en un partit que és tot una prova de foc pels vermells.
7: Han pujat les temperatures. Margalida Ribas, què tal? Bon dia.
10: Bon dia, encetam el cap de setmana encara parlant d'estabilitat, però amb alguns matisos durant la jornada d'avui i amb una major variabilitat pel que fa a demà. Avui hem notat una pujada de la temperatura mínima a Menorca i al nord de Mallorca amb valors de nit tropicals a causa del vent de gregal que ha bufat entre fluix i moderat. En el cas de les màximes, serà en aquests indrets on notarem una refrescada, mentre que cap al sud es donaran els valors més elevats que avui en general es mouran entre els 28 i els 31 graus. Cap al capvespre el vent girarà a llevant i bufarà fluix encara amb alguns redols de maror al sector de Menorca i també a les costes del nord i del llevant de Mallorca. Finalment, pel que fa al cel, s'espera que qualque nívol baix pugui intentar créixer al migjorn de Mallorca i també a l'illa d'Eivissa, juntament amb l'arribada d'intervals de nívols prims des de la península que afectaran principalment les Pitiuses i l'illa de Mallorca.
7: Gràcies, Margalida. En informació de servei, dues proves esportives provoquen talls de trànsit hores d'ara a la xarxa viària de Mallorca. Diversos trams de la carretera de la Serra de Tramuntana, des de Solla a Andratx i fins a Palma, patiran restriccions fins a les 10 del vespre.
8: També el pla de talls des d'Inca, passant per a l'Ara Bunyola, a Cabanet, a Santa Eugènia, al Gaidi i Sencelles, afecta un carril de la via, per tant, es pot circular, tot i que es poden produir amb bossos en moments puntuals. L'estat es restablirà, però, el trànsit normal.
7: I atenció també al trànsit, perquè podria ser lenta la sortida de Palma per l'autopista de Ponent, a les proximitats de Portopí, a causa d'un accident. Són ara les 2:04. Facundo Tenaglia, el control tècnic. Començam.
6: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
7: Ho avançàvem a la portada. La pujada del preu dels aliments i les dificultats per donar sortida al producte local reobren el debat sobre si l'administració ha de tenir un paper més directe en la cadena alimentària. A les Balears, fer la compra al supermercat és un 3,2% més car que fa un any, segons l'INE. D'altra banda, un de cada 3 euros que les famílies gasten en alimentació i begudes correspon a producte local i el 60% considera que el preu és un obstacle per comprar-ne més. Apunta la ciutadania que el seu abaratiment incrementaria el consum.
8: Aquestes darreres són dades de la Direcció General d'Economia i Estadística que avui posem damunt la taula arran de la proposta de la ONG Justícia Alimentària, que planteja una llei estatal per crear una xarxa pública que connecti els consumidors i els productors i permeti així oferir aliments saludables a preus més assequibles. És el que es coneix com supermercats públics. A l'àmbit estatal se n'ha començat a parlar aquestes darreres setmanes, però expliquen ara als promotors que la proposta té especialment sentit aquí a les Illes. Javier Guzmán és el director de Justícia Alimentària.
1: Que aquest supermercat cooperatiu tingui clàusules d'on ve els aliments, com són els aliments, si són locals, si no són locals, si són ecològics, si no, que tingui un preu tassat, òbviament, que a més pugui incloure una cuina per donar servei a escoles bressols, a residències, a escoles, que a més tingui formació per la gent en temes d'alimentació i que més, per exemple, doncs tingui, vull dir, al voltant, per exemple, com hi ha diferents experiències, un mercat de pagès un dia a la setmana.
8: La proposta de Justícia Alimentària inclou supermercats, però també recuperar mercats municipals, cuines i obradors públics. I a les Balears podria tenir una segona derivada, donar una nova via de comercialització al sector primari. Guzmán defensa precisament que les illes necessiten recuperar producció local i circuits propis d'alimentació.
1: I recuperar el territori, no?, en aquest moment per a l'alimentació i no únicament pel turisme. Vull dir, aquesta és una de les qüestions més importants de les Illes Balears, que és tenir sobirania, el màxim de sobirania alimentària pròpia i tenir el màxim de circuits propis alimentaris, que molts d'ells s'han perdut i altres doncs, s'han venut o han passat a ser, no?, pues una cosa per als turistes. No? I ara veiem que el tema de l'alimentació és clau i serà clau pels propers anys.
7: I és aquí on la proposta obre un altre debat. Una xarxa pública necessitaria proveïdors. Una possibilitat seria que l'administració garantís la compra de determinades quantitats de producte local als pagesos a preus pactats i justos per a totes les parts.
8: Això permetria al sector primari de les illes planificar la seva producció i millorar la seva rendibilitat. Joan Gaià, coordinador d'Unió de Pagesos.
5: L'agroindústria, a través de, o directament a l'agroindústria, o a través de les empreses que fan de proveïdors de matèries primeres, té una capacitat per marcar els preus, però també té una capacitat per equiparar precisament tot el tema d'ajudes públiques. El petit empresari no té capacitat d'això, el petit pagès. Per tant, assegurar que tindrà la producció venuda sempre és un avantatge.
8: I afegeix Gaià que la recuperació de terres abandonades i destinades a altres usos permetria així donar resposta al manco a la demanda de la població local.
5: Val, gent que se fa un xalet i converteix el seu solar de 3 hectàrees en un solar i deixen de conrar, o terres que no se'ls treu un rendiment agrari i s'abandonen. Això és un problema que tenim. Evidentment, alimentar una població flotant de 20 milions de persones és complicat, però també ha de ser un poc dolent, no? Però la merda que duim de fora, que us imagineu, guiris. I nosaltres produïm aliment de qualitat per si gent que viu aquí.
7: L'accés als aliments és l'altra cara del problema. Justícia Alimentària adverteix que l'inseguretat alimentària no significa només no tenir suficient menjar, sinó també no poder accedir habitualment a aliments frescs i saludables. És una qüestió, diu, de salut.
1: Vull dir, la canalla que hem sentit que està menjant molt malament doncs tindrà problemes d'obesitat, problemes de diabetis, que arrossegaran tota la vida. Per tant, quan diem inseguretat alimentària hem d'incloure la mala alimentació, el dèficit alimentari, i aquí tenim una... cada cop hi ha més gent que està... que no té accés al peix, per exemple.
8: Explica la xarxa que la iniciativa ha de conviure amb les ajudes específiques per a les persones amb menys recursos. De fet, actualment 8.376 persones vulnerables de les Balears tenen reben targetes per comprar aliments i productes bàsics dins del programa gestionat per Creu Roja. Andreu Grimalt.
11: I perfectament poden conviure aquests supermercats públics si la idea se continua desenvolupant amb el lliurament de targetes Mora B per a aquelles persones que pitjor ho estan passant, perquè per molt que se rebaixi un 30% la cistella de la compra, hi haurà famílies que queden fora d'aquest marge de preus i, per tant, necessitaran una ajuda extra.
7: I és que la xarxa per a la inclusió social comparteix la necessitat d'intervenir davant l'encariment dels aliments, però defensa combinar mesures universals amb ajudes específiques.
8: Tant Justícia Alimentària com la xarxa per a la inclusió defensen així que aquesta xarxa sigui oberta a tota la població i proposa aprofitar infraestructures que ja existeixen, especialment els mercats municipals en desús o en decadència. Una proposta que planteja, en definitiva, la dels supermercats públics, intervenir en les dues bandes de la cadena, facilitar l'accés a aliments saludables i obrir noves vies de comercialització per a la producció local.
7: Dues i 10 minuts en clau de successos. Salvament Marítim ha recuperat aquest matí el cos sense vida d'una persona a la costa nord-est de Menorca, concretament a la zona de Cala de Sant Clusa.
8: L'operatiu de recerca es va activar i cap vespre, després de rebre l'avís d'una possible persona desapareguda, i van participar la Salva Mar Antares i el grup especial d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil. Durant la primera jornada es va localitzar una embarcació sense tripulants, però no el cos. Aquest matí s'ha reprès la recerca, sumant-hi un helicòpter. Finalment, cap a les 11:30, un informant ha alertat de la presència d'un cadàver a la mà que ha estat recuperat per Salvament Marítim.
7: I la Policia Nacional ha detingut a Palma una dona com a presumpta autora d'un delicte d'explotació sexual. La investigació apunta que captava dones en situació irregular amb anuncis que oferien feina de massatgista i que una vegada al domicili descobrien que l'oferta amagava la prestació de serveis sexuals a canvi de dobbers.
8: Segons la policia, les víctimes podien fer únicament massatges però cobraven manco, que si mantenien relacions sexuals i acabaven accedint-hi per la seva situació, diuen, de vulnerabilitat i necessitat econòmica. La detinguda es quedava més amb un 40% dels guanys.
7: La investigació també assenyala que la dona pressionava les víctimes perquè s'aprimassin, les pesava periòdicament per controlar-ne el pes i, en alguns casos, els proposava sotmetre's a operacions estètiques.
8: Ella mateixa avançava els dobles de la intervenció i després els exigia que els retornassin amb interessos. La dona va ser detinguda a principis d'aquesta setmana com a presumpta autora d'un delicte d'explotació sexual.
6: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
7: A Eivissa, mentre l'Ajuntament de Sant Josep avança en els tràmits per revertir la declaració de ruïna del bloc A dels Don Pepe, uns veïns han decidit tornar-hi pel seu compte i risc perquè no tenen recursos per mantenir dos pisos alhora. Ens ho conta Dani Manau.
12: En David Tenza i la seva parella s'han vist abocats a tornar a casa seva, al bloc A dels Don Pepe. L'Ajuntament de Sant Josep els ha denegat l'ajuda que fins fa 3 mesos els permetia llogar un altre apartament just al costat, en el bloc B dels Don Pepe, mentre continuen pagant la hipoteca del seu pis i afronten altres despeses.
13: Si me denegaven l'ajuda, a mi no me quedaría otra opción nada más que volver a mi casa. No me quedaba otra opción, porque yo no puedo pagar la hipoteca, alquiler, pues seguimos pagando todavía comunidad aquí. Seguimos pagando el seguro de aquí porque nos han aconsejado los abogados que no dejáramos de pagar seguro. O sea, es imposible. Mi hijo estudiando fuera.
12: Sense cap alternativa econòmica ni habitacional, fa uns dies que preparen el seu retorn. Han estat 6 anys fora i no veuen cap evidència de la ruïna que els va fer marxar.
13: Bueno, pues ya lo veis cómo está la casa. Una casa original que no está tocada ni una obra, ni una grieta, nada, en perfectas condiciones. Yo no tengo ningún miedo, para nada, todo lo contrario. Yo no pondría en peligro mi familia, para nada.
12: L'Ajuntament els ha confirmat que no els renovaran els ajuts. Amb tot, confien en la via oberta pel consistori i creuen que a principis d'any podran escometre unes reformes que porten 6 anys de retard i que han suposat molts mals de cap per als afectats. Continuaran esperant la solució, però a casa seva.
7: Per cert, a Menorca, l'IBAVI ha tret a licitació les obres per construir 34 habitatges públics de lloguers Mercadal destinats a residents dels municipis del municipi. El projecte té un pressupost de 9.700.000 euros.
8: La nova promoció permetrà més que duplicar el parc públic a Es Mercadal, que passarà dels 30 habitatges actuals a 64. Els pisos es construiran a la ronda de ses costes i 3 estaran adaptats per a persones amb discapacitat. Aquesta actuació s'emmarca en el desplegament del pla de xoc del govern a Menorca, on es planifica més de 250 habitatges públics en noves promocions de l'IBAVI.
7: Mentrestant, el PSOE de Menorca reclama posar límits al creixement turístic davant les dificultats que viu l'illa en matèria d'habitatge i d'aigua. Ho han defensat aquest dissabte matí avui a Sant Lluís durant el comitè insular del partit. Pepe Mercadal és el candidat del PSOE al Consell de Menorca.
14: Ni una plaça turística més fins que no tinguem resolta la crisi d'habitatge. Ni una plaça turística més fins que no tinguem resolta la crisi de l'aigua. És a dir, primer habitatge, després turisme. Primer aigua, després turisme. Primer Menorca, després turisme.
7: I un darrer punt en política, més per Mallorca, ha presentat avui l'Escola de Formació Pere per enfortir el municipalisme arreu de l'illa.
8: Es preveu fer sessions sobre la feina dels ajuntaments, obrir debats sobre els grans reptes de Mallorca i la comunicació política i fer formacions adaptades a les necessitats de les agrupacions locals. L'elecció del nom, ha detallat el coordinador de la formació, Lluís Apesteguía, és un reconeixement a la trajectòria de l'històric dirigent nacionalista mallorquí que va defensar tots aquests principis.
15: Allò que pretén és donar-nos eines per seguir transformant aquest país des de les conviccions que han caracteritzat més per Mallorca, des del compromís en la terra, amb la gent, i per això és especialment important per nosaltres que aquesta escola de formació dugui el nom d'en Pere Sant Pol, una persona que mos va guiar, que ha exercit d'exemple per moltes de generacions, que mos va demostrar que era possible fer el canvi.
8: L'objectiu de l'escola és traslladar els valors de més a la feina del govern i d'oposició a partir d'experiències en diferents municipis.
6: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
7: 2:16, unes 50 persones s'han manifestat avui a Palma, de nou, per reclamar la fi de les calesses tirades per cavalls. Amb càntics com Palma no vol calesses de cavalls, els manifestants exigeixen a l'Ajuntament que impulsi d'una vegada la transició cap a les elèctriques.
8: Alguns participants han fet servir la silueta de l'icònic cavall del Guernica de Picasso com a símbol de la protesta. La manifestació ha anat des de la catedral fins a l'Ou de Miró, on es va gravar el vídeo de la discussió entre un calesser, entre un conductor de la galera i un turista, una turista alemanya. No hi ha hagut incidents, ja que els calessers no eren presents en el recorregut. Quique Jimeno, portaveu de Sati Animal.
16: Nosotros no hemos tenido contacto directo, pese a que lo hemos solicitado. La verdad es que no nos atienden, no formamos una parte directa de la interlocución de este tema, pero sí que tenemos constancia de que el ayuntamiento está empezando a hacer algún movimiento, lo que todavía no está definido qué, ni hay un calendario, que es lo que realmente pedimos para tomar en serio el cambio a calesas eléctricas.
8: Sati Animal també treballa, diuen, per aconseguir una vida digna per aquests cavalls quan deixen de ser emprats en les calesses.

0: Fora de les Illes, avui hem sabut que el soci del Partit Socialista Moncloa, Sumar, amenaça amb no participar del Consell de Ministres de dimarts si aquest no inclou un paquet de mesures efectives que impedeixin el desnonament de persones vulnerables.
1: Mentrestant, l'únic ministre socialista que ha fet declaracions públiques avui, el de Funció Pública, que és Òscar López, ha insistit que es continua negociant amb altres partits al Congrés, sobretot amb Junts, per assegurar que si aproven aquest decret antidesnonament dimarts, que podria afectar només a grans tenidors, finalment, en forma de fons d'inversió, es faci viable després la votació també al seu parlamentària.
0: Precisament per exigir mesures urgents antidesnonament, el Sindicat de Llogueters de Madrid té convocada per avui a la baixa una manifestació a Madrid. No serà la primera del dia a la capital d'Espanya perquè avui migdia n'hi ha hagut una convocada per Sociedad Civil Española que en el marc de la situació Ceuta ha denunciat la gestió del govern central i ha reclamat dimissions i la convocatòria d'eleccions generals.
1: I han participat tant el Partit Popular com Vox, amb el secretari general dels primers, Miguel Tellado, i el president dels segons, Santiago Abascal. Abascal, per cert, ha criticat el PP per, diu, no plegar-se les seves iniciatives de formar, recordem, un govern conjunt a Ceuta i també d'impulsar al Congrés un processament judicial contra Pedro Sánchez per traïció a Espanya.
2: Hay una negligencia clara, una responsabilidad evidente y el gobierno no puede eludir sus responsabilidades. En estos momentos hay unas diligencias abiertas en la Audiencia Nacional y nosotros confiamos en la actuación de la justicia.
3: Yo sinceramente no lo entiendo, pero hoy estamos aquí en la calle junto a la sociedad civil que ha vuelto a convocar una manifestación y seguiremos haciéndolo cada vez que nos llame la sociedad civil para utilizar todas las herramientas a nuestro alcance.
0: I en internacional continua la tensió bèl·lica a Europa Oriental com a l'Orient Mitjà. Avui dos avions de combat espanyol en missió de l'OTAN a Romania s'han hagut d'enlairar per vigilar que un dron rus no envairia l'espai aeri de l'Aliança.
1: Això quan precisament Moscou ha denunciat avui haver interceptat de matinada més de mig milenar de drons que provendrien d'Ucraïna en un atac que hauria acabat fent blanc també en alguns casos contra instal·lacions de generació energètica al sud del país. A l'Orient Mitjà, per cert, l'Aràbia Saudita ha anunciat també que ha interceptat tant drons com míssils hutis llançats des del Iemen pels rebels d'aquesta ètnia.
4: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: Dues i vint, Madrid acull aquest dia una nova edició de Bisutets, la fira de referència de bijuteria. Fins allà s'hi han desplaçat empreses menorquines i balears per presentar les novetats de la pròxima temporada i tancar comandes de cara als pròxims mesos. Cristina Tomàs.
1: Expositors menorquins i balears presenten durant aquests dies les novetats i les tendències per a la pròxima temporada la fira Bisutets de Madrid. Entre els colors que marcaran aquesta tardor i hivern hi ha el marró, xocolata i el caoba, en sintonia també amb les tonalitats que es veuran en la roba.
2: Formes geomètriques, diferents textures, estampats diferents i també el que cercam és volums espesses.
3: Marrón chocolate, tipus color or, i després és blau oscur, tipus Tahití.
4: El durat segueix amb molta força, molt més que el color plata. Venim amb molta il·lusió, moltes ganes i de moment estan responent a les expectatives.
2: Però sí que es ve que les fetges creiem que són una mica tard, perquè aquí es fa molta campanya de Nadal.
1: Els expositors critiquen que enguany la fira s'hagi retardat dues setmanes coincidint amb la celebració de la Fórmula 1 a Madrid. Consideren que el canvi de data es pot perjudicar les vendes, ja que molts dels productes s'han de comercialitzar durant la campanya de Nadal. Malgrat això, les sensacions durant les primeres jornades són bones i els expositors confien que la fira, que acaba aquest diumenge, es tradueixi en vendes profitoses.
5: Del llibre al món sols hi ha una passa, que ja no ens costa res a fer.
0: I el llibre en català torna a ser avui protagonista al Pati de la Misericòrdia de Palma, on continua la 37a edició de la Setmana del Llibre en Català. Una oportunitat de descobrir nous autors i obres en la nostra llengua. També s'ofereixen activitats infantils, com a contacontes, avui a les 5 de l'hora baixa, i presentacions i firmes de llibres a les 6 i a les 7, fins a les 8 i mitja del capvespre.
6: Se va molt més en castellà, sobretot entre joves i adolescents, però sí que hi ha un reducte fort que manté la lectura en català i fa possible doncs, que se puguin seguir publicant llibres en català. És una situació un poc precària, però fem coses com aquesta, com la Setmana del Llibre en Català, i des de les llibreries també fem recomanacions en català per promoure la nostra llengua.
7: Molt bé, la veritat és que és un ambient que sempre és agradable. Aquí en el Jardí de la Misericòrdia s'està molt bé, ve moltíssima de gent, hi ha molt de contactes entre escriptors, entre editors, entre el públic, i és un gust.
0: És la veu dels llibreters avui al Pati de la Misericòrdia de Palma, que, per cert, continuaran demà. 2:23, feim ara una petita pausa i tornem a l'informatiu migdia amb tota l'actualitat esportiva.
5: Tornaré al full del carrer. No...
8: Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
9: És l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.
8: Miquel Mas Fiol, una de les veus joves més potents del teatre actual, torna a Inca. Arriba Bachata, una comèdia àcida i molt divertida sobre els prejudicis, el xoc cultural i les absurditats de la nostra societat. 3 d'octubre a les 19 hores al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
10: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
11: Salutacions, temps per la informació esportiva i Better Ràdio, el Ram Mallorca. Ral demà l'Almeria amb els Sensis, amb les de Martin Valge, Lucas Bestrom i Cito Lubumbo, que per cert ahir es va lesionar a l'espatlla a la seva selecció angona del partit que jugava davant Egipte. Futbolistes que evidentment no han treballat aquesta setmana amb Luis García Fernández per mort dels seus compromisos internacionals amb les seves seleccions. Un fet que ho té i molt en compte el tècnic asturià.
12: El mayor perjudicado es la Liga y la imagen de la Liga, sobre todo porque todos queremos una segunda división competitiva, buena, donde haya muy buenos futbolistas, que por suerte los hay, tanto aquí como en otros sitios, pero tenemos que darle más valor todavía parando en estas ventanas FIFA, que sería lo lógico y normal.
11: El de demà, recordant, serà un partit molt especial per a un futbolista vermell, Arnau Puigmal. Cal recordar que va jugar per espai de 5 temporades al conjunt de l'Estadi del Mediterrani. Sap molt bé com juga el seu equip.
13: L'Almeria sí que és un pues, rival directe en aquest aspecte, però nosaltres sabem el que hem de fer. La clau està en, sobretot, intentar mantenir la pilota el més que puguem i, sobretot, pues, defensar molt bé.
11: Recordem que de la setena jornada segona hi es va avançar un partit amb un Girona 2, Albacete 0. La selecció espanyola

0: Espanyol serà Pedro Porro, el substituirà Ivan Fresneda. Recordar que el darrer president entre Anglaterra i Espanya va ser l'any 2028 a Wembley. El partit també correspon a la Lliga de les Nacions i que va acabar amb el triomf d'Espanya per 1-2.
1: Vamos por...
0: En quant a la primera federació, l'Eau d'Eivissa va sumar una nova derrota després de perdre per 0-2 contra el Saragossa. En doblet Ureña, una derrota que suposa perdre l'imbatibilitat del que gaudia Can Mises al conjunt de Raúl Llona. Sentim el seu futbolista Jeremy Blasco.
1: Va más por corazón, creo que por piernas lo intentamos, creo que en cuanto a metros el trabajo hace, o sea, el equipo hace un trabajo espectacular, pero creo que nos ha faltado para merecernos los tres puntos.
0: I tancant el bloc del futbol, en la tercera federació, quarta jornada, se disputa avui un total de 6 partits, a les 4 i mitja Sant Tenim Mercadal, a les 5 Andrés, Sociedad Esportiva Eivissa, Inter Eivissa, Llostense, 5 i mitja Renal Porreres, i a les 6 i mitja Platja de Caldià, Cardassà i Constanci Alcudi. A futbol sala col·legiada volen dir el Palma Futsal a Neitas, una per signar el 9-9 i el lideratge de la competició després de col·legiar el Manna Xota per 2-7 en un partit que a la mitja part ja guanyaven per 0-4. Antonio Badillo, l'entrenador del Palma.
2: Nosotros pues tenemos que hacer un partido serio, ¿no? Desde el partido inicial, imponer nuestro juego, creo que lo hemos hecho. Y luego, pues bueno, es verdad que ha habido momentos que no hemos decidido bien, sobre todo en la zona de financiación, en situaciones de seguridad, pero en línea general, insisto, partido muy serio y 3 puntos importantes.
0: En bàsquet, les baixes per motius burocràtics de Jerónimo Rubio, AJ Slaughter i Sasa Svetovic, un diminuït menor que afronta l'Atzet al seu debut aquesta temporada de Primera Federació amb moltes incògnites. A més, el rival no és ni molt manco de mel i sucre. Cantàbria, que es fa fora el seu recinte del Vicente Trova, no li posarà gens fàcil a l'equip de Javi Zamora, el que sentim.
3: Creo que va a ser un arranque de temporada muy menorquín, ¿no? Resiliencia, trabajo, lucha y ganarnos cada posesión.
0: I tancant els esports, recordant que d'aquí uns minuts arrencarà el Mundial de Ciclisme 2026 al Canadà. Mavi García, la mallorquina, somia a repetir la gesta l'any passat a Ruanda, on, recordant, va aconseguir una medalla de bronze històrica pel ciclisme balear. Amb aquest apunt de ciclisme el deixem fins aquí als esports.

0: IB3 Música. La Peixera. IB3 Música.
1: Hola, sóc Maria Antònia Rosa, sóc una cantautora de Petra i res, estic aquí a veure ben que me demanen.
0: Inici de projecte.
1: Sí que ho record perquè al final el meu primer EP va néixer d'un viatge i sí que va ser un moment clau on vaig escriure la meva primera cançó i vaig veure que no era un procés tan complicat com estava dins la meva ment i vaig dir, a partir d'aquí sí que vull fer el meu propi projecte de música.
0: Primera cançó.
1: Sí, és Davall un altre cel estrellat. De fet, és la primera cançó que va sortir a totes les plataformes digitals i la vaig escriure literalment 3 dies abans de partir a Austràlia, que és un poc el viatge que narra tot el que ens revolta el meu primer EP. I a dia d'avui la segueix tocant i li tinc moltíssim de carinyo. O sigui, és una cançó que, per molt que la segueixi tocant, sempre li tinc un apreci especial.
0: Gènere on emmirallar-se?
1: Jo diria pop, cançó d'autor. Però si hi ha diferents barreges, també és difícil.
0: Sensacions abans d'escenari.
1: Intent, a pesar de desnivis que me'n revolten, intentar imaginar-me espais de calma dins la meva ment, saps? O sigui, per intentar pujar a l'escenari el més tranquil·la que pugui, a pesar de desnivis.
0: Emocions cap al públic.
1: Pues, mira, hi ha un... No sé si...

0: És més bé una emoció o un valor, que ara també ho estava treballant bastant, però la transcendència m'encanta, saps? O sigui, deixar, fer que la gent, a través de la meva música, com que els hi canviï una cosa que tinguin de dins, no? A través de sensibilitat, pues, que puguis deixar aquesta petjada a través de les cançons.
1: Play en bucle.
0: Crec que seria Batiscafo Katiuskas d'Antònia Font.
1: Artista inconfessable.
0: Sí, i me sap greu perquè realment és una artistassa, però entre el gremi de músics a vegades te sap greu com a dir-ho, i és Naitana.
1: Artista recomanable.
0: Sí, hi ha un artista que, de fet, soc bastant pesada. Ara feia temps que no treia àlbums i ha tret un àlbum fa poc. Bueno, farà ja un any, no?, que és L.A. O sigui, jo L.A. he estat fan màxima, absoluta, que l'he perseguit inclús fora de Mallorca a veure els seus concerts. Un dia li vaig demanar que firmés la funda del mòbil, o sigui, imagina't el nivell de fanatisme, o sigui, sempre L.A.
1: Com peixos dins l'aigua.
0: Quan me puc damunt d'un escenari, o quan estic dins l'estudi.
1: Com peixos fora de l'aigua.
0: Doncs pues te diria quan no faig música. Saps? Perquè al final la música vull que sigui com màxima llibertat i sensació de plaer, no? Per tant, quan no faig algo que no sigui música, pues, o que no m'acompanyi la música en aquell moment, o que no tinc una relació indirecta o indirecta, és quan me sento un poc més fora de lo que me fa sentir a casa.

0: IB3 Radio es música.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
4: El diari de Menorca, segons el cuix article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
5: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
6: En Joan de Fogi, i doncs, se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
7: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
3: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. IB3 Música, la casa de les cançons. La Peixera. IB3 Música.

0: la Manresa Pistada. Som aquí a la peixera, en aquest espai. Curiós, no sé si me teletransportaré.
1: Inici de projecte.
0: Sí, el meu projecte en solitari, me'n record, va sorgir d'una conversa, en concret, amb un amic meu, en Lluís Quibot, de Sousa. Record que estàvem fent unes birres a un bar que se deia el Viejo Pop. I no me'n record molt bé com va anar la conversa, però sé que ell m'ha dit: tio, has de fer un disc tu tot sol, com a Roger Pistada. I sabeu que l'idea me va calar, i de camí, des de Via Laietana fins a Plaça Tetuán, que era on vivia jo llavors, ja vaig compondre mentalment que va ser la primera cançó del meu primer disc.
1: Primera cançó.
0: Sí, va ser una cançó que se diu Quan caus. La toc de vegades, sí, des d'hi ara encara la toc, però intent fer més cançons noves.
1: Gènere on emmirallar-se.
0: A mi m'agrada una parauleta que vaig sentir no sé on, que se diu sofistipop. I m'agrada, perquè crec que sí, jo el que faig al final és pop. Pop és una paraula molt ampla, no? I va des de Radiohead és pop, i Chet Baker també és pop, per jo.
1: Sensacions abans d'escenari.
0: Més que un pensament, és una sensació, normalment en pixera.
1: Emocions cap al públic.
0: Depressió, totalment. No, eufòria. Bé, entre depressió i eufòria, tot l'haig està entremig. Mentre no sigui indiferència, ja m'ha bé.
1: Play en bucle.
0: No ho sé. Hauria de ser una cançó que estigués disposat a avorrir per sempre. Seria com una espècie del dia de la marmota, però a la bèstia. No ho sé, però la darrera vegada que record que m'ha passat una cosa semblant, que vaig escoltar una cançó i tot d'una quan vaig acabar la vaig haver de tornar a posar una altra vegada i una altra i una altra, tipo tres o quatre vegades seguides, va ser My Golden Years, de Lemon Twigs.
1: Artista inconfessable.
0: No, jo quan una cosa m'agrada, i ho dic obertament. Quan una cosa no m'agrada, i també ho dic obertament. Però bé, entenc que el concepte aquest de guilty pleasure, no? De plaer culpable, però no hi crec gaire en això del plaer culpable. M'apareix una cosa bastant cristiana, no? Això de la culpabilitat i de la confessió i tot això. I jo no som cristià, per tant.
1: Artista recomanable.
0: Ara, quan venia cap allí, estava escoltant la banda sonora de One Battle After Another, de Johnny Greenwood. M'agrada escoltar de vegades bandes sonores de pel·lis quan vaig conduint, perquè m'ho monta la meva pel·lícula mental.
1: Com peixos fora de l'aigua.
0: No ho sé, on me sentiria com un peix fora de l'aigua. Una manifestació de neonazis, supòs.
1: Com peixos dins l'aigua.
0: Dins un estudi de gravació, ambients similars, concerts, una cosa així. Jo crec que fer discos és el millor del món.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. Una persona ha mort embolcada al tractor que conduïa mentre treballava en una finca a Bunyola, segons informa la Guàrdia Civil a càrrec de la investigació dels fets. Fins al lloc dels fets també s'ha desplaçat policia local i una ambulància del 061, tot i que els sanitaris no han pogut reanimar a la víctima. També s'investiga la troballa del cos sense vida d'una persona desapareguda que ha estat recuperat aquest matí a la mà per salvament marítim. S'ha trobat a la costa nord-est de Menorca, a la zona de Cala de Sant Clusa, per un operatiu de recerca per mar i aire activat ahir cap vespre després de rebre l'avís per una embarcació a la deriva sense tripulant. Ara per ara, totes les hipòtesis estan obertes i cal esperar l'autòpsia per conèixer la causa de la mort. En crònica nacional, decret en presó provisional, comunicada i sense fiança per el jove de 20 anys detingut a Sevilla com a presumpte autor de l'assassinat d'una prostituta de 41 anys i també pel presumpte intent d'assassinat d'una altra dona. Segons han informat fonts judicials, el detingut ha reconegut els fets davant del jutge ocorreguts aquest dijous. Suposadament s'havia citat amb les dues dones en un apartament del municipi de Bormujos i durant la trobada va apunyalar una d'elles per causes que es desconeixen. L'altra va aconseguir escapar i demanar ajuda. I a Eivissa, una de les famílies que residia al bloc A dels apartaments d'on Pepe, desallotjat sense declarats ruïnosos, ha decidit tornar-hi pel seu compte i risc després que l'Ajuntament els ha denegat l'ajuda econòmica que els permetia llogar en un altre apartament. Aquest veïnat, David Tenza, argumenta que no té recursos per a mantenir dos pisos alhora perquè continua pagant la hipoteca del seu pis i afronten altres despeses.
2: Si me denegaven l'ajuda, a mi no me quedaria altra opció nada más que volver a mi casa. No me quedaba otra opción. Porque yo no puedo pagar hipoteca, alquiler, pues seguimos pagando todavía comunidad aquí, seguimos pagando el seguro de aquí, porque nos han aconsejado los abogados que no dejáramos de pagar seguro. O sea, es imposible. Mi hijo estudiando fuera.
1: Amb tot, les famílies desallotjades confien en la via oberta pel consistori i creuen que a principis d'any podran escometre unes reformes que porten 6 anys de retard i que han suposat molts mals de cap per als afectats. I una vintena de voluntaris s'han reunit a Esporles per fer net el torrent. Després de les tasques de neteja dels professionals i de l'ajuda de les someres, que durant l'estiu pasturen pel llit del torrent, ara els veïnats agafen el relleu per recollir els residus que hi han quedat. Una iniciativa de l'Ajuntament per conscienciar de la importància de protegir el medi ambient i fer poble entre petits i grans.
3: És un puesto que ven cada dia i hauríem de tenir guapo per tot el poble.
4: Varen començar dissabte passant nosaltres i va ser molt guai.
5: I també és per la companyia, que s'està molt bé amb els amics i amb la gent.
6: Hem d'educar, ens hem de conscienciar que tot el que produïm és nostre, és de la nostra responsabilitat. I és una manera guapa aquesta de venir en el torrent i fer net, està molt bé.
1: I atenció si circulau per la zona de Portopia, Palma, perquè dos accidents mantenen el trànsit pràcticament paralitzat a l'avinguda Joan Miró, just enfront del centre comercial i en direcció Andrats. Segons el servei de trànsit de l'Ajuntament de Palma, són un accident greu i un de lleu. I encara en informació de servei. El Rally Vall de Sant Pere provoca talls de trànsit en diversos trams de la carretera de la Serra de Tramuntana. Afecta des de Solla fins a Puigpunyent, passant per Valldemossa i Esporles, on es restablirà la circulació d'aquí mitja hora, mentre que els trams entre Estellencs, Andrats i cap a Palma patiran restriccions fins a les 10 del vespre. I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 4 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

0: Els estàndards del jazz i els fenòmens d'aquest estil sonen a les sessions de migdiada d'Òrbita 3, dissabte i diumenge cap vespre, entre les 3 i les 4 del migdia. Anomenem així aquestes seleccions per fer la digestió, per gaudir d'una bona migdiada, això sí, despert somiant amb la música d'aquest temps de ràdio que tinc el gust de presentar. Celebrant el 20è aniversari Òrbita 3, 20 anys orbitant en tu aquest 2026, un autèntic gustàs davant del micròfon Tito Fuster. Jazz, fusions i derivats del gènere, el que sonen entre les 3 i les 4, si habitualment escoltes aquest espai radiofònic on la música és protagonista. Sonny Rollins ha estat l'encarregat d'arrencar aquesta darrera sessió del mes de setembre, d'aquest darrer dissabte del mes de setembre, tot i que ja hem entrat en la tardor, pareix plestiu, no trobes? Altíssimes temperatures, i sembla que l'estiu es resistirà a abandonar les illes. En qualsevol cas, aquí estan per escoltar, gaudir música, i ho feim de la mà d'aquest músic nascut a Nova York, considerat un dels grans saxofonistes del món del jazz. Influència directa de Coleman Hawkins, va fer feina amb noms imprescindibles del món jazzístic, com ara Miles Davis, Thelonious Monk, Joel Coltrane. Va començar sense complexes les primeres fusions en el món del jazz, per tant, considerat un dels importants saxofonistes del gènere. Sonny Rollins serà el protagonista per una radiografia musical, un monogràfic, en aquest gran músic i compositor. El motiu d'aquesta efemèride del seu naixement va tenir lloc al setembre de l'any 1930. Hem escoltat Doxy, i donant pas en aquesta altra peça suau, càlida, My Reverie. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3.
1: Òrbita 3, amb Tito.

0: Barrios desde el mes de enero del próximo año. Solicita tu distintivo virtual de residente. Comprueba si tu calle entra en la ampliación y si tienes la documentación necesaria en la web movipalma.movi. Además, puedes darte de alta online o en las oficinas de la SMAP. Ayuntamiento de Palma.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio. Òrbita 3. El mosaic sonor del cap de setmana. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?
2: Un collage sonor on pots escoltar música brasilera, que ho fèiem abans de la pausa, reggae music, que ja sona, pop, folk, blues, jazz, soul, funky, electrònica, indie... En definitiva, tot tipus d'estils sonen en aquest mosaic musical que tinc el gust de presentar durant el cap de setmana. I ara hem entrat en òrbita Marley. Arriben al mercat discogràfic un nou disc en directe de la llegenda de la música reggae, l'ambaixador d'aquest estil que va néixer a l'illa caribanya de Jamaica.

Els vinils d'Òrbita 3.

Ens hem submergit en aquesta aventura musical en directe de Bob Marley and the Wailers. Fa 50 anys varen oferir 4 nits consecutives de concerts en el Hammersmith Orion de Londres. Corria el juny del 76 i donava el punt de partida a la segona part de la seva gira Rastaman Vibration. Ha arribat en el mercat discogràfic un directe inèdit en 18 temes d'aquells concerts. La gravació, a més, ha estat mesclada a partir de les gravacions originals. Es llança en diversos formats, doble LP, en vinil de 180 grams d'aquests gruixuts de bona qualitat i també en descàrrega digital i doble CD. S'ha fet feina sobre aquestes cintes originals i amb la tecnologia actual. S'ha recuperat el so de més qualitat. Live at the Hammersmith Orion, nou àlbum en directe de Bob Marley and the Wailers, publicat i enregistrat fa 50 anys. Els seus clàssics immortals que sonen a Òrbita 3, com ara I Shot the Sheriff, la llegenda del reggae, Marley i els seus Wailers.

0: Son Inner Circle, versionant el clàssic de Marley que escoltàvem en directe fa uns minuts de la mà del difunt Bob. I Shot the Sheriff. Inner Circle, una altra llegendària banda jamaicana formats a finals de la dècada dels anys 60 per als germans Ian i Roger Lewis. Un grup que ha estat actuant a les illes aquest passat estiu. I al llarg de la seva trajectòria, a part de la seva discografia pròpia, també han fet covers, perles musicals com aquesta, que sonen a Òrbita 3. Seguim musicalitzant, ambientant aquest darrer cap de setmana del mes de setembre. I encara escoltarem un tema més abans d'arribar al butlletí informatiu de les 5. Primer, una ràpida pausa.
1: Oh! Yeah. Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio.
2: 1, 2, 3, 4.
1: En Tito Fuster. IP3 Ràdio és diversitat.
3: Diumenge, a les 2:30, segueix amb els postres en joc la Lliga de Futbol de Segona Divisió.
4: Dali, Toni!
3: En directe des de l'estadi de Sant Moix, Real Mallorca, Almeria. Arriba a Palma, un dels equips més exigents de la categoria. I t'ho contarem amb la màxima emoció, l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes...
5: Mentalitat positiva, mentalitat de querer ir a ganar.
6: Jo me sap greu, però ja han estat superiors els rivals.
3: I la prèvia més divertida.
7: Vivir así es morir de amor.
3: Tot es postres en joc.
8: S'aixeca i tot, en Juan Gal.
3: A IB3 Ràdio.
1: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El cap de setmana, Òrbita 3. Yeah. L'òrbita sonora del planeta Terra. Dissabte i diumenge, Òrbita 3 amb Tito Fuster.

Eric Clapton versionant el mític músic britànic, el clàssic de Marley. I amb ell arribam al butlletí informatiu de les 5, ens posam al dia, 4 minuts d'informació, i després seguim orbitant la galàxia musical. Gràcies per ser a l'altra banda aquí, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Una dona estrangera d'uns 40 anys ha mort ofegada a la platja de Sa Calobre, Mallorca. Segons informa el Centre de Coordinació d'Urgències del SAMU, alguns testimonis dels fets l'han treta de l'aigua i han començat la reanimació fins a l'arribada dels sanitaris. De fet, fins al lloc s'han desplaçat una unitat de suport vital avançat i també l'helicòpter medicalitzat. Els tècnics sanitaris han intentat reanimar a la víctima sense èxit i han certificat la seva mort. En surt a l'Escola d'Hoteleria de la Universitat de les Illes Balears, a Palma, on s'ha declarat un incendi de vés les 3 del migdia. Fins allà s'han desplaçat el nostre company Álvaro Alonso. Bon dia, Álvaro. Què és el que ha passat?
2: Bon dia. Ha estat al voltant de les 3 quan el personal de seguretat de l'edifici s'ha assabentat del fum al llarg del matí. Hi ha hagut una prova de les oposicions de la Policia Nacional i quan estaven tancant taules ho han vist. Gràcies a això han pogut telefonar ràpidament als bombers i desallotjar el personal d'administració que hi havia dins l'edifici. L'origen del foc ha estat uns materials d'obra situats al terrat destinats a reparar la coberta de l'edifici. La tela asfàltica ha fet que el fum fos d'un color negre intens que es veia des de la carretera. Els bombers han actuat al moment aturant l'avanç de les flames i extingint el foc. Ara supervisen que tot estigui bé i investiguen les causes de l'incident. Eder García és el cap de bombers de Palma.
3: Ha afectat a la instal·lació elèctrica, evidentment, i a la de gas, que han quedat tallades momentàniament hasta que se solucioni. I ara el que estem fent és revisar els riscos que hi quedaven. Perquè a la B plaques solars s'han tallat la llum, però la corrent que va pels cables de les plaques encara hi ha tensió. I de moment ho deixarem precintat fins que no solucioni aquest aspecte.
2: Malgrat l'incendi, es preveu que les classes es puguin reprendre dilluns sense problemes.
1: Gràcies, Álvaro. I més coses. Un de cada 3 euros que les famílies gasten en alimentació i begudes correspon a producte local. El 60% considera que el preu és un obstacle per comprar-ne més. Per tant, abaratir-los incrementaria el consum. Una opció per assolir aquesta idea són els supermercats públics que connectin consumidors i productors i permetin oferir aliments saludables a preus més assequibles. Una proposta de l'ONG Justícia Alimentària que apunta que té especial sentit a les Balears, ho diu el seu director, Javier Guzmán.
4: Aquest supermercat cooperatiu tingui clàusules d'on ve els aliments, com són els aliments, si són locals, si no són locals, si són ecològics, si no, que tingui un preu tasat, òbviament, que a més pugui incloure una cuina per donar servei a escoles bressols, a residències, a escoles, que a més tingui formació per la gent en temes d'alimentació i que més, per exemple, doncs tingui... Vull dir, al voltant, per exemple, com hi ha diferents experiències, un mercat de pallers un dia a la setmana.
1: Estensa la negociació en matèria d'habitatge. Sumar exigeix al PSOE que presenti dimarts que ve al Consell de Ministres el decret amb les mesures. En cas que no estigui a l'ordre del dia o que no s'incloguin les propostes fetes, la formació amenaça amb no presentar-se a la sessió. Una decisió que suposaria no tirar endavant el decret. Una advertència que han fet conjuntament també Comuns, Más Madrid i Izquierda Unida. El portaveu d'aquest darrer al Congrés és Enrique Santiago.
5: Estamos en un momento crítico. No vamos a aceptar de ninguna de las maneras un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones. No hay otra solución posible.
1: Per cert, que a les 6 de l'hora baixa s'ha convocat una protesta al centre de Madrid en defensa del decent desnonament de Mari Carmen, una dona de 87 anys que ha estat obligada a deixar el seu pis a la capital. És tot, més notícies a les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

Tota una delicadesa musical per tornar a obrir aquest aparador musical que t'oferim i proposam dissabte i diumenge durant el capvespre aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. La proposta d'entrar en Òrbita 3, seleccionant les cançons, a les mescles i comentaris Tito Fuster davant el micròfon, navegant per al món de la música fins arribant al punt horari de les 9. Per tant, tenim encara un llarg recorregut sonor per ambientar aquest cap de setmana, primer cap de setmana de la tardor, tot i que les temperatures i el temps és d'estiu. En qualsevol cas, espero que t'agradi aquesta selecció, com ara la versió de Downlanders, de More Than This, un tema original dels més famosos de Roxy Music, mítica banda dels anys 70 i 80 que va liderar Brian Ferry, el cantant, teclista i compositor, líder i ànima de Roxy Music, tot just avui fa festa 81 anys. Seva és aquesta inolvidable More Than This.

Cançons inolvidables que han marcat època i tendència, com ara aquesta Love is the Drug, de Roxy Music, una de les bandes més influents de finals dels anys 70 i dels 80. L'ànima líder més representativa de Roxy Music, Brian Ferry, que avui aquest projecte musical nascut a Anglaterra sona a Òrbita 3, d'aquests clàssics que ens agrada recordar i punxar en format vinil, el motiu del seu aniversari, el cantant, teclista i compositor, que just celebra 81 anys, nascut a Regne Unit. Una d'aquestes persones, un dels personatges elegants del món del pop. A banda de liderar, com apuntava Roxy Music, també té una sòlida carrera en solitari. Ell representa alguna de les etapes més importants de la segona meitat del segle XX, definits Roxy Music per la seva elegància visual, l'avantguarda de les seves cançons i sofisticació a l'hora de composar. Varen fundar a Londres a la dècada dels anys 70, tot i que aquesta popularitat va arribar al llarg de la dècada i també a principis dels 80. Brian Ferry com a vocalista i teclista en Phil Manzanera, la guitarra. I la banda es completava amb Andy McKay en el saxofon i Paul Thompson a la bateria. Un grup que fusionava rock, pop, electrònica experimental. I ja en els anys 80, un d'aquests primers grups que va incorporar noves sonoritats i, a més, de teclats.

Brian Ferry, al capdavant de Roxy Music, amb perles musicals que han passat a la història, com ara aquesta Avalon, una de les més importants de la banda britànica, que va tenir gran repercussió i, sobretot, molts hits en els anys 70, però també en els 80. I ara, Roxy Music, Brian Ferry i companyia versionant el clàssic Jealous Guy, original de John Lennon.

Òrbita Trash. L'òrbita sonora d'Ibe Trash Ràdio, amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? Ibe Trash Ràdio és diversió.

0: atenció hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora, ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
2: En Joan de fugir, i doncs, se va acostar allà, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.

0: el setembre de 1971, és a dir, fa 55 anys, el mític Imagine, en el seu interior, la històrica balada, aquest cant a favor de la pau, tan vigent a dia d'avui. Un missatge que, per desgràcia, malauradament, molt necessari. La lletra d'Imagine. Però tornant en aquest àlbum, llançat al setembre de principis de la dècada dels anys 70, Lennon ja havia acabat la seva etapa Beatles l'any 70. I en aquest disc les seves cançons són més sofisticades, més comercials, tal vegada menys d'avantguarda que els seus anteriors projectes, com ara John Lennon and the Plastic Ono Band. Lletres reflexives, com ara Jealous Guy, que l'hem escoltat abans de la pausa, de la mà de Roxy Music, versionada per Brian Ferry. Música avui, com ja he comentat, fa festa, 81 anys. Pel que fa a aquest vinil, fa 55 anys arribaven al mercat discogràfic aquest Imagine.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Aquests que ens agrada punxar en aquest format, quan Òrbitam ho fem des de l'estudi número 3 d'aquesta casa aquí a Palma, els estudis centrals de IB3 Ràdio, on activem aquest satèl·lit sonor per recordar grans clàssics, però també estar pendents de l'actualitat discogràfica. De moment seguim recordant Imagine, àlbum del 71, de Lennon, i en el seu interior aquesta cançó dedicada a la seva estimada Yoko Ono, peça que du per títol O Yoko.

0: El setembre de 1971, fa 55 anys, John Lennon llançava aquest mític Imagine en el seu interior, una de les cançons més populars de la història de la música. És part d'aquest àlbum de títol homònim, aquesta Imagine, una de les cançons més emblemàtiques i commovedores de la música popular, considerada tot un himne universal a favor de la pau i d'unitat global. La seva temàtica i significat queda molt clar. Un món sense barreres que històricament han dividit la humanitat i avui en dia més que mai. Sense fronteres ni nacionalitats, les religions organitzades i possessions o béns materials. Doncs tot això fa que sigui un món amb barreres, amb guerres i amb odi. Lennon, amb una melodia de piano suau i melancòlica, proposa una visió utòpica on les persones viuen en pau, sense fam, sense odi, sense codícia, i compartint el món de manera fraternal. En definitiva, evidentment molt utòpic, aquesta cançó llançada en el seu disc Imagine fa 55 anys.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: I ara el quartet Barcelones Manel, que de moment no estan en actiu, varen fer una aturada i un punt i a part indefinit. No sabem quan tornaran a publicar cançons o oferir concerts, però sí que varen deixar bones peces o bones perles musicals, com ara aquesta dedicada precisament a la cançó que escoltàvem d'aquest àlbum Imagine fa uns minuts, la de Oyoko. Ells l'han versionada, traduïda, adaptada al català, i diu així aquesta Ai Yoko.

0: Hola, bona tarda. Som Manel aquí amb Tito Fuster. També estem en Òrbita.
1: Òrbita!
0: Òrbita!
1: Òrbita
0: 3.
2: TV3 Ràdio és actualitat. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
3: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
4: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
3: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
4: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
3: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
2: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
5: Diumenge a les 2:30 segueix amb els postres en joc la Lliga de Futbol de Segona Divisió.
6: Dali, Toni!
7: Juga tarder!
5: En directe des de l'estadi de Sant Moix, Reial Mallorca, Almeria. Arriba a Palma, un dels equips més exigents de la categoria. I t'ho contarem amb la màxima emoció, l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes...
8: Mentalitat positiva, mentalitat de querer ir a ganar.
9: Jo me sap greu, però ja han estat superiors els rivals.
5: I la prèvia més divertida.
10: Vivir así es morir de amor.
5: Tot es postres en joc.
11: S'aixeca i tot, en Juan
5: Gal. A IB3 Ràdio.
12: When everybody's heard about the bird.
13: Els vinils... Clàssics. Òrbita 3, el mosaic sonor de Tito Fuster.

Són els Beatles. Hem recordat algunes de les cançons d'aquell mític àlbum Et sona Abbey Road? 1969, corria el 26 de setembre, tal dia com aquell any, publicaven una altra obra mestra del quartet de Liverpool. Si fa uns minuts hem escoltat Imagine de Lennon, ja en l'etapa en solitari del 71, uns anys abans, llançaven aquest històric Abbey Road amb la famosa portada del quartet, passant, creuant el pas de zebra davant dels estudis d'EMI a Londres. En el seu interior, cançons com a Octopus Garden, que vam escoltar fa uns instants, o Maxwell Silver Hammer, fa uns segons, i arribarem en el punt horari de les 6 amb un altre clàssicàs, aquesta Here Comes the Sun, que va escriure el mític George Harrison. Amb aquest exitàs arribarem a les 6. Gràcies per estar, per entrar en òrbita. Davant el micròfon, Tito Fuster presentant les cançons i en selecció de continguts. Després de la informació, recorda que seguim orbitant, punxant la banda sonora d'aquest 26 de setembre.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia. En aquesta hora està convocada una manifestació a Madrid en suport a Mari Carmen, una dona de 87 anys que ha estat desnonada del seu pis després de 70 anys i no poder fer front a l'augment del lloguer. Una iniciativa del Sindicato d'Inquilinos que anirà de la Porta del Sol fins al Congrés i com a mesura de pressió al govern central perquè dimarts que ve es presenti al Consell de Ministres el decret d'habitatge amb mesures per prohibir els desnonaments, la pròrroga de lloguers i la contenció de preus, entre d'altres. Ella mateixa ha fet una crida a la participació en un vídeo publicat a les xarxes socials i gravat des de l'hospital, on roman ingressada des de que la van fer fora de casa seva.
2: Para toda la gente que me ha apoyado estos días. Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Quiero que sirva para que la gente luche, para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio. Por eso este máster se tiene que aprobar el decreto medical para dar un primer paso para acabar con este sistema.
1: Per part seva, la coalició Sumar amenaça de no presentar-se a la sessió en cas que no s'inclogui el decret a l'ordre del dia. Una decisió que suposaria no poder tirar-lo endavant. El portaveu d'Izquierda Unida en el Congrés és Enrique Santiago.
3: Estamos en un momento crítico. No vamos a aceptar de ninguna de las maneras un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones. No hay otra solución posible.
1: Cal afegir que també s'ha convocat per demà hora baixa una protesta a Eivissa, al passat Vara de Rei, que vol reclamar mesures de protecció de l'accés a l'habitatge. I més temes, més per Mallorca, ha presentat l'escola de formació Pere Sant Pol per enfortir el municipalisme arreu de l'illa a partir de sessions sobre la feina als ajuntaments o obrir debats sobre els grans reptes de Mallorca i la comunicació política. I fer formació també adaptades a les necessitats de les agrupacions locals. L'elecció del nom ha detallat el coordinador de la formació, Lluís Apesteguía, és un reconeixement a la trajectòria de l'històric dirigent nacionalista mallorquí que va defensar tots aquests principis.
4: Allò que pretén és donar-nos eines per seguir transformant aquest país des de les conviccions que han caracteritzat més per Mallorca, des del compromís amb la terra, amb la gent, i per això és especialment important per nosaltres que aquesta escola de formació dugui el nom d'en Pere Sant Pol, una persona que ens va guiar, que ha exercit d'exemple per moltes de generacions, que ens va demostrar que era possible fer el canvi.
1: I la jubilació del jutge Juan Carlos Peinado s'ha publicat avui al butlletí oficial de l'Estat. És una retirada forçosa per edat que es fa efectiva a partir de demà, el dia que el magistrat compleix 72 anys, edat màxima que poden tenir els jutges en actius. Al final de la seva carrera l'ha marcat el cas contra Begoña Gómez, la dona del president del govern central. El magistrat just ha tancat la causa abans de la seva partida i aquesta setmana ha enviat Gómez a judici amb jurat popular pels delictes de malversació i tràfic d'influències en concursos públics. L'acusa d'haver-se aprofitat de la seva condició de dona del president del govern espanyol per crear una suposada xarxa d'influències a la Universitat Complutense de Madrid. I encara en informació del servei, el Rally Vall de Sant Pere provoca talls de trànsit en diversos trams de la carretera de la Serra de Tramuntana. Afecta entre Estellancs, Andratx i cap a Palma. Patiran restriccions fins a les 10 del vespre. I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 7 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

I Love and Kicking, una de les cançons més populars de Simple Minds, que celebren 50 anys de carrera, encarregats de tornar a encetar una nova sessió de la coctelera musical de la ràdio pública, que sona i sona i agitam durant el cap de setmana, dissabte i diumenge, cap vespre, davant de micròfon. Tito Fuster, gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3. Simple Minds, que continuen sent una de les bandes del pop internacional més importants d'Escòcia, i han anunciat gira europea de presentació del que serà el seu nou disc. I en el tour inclouen dates a la península, de fet, només una a Madrid. Jim Kerr, Charlie Burchill i companyia estaran presentant aquest nou treball i, a més, un resum en els seus 50 anys de trajectòria. La gira europea farà aquesta aturada a Madrid dia 7 d'abril, entrades que ja s'han posat a la venda del proper 2027. Seran al Movistar Arena de la ciutat de Madrid. Dia 7 d'abril, Simple Minds, nova oportunitat per veure la banda escocesa en directe. Recordem ara una altra de les seves cançons icòniques, i a més ho feim amb aquest live directe que va tenir lloc a París. Don't You Forget About Me. Et sona?

0: Són els escocesos Simple Minds i la seva mítica Don't You Forget About Me, un tema que no pot faltar en el seu directe per celebrar 50 anys de trajectòria. Serà l'actuació prevista ja per al proper 2027 a Madrid, dia 7 d'abril.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
2: Òrbita 3.
3: Òrbita 3.
1: Un viatge musical.
4: Òrbita 3.
1: Amb Pipa Fuster.
0: I més grups històrics que celebren aniversari i que, a més, estaran de visita per la península el proper 2027. En aquest cas, una altra banda escocesa, els exquisits Deacon Blue. En el seu cas, celebren 40 anys de carrera. Comença a sonar Real Gonna Kid, una de les seves cançons més importants. Visitaran tota Espanya fent una gira per les principals ciutats de la península el proper 2027. Després es mantindrà quines són. De moment gaudim de Deacon Blue.

la fantàstica Dignity de Deacon Blue, una de les grans bandes del panorama musical europeu i que ha donat a Escòcia un bon bressol de bons músics i bandes. Deacon Blue, que varen tenir el seu moment més dolç i brillant de la seva trajectòria, la dècada dels anys 80, celebrant el seu 40 aniversari. Cançons com ara Dignity segurament no hi faltaran en el seu directe previst, o directes, millor dit, per al proper 2027, aquesta gira de celebració. A més, estaran recordant el seu primer disc debut, Rhinetone. Les ciutats que ja tenen programada actuació de la gira de 40 aniversari de Deacon Blue per al proper 2027 serà d'aquí un any, dia 15 de setembre, a Coruña, dia 17 a Pamplona, dia 18 a Santander, dia 20 a Múrcia, també passaran per Màlaga, València, Madrid i Barcelona. Tot això de cara ja en el proper 2027. Amb Deacon Blue arribem a les 6:29, una breu aturada i tot d'una seguida.

Són els catalans El Petit de Cal Eril. Estan actuant avui en el claustre de Mo, que vam d'escoltar una de les seves cançons amb la seva melodia dream pop tan pròpia que esta sento. El Petit de Cal Eril presentarà les noves cançons del seu darrer treball discogràfic amb el seu ADN marca de la casa, a més de rescatar, recordar, algunes de les cançons que han fet gran aquest projecte nascut ja fa un grapat d'anys a Catalunya, avui actuant en el claustre de Mo a Menorca. Si orbites des de l'illa menorquina, recorda que l'actuació és a partir de les 21 hores.

0: cançó que està sonant ara a Òrbita 300 del petit de Cadaril. Tenim un petit problema tècnic. Farem ara una breu pausa per les promocions de la casa i mirem de reprendre el nostre recorregut musical en aquesta darrera franja horària fins a arribar a les 8. El que està previst és fer un cop d'ull, un repàs a les propostes musicals, concerts que tenen lloc aquest mateix cap de setmana i amb vistes en el primer cap de setmana del mes d'octubre.
1: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. Tres ràdios, música.
2: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
3: El primer dia està com tot descol·locat, no?
4: Sí.
3: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
5: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer.

0: Viral, però per tot el món.
1: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
2: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafel Gallego.
3: Diumenge, a les 2:30, segueix amb els postres en joc la Lliga de Futbol de Segona Divisió.
4: Dali, Toni!
3: En directe des de l'estadi de Sant Moix, Reial Mallorca, Almeria. Arriba a Palma un dels equips més exigents de la categoria i t'ho contarem amb la màxima emoció, l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes...
5: Mentalitat positiva, mentalitat de querer ir a ganar.
6: Jo me sap greu, però ja han estat superiors els rivals.
3: I la prèvia més divertida.
7: Vivir así es morir de amor.
3: Tot es postres en joc.
8: S'aixeca i tot, en Juan Gal.
3: A IB3 Ràdio.
9: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster.

són Los Coronas, que estan de tornada amb cançons com ara aquesta, Caramelo Envenenado. Aquest mateix mes de setembre han publicat aquest, el seu nou treball, titulat Òrdago. Amb aquest so popular i sabor transatlàntic, les guitarres amb aquest puntet de rock hispano tan pròpies de Los Corizonas. Novetat discogràfica que, aprofitant per comentar que actuaran Los Coronas el proper divendres 2 d'octubre a partir de les 8 del capvespre en el Wipeout Surf Film Fest, la programació oficial d'aquest esdeveniment que gira entorn en el surf i que tindrà diversos concerts com ara l'actuació de L.A. el proper dissabte dia 3 d'octubre a la plaça Torà de Peguera, Mallorca.

El nou projecte de Lluís Albert Segura, és a dir, Elea, les seves cançons de sempre, revisades i actualitzades amb aquesta mescla de pop, indie i electrònica. Elea estarà actuant a Peguera, Mallorca, a la plaça Torà, dins la programació oficial del Wipeout Surf Film Fest. Projeccions de pel·lícules que giren entorn del surf, tallers... A més de recollida de plàstics i concerts, com ara Los Coronas, proper divendres 2 d'octubre, i el dissabte dia 3, activitats que començaran a partir de les 11 del matí. També hi haurà diferents sessions de DJs, projeccions... L'actuació d'Eliot a les 18 hores i a partir de les 8, Elea en concert. Més actuacions a la vista. Com ara Midnight Walkers, la banda mallorquina, presenten Beautiful Losers, el seu nou disc, aquest mateix mes de setembre, i a més l'estaran presentant el proper dissabte, dia 3 d'octubre, a les sales Gremi de Palma.

0: Són els mallorquins Midnight Walkers que estan presentant el seu nou disc, aquest Beautiful Losers, aquest mes de setembre, arriba o ha arribat ja en el mercat discogràfic. L'estaran presentant el proper dissabte 3 d'octubre a les sales Gremi de Palma. Una altra de les novetats discogràfiques que arriben al mercat aquesta tardor.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I si orbites des de les Pitiuses, això t'interessa. El proper cap de setmana, dies 2 i 3 d'octubre, a Cala de Bou, a Eivissa, es durà a terme el Festival de Música i Gastronomia Sonorama 2026. Ja han anunciat des de l'organització que es cancel·la el directe de Ginebres, però sí que ens mantenen a la programació Tu Otra Bonita, Estàtues de Sal, Peter Colors, també hi ha un bon grapat de DJs i Marlena. Escolta'm, me sabe mal.

0: Me salen mal, me saben mal.
1: És Marlena, que estarà actuant el proper cap de setmana en el Festival Sonorama d'Eivissa, a Cala de Bou, els dies 2 i 3 d'octubre. Hi ha activitats durant tot el dia, a més de molts concerts, com ara Fermín Bouza, Twin Ecstasis, Annabelle Lee, Tuotra Bonita, Peter Colors, que ara sonen de fons, els eivissencs, també hi seran Estàtues de Sal, o Marlena, que acabàvem d'escoltar. S'acau del cartell, definitivament, l'actuació de Ginebres, 2 i 3 d'octubre, a Cala de Bou, a Eivissa.

Són Peter Colors, que actuen en el Festival Sonorama d'Eivissa proper cada setmana. I comença a sonar el projecte nascut a Mallorca, Tebals, que en aquest cas actuaran a la 24a edició de Sarroqueta Festival a la Factoria de So, polígon de Sant Lleut, a Santa Maria del Camí, Mallorca. Sarroqueta, un clàssic del mes de setembre, de la tardor, que torna amb activitats, tallers i molta música i DJs al llarg de tota la jornada del proper dissabte 3 d'octubre. I seran les Testarudes, Cucorba, Balcambús, Grellers de sa Factoria, també Batucada Sarabà, Magma o Tebals, entre molts d'altres. Amb entrada gratuïta a partir de les 5 del capvespre a sa Factoria de So, a Santa Maria, Sarroqueta Festival proper cap de setmana. Amb Tebals arribem a les 8. Després del butlletí informatiu, recorda que seguim orbitant una hora més fins a arribar a les 9. La darrera sessió, com és habitual, per ambientar posta de sol, tot i que ja s'ha cursat molt els dies. Ritmes electrònics per acabar aquesta reòrbita 3 del mes de setembre. Gràcies per orbitar. Davant de micròfon, Tito Fuster.

0: viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 8.
2: Bon vespre. Milers de persones recorren des de fa dues hores al centre de Madrid en una protesta per reclamar un canvi en les polítiques d'habitatge. Amb el lema No más Mari Carmen, en referència a la dona octogenària que fa uns dies va ser desnonada de casa seva a la capital i que s'ha convertit en un símbol de les protestes, es reclama l'aprovació del decret dimarts que ve al Consell de Ministres. Alicia del Ríos, la portaveu del Sindicato de Inquilines, que es convocant de la marxa que anirà des de la Porta del Sol fins davant la Cambra dels Diputats.
3: Responsabilizamos al gobierno de Ayuso, que se ríe en nuestra cara montando ferias inmobiliarias para especuladores y gastándose el dinero público en áticos de lujo. Ha convertido esta región en un paraíso de la especulación. Y responsabilizamos al gobierno central, que con su inacción y con posteriormente utilizar el dolor de Mari Carmen en su campaña partidista contra el PP ha demostrado ser inútil.
2: En aquest mateix sentit, s'ha convocat per demà, hora baixa a les 6, una protesta a Eivissa, al passeig Vara de Rei, que vol reclamar també mesures de protecció de l'accés a l'habitatge. I una altra protesta s'ha fet a Alacant, a petició de les associacions de víctimes de la Dana. La plataforma, que engloba més de 200 entitats valencianes, s'ha manifestat de nou contra l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, per la seva gestió de la tragèdia. Un canvi d'ubicació, però amb les mateixes pancartes i crits per denunciar la seva impunitat i per reclamar la dimissió com a diputat. De fet, s'han concentrat a pocs metres d'on té la seva oficina. Rosa Álvarez és la presidenta de l'Associació de Víctimes de la Dana.
4: Mazón no representa Alicante, Alicante no representa a Mazón. Por lo tanto, se la debíamos, venir, agradecer todo el apoyo que nos han estado dando, tanto viniendo ellos a Valencia, como sabemos las manifestaciones que han hecho y han convocado desde aquí.
2: Una plaça d'aparcament ha estat el detonant aquesta passada matinada d'una multitudinària brega a la barriada palmesana de Sant Fortes a Sud. Baralles que denuncien els veïnats palmesans es viuen sovint. Segons han explicat i vetres notícies als testimonis, els protagonistes en aquesta ocasió han estat un conductor que intentava aparcar i un grup de persones que guardaven l'estacionament per a un altre. Va ser necessària la intervenció de la policia, però això sí, no hi va haver cap ferit. Ho explica Felipe Antonio Felipa, que és propietari d'un bar pròxim al lloc dels fets.
5: Ellos están peleando por un parking, ya la furgoneta está aparcada, tú estás parado en el medio, por cierto, hasta chocó con el palo de luz. Estate tranquilo, ellos son muchos, no te ponga a discutir para que no te den. No pasa nada, espera que llegue la policía y entonces se habla. Ahí le tiró. Y le dio. Entonces él llama a su papá y su mamá. Su papá y su mamá vienen un poco alterados. Entonces ellos tres agreden al señor. Yo le dije que lo iba a denunciar porque él me amenazó.
2: Encara en plana de successos, l'helicòpter Samilan ha completat 200 rescats en el primer any de la seva posada en funcionament. Xifra sòlida després d'auxiliar dos excursionistes ferits a Cuba. La incorporació d'aquest aparell als operatius d'emergències ha permès reduir el temps de resposta en zones de difícil accés, sobretot de la Serra de Tramuntana, i ha realitzat evacuacions gràcies a un equip multidisciplinari format per bombers del grup de rescat de muntanya, gruistes i pilots en coordinació amb les bases terrestres. I encara en informació de servei, el Rally Vall de Sant Pere provoca talls de trànsit en diversos trams, precisament de la Serra de Tramuntana. Afecta entre Estellans, Andratx i fins a Palma, que patiran restriccions fins les 10 del vespre. És tot, actualitzem la informació al butlletí de les 9. Ara, la darrera hora de música amb òrbita 3.
1: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

La màgia i les bones vibracions de la música reggae feta a Jamaica per Peter Tosh arrenquen la darrera part, darrera sessió de Òrbita 3, la coctelera musical que agitam durant el cap de setmana aquí a la sintonia d'Ivetres Ràdio. I encetam aquesta darrera franja horària fins arribant al punt horari de les 9, et propòs un viatge a través dels ritmes caribenys. Transitarem per la música reggae, ragamuffin, dub i fins i tot el reggae amb segell africà. En definitiva, compàs exòtic i tropical per ambientar aquest darrer dissabte del mes de setembre. Abans de continuar, agrair-te que entris, que estiguis en òrbita, punxant des de la cabina Tito Fuster, seleccionant els continguts i els comentaris. Pel que fa a la cançó de portada, Johnny B. Good, el clàssic del rock and roll de Chuck Berry, revisat per l'esmentat Peter Tosh. Arriba ara un altre clàssic en majúscules, en aquest cas, temes dels Pink Floyd, I Wish You Were Here, amb la reciclada versió d'Alpha Blondie. Fins a les 9, seguim en òrbita reggae. Les pulsacions de la música caribanya en òrbita.

0: Cançons amb ànima a Òrbita 3.
1: Get your hands in the air, sir.

0: Welcome to Mali, són els africans Amadou amb Mariam. Ho escoltes en aquest ventall de músiques possibles, Òrbita 3, que tenc el gust de punxar durant el cap de setmana, dissabte i diumenge, cap vespre aquí la sintonia d'Ivetres Ràdio. Les suggerents mescles i combinacions de la música reggae, ritmes del Carib, dub music, ragamuffin i altres estils que veuen de la música jamaicana es donen la mà i combinen amb la world music i l'essència africana. Hem escoltat Sister Nancy, Toots and the Maytals, Alpha Blondie i Peter Tosh en aquesta primera part de sessió. Ara fem una ràpida pausa i en el darrer tram, fins a arribar a les 9, els protagonistes, el combo de Nova Zelanda, Fat Freddy's Drop i el seu reggae electrònic. La seva gira mundial està fent aturada aquest cap de setmana, avui i demà a Barcelona.
1: Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és diversitat.
2: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
3: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
4: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
3: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
4: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
3: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
2: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
1: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
5: Oh! Yeah.
1: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio.
6: Uno, dos, tres, cuatro.
1: En Tito

El multitudinari combo, el col·lectiu Fat Freddy's Drop, sembla que són de Kingston, Jamaica, o de qualsevol indret del Carib, però són de Nova Zelanda, formats a Wellington a finals dels 90. La seva proposta fusiona dub music, reggae, soul, jazz, funk i elements de la música electrònica. Els seus directes es caracteritzen per jams improvisades en viu, amb una destacada i potent secció de vents, molta percussió, ritmes envolvents i bases rítmiques que conviden a ballar. Fat Freddy's Drop estan de gira, celebrant els seus 21 anys d'història. El passat dijous varen actuar a Madrid i aquest cap de setmana, avui i demà, ho fan a la Sala Razzmatazz de Barcelona. I la recta final del

0: Òrbita 3. Òrbita 3.
1: Azumala.
0: L'òrbita sonora.
1: Azumala, azumala.
0: Vive3 Ràdio.
1: Azumala.
0: Amb Tito Fuster.
1: I baba nambe firima. Sí, sí.
0: Vive3 Ràdio és cultura.
2: Diumenge, a les 2:30, segueix amb els postres en joc la Lliga de Futbol de Segona Divisió.
3: Dali, Toni!
4: Juga tardé!
2: En directe des de l'estadi de Sant Moix, Reial Mallorca-Almeria. Arriba a Palma un dels equips més exigents de la categoria i t'ho contarem amb la màxima emoció, l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes...
5: Mentalitat positiva, mentalitat de querer ir a ganar.
6: Jo me sap greu, però jo han estat superiors als rivals.
2: I la prèvia més divertida.
7: Vivir así es morir de amor.
2: Tot es postres en joc.
8: S'aixeca i tot, en Juan Gal.
2: A IB3 Ràdio.
9: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que foren escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol jo no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Òrbita 3. El mosaic sonor del cap de setmana. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?
10: El mosaic musical que t'oferim dissabte i diumenge durant el cap vespre aquí la sintonia d'IB3 Ràdio. Tema de contraportada per arribar a les 9 i de sorbitar. Tot i que recorda que demà diumenge tornarem a activar aquest satèl·lit sonor a partir del migdia per punxar la banda sonora d'aquest darrer cap de setmana del mes de setembre. Un tema més del col·lectiu de Nova Zelanda Fat Freddy's Drop, aquesta proposta que mescla soul, jazz, funk, reggae, dub music i electrònica. Tot banyat amb una bona secció de vents, percussions i ànima caribanya. Aquest cap de setmana, avui i demà, actuen a Barcelona, doble aturada del seu tour, celebrant 21 anys d'activitat. I arribam a les 9 amb Special Edition, amb la col·laboració del MC Slave. Són Fat Freddy's Drop. Gràcies per orbitar. Adeu, salut.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9. Bon vespre. L'encarregat d'una finca de Bunyola ha mort avui matí després de trabucar el tractor amb què feia feina. Es tracta d'un home italià d'una quarantena d'anys que feia temps estava llogat a la possessió de Son Palauet. Ha patit un fort cop al cap que l'ha deixat inconscient, ha perdut el control del vehicle i ha trabucat. El tractor ha davallat per una marjada de 4 metres fins a impactar a terra, deixant a la víctima atrapada, que ha mort a l'acte. Així ho narra Marian Serralta, que és la pal·lesa de Bunyola.
1: Volem donar el condol a aquesta família i tot el nostre suport perquè aquests accidents passen i te transgiren la teva vida. Aquest jove, ja vos dic, que estava fent tasques de manteniment en aquesta finca amb tanta mala sort que mos han comentat algo de que estaven estirant una varilla, no ho sé molt bé, i bé, hi ha hagut aquest accident, ha caigut el tractor amb ell per avall d'un marge.
0: La policia judicial de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació d'aquests fets i també d'un altre, la mort d'un home de 64 anys i natural d'Es Mercadal que ha aparegut surant a la mà a la zona de Cala de Sant Clusa. Això és a la costa nord-est de Menorca. Salvament Marítim n'ha trobat el cos després que s'activés la recerca davant l'avís d'una persona desapareguda a la mà i n'hava trobat l'embarcació a la deriva sense tripulants. Ara l'autòpsia en determinarà les causes de la mort. Hotels de Cala Rajada, Llevant de Mallorca, registren ocupacions que freguen el 80%. Els establiments, però, encara en la recta final de la temporada perquè la majoria tancaran entre dia 15 d'octubre i dia 1 de novembre. Maria Antònia Moll, que és presidenta de l'Associació Hotelera de Capdepera, explica que han notat canvis en els seus clients per mor de la intensa calor d'aquest estiu. S'han modificat alguns hàbits dels turistes, però, en canvi, no els preocupen les veus d'Europa que alerta que un augment de temperatures farà minvar l'arribada de turistes.
2: Pot ser que sí, hi ha hagut una certa tendència a sortir menys als migdies. És veritat que en l'Ajuntament darrerament han comentat que a les plages hi ha hagut menys gent als migdies a les plages perquè feia molta calor.
0: Fins a 85 carrosses han sortit avui capvespre pels carrers de Binissalem en una desfilada d'originalitat. La temàtica de cada creació és lliure, però hi ha un requisit. Tots els participants han d'anar vestits de pagès, tant si van damunt un remolc, un carro o a peu, si bé no és la festa de la Verema. Ara el jurat ha de decidir quin grup s'endú el premi.
3: La gent jove se mobilitzen i fan dos mesos carrossa, un mes i mig baixen i sopar i xerren, i llavors dues setmanes de correr-se a cercar en xirmes.
4: Nosaltres estem representant el que és la Vermada, que és la bandera i el rem.
5: Nosaltres som encimada de raïm.
6: Això no s'ha de perdre, de més, cada pip va més.
0: En clau nacional, la Policia Nacional de Ceuta ha realitzat avui un operatiu especial als voltants de la platja del Trampolí per poder identificar els menors que són allà esperant ocupar una plaça habilitada pel govern ceutí en els centres. Aquesta identificació és imprescindible perquè puguin deixar d'estar pels carrers i entrin en un centre habilitat. D'altra banda, milers de persones s'han manifestat a Madrid per exigir la convocatòria d'eleccions generals. Convocats per el Partit Popular i Vox, els manifestants critiquen que el president Pedro Sánchez per la seva actuació a Ceuta. Per acabar, vos explicant que avui hi ha doble estrena i Vetres Televisió. Quan manquin 20 minuts per les 10 del vespre, estrena de Sota dues banderes, una sèrie documental de 4 capítols que dona veu a víctimes i testimonis dels dos bàndols de la Guerra Civil. En acabar aquest primer capítol, podreu veure la pel·lícula Un passeig pel Born. Protagonitzada per diversos actors i actrius nacionals, la pel·lícula conta la història d'un cineasta desencantat que acaba sent professor a Palma. És tot, més notícies al butlletí de les 10.
7: Més informació a ib3noticies.com.

0: A IB3 Radio, ni fake ni fum. Raquel Agüeros y Alicia Català.
1: Benvinguts a Ni Fake Ni Fum, l'espai on posant les notícies sota la lupa i separar amb els fets dels rumors, les mitges veritats i les mentides que corren per xarxes socials. Raquel Agüeros.
2: Perquè cada dia rebem vídeos, Alicia, missatges, titulars, imatges que semblen reals, però que no sempre ho són.
1: Aquí no ens quedam en m'ho podia haver enviat per WhatsApp, ni ho he vist a internet, ni en tonteries. Ho comprovem tot.
2: Avui tornarem, Alicia, a parlar de publicacions falses, continguts manipulats, intel·ligència artificials, rumors i històries que s'han compartit milers de vegades abans que ningú ens demanés una cosa ben senzilla. Això és veritat?
1: Comença Ni Fake Ni Fum.
0: A Ni Fake Ni Fum, tinta falsa.
1: I ja estem a la nostra secció de tinta falsa, un espai on estudiem en profunditat les notícies que s'han publicat aquests dies i que no són total o parcialment fidels a la realitat, Raquel.
2: Aquesta setmana les tenim de tots els colors, Alicia, i comencem amb una de cuina. El titular és el següent. Carlos Arguiñano recomana una beguda natural que elimina el dolor articular en 7 dies.
1: I, a més, posen exactament el temps. El vídeo va sortir d'un compte de TikTok que promociona remeis per al dolor articular. És un deepfake que manipula imatges d'una entrevista d'Arguiñano a la cadena SER. Neutral ha analitzat i confirmat que és fals.
2: El següent titular és: musulmans exigeixen la llei xària a Suècia després de la victòria socialdemòcrata.
1: Diversos comptes espanyols a les xarxes socials han compartit el vídeo amb aquest missatge. Verificat explica que les imatges són del 2024 i corresponen a una protesta contra la islamofòbia després d'una crema de l'Alcorà.
2: La Direcció General de Trànsit eliminarà l'obligatorietat de la balissa V16 a partir de l'1 d'octubre.
1: El missatge s'ha estès per mitjans digitals i xarxes com X, Facebook i TikTok. És fals. Maldita Puntes ho ha contrastat en la DGT i assegura que la V16 continuarà sent obligatòria i la reforma d'octubre no modifica aquesta normativa.
2: Un altre titular, Alicia. Aquest és bastant, com ho direm? Sorprenent.
1: Sí.
2: Ho podem dir així. Zelensky i la seva dona tenen passaports israelians i preparen la fugida d'Ucraïna.
1: Les fotografies dels suposats passaports circulen per xarxes socials. Neutral ha comprovat que són falses i que almenys una presenta rastres d'intel·ligència artificial. Un dels documents, a més, conté dades contradictòries sobre el lloc de naixement de Zelensky.
2: I el següent titular diu: Creu Roja reparteix targetes d'Eroski als migrants de Ceuta perquè comprin menjar gratis.
1: I jo no sabia que existien aquestes targetes, però bé. El vídeo s'ha difós per Facebook, Instagram i X, però ni tan sols està gravat a Ceuta. És de Vitoria. EFE Verifica confirma en Creu Roja que aquestes targetes formen part d'un programa general per a famílies vulnerables.
2: I alerta amb aquest. WhatsApp t'envia un missatge perquè reclamis el teu nou nom d'usuari.
1: Una complicació. Alerta, perquè és una estafa. El missatge arriba des d'un compte que suplanta WhatsApp utilitzant-ne el logotip. Maldita Punta es confirma que no és un canal oficial. WhatsApp indica que aquesta funció es gestiona directament des dels ajustos de l'aplicació.
2: Les delegacions abandonen l'assemblea de l'Organització de les Nacions Unides quan Netanyahu puja a la tribuna.
1: És un vídeo que s'ha compartit massivament a X com si fos d'aquesta setmana. Les imatges són reals, però Verifica RTV ha comprovat que corresponen al discurs de Netanyahu davant l'Assemblea General de la ONU el 26 de setembre del 2025.
2: Anem en un altre. Calvo va tancar la fàbrica de Galícia per traslladar la producció al Marroc.
1: Xerrant de les famoses conserves de peix, no mos han de liar. La història de la difosa X en el conte Anti-Atleti, Malita Puntes ho ha consultat en Nauterra, propietària de Calvo, i mos han confirmat que l'activitat d'Esteiro es va traslladar a Carballo, també a Galícia. L'empresa no té fàbriques pròpies al Marroc.
2: Alternativa per a Alemanya ha estat eliminada de les paperetes del vot per correu, diu aquest titular.
1: Vídeos virals mostraven suposades paperetes sense el nom d'alternativa per a Alemanya, la AfD. Verificat i l'autoritat electoral alemanya han confirmat que els documents que circulen són falsificacions i que les paperetes oficials sí que inclouen el partit.
2: Un altre de la ONU, Alicia. El president d'Haití veu directament d'una gerra durant l'assemblea de la ONU d'enguany.
1: Jo he vist aquestes imatges i no m'assemblen que sigui una gravetat extrema.
2: Men, què ha passat?
1: Men. El vídeo ha tornat a circular aquest dies per xarxes socials coincidint en l'Assemblea General. Neutral ha verificat que és de 2024. A més, l'home de les imatges, Edgar Leblanc, Fils, tampoc no és l'actual president d'Haití.
2: Estupendo.
1: Fantàstic. Idò. Jo també no m'ha semblat per posar-se les mans en cap, però bueno.
2: El seu titular també té xitxa, diríem.
1: Vinga.
2: Mohamed VI diu... A la portada d'ABC, aquest és el titular que varen publicar, que si Espanya entrega Ceuta i Melilla, el Marroc tornarà a Torre Pacheco.
1: Les suposades portades d'ABC circulen per X, TikTok i Facebook, però ABC mai no les va publicar. EFE Verificar ha detectat que són muntatges creats amb intel·ligència artificial, inicialment humorístics, que després s'han compartit com si fossin autèntics.
2: Una gran broma, va, Alicia, sí. Català. Mira, què te sembla la següent? Ed Sheeran va haver de sortir tot sol a l'escenari després que la seva banda l'abandonàs.
1: Una mentida absurda. El vídeo s'ha recuperat de les xarxes socials arran de la polèmica amb alguns músics de la seva gira. Neutral confirma que les imatges són de 2022, del Mathematics Tour, quan Sheeran ja actuava tot sol en aquella part del concert.
2: Anem amb un que afecta al president del govern. Pedro Sánchez anuncia un pla per repartir migrants de Ceuta en habitatges de Catalunya.
1: Idò, sí, la captura viral suplanta el diari El País, però El País no ha publicat aquesta informació. Maldita Puntes ha comprovat que no existeix aquest anunci del govern i que la falsa pàgina ha estat generada amb eines d'intel·ligència artificial.
2: Anem a Sant Sebastià, Alicia.
1: Anem a Sant Sebastià.
2: El festival de cinema, el titulat diu «El festival de Sant Sebastià penja una gran pancarta amb el missatge Free Palestine al Cursal».
1: La fotografia s'ha compartit per xarxes socials com una imatge real del festival d'enguany. Neutral ha comprovat que està generada amb intel·ligència artificial. Conté la marca digital Saint ID i no apareix en cap canal oficial del certamen.
0: Dissabte a les 9 del vespre, ni fake... Ni fum, a IB3 Ràdio, amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
3: IB3 Ràdio és coneixement.
4: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
9: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.
12: Diumenge, a les 2:30, segueix amb els postres en joc la Lliga de Futbol de Segona Divisió.
13: Dali, Toni!
14: Juga tardé.
12: En directe, des de l'estadi de Sant Moix, Reial Mallorca, Almeria. Arriba a Palma, un dels equips més exigents de la categoria. I t'ho contarem amb la màxima emoció, l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes...
15: Mentalitat positiva, mentalitat de querer ir a ganar.
16: Jo me sap greu, però ja han estat superiors els rivals.
12: I la prèvia més divertida.
17: Vivir así es morir de amor.
12: Tot es postres en joc.
18: S'aixeca i tot, en Juan Gal.
12: A IB3 Ràdio.
1: Tomi Mayol, benvingut un programa més per contar-nos enganyifes de la història que m'encanten, mos encanten, de fet.
19: Hola, bones.
1: Quin és el tema que tractem avui?
19: Pues avui diria jo que parlarem d'una de les desaparicions més misterioses i també mediàtiques del segle XX, la desaparició de Michael Rockefeller.
1: La desaparició de Michael Rockefeller, de la famosa família Rockefeller, hem de pensar... que va passar quan i on?
19: Bueno, ell era, anem a posar-nos en situació, si t'apareix, ell sí. Era, diguem, el fill petit de qui era el governador aleshores de Nova York i que seria futur vicepresident dels Estats Units.
1: Uh-huh.
19: Ell era graduat en el arqueologia i economia a la Universitat de Harvard.
1: Arqueologia i economia.
19: Sí. I bé, com tots sabeu, pues era un hereu d'una de les famílies pues, més influents i més adinerades dels Estats Units. Però ell preferia l'exploració, la fotografia, que el camí que, diguem, que li imposava el seu cognom, no? Bé, tot va començar quan ell tenia 23 anys, a finals de 1961. Ell va emprendre un viatge a una, diguem, aleshores, diguem que zona desconeguda, Nova Guinea.
1: Nova Guinea, sí.
19: Al nord d'Austràlia. Ho va fer junt...
1: I tan desconeguda, sí. En aquells moments...
19: En aquells moments estem xerrant de finals de l'any 61, concretament del mes de novembre de l'any 61. Ell tenia 23 anyets quan vam prendre aquest viatge amb un amic que era antropòleg, un tal René Wassink. Per què van anar fins a Nova Guinea? Pues ho van fer per, diguem, un doble objectiu. Per una part, volien estudiar la tribu local, que es diu, que, perquè encara existeix, està vigent, anomenats Asmat. I també volia, diguem, aconseguir certes peces artístiques pel Museu d'Art Primitiu, que el seu pare havia inaugurat, crec que un anyet o un parell de mesos abans, a Nova York. Ell era un loco de l'arqueologia i li encantava pues, viatjar i prendre testimoni i en la càmera de fotos sempre damunt. De fet, va deixar milers de fotos de la seva estància antes de que ocorregués lo que ningú podia pensar que... O sí, qui sap.
1: Amem, si tu te'n vas a l'altra punta del món a veure una tribu desconeguda i probablement amb els mitjans de transport no molt desenvolupats, una certa idea de que te pot passar qualque cosa la tens.
19: Sí, però diguem que siendo hijo de... pareix que té que tenir certa immunitat a lo que no es pot passar a persones que no som fills de. Això és la sensació que a mi me dona el nom de Rockefeller, no? És un nom que pareix que no li pot passar...
1: Que estàs protegit pel teu cognom, pel teu llinatge.
19: Exactament. Sigui com sigui, el 18 de novembre del 61, ell, el Washing, l'antropòleg, i dos natius varen emprendre una travessia per anar a veure a la tribu dels Asmats. En un moment donat, concretament quan estaven a un riu, el motor d'aquella embarcació va fallar i una onada va volcar la barca i se varen quedar allà hores. Hores aferrats...
1: A unes aigües...
19: A l'embarcació, a unes aigües on, en teoria, o sense teoria, hi havia, entre altres, cocodrils o piranyes.
1: Oh, Déu meu, només de pensar-ho.
19: En un moment donat, imagina't la situació, el nostre protagonista decideix pues, provar sort i anar-se nedant fins a costa, fins a vorera. Si va arribar o no va arribar, això mai ho sabrem. I d'això ara en parlarem. Com sabem que va prendre aquesta decisió i que va fer això? Perquè dos dies després, 48 hores després, varen trobar en el Washing, que estava viu, i ell ho va contar. És a dir, és el testimoni...
1: I el varen trobar aferrat a sa barca.
19: El varen trobar aferrat a sa barca.
1: I me falten els dos natius, però...
19: Els dos natius...
1: Varen morir.
19: Varen morir. Els dos natius varen morir. El Washington va contar això, va contar que ell estava cansat a Rockefeller i que va en un moment que va calcular la distància i va dir, jo he arribat nedant, jo he arribat. No va calcular ni els perills, ni la desesperació, a pits, fa prendre decisions pues, que poden ser pues, dramàtiques.
1: Sí.
19: Aleshores, bé, tu imagina't quan va arribar la notícia als Estats Units, quan va arribar la notícia a Nova York...
1: De que el fill petit havia desaparegut...
19: portades, com, per suposat, a tots els mitjans de comunicació nacionals, internacionals, i diguem que durant un parell de dies, o diria jo que un parell de setmanes, el món se va aturar en la recerca d'aquest jove de 23 anys que pareixia que se l'havia menjat la terra. Sobretot tenint en compte que el seu company havia sobreviscut a la...
1: S'hagués quedat un poquet més i no estarien xerrant d'això.
19: Un poquet més són 48 hores. No
1: sí,
19: sabem...
1: però...
19: És que mai ho sabrem.
1: Mai ho sabrem.
19: Lo que sí que va passar és que son pare va muntar un dispositiu, que tu t'ho pots imaginar, helicòpters, vaixells, gent d'illes del voltant, hi havia... Va ser una recerca durant molts de dies, fins que les autoritats que en aquell temps estaven el protectorat dels Països Baixos, les autoritats neerlandeses varen dir la versió oficial és que s'havia ofegat quan de camí de la seva barca en el costat de la vorera de la playa o de la costa.
1: Però el seu cos no va arribar
19: no,
1: a aparèixer
19: cos,
1: mai.
19: El seu cos, a dia d'avui, encara no...
1: A dia d'avui, sí.
19: A dia d'avui no sabem el que realment va succeir amb ell. El que sí que sabem és que això va succeir a l'any 61, després d'un parell d'anys, varen començar les especulacions. I això és el que parlarem aquí, les enganifes de com pot ser que mitjans de comunicació donguin per fet l'argument de testimonis quan hi ha una versió oficial. Si te pareix, començam amb el primer.
1: Vinga.
19: Anem a veure. Això és el que abans parlàvem fora de micro, que, clar, quan no hi havia internet, quan no hi havia xarxes socials, això de primícia, això d'exclusiva, és molt teòric, perquè quan, tu quan no saps que no té un diari de Berlín el mateix que tu. No
1: Exacte.
19: Hi havia comprovació. El que sí que sabem és que l'any 65, l'ABC va treure, sense trecomillar, que el Michael Rockefeller havia estat capturat per uns salvatges a la vall de Balem, executat i devorat.
1: Ala.
19: Així.
1: Així tal qual, sense dissimular, sense...
19: Diguem...
1: Suavitzar, sense...
19: El titular està el titular, el poden cercar els nostres oients per Google, és molt fàcil. Si posen
1: executat
19: Michael,
1: i devorat.
19: Michael Rockefeller i tal, veuran que està sense entrecomillar. Sense entrecomillar. I era el testimoni d'un periodista australià que havia anat allà a investigar i era el que li havien dit. Una versió similar la va donar també National Geographic. És a dir...
1: És que no estem xerrant de...
19: No estem xerrant de...
1: De publicacions petites, estem xerrant de mitjans importants.
19: Estem xerrant de mitjans, sí, que coneix tothom. Diguem que la versió de National Geographic anava per mateix costat, és a dir, que també havien estat devorats pels caníbals, però no li donaven la culpa en el Sasmat, sinó a una tribu propera, amb un nom també molt complicat, Osjanapen.
1: Osjanapen.
19: Sí, una tribu que estava, diguem, que era la rival de, i la veïnada del Sasmat. Però és que això encara... El testimoni, diguem, on se baixava la informació de National Geographic era d'un tal Wim van de Wel, que era, diguem, que li havia venut la barca en el Michael Rockefeller.
1: Uh-huh.
19: O sigui, la barca que havia volcat,
1: que
19: al final li havia costat la vida, pues se l'havia guiat o venut aquest tipus. Lo cert és el que he dit antes. El govern holandès va tenir aquest cas, va tornar a recordar que s'havia ofegat.
1: Uh-huh.
19: A l'any 68... El New York Times...
1: Un altre.
19: I, a més, ho treu com a exclusiva que ha estat devorat per caníbals. Per això dic que el New York Times no sabia el que s'havia publicat a l'ABC 3 anys antes, a l'any 65. Però és que, seguim, a l'any 71, l'ABC torna a treure, diguem, un altre pic que estem en el seu diari, i cita a una font francesa que va afirmar que la parella havia llogat una canoa i que havia l'havia omplit de mercaderies per fer, diguem, negocis en sa tribu quan la trobàs a Sasmat.
1: Mm-hmm.
19: Que, res, que quan va passar el desastre no va arribar a sa costa i que el varen treure de saigo, el varen dur, diguem, dins l'arena, a la costa, i allà el varen rematar amb una llança, el van despedaçar i se'l varen menjar. És a dir, en el final, tant l'ABC com National Geographic, com el New York Times, com un altre pic l'ABC, tots quatre concorden en que la versió oficial no és bona, en que va ser el Michael Rockefeller, pues...
1: Devorat per caníbals.
19: Devorat per caníbals.
1: Ara hem de fer un pensament. Realment, les possibilitats de que això sigui vera són moltes.
19: Són moltes, i si me deixes, t'explic la meva teoria...
1: Ah, perdona, que m'estic avançant.
19: No, la meva teoria, o sigui, el que m'apareix més flipant...
1: Amem.
19: És d'un llibre que se diu Hockey Goes West. Cat Kill, que d'aquesta història, del Michael Rockefeller, s'ha fet cançons, s'han fet llibres, s'han fet referències a importants sèries de televisió. Sí. És a dir, Estats Units és una llegenda molt viva. I després els nostres oients entendran el per què dic llegenda. Bé, doncs aquest llibre, que l'autor és Paul Zutty, va firmar l'any 1979, és a dir, ja havien passat quasi 20 anys de la seva desaparició, que la mare de Rockefeller, no son pare, la seva mare...
1: És que una mare és una mare.
19: Sí, jo això... No, va contractar un investigador privat per anar a Nova Guinea. I per intentar resoldre, diguem, el misteri de tot el que havia succeït en el seu fill. Bueno. O sigui, el que conta aquest tipus en el llibre ha estat molt qüestionat. Però anem a veure el que conta i després ho discutim. Ell conta que, bueno, que va canviar un motor, un motor per una barca, en un moment donat pels tres cranis.
1: Sí.
19: Ho va canviar amb una tribu.
1: Quin negoci més estrany.
19: Que suposadament era la tribu dels Asmat. Ells li varen dir que aquells tres cranis eren els únics cranis de tres homes blancs que havien mort.
1: No me surten els contes.
19: Així és que els natius també haurien arribat.
1: Però els natius eren blancs, idò.
19: Probablement d'una altra illa.
1: Ara sí me surten els contes.
19: Vale? Anem a veure. Sigui com sigui, l'autor d'aquest llibre va tornar a Nova York i li va presentar els tres cranis a la família Rockefeller. Sobre el que va passar després, mai ho ha comentat, de sa pròpia família. Mai ha desmentit, que també és molt important, no haver desmentit mai, però tampoc ho han confirmat.
1: Ells deuen saber la veritat, perquè si tenen...
19: Claro, això anem a veure. Va passar l'any 79, se suposa que ara en l'ADN, tot això i tal, pues sí que ho poden saber. Però el més al·lucinant d'aquesta, diguem, d'aquesta història és el que succeeix per, diguem, l'impuls o la força que tenen les xarxes socials. Aquest tema, diguem, que reviscola a l'any 2010. L'any 2010 és quan, diguem, que tots començam a estar enganxats tot el dia mirant les xarxes.
1: Exacte.
19: L'any 2010 hi havia, diguem, una... Estaven el seu, com dirien els joves, estaven el seu pic, no? Les xarxes socials. Bé, pues va sortir un metratge que era de l'any 69, de la tribu dels Asmat.
1: Ajà.
19: I entre la tribu dels Asmat hi havia un tio blanc. Completament blanc.
1: I això com s'explica?
19: Anem per parts. Van començar les especulacions. Què era el més fàcil?
1: El
19: més fàcil era pensar que el Michael Rockefeller...
1: Era aquell tipus blanc.
19: Era aquell tipus blanc. S'havia quedat a conviure amb la tribu perquè estava fart de la seva...
1: Però ja li val. El manco una carta, una telefonadeta, un... Algo,
19: això són
1: el que sigui.
19: Això són les especulacions de les xarxes socials.
1: Me sembla fatal. Sa mare preocupadíssima...
19: És una especulació.
1: Sí,
19: una especulació,
1: ja
19: i sobretot perquè poc temps després va sortir el responsable del metratge, la persona que va gravar les imatges. I va dir que, evidentment, sí, ell era la tribu Asmat, que havia estat gravat l'any 69, i que sí, que era una persona negra, una persona blanca, que estava amb la seient de color. Però que no era el Michael Rockefeller, era una persona albina, que convivia perfectament amb ells.
1: Idò sí que era una persona negra en condició d'albinisme, o no?
19: Era una persona blanca.
1: Però si anys enrere havien venut tres cranis a canvi d'un motor de barca i havien dit que eren els tres únics blancs que havien vist mai... Aquí n'hi havia un altre.
19: Bueno, però aquell no el contaven perquè el conten
1: com seu. No, perquè era amic.
19: Claro, ah. Perquè el conten com seu. Però el més al·lucinant és això, que l'any 2010 la gent especulava que era Michael Rockefeller i va tenir que sortir aquell pobre home a dir, escolta, jo vaig ser que va trobar les imatges, és que va gravar les imatges, i no era el Michael Rockefeller, és un tio albí que conviu perfectament amb ells. Claro, ara això, claro, l'albinisme no es du a pensar a lo millor a països de Centràfrica, a on...
1: Allà l'albinisme no està gaire ben considerat.
19: A on estan perseguits.
1: O sí, perquè, en teoria, menjar parts d'una persona albina els hi dona força o no sé què,
19: això,
1: una cosa d'aquestes.
19: Per això Ghana són perseguits.
1: Exacte.
19: Però
1: hi ha fins i tot un santuari.
19: Sí, però això a Nova Guinea no ho sabem, i sobretot en aquells anys. Però bé, el que sí que puc dir és que si qualcú té la sort de visitar Nova York, pues que pot trobar, per exemple, en el Museu Pitboy, 3.500 fotografies preses per el Michael durant la seva expedició a Nova Guinea. És a dir, varen...
1: A si mateix
19: va sobreviure, diguem, part de la seva feina, i les fotos són espectaculars, són increïbles, sobretot tenint en compte que és de l'any 61. I després també... diguem que els artefactes que varen poder recolectar dels ASMAT també són, com ell volia, com ell és la seva voluntat, pues són exposats en el
1: Exacte,
19: museu.
1: Exacte, perquè amb un origen ell va anar allà a recollir sí. utensilis estris per poder-los dur cap en el museu.
19: En el Museu Metropolità d'Art de Nova York, Exacte. Que és el museu que va formar son pare. Sí.
1: Tomi Mayol, moltíssimes gràcies, m'ha encantat aquesta història, aquesta enganyifa de la història. Ara hauré de pensar quina part m'agradaria que fos cert i quina no. La devorat, no, això segur que no. Moltíssimes gràcies, mos veiem en el proper programa Ni Fake ni Fum.
19: Molt bé, gràcies.
0: Ni Fake ni Fum.
2: A Ni Fake ni Fum... rebem a la directora i cofundadora de Verificat. Què és això de Verificat? Ni més ni manco que la primera i única entitat de comprovació o fact-checking a Catalunya amb el reconeixement internacional i europeu de verificació. Alba Tobella, benvinguda a Ni Fake ni Fum.
6: Moltes gràcies.
2: Tu ets periodista, ets eivissenca, vius a Catalunya i vares cofundar Verificat. Com va sorgir aquesta idea i per què?
6: Ara ja fa temps, fa quasi 8 anys que vàrem fundar Verificat i en aquell moment això de la desinformació, fake news, era una cosa una mica residual o se n'estava començant a parlar, però encara no ho teníem tots tant en el nostre dia a dia com avui, no? En aquell moment començaven a aparèixer aquestes plataformes de verificació que funcionaven

0: amb un gran potencial de, viralització, no? I això, com hem vist, genera moltíssima informació falsa i informació enganyosa que se comparteix com si fos real, i és necessari també ajudar la ciutadania a identificar que és cert i que no.
1: Exacte. Ara li deim fact-checking, perquè mos encanten els anglicismes, però de tota la vida hem dit contrastar les coses. Els periodistes havíem deixat de comprovar la informació?
0: Eventualment sí, però no és només o no és sobretot un problema de periodisme, no? És vera que el periodisme ha sofert molts canvis, sobretot amb aquesta adaptació, no? A internet, a les xarxes socials, ara ja això mos queda un poc enrere, però és vera que hi ha hagut una crisi existencial del periodisme, en el qual pot ser la ràdio, o sigui que ha quedat un poc més al marge, no? Però aquesta necessitat...
2: És molt curiós, això.
1: Perquè no ve suportat per la imatge, supòs.
0: Bueno, i perquè ja està acostumada a la immediatesa, no? La ràdio és una cosa... Bé, ara estic un poc improvisant perquè mai ho he anat com a analitzar com a profunditat, però sí que és vera que els diaris, sobretot, se varen haver d'adaptar a una immediatesa, estaven acostumats a publicar una vegada en el dia, en paper, i això d'internet ho va revolucionar tot, no?
1: Exacte.
0: I bé, és vera que aquest canvi d'internet, cercar noves audiències, clickbait, intentar això, com agradar als lectors a través de xarxes socials, ha duit a unes pràctiques que a vegades en periodisme no són no, tan ètiques i tan rigoroses, però sobretot el problema ve de que a través de les xarxes socials qualsevol emissor, i sobretot emissors en poder, no? Nosaltres ens centrem molt en política perquè els polítics tenen accés directe als seus votants a través de campanyes a les xarxes socials que com deia un altre, són altament verificables moltes vegades, no? Perquè poden
2: què
0: adaptar...
2: Què vol dir altament verificable?
0: Bueno,
2: que... És un poc eufemístic, això? Altament verificable?
0: Altament verificable vol dir que té potencials falsedats, però bueno, sobretot és això, no? Aquesta capacitat que té es poda d'arribar directament a l'audiència amb un missatge que està dissenyat, no? Llavors...
2: Però és a dir, que està dissenyat però que és fals.
0: No sempre, però el fet de tenir com aquest accés directe i aquest accés de masses, no? Ho veiem a través de qualsevol tema d'actualitat que s'amplifica aquesta informació, se cola moltíssima desinformació i se cola desinformació amb una alta càrrega emotiva, que això fa que encara se viralitzi més, etc.
2: Clar, tu estàs dient això, se podria dir, o seria una falsedat, que tots els polítics o tots els partits polítics menteixen? Això podria ser una realitat o això també és un fake? És a dir, s'ha d'anar cas per cas, perquè la sensació ciutadana de vegades és tanmateix tots menteixen.
1: Exacte.
0: Aquesta és una de les nostres principals preocupacions i, de fet, és un pensament que dinamita les nostres democràcies tal com estan funcionant, no? Necessitem confiança amb la política per poder-nos governar, i el fet de pensar que tots menteixen o que tots menteixen per igual, al final el que fa és deslegitimar el sistema polític i democràtic tal com el tenim dissenyat. Per tant, nosaltres, quan fem fact-checking polític, el que intentem és... Bueno, intentem no. Passam a tots els partits per el mateix tipus de filtre. O sigui, nosaltres, per exemple, ara publicarem una recapitulació de tota la política del curs passat a Catalunya, i això és el que nosaltres sempre fem a través de la nostra metodologia, és escoltar tots els membres de tots els partits polítics per igual, els representants i els caps de llista, i els passant pel mateix escrutini. Després, el resultat és que no tots menteixen per igual. Es veu que, al final, per definició, una posició política, al final, és una visió de la realitat, però el que defensem nosaltres és que aquestes visions de la realitat és molt important que se basin en fets i dades reals, no? O sigui, no podem manipular dades, sí que podem tenir diferents aproximacions sobre com resoldre certes situacions.
2: De les coses que vosaltres rebeu, Alba... Quina és la temàtica més freqüent?
0: Una temàtica molt freqüent i que cada vegada ho és més és migració i discursos d'odi. O sigui, se manipulen molt les dades sobre temes migratoris perquè justament generen molta polarització, encenen molt a la ciutadania i són temes que calen molt.
2: Per què encén això tant a la gent?
0: Bueno, és una cosa, la polarització al final funciona que...

0: se culpabilitza o se acusa un col·lectiu de problemes estructurals, no?, de la societat. Llavors, les coses que no són problemes únicament del col·lectiu migrant, se'ls acusa de generar, pues, certes desigualtats, no? Es magnifiquen certes dades o... sí.
1: Jo ara m'ha sortit una pregunta, que potser és una pregunta estúpida, però jo m'agradaria saber qui vos demana aquestes verificacions.
0: Sí. No hi ha preguntes estúpides?
1: Jo són la primera que ho digui sempre, però per
2: sí
1: jo
2: que,
1: mateixa...
2: Sí que hi ha, de vegades, preguntes estúpides. No, no, tampoc som els guardians aquí de tot, no? És vera?
0: Bueno, però justament perquè nosaltres les preguntes mos venen de tothom. O sigui, tenim un número de WhatsApp on qualsevol persona mos pot enviar una informació a verificar i justament no hi ha preguntes estúpides tampoc per ells, no? O sigui, tenim un número perquè qualsevol ciutadà pot rebre en el seu mòbil un missatge que digui no obris els GIFs de bon dia perquè te hackejaran el mòbil, o qualsevol missatge sobre el que vos deia immigració.
1: Precisament t'ho llegia jo l'altre dia, això.
0: Temes de salut també moltíssim, no? Falses cures per algunes malalties que tenen moltíssimes persones afectades. O sigui, tots aquests temes que a tu te preocupen, com a persona, com a ciutadana, són els que són més sensibles, no?, de generar desinformació. Llavors, la manera que tenim nosaltres d'arribar en els temes són peticions ciutadanes, cerca activa a xarxes socials. Els nostres periodistes són experts en anar a cercar on circula aquesta desinformació i discursos de la classe política, sobretot de Catalunya.
1: He de dir una cosa respecte a les preguntes estúpides. Estic xerrant des de la humilitat, ¿vale? No en plan... Que sí que hi ha preguntes estúpides, però si se fan des de la humilitat no ho són tant.
0: Exacte.
2: No. S'ha de demanar.
1: Clar que sí, quan un no sap una cosa, l'ha de demanar.
2: S'ha de demanar. És vera que de vegades... Bé, això me passa, Alba. Dius, hauré de fer aquesta pregunta, no l'hauré de fer, perquè si la faig... sonarà bé, no sonarà bé, vull dir...
0: O quedaré com que no ho sé.
2: Exacte.
1: Bé, no passa, però no ho saps, no passa res.
2: No ho saps, i per això ho demanes.
1: Exacte.
2: Per això ho demanes. Alba, mos has dit que teniu un canal de WhatsApp. Com funciona? Jo ara diré el número. És el 695-22-52-33. 695-22-53-33. Vos pot escriure qualsevol persona i com és el funcionament? Jo ara vos escric un missatge per WhatsApp dient tenc aquest dubte, vull que me digueu si això és vera o no és vera. Vosaltres, què feis a partir de l'arribada d'aquest missatge?
0: Normalment, més que un dubte així de...
2: Sí.
0: No sé si el cel és blau. És més de, he rebut aquest missatge i no sé si és vera, no? Llavors, aquesta és una estratègia que nosaltres tenim perquè, com que no podem estar per tot, o sigui, els grups de WhatsApps és un dels principals espais on se comparteix desinformació, i tenir persones que estan pendents també ens ajuda, no?, a fer aquesta detecció. Llavors, nosaltres el que fem amb això és rebem aquest missatge i contestem. Mos hi posam a analitzar-lo. Llavors es miram també el nivell de viralització que ha tingut aquest missatge, perquè potser si s'ha compartit molt poc, poden fer una petita resposta en aquesta persona usuària per donar-li tranquil·litat.
2: De manera immediata, dius.
0: Però clar que nosaltres el primer que miram és com de viral és, perquè, per exemple, a vegades rebem el mateix missatge moltes vegades de diferents usuaris, no? Llavors, quan és molt viral, fem un article i el publicam a través del nostre portal, mitjans aliats com La Vanguardia, a través de les xarxes socials, explicant, no? Pues, circula un missatge que diu que han instal·lat una plaça de toros a mig d'espart de la mà de Palma. Hem anat a confirmar, potser això ho acompanya una foto que ha estat generada amb intel·ligència artificial, no sé, qualsevol dels elements que formen part d'aquest missatge, nosaltres els anem a analitzar punt per punt, contrastant, fent les telefonades, Ajuntament de Palma, això és vera, no és vera, hi ha algun projecte, d'on pot haver sortit aquesta imatge, i posam com, en conjunt tots aquests elements, muntam un article desmuntant o confirmant el missatge que mos han enviat.
2: Quanta gent feis feina ha verificat?
1: I quant de telèfons directes teniu?
0: Un? un teléfono, perquè si en tinguéssim més seria...
2: La locura.
0: Caòtic, però a través d'allà ho centralitzam. També ens arriben preguntes a través d'Instagram, a través de correu, o sigui, com els nostres canals com de comunicació amb la ciutadania. I fem feina a 13 persones, podríem fer feina a 100 persones i no se mos acabaria
2: la feina. Això t'anava a dir, això t'anava a dir.
0: L'únic que també és una qüestió de recursos que no donen per més. I part d'aquest equip també és important, no se dedica a verificar informació, sinó a fer formacions, a programes educatius per la ciutadania. Tenim programes educatius de primària, secundària, per gent gran, també universitats, administracions, o sigui, compartim amb la ciutadania les nostres tècniques també per circular de manera crítica per internet, que també no siguem nosaltres els únics que verificam, sinó que qualsevol persona que rep aquest missatge també pugui dir un moment, vaig a fer com les passes bàsiques per verificar aquesta informació.
1: És una tasca social, quasi, no?
2: Sí,
0: seria... 100%.
1: 100% social.
2: És servei públic.
1: Sí, tal qual.
2: Com vos financieu?
0: El nostre finançament és variat, sobretot a través de projectes europeus i convocatòries, també a través d'aquestes formacions que oferim, conferències, ara bé, hem fet un parell de campanyes també de crowdfunding justament per aquest servei social, aquest final d'any en farem un altre i intentant així com una mica de manera combinada cercar suport també de diferents ciutadans, institucions per tirar endavant la nostra tasca.
2: Alba, un petit consell o una eina que tots puguem emplear quan ens arriben coses que a tots ens arriben, que no sabem si són veres o no. Hem de desconfiar així, de primeres?
0: No. Hem de tenir les nostres fonts de confiança, perquè si no, això és psicòtic, no? Si no pots confiar de res, és quan comença
2: bueno, afectar lo personal també, no?
0: Sí,
1: te sents molt insegur.
0: Sí, llavors jo crec que hi ha fonts de qualitat i cadascú ha de tenir les seves amb uns criteris, fonts que demostren de quina manera han arribat en el coneixement que demostren haver tingut. Dubtar, cercar també que si t'arriba una informació d'una font que no és confiable, i això inclou els teus cosins i els teus germans, perquè un dels problemes que vos deia abans, no? Els grups de WhatsApp, és que si m'arriba una informació a través d'una persona de la meva gran confiança, com és algú del meu entorn proper, tendes més a creure-me-la.
2: L'altre dia en xerraven en Carmela Ríos precisament de tot això. És a dir, una petita eina seria no reenviar abans de no saber si és ver o no.
0: Mira, un dels principals problemes és reenviar por si acaso. No. Frena-ho por si acaso.
1: Por si acaso no ho enviïs.
0: Exacte, o sigui, nosaltres sempre dèiem, si no ho has verificat, no ho comparteixis. I un poc aquesta és la regla bàsica. O sigui, anar alerta amb la informació que tenim, no posar-nos en aquest punt que deia psicòtic de no creure res, però sí que anar alerta amb lo que compartim i cercar sempre les nostres fonts de qualitat.
2: Alba Tobella, cofundadora de Verificat, moltes gràcies per haver vingut a Ni Fake Ni Fum.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: a IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
3: Què saps?
2: No has de venir a presentar el programa?
3: Quan?
2: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
3: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
2: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
3: I prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas. Targeta vermella amb Màlic Deuix.
4: Continuant amb la nostra secció Targeta vermella, Màlic, de què xerram avui?
5: I avui duim dos temes molt interessants. El primer de tots és que el futbol femení és un invent modern.
4: Anda.
5: Això no és vera, i ara especificarem per què. Molta gent pensa que el futbol femení és una cosa relativament recent, que va començar a agafar força fa 40 o 50 anys. La realitat és tot una altra. El futbol femení té més de 140 anys d'història en la Terra. Va omplir estadis fa més d'un segle i després va viure mig segle de prohibició oficial. Aquesta és una de les històries més fosques i menys conegudes del futbol europeu.
4: Comença pel principi, però el principi de veres. Quines?
5: Idò, els primers partits documentats davant públic són de l'any 1881, entre maig i juny d'aquell any. Un grup de dones va recórrer diverses ciutats britàniques entre Escòcia i Anglaterra, jugant un total de 8 partits. Alguns varen atreure fins a 5.000 espectadors, però no com sempre en bon ambient. A Glasgow i a Manchester el públic va envair el camp i les jugadores varen haver de fugir sota una pluja de projectils. Per això, moltes jugadores jugaven amb pseudònim.
4: Com amb pseudònim?
5: Sí,
4: amb un nom d'home.
5: Amb noms que no eren seus, perquè no sapiguessin qui eren.
4: I aquí ja es va consolidar com a esport, idò?
5: No, encara no. Això va tardar un parell d'any més. El primer club femení de veritat, amb estructura i continuïtat, és el British Ladies Football Club, fundat l'1 de gener de 1895 a Londres. I el seu primer partit oficial es va jugar el 23 de març de 1895, a Crouch End, a Londres. Amb més de 10.000 espectadors varen anar a veure com el North guanyava el South per 7 gols a 1.
4: Bueno, 10.000 persones el 1895 per un primer partit. Està bé.
5: No està malament, exacte, i això ja demostra que no parlam de cap curiositat marginal, sinó d'un fenomen que va interessar molta gent des del primer moment, encara que la premsa de l'època fos un poc hostil amb elles.
4: I d'aquí quan s'arriba a l'època que sol sortir més els llibres, les de Care Ladies, les Dick...
5: Aquí és on molta gent pensa, erròniament, que comença tota la història. Les Dickers Ladies no van ser les pioneres.
4: Les Dickers Ladies, que ho he dit fatal.
5: Dickers Ladies, no te preocupis. No van ser les pioneres, sinó que les varen dur... les que varen dur el futbol femení al seu punt més àlgid, uns 20 anys després d'aquests primers partits de 1881 i 1895...
4: Va ser un equip que va néixer...
5: L'equip neix l'any 1917, dins una fàbrica de municions de Preston, quan un grup d'obreres començà a jugar amb els seus companys durant els descansos.
4: I aquí ja sí, arriben les grans xifres.
5: Sí, i de les grosses. El partit més recordat és del dia de Nadal de 1920, a l'estadi de Goodison Park, un estadi emblemàtic de Liverpool. 53.000 espectadors dins l'estadi i 14.000 més que es varen quedar a de fora sense entrada. Només l'any 1921 aquest equip va jugar 67 partits, que són molts, davant un públic total gairebé de 900.000 persones, quasi 1 milió de persones.
4: Però això va ser un èxit, perquè què va passar després?
5: I el 5 de desembre de 1921 la Federació Anglesa de Futbol, la FA, va prendre una decisió històrica: prohibir el futbol femení.
4: Ala!
5: L'argument oficial era que el futbol era un esport inadequat per a les dones, textualment,
4: Hola.
5: I que perjudicava la seva salut.
4: Hola.
5: Cap dels seus clubs afiliats, d'equipos d'homos, podia cedir els seus camps per a partits femenins.
4: M'estic enfadant.
5: Veiem que el machisme ve d'enrere.
4: M'estic enfadant. No és que m'agradi el futbol, ni femení ni masculí, però és que m'estic enfadant. Quins motius reals hi havia darrere aquestes prohibicions?
5: Segons diversos historiadors, per una banda hi havia un context social. Els homes tornaven de la guerra i es volia que les dones tornassin a la vida domèstica.
4: Com no?
5: Per l'altre, un motiu més concret. Aquell mateix any, el Dickers Ladies havia jugat partits per recaptar fons per als miners en vaga, un tema políticament sensible per a la federació.
4: I durant quant de temps va durar aquesta prohibició?
5: Pues 50 anys exactes, fins al 1971. Durant tot aquest temps, les dones van continuar jugant, però fora dels camps oficials, amb molt manco recursos i pràcticament sense visibilitat mediàtica. I la Federació Anglesa no es va disculpar formalment fins a l'any 2008, gairebé 90 anys després de la prohibició.
4: I de resumim per als oients, en totes les dates ben clares, amem, voló.
5: El voló és que el futbol femení és un invent modern dels anys 70 o 80, i la realitat és que els primers partits documentats són del 1881, el primer club i el primer partit oficial són del 1895 i encara va viure una època d'estadis plens a principis dels anys 20, abans que la mateixa Federació Anglesa prohibís oficialment durant mig segle, del 1921 fins al 71.
4: I de targeta vermella per aquest bulo, en totes les dades comprovades. Quin altre tema tenim damunt la taula? Passant del futbol a...
5: El bàsquet.
4: El bàsquet.
5: En aquest cas xerrant d'una llegenda del bàsquet, com és en Michael Jordan, considerat un dels millors jugadors de la història, i el bulo del que xerram avui és que va ser expulsat de l'equip del seu institut per ser dolent.
4: Això és molt típic, també. Hi ha un bulo que diu que Einstein suspenia matemàtiques, i no és vera. No suspenia matemàtics.
5: Sí, perquè queda molt bé de cara a la galeria de dir mira fins a on ha arribat després. Sí. Però en aquest cas podem assegurar que és un bulo. La història diu que Michael Jordan, el millor jugador de bàsquet de la història, com han dit, va ser expulsat de l'equip del seu institut, el Laney High School, per no tenir el nivell suficient. I que gràcies a aquella humillació va trobar la motivació per convertir-se en la llegenda que ha arribat a ser.
4: De fet, és una de les històries de superació més citades del món de l'esport.
5: Sí, i no queda aquí la cosa, perquè el mateix Jordan l'ha explicada moltes vegades en públic. Però la realitat, documentada per periodistes que han parlat amb el seu entrenador d'aquella època i amb companys de l'equip, és bastant més matisada.
4: No ho entenc, perquè diria en Jordan que el varen expulsar... Bé, sí que ho entenc. Per fer-se més...
5: Clar, aquí la llegenda cobra més,
4: exacte,
5: més tamany.
4: Exacte. I començant pel context.
5: I estem a la tardor del 1978. Jordan té 15 anys i és de segon curs, com diuen allà, sophomore, a Laney High School, com han dit. Mm-hmm. L'equip principal, el Varsity, torna de fer playoffs i ja tenia 10 jugadors sènior pràcticament assegurats. Només quedaven 5 places per repartir entre tots els nous aspirants.
4: I Jordan no en va aconseguir cap.
5: I dono, aquell dia l'entrenador Clifton Pop Herring va penjar dues llistes, la de l'equip principal i la de l'equip juvenil, el Junior Varsity. El nom de Jordan no apareixia a la primera llista, i ell mateix ha explicat que va tornar a casa plorant.
4: O sigui, no és exactament que el varen fer fora, però tampoc no el varen triar.
5: Exacte, no el varen triar pel primer equip. Aquí ve el matís important. No el varen expulsar de res, simplement el varen col·locar a l'equip juvenil, que era el camí normal per a un jugador que aquell moment esté a segon curs. En aquella època era molt estrany que un sophomore, un estudiant de segon curs, jugués a l'equip principal. Hi ha un detall físic molt clau. Jordan feia només 1,79 m en aquell moment i encara no sabia esmaixar, no sabia fer esmates. No era ni de prop el jugador que arribaria a ser dos anys després.
4: I per què se recorda que el varen expulsar? Quin sentit té?
5: Idò, hi ha una cosa que ho explica bastant bé, i és que just al costat del seu nom, a la llista de l'equip juvenil, hi havia un altre jugador de segon curs, el seu amic Leroy Smith, que feia 2 metres d'alçada. L'entrenador Herring va fer una excepció amb ell perquè el seu equip necessitava alçada i el va pujar directament a l'equip principal. Jordan, que es considerava bastant millor jugador que Smith, va sentir aquella decisió com una humiliació personal.
4: Li va fer un poquet de mal.
5: Li va afectar a Sego, sí.
4: A Sego, sí. I què va passar després amb Jordan a l'equip juvenil?
5: I com se podia preveure, perquè ja tenia les condicions, va tenir una temporada espectacular. Uh-huh. Va arribar a fer partits de 40 punts i en un d'ells va anotar 51 dels 55 punts del seu equip. L'any següent, a tercer curs, ja va pujar sense cap problema a l'equip principal i des d'aquell moment no va aturar de créixer físicament i esportivament.
4: I l'entrenador Herring com ho recorda tot això?
5: I en una entrevista a Sports Illustrated va explicar que la seva decisió eren amb arguments purament esportius. Jordan portava bé la pilota, però deia que el seu tir només era correcte i la seva defensa mediocre. I tot això ha sumat a l'alçada, que feia 1,79 i no el considerava suficientment alt per anar al seu equip, pues, va fer que la seva decisió fos renegar-lo a l'equip júnior. No hi ha res de dramàtic ni d'injust en aquesta decisió. És una tria tècnica normal d'un entrenador que no tenia manera de preveure el futur.
4: I després ells dos s'han duit bé a la vida, s'han tornat a trobar... Quina relació han tingut?
5: I una relació molt bona. De fet, quan el 1994 varen inaugurar l'emblemàtica estàtua de bronze de Jordan davant l'estadi del Chicago Bulls, ell mateix, en Jordan, va convidar a Herring a l'acte.
4: Idò, anem a fer un resum d'aquest bulo.
5: Idò, el bulo és que Michael Jordan va ser expulsat del seu equip de l'institut per ser dolent. O no era suficientment bo. I la realitat és que mai el van expulsar de res, simplement el van col·locar a l'equip juvenil, que era el pas normal per a un jugador de 15 anys en aquell context, mentre un company més alt cobria una necessitat concreta de l'equip principal. La llegenda de la gran humiliació s'ha generat amb el pas dels anys i també, de fet, pel mateix Jordan.
4: Que ha aprofitat aquesta història per fer-se més ell, més important.
5: Exactament.
4: Targeta vermella, idò. Una bona història de superació, però que està construïda damunt un fet més quotidià del que sembla.

0: Fins aquí el nostre programa Ni Fake Ni Fum, ple d'interpretacions errònies, falsetats, coses que no són veritat, mentides descarades, enganyifes, bulos i molt més.
1: També en moltes entrevistes. Alicia Català, tornam al següent Ni Fake Ni Fum. Adeu.
0: Adeu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon vespre. Un incendi ha cremat el terrat de l'escola d'hoteleria situat al campus de la Universitat de les Illes Balears. El foc i el fum, que es podien veure des de quilòmetres de distància, no han arribat, però, a afectar l'estructura de l'edifici ni tampoc hi ha hagut ferits. Les causes encara s'investiguen. Els fets no afectaran tampoc l'activitat acadèmica de la setmana que ve. Éder García, cap dels bombers de Palma.
1: Que un incendi bastant important i al principi semblava que fossin plaques solars. Però una vegada hem extingit, hem observat que l'origen segurament no era de les plaques, de fet no han cremat cap placa, sinó que han cremat uns extractors de les pròpies cuines. També hi havia una còpia de material per una reforma que estan fent ara i l'origen de moment el desconeixem. I destaca que hi havia també la canonada de propà de les cuines, que ha fos la canonada i ha fet un dard de foc bastant important, que també ens ha cremat la tela asfàltica. Ha afectat a la instal·lació elèctrica, evidentment, i a la de gas, que han quedat tallades momentàniament fins que se solucioni.
0: Exigir la protecció del dret a l'habitatge i protestar contra l'especulació és el que han tornat a fer milers de manifestants arreu de l'Estat. Unes marxes motivades pel desnonament de Mari Carmen, una dona de 87 anys que aquesta setmana ha hagut de deixar casa seva a Madrid. Alicia del Ríos, portaveu del Sindicato de Inquilines, convocant de la marxa a la capital espanyola, que exigeix que dimarts s'aprovi un decret urgent al Consell de Ministres.
2: Necesitamos caminar hacia un nuevo modelo de vivienda que elimine la especulación y garantice el derecho. El primer paso para todo esto es este mismo martes. Exigimos que se apruebe el Real Decreto Mari Carmen. Exigimos la renovación automática de todos los contratos. Exigimos también la congelación de los precios de los alquileres. Si no suben nuestros sueldos, tampoco vamos a financiar a los rentistas. El fin del fraude de los alquileres de temporada y de los alquileres de habitación. Y por último, una moratoria efectiva. No habrá desahucios sin alternativa habitacional.
0: Per cert, que aquesta marxa ha acabat amb una crida a acampar a la Puerta del Sol i ja s'han plantat les primeres tendes amb la intenció de passar-hi la nit. Alemanya proposa crear un nou mecanisme de la Unió Europea per gestionar situacions excepcionals a les fronteres exteriors, com la viscuda recentment a Ceuta. Una eina que permeti un procediment accelerat de retorns quan es detectin travessies il·legals massives i activar Frontex en més de 24 hores. Ho han fet a la reunió de ministres d'Interior europeus que han tingut lloc avui a Munic. A tot això, dos homes han estat detinguts a Ceuta en les últimes hores com a presumptes autors d'un intent d'agressió a una menor d'edat. Hauria corregut a la platja del Trampolí, on romanen totes les persones que encara són a la ciutat autònoma després de l'entrada massiva de final de juliol des del Marroc. Fonts policials han afegit que la víctima ja havia patit un episodi semblant el dia abans, tot i que es nega a romandre en els centres d'acollida habilitats pel govern saudí, segons apunten fonts policials. En els esports, Mavi Garcia ha acabat en una meritòria 26a plaça al Mundial de Ciclisme de Montreal, que s'acaba de disputar en una cursa duríssima, amb més abandonaments que arribades a meta. La mallorquina ha hagut de fer un gran esforç per arribar al grup capdavanter després d'una caiguda que l'ha frenat. Amb tot, ha estat la millor espanyola.
3: Yo ya lo estaba viendo, ¿no? Estaba gastando muchísimo. De hecho, cuando he llegado al pelotón, que tenía una compañera de equipo, dice, no sé cómo has hecho para llegar, porque aquí estamos sufriendo un montón. No era cosa de que estuvieran yendo muy despacio. Entonces el esfuerzo ha sido muy grande y al final, pues eso, cuando ya estaba en el grupo, le he dicho ya a Mireia, digo, yo he gastado ya muchísimo, me siento ya que no, creo que no voy a poder responder y bueno, he hecho lo que he podido.
0: Demà serà el torn d'Enric Mas, recent guanyador de la Vuelta, que encara el repte del Mundial amb confiança i ambició. És tot, més notícies demà a partir de les 8 a l'Informatiu Matí. A continuació, Nautilus.
4: Més informació a ib3noticies.com.

0: Vivim temps en què fins i tot el Vaticà és capaç de sorprendre-nos, i fins i tot sorprendre-nos per bé. La Comissió Teològica Internacional, un influent gabinet de savis que assessora el Dicasteri per a la Doctrina de la Fe, el que antigament era el Sant Ofici, o sigui, la Inquisició, acaba de publicar un llarg document sobre la crisi ecològica global. I en aquest document es proposa l'adopció d'una dieta vegetal com a resposta coherent davant de l'emergència climàtica i com a alternativa ètica davant dels sistemes d'explotació massiva d'animals. És més, el text aprovat pel Papa León XIV saludeix el Gènesi per beneir una dieta vegetal, assenyalant que l'aliment que Déu posa a disposició dels éssers humans són les herbes i els arbres fruiters, i cataloga el dany ambiental com un pecat contra la creació i contra el Creador. Hi ha que recordar que també el Papa Francisco ja havia declarat que era convenient consumir menys carn per ajudar al medi ambient. I ara tenim fins i tot un document de la Comissió Teològica Internacional que ens diu el mateix. Nous temps per a una església que no és aliena als problemes del món, que no ho ha de ser. Què pensau els cristians d'aquesta proposta del Vaticà? Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam el Nautilus amb Pablo Morgantis, a sala de màquines, el control tècnic, i Dani Manau al meu costat, als micros, al pont de comandament. Bona nit, Dani.
1: Bona nit a tothom.
0: Què en penses tu del que diu el Papa i la comissió aquesta, el caminet de savis?
1: Doncs estic d'acord amb el que deies, eh? Sorprenentment, molt d'acord.
0: Per bé?
1: Sí, sí,
0: per bé. Bé, avui parlarem d'economia ecològica. La nostra primera convidada és na Cati Torres, del Departament d'Economia Aplicada a la Universitat de les Illes Balears, i que ens explicarà què és això de l'economia ecològica, i ens parlarà de política climàtica. La veritat és que també en parlarà els dijous que ve a Can Oleo, a Palma, dins d'un cicle de conferències de l'IMEDEA. I com sembla que tot es fa a Palma, hem pensat que almenys podem utilitzar el Nautilus per portar els temes interessants a totes les illes.
1: Després tenim una altra proposta de la que podríem dir el mateix, perquè la Fundació Recero ha organitzat un seminari sobre tòxics habituals al nostre voltant i nosaltres hem convidat a parlar-ne també al programa a una de les conferenciants. És la directora de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua, ETL Harrat.
0: I parlarem amb un dels creadors de Portal Submarí, Portal Submarino, Manuel Garín, que funciona com una empresa però amb vocació a divulgar els fons marins de les illes en realitat virtual. I el periscopi, avui hem de parlar d'una normativa que entra en vigor aquest cap de setmana, no?
1: Sí, entra en vigor aquest diumenge. Demà diumenge, la directiva europea contra el greenwashing, el rentat verd. En parlarem en detall.
0: I aquest és el nostre sumari. Economia ecològica, tòxics habituals, realitat virtual per conèixer els nostres fons marins i una normativa contra el greenwashing.

0: L'IMEDEA celebra el pròxim dia 1 la tercera trobada del seu cicle de conferències Canvi climàtic, conseqüències ecològiques, socials i econòmiques, evidències i desinformació. Aquesta vegada la xerrada té un títol que ens ha agradat molt i que promet. És economia, natura i les contradiccions de la política climàtica. I han convidat a qui l'impartirà que m'ho parli el Nautilus, com una espècie de... com un tipus de prèvia, el que podreu escoltar el dijous si aneu a Can Oleo Palma. Saludam a l'economista ecològica i professora titular del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears, Cati Torres. Molt bona nit, Cati, benvinguda al Nautilus.
1: Hola, què tal? Bona nit, com esteu?
0: Bé, en principi, i tenint en compte l'actual situació, segur que molts pensam fins i tot que ecologia i economia són conceptes incompatibles, però explica-m'ho, que és una economista ecològica.
1: Doncs mira, m'agrada que em feu aquesta pregunta perquè l'economia, una economista ecològica és una economista que el que fa és treballar l'economia des de els postulats d'una escola de pensament econòmic crític o heterodoxa, que es diu economia ecològica. Llavors, per què m'agrada que em feu aquesta pregunta? I és perquè l'economia ecològica és una disciplina que està sòlidament establerta i molt reconeguda dins la ciència econòmica. Té més de 150 anys d'història i grans intel·lectuals, no?, que hi han contribuït, però malgrat això no està incorporada dins les facultats i els departaments d'economia del món, no?, majoritàriament, i per tant només s'ensenya per part d'aquells professors o investigadors i investigadores que la practiquen, no? I per què? Bueno, què ens diu l'economia ecològica? Perquè vegeu una miqueta de lo que parlarem la setmana que ve. A veure, l'economia ecològica, a diferència de l'economia convencional o ortodoxa, que és aquella que està instaurada majoritàriament, com us deia, als departaments i facultats d'economia del món, el que ens diu és que les anàlisis econòmiques han de transcendir l'anàlisi monetària típica i han d'incloure, doncs, entre molts altres, les anàlisis al voltant de la dimensió biofísica de les economies, del que s'anomena metabolisme social de les economies. I perquè m'entengueu, jo us dic metabolisme social, a tothom li sonarà una miqueta la paraula metabolisme, no tant metabolisme social, però sí, per exemple, pot ser que ens recordi el metabolisme corporal, no? Sí. És a dir, nosaltres, per funcionar, necessitem que, bueno, tenim un cos, no? Tenim també una ment, etc, però tenim un cos que per poder funcionar necessita ingerir aliments, no? I beure aigua, que són recursos naturals, no? I perquè, doncs, entren aquests aliments i així podem produir internament l'energia que necessitem per poder fer coses, no? I després excretam aquells residus, doncs, que no han servit, no? Com a resultat de tot aquest procés metabòlic. Doncs, agafant aquest concepte de la biologia, de metabolisme, el que fan els economistes ecològics, entre d'altres, és analitzar les economies. Per exemple, pensem en la nostra, no?, l'economia balear, i ens diuen, a veure, si volem analitzar la sostenibilitat de l'economia balear, és o no sostenible? El que hem de fer és deixar de parlar tant de si hem de créixer en verd, en blau o en taronja, i hem de mirar la maquinària, que en aquest cas majoritàriament és turística, com es mou aquesta maquinària, no? I es mou, doncs, necessita recursos, matèries primeres, recursos minerals, combustibles fòssils per funcionar, no? I d'on venen aquests recursos naturals físics que necessitem? Doncs venen de la península, venen del sud d'Àfrica, venen de Sud-amèrica, és a dir, a costa de quins territoris movem la nostra maquinària? O és que venen tots del nostre propi territori? Clar, que és un territori, ja ho sabeu, molt petit, limitat, i, per tant, tenim disposant de molt pocs recursos, no? I llavors què? Doncs què excretam? Això seria quins són els residus i les emissions físiques que generam, no? I, clar, i on queden aquestes emissions i aquests residus? Queden al territori, els exportam, queden a l'atmosfera, com serien les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. Llavors, això és la dimensió, analitzar o parlar de la dimensió biofísica de l'economia. Llavors, l'economia ecològica ens diu, una de les seves premisses importants, a diferència de l'economia convencional, ens diu que la societat i l'economia, com uns dels subsistemes de la societat, són part d'un sistema molt més gran i important, que és la biosfera. Val? I llavors, necessàriament, quan analitzem les economies, hem de tenir en compte els límits biofísics a què estem subjectes, ens agradi o no ens agradi. I això, clar, ens du impepinablement a entendre que no es pot créixer il·limitadament a un planeta que està subjecte a aquests límits ecològics i termodinàmics. No?
0: Bé, jo crec que podríem resumir que els grans problemes del món han derivat de no entendre que els límits de la natura haurien de ser els que posin límits a l'economia. Però la política climàtica ara mateix no sembla que hagi entès encara tot això i molt del que es fa sembla maquillatge o greenwashing. Què en penses?
1: Doncs aquesta també és una molt bona pregunta i és tan rellevant, no?, en aquest context que vosaltres, que tothom sap que ja és que no podem ja negar el canvi climàtic, és quelcom que no es pot negar i que tothom jo crec que té ben present, no?, i quin estiu que hem passat, no?, sí, que tenim ben present que les coses no estan anant bé. Clar, la política climàtica, tenim més al voltant de 30 anys del que s'anomena agenda climàtica global, no? L'agenda climàtica global, a tothom, no?, ens sonarà allò de els informes de l'IPCC, no?, aquell panell intergovernamental d'experts sobre canvi climàtic, sí, o la Convenció Marc de Nacions Unides sobre canvi climàtic, no? Són organismes que fa 30 anys que es van crear a nivell institucional per abordar la qüestió climàtica. No? Perquè del canvi climàtic ara en parlem molt, però ja es parlava als mitjans del segle passat, inclús abans, els foros acadèmics, socials, sí, és a dir, hi havia ja un coneixement. Llavors, clar, què passa? Per què ens hem estorbat tant? Doncs això fa pensar. La qüestió és que, sigui com sigui, a finals dels anys 80 del segle passat es creen aquests organismes que constitueixen el que coneixem avui com l'agenda climàtica global. I clar, i un que observa, com apuntaves una mica tu, no?, amb la teva pregunta, un observa que, bueno, fa 30 anys que tenim una agenda climàtica global, tothom parla d'adaptació, de mitigació, de que no podem anar, i observam que les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle no s'aturen de créixer. Només s'aturen en moments de recessió econòmica, per exemple, la gran crisi del 2007-2008 o, més recentment, la pandèmia. No? Sí. Llavors, hi ha alguna cosa que necessàriament estem fent malament. No? És a dir, no importa tenir molt de coneixement, basta viure la realitat per veure que alguna cosa no està funcionant amb l'agenda climàtica global, en aquestes polítiques, no? I aquestes són les qüestions que abordarem des de l'economia ecològica a la xerrada, perquè entre tots puguem aprendre a identificar quines són i per què aquestes coses no estan funcionant, no? Clar. On se n'adona, doncs, que hi ha altres coses darrere d'aquesta política climàtica, no? Tu em parlaves del greenwashing, no?, que sembla una política de maquillatge, d'alguna manera, doncs, qualque cosa hi ha, efectivament. I, clar, un el que veu, l'economia ecològica ho diu molt clarament, diu que uns dels grans problemes de la política climàtica és que és una política pro-creixement, no?, i que sembla anar encaminada a voler perpetuar el sistema al final i no pas a canviar-lo, no?, que és el que demanda urgentment la realitat actual. No?
0: Dono per fet que coneixes els resultats de l'informe Fènix. Les seves conclusions més destacades són que el creixement econòmic no significa necessàriament més prosperitat i que el gran error dels discursos polítics de les darreres dècades ha estat valorar bé, l'èxit econòmic únicament a través de l'augment del PIB. No podem entendre una economia ecològica sense justícia social, no?
1: Efectivament, efectivament. És a dir, la justícia social és un dels grans postulats, també l'equitat, les qüestions socials de l'economia ecològica, no? Quan és una de les coses que també sortiran d'alguna manera, no? Quan nosaltres analitzam com funciona aquest sistema socioeconòmic pervers i destructiu, és destructiu no només amb el planeta, ho veurem, en parlarem la setmana que ve, sinó també amb les persones, no? La vida de tots els éssers vius que viuen en aquest planeta. Per tant, una de les coses que sortiran és que darrere del que és el creixement econòmic, que un dels grans fundadors, no, de l'economia ecològica a l'estat espanyol, el José Manuel Naredo, anomena el mite del creixement econòmic o la metàfora de la producció, és que és una magnitud no molt etèria, no? Just només monetària, no? Que du inclosa, és a dir, fins i tot pràctiques corruptes, no? És a dir, tu tires una bomba, per exemple, o dus a terme activitats especulatives i pum, creix el PIB, no? És a dir, sobre el PIB, aquesta magnitud tan important per l'economia convencional, també parlarem i per entendre quin és el rol que juga dins la ideologia dominant i l'economia convencional com el seu aparell teòric, no? Uh-huh. Per tant, anirem més enllà del que pugui dir l'informe Fènix o altres informes, parlarem d'aquestes qüestions per entendre que això no deixa de ser el que deia, no deixa d'haver un paper que juga l'economia convencional per perpetuar, no, aquesta política climàtica o aquestes polítiques que s'estan fent i perpetuar al final un sistema destructiu. Perquè les magnituds com el PIB o d'altres no deixen, repetir, de ser magnituds monetàries que obvien moltes qüestions sobre l'equitat social o no. Clar, per tant, l'informe Fènix, bueno, té algunes coses que podríem comentar en més detall en un altre moment, no?
0: Sí.
1: Però, bueno, dona alguns missatges interessants també, no?
0: Uh-huh. Bé, no sé si coneixes el cas de Bhutan, un petit país enclavat a la serralada de l'Himàlaia, que mesura el progrés de la població amb l'indicador FIB, Felicitat Interna Bruta, i no amb el Producte Interior Brut. Bé, pot ser soni hippie, però han arribat a la conclusió que l'autèntic desenvolupament d'una societat ha d'equilibrar el benestar econòmic amb el benestar ecològic, espiritual, cultural... Clar. I bé, tenim clar que Bhutan no és perfecte i té grans reptes, però el seu indicador de felicitat sembla un símbol fantàstic, no?, per l'economia ecològica.
1: Home, això sona molt bé, no? I la veritat és que no van mal encaminats. Jo no conec exactament com desenvolupen aquest indicador, no? Uh-huh. Però el fet de posar el focus en la felicitat, exacte, no? Doncs és interessant, no? És molt interessant. I aquí m'agradaria fer una puntualització. És a dir, quan nosaltres... no és una disjuntiva parlar de benestar econòmic o benestar ecològic o felicitat de la gent. És que en realitat el que hem de fer és analitzar què vol dir exactament el benestar econòmic per l'economia convencional i què hauria de dir, no? Com hem de canviar aquesta manera de mesurar l'exercici econòmic, no? I aquí, com repeteix, deia, l'economia ecològica t'aporta, doncs, elements de dimensions biofísiques de l'economia, equitat, justícia social, també importantíssim i relacionat amb la justícia social, parla de l'economia ecològica, de la importància que té en les relacions de poder entre països, no? Que poden explicar i expliquen, de fet, la insostenibilitat del sistema actual. És a dir, és important tenir present que existeix també, en termes de benestar econòmic, una concepció molt predeterminada, dominant i molt arrelada a lo que és la qüestió material. Quant més béns materials consumim, més bé estarem. Això és el que ens diu l'economia convencional. Doncs no. Hem de començar a parlar de la felicitat, del benestar també de la població. I, per tant, canviar aquesta concepció econòmica del benestar per altres qüestions que incorporin aquests elements tan, tan, tan importants, no?
0: Sí que, com dius, el sistema actual és insostenible. I com podem fer per fer entendre tot això del que estan parlant els grans poders econòmics, els lobbies de pressió, els polítics...
1: Doncs això, el que hem de fer és parlar molt, no, els investigadors i investigadores des de la universitat i els nostres centres d'investigació. Hem de parlar, hem d'ensenyar dins les aules, hem d'ensenyar també a fora, hem de fer, hem d'apostar molt per lo que és una transferència del coneixement cap a la societat, perquè al final la universitat es deu a la societat, no? Estem aquí per intentar, doncs, contribuir a fer un món millor. millor, no? Amb tot això, llavors és importantíssim educar, dialogar, debatre aquestes qüestions en diferents fòrums, no? I, per exemple, això és una de les finalitats que vol la xerrada i aquest gran cicle de conferències, no?, que s'han organitzat, i molt agraïda estic, no?, perquè m'hagin convidat a parlar-ne, per poder debatre, educar la gent i molta mobilització també social, no?, conscienciar la població. Hem de demanar a les institucions canvis importants, no? Per tant, jo diria que hi ha d'haver una mobilització acadèmica, perquè sabeu que moltes vegades molts investigadors i investigadores estan molt passius dins dels seus despatxos. Això no és el que ens demana la societat. Hem de sortir al carrer i, clar, i mobilització social, no? Sense mobilització acadèmica i social i debats i diàlegs, doncs no podrem tenir el diagnòstic que requereix aquesta realitat, i sense un bon diagnòstic difícilment es podran fer polítiques efectives, no?
0: I d'un gran missatge, a més, molt revolucionari, ja m'agrada. Bé, idò, recordar amb els oients, almenys els que estiguin a Mallorca, que el pròxim dijous poden assistir a la xerrada Economia, Natura i les contradiccions de la política climàtica a Can Olio, Palma. Cati Torres, economista ecològica i professora del Departament d'Economia Aplicada de la UIB, mil gràcies per atendre el Nautilus, per aquest missatge i per donar-nos això, aquesta visió més justa i ecològica de l'economia. Gràcies.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres, moltes gràcies. Adéu.
2: El Nautilus. IB3 Ràdio és patrimoni.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol.
5: Tèntol.
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: Diumenge, a les 2:30, segueix amb els postres en joc la Lliga de Futbol de Segona Divisió.
7: Dali, Toni!
8: Juga tardé!
6: En directe, des de l'estadi de Sant Moix, Reial Mallorca, Almeria. Arriba a Palma un dels equips més exigents de la categoria. I t'ho contarem amb la màxima emoció, l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes...
9: Mentalitat positiva, mentalitat de querer ir a ganar.
10: Jo me sap greu, però ja han estat superiors els rivals.
6: I la prèvia més divertida.
11: Vivir así es morir de amor.
6: Tot es postres en joc.
12: S'aixeca i tot, en Juan
6: Gal. A IB3 Ràdio.
13: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
14: Amb espais d'educació i criança.
15: Per pares i mares.
16: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
17: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
18: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
17: Som una ràdio.
18: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
19: Aquest programa de ràdio legendari.
20: És un facto.
2: El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.

0: Más importante, hacer prohibiciones que engloben familias, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos leyes que prohíben el uso del bisfenol A,
1: Sí.
0: pero la industria lo que hace es sacar lo que nosotros llamamos el primo hermano, ¿no? Por ejemplo, el bisfenol S, que es un compuesto que es prácticamente lo mismo, pero claro, modificas un poco la estructura, entonces ya no es el bisfenol A que te prohíbe la ley. Y de esta manera la industria pues gana tiempo hasta que la comunidad científica sea capaz de demostrar que este primo hermano también es tóxico y se incluya también en las legislaciones. Esto es
1: Vaya.
0: una práctica que se ha ido haciendo durante las últimas décadas, pero por suerte la Unión Europea ya ha tomado conciencia y se prevé que las prohibiciones que se hagan a partir de ahora ya no sea de un compuesto en concreto, sino de toda la
1: De toda la
0: familia en
1: familia.
0: conjunto.
1: Esto es muy importante, sí. Bien,
0: Sí.
1: pues lo vamos a dejar aquí. Etel El Harrat, directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua. Mil gracias por atender al Nautilus.
0: Gracias a vosotros también por hacer eco de este problema tan importante.
2: El Nautilus, dissabte a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Cristina Mandatur.
3: IB3 Ràdio és coneixement.
4: Sí,
5: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
4: Què saps?
5: No has de venir a presentar el programa?
4: Quan?
5: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
4: Ja me toca. Ja estan arribats també els dimecres de vacacions.
5: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
4: I prepara el regreso, que torno.
2: La gran vida. Els caps de setmana d'IB3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les Illes, amb Cristina Mandatur.

0: És hora de treure el periscopi al Nautilus i avui tenim una notícia important i és que aquest diumenge entra en vigor a la Unió Europea la prohibició de sa falsa publicitat verda. Ja era hora, Dani.
1: Sí, sí, ja tocava. A partir d'ara, el que coneixen com a greenwashing, podem traduir com a rentat verd, ho tindrà una mica més difícil. Aquest diumenge 27 de setembre entra en vigor la Directiva Europea 2024/825 sobre l'empoderament dels consumidors. S'escurça amb l'acrònim EMCO i que, entre altres matèries, sancionarà la falsa publicitat verda o el greenwashing. És un pas important per a garantir la veracitat d'aquests productes que s'autoproclamen sostenibles i veure, per veure si realment ho són o no ho són. La directiva estableix que expressions genèriques com ara eco, bio, verda, sostenible o algun producte que s'anuncia com respectuós amb el medi ambient ja no podran utilitzar-se sense justificació expressa i sense estar degudament acreditades. Aquestes afirmacions quedaran prohibides si no van acompanyades d'evidències sòlides en base científica i disponibles per al consumidor en el mateix suport en el qual es realitza la declaració, és a dir, en el mateix etiquetatge o amb la web del producte o la seva publicitat.
0: Estan parlant de productes, però també estiria bé que això de la paraula sostenible no es pogués aplicar per tot, com turisme sostenible.
1: Sí, s'hauria de prohibir en general la política, per començar.
0: La paraula sostenible.
1: S'hauria d'eliminar.
0: I va més enllà, les limitacions que s'estableixen.
1: Sí, sí, no només l'etiquetatge, que ja és un pas, sinó que la directiva també restringeix les afirmacions comercials que suggereixen un impacte climàtic reduït basant-se únicament en la compra de crèdits de carboni o compensacions d'emissions fora de la cadena de valor. Això també, d'aquesta manera queden prohibits missatges del tipus això és neutre en carboni, net zero, o altres equivalents quan l'argument central sigui la compensació. És a dir, per exemple, quan és una simple plantació d'arbres, no té res a veure amb el producte, potser, no? I no obeeixi una reducció demostrable d'emissions vinculades a la fabricació, al transport o a l'ús del producte. És a dir, allò de l'envàs de plàstic, però ho compenso dient que plantaré un arbre un dia, no se sap on, i ni se sap quan, ja no es podrà fer.
0: Hi ha moltes empreses que hauran de revisar la seva publicitat, veig.
1: Sí, sí, sembla que sí. Ja s'haurà de canviar molt l'etiquetatge. També es vetaran els logotips o els segells ambientals que són dissenyats per les pròpies empreses per als seus envasos. Moltes vegades creen aquests logos per fer semblar que tenen un segell de, ja no de qualitat, sinó d'eficiència mediambiental, com a mínim, no? Són símbols creats amb finalitats de màrqueting i la normativa busca reduir confusions amb certificacions independents o certificats o segells emesos per les autoritats públiques i també posa fre a les promeses ambientals a futur. Allò que dèiem, allò d'ara contaminem, però en el futur serem sostenibles sense un projecte al darrere, no es podrà fer a no ser que hi hagi un pla d'execució realista amb objectius intermedis mesurables i sotmesos a verificació externa periòdica. No serà la pròpia empresa que ho anunciarà perquè no sabem exactament si ho complirà.
0: Ja, i també hi ha previstos canvis en altres aspectes.
1: Sí, la norma també lluita contra l'obsolescència programada amb els electrodomèstics.
0: Molt important això, sí. ja era hora.
1: Tocava. Els consumidors hauran de rebre informació clara, pertinent i fiable, i especialment pel que fa aquest terme de l'obsolescència primerenca d'aparells, la disponibilitat d'opcions de lliurament respectuosos amb el medi ambient, també l'existència de serveis postvenda i també inclosos els serveis de reparació, que és la reparació és una cosa que tenim darrerament molt, molt llunyana, no? No es repara pràcticament cap electrodomèstic, proporcionar també informació clara sobre les actualitzacions del programari, quan parlem d'aparells que funcionen amb alguna mena d'enginy informàtic, no?
0: Sí.
1: I, entre altres característiques, a més, de protegir el consumidor, que és una vessant molt important, amb aquesta norma també s'espera reduir molt els residus electrònics.
0: I qui no compleixi, què?
1: La norma estableix uns mecanismes de control, com que les empreses no s'autoregulen i moltes ens fan servir aquestes etiquetatges per anunciar el que no fan, es faran verificacions per tercers experts. Les empreses poden ser requerides per sotmetre els seus compromisos i objectius mediambientals a la verificació de tercers que són experts independents. A més, les empreses han de garantir que les conclusions periòdiques dels tercers experts, han avaluat els productes d'aquestes empreses estiguin a la disposició dels consumidors com a mesura de transparència. O sigui, tinguem accés a aquests tests independents perquè puguem saber si realment és el que estan anunciant o no, perquè puguem prendre decisions informades a l'hora de consumir. I les autoritats competents, a més, podran dur a terme inspeccions i auditories per verificar el compliment de les obligacions establertes en aquesta directiva. En cas d'incompliment, es poden aplicar una sèrie de sancions i mesures correctives, com és la retirada o suspensió de l'ús de distintius de sostenibilitats, hi haurà multes, penalitzacions i la supervisió o seguiment continu. Les empreses que incompleixin podrien quedar temporalment excloses de licitacions de contractació pública, podrien perdre part dels seus ingressos i afrontar també multes d'almenys el 4% dels seus ingressos anuals, segons s'estableix en aquesta directiva, que, com dèiem, entra en vigor demà mateix diumenge.
0: Idò, ja anirem veient com es va desenvolupant. Ho deixem aquí. Gràcies, Dani. També volíem parlar de pols, però ja la setmana que ve.
1: Deixem avui... esports per la setmana que ve, sí.
0: Esports per la setmana que ve. Bé, hem trobat una cançó contra el greenwashing, o sigui, que parla del greenwashing, i avui, esclar, on anirem amb ell. Es titula simplement Greenwashing, i és d'un grup francès que es diu Trio, que canta en contra la falsa ecologia, el consumisme sense fre, però disfressat de verd. Monanam, en Pablo Morganti, Sala Màquines, i en Dani Manau i jo al pont de comandament tornem el pròxim dissabte. Mentrestant, cuideu el planeta i no us deixeu enganyar per les tàctiques del greenwashing.

Es pot escoltar la llengua de signes? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: Coincidint amb la Setmana Internacional de les Persones Sordes, impulsada per la Federació Mundial de Sords, que es commemora entre el 21 i el 27 de setembre, avui parlam de Signària, un projecte de recerca aplicada que fa feina per fer possible la participació de persones sordes signants en entorns radiofònics com el nostre. La ràdio és un espai mediàtic que, per la seva naturalesa exclusivament auditiva, continua sent estructuralment excloent. I Signària es presenta com una primera resposta tecnològica a una barrera estructural del periodisme radiofònic. Avui parlarem sobre aquesta aplicació amb un dels seus creadors, l'enginyer informàtic Xavier Vinaixa. Així mateix, avui parlarem de la plasticitat tumoral, la capacitat extraordinària de les cèl·lules canceroses d'adaptar-se als canvis del seu entorn, modificar el seu comportament i, en determinades circumstàncies, escapar tant dels tractaments com de les defenses del nostre propi organisme. Precisament aquesta plasticitat és el punt de partida de PlastWire, un projecte que fa uns mesos ha rebut una prestigiosa beca i que durant els pròxims 5 anys estudiarà com es poden modificar aquests estats de les cèl·lules tumorals perquè deixin de ser tan difícils de detectar i de combatre. Al capdavant d'aquesta investigació hi ha el mallorquí Toni Salià Terrassa, investigador especialitzat en càncer i director del seu propi laboratori de recerca. Abans de res, però, anem a veure si això arriba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: I donant pas en aquest moment a la secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, ja ho sabeu, el món freak, tecnològic i informàtic, Pato Conde avui ens parla de Bandersnatch. Segur que els més fans la recordeu. És aquella pel·lícula interactiva de ciència-ficció que va partir de Black Mirror.
1: Benvinguts a una nova secció de Cultura Geek, al programa de Codi Beta. Una secció que ja sabeu, ens ocupam de tota aquesta retroestètica d'internet, de videojocs, cine, llibres, còmics, el que sigui, tot relacionat amb la cultura en aquest àmbit. I ja havíem xerrat a una altra secció d'una cosa parecuda a lo que xerrarem avui, que és aquesta interactivitat que té internet, no? Sobretot se va

qué tal, pero yo soy un pocket defensor de esta película, que es la peli de Bandersnatch. Bandersnatch de Black Mirror, de la serie de Black Mirror, que supongo que la conoceu o seguramente la vista. Es una serie sobre todo de ciencia ficción, que tiene toda esta todas estas reflexiones filosóficas de lo que pasará en el futuro inmediato amb aquesta societat en la que vivim. Té molta reflexió social, de característiques individuals també, coses amb parelles, moltíssima cosa de videojocs i com afecten, sobretot, la tecnologia a les nostres vides, no? I això sí que les primeres temporades van aparèixer tot un descobriment, sobretot la figura de Charlie Brooker, que és el creador de la sèrie, és l'escriptor de quasi tots els guions, i la veritat que va ser molt novedós, no?, l'any que va sortir. I quan van treure aquesta pel·lícula, que prometia una cosa que era bastant, estava bastant a l'aire en el món del cine amb lo digital, que era pues aquesta cosa de la interactivitat, no? Que no tenia molt a veure amb un videojoc, no? Que hem de jugar, sinó que hem de decidir a on anem, no? I aquesta pel·lícula, bé, sobretot està dirigida per David Slade. És una pel·lícula molt curteta, perquè dura una hora i mitja, més o manco, és una hora i mitja més o manco, i se va estrenar el 28 de desembre del 2018. O sigui, ja fa 8 anys aquesta pel·li. I, sobretot, bé, basada en la sèrie de televisió de Black Mirror, i conta la història d'un programador de videojocs que comença a qüestionar-se la realitat quan intenta adaptar una novel·la de fantasia per fer un videojoc, no? I el tema és que, en un principi, la pel·lícula, sí, és interactiva. Té un poquet d'interactivitat, és a dir, nosaltres començam la pel·lícula, donant play, i hem de prendre decisions, no? Què farà el protagonista, si menjarà això o menjarà això o això un altre. I aquestes decisions van un poquet més creixent. És a dir, en el principi són, o pareixen ser, unes decisions un poquet banals, però després sí que intervenim un poquet a la trama.

de final, con tantes maneres d'arribar en aquest final, pues sí que seria una pel·lícula molt complexa i hi ha moltes històries per enmig, no? I aquí, a vegades, fa un poquet de trampa. I això m'agradaria molt que veieu aquesta pel·li i mirau aquesta trampa que té enmig. Jo la recomano molt per aquest experiment de la interactivitat, no? De com interactuar amb el mando de la tele per trobar una història o una altra, però veureu que hi ha aquest moment, que no vull dir què, perquè sí que és un spoiler molt lleig, però sí que heu de fer aquest exercici. Jo l'he disfrutat molt.

0: nazis, però bastant ben contats, i sobretot que estan intentant programar un videojoc a principi del 80, o sigui, amb aquests gràfics de píxel, amb unes històries molt mínimes, i ens fa recordar, sobretot, a tots aquests videojocs que varen jugar quan eren petits, els que varen jugar.
1: Codi Beta. Anna de la Salut.
2: TV3 Ràdio és entreteniment.
3: Diumenge, a les 2:30, segueix amb els postres en joc la Lliga de Futbol de Segona Divisió.
4: Dale, Toni!
5: Juga tardé!
3: En directe des de l'estadi de Sant Moix, Reial Mallorca, Almeria. Arriba a Palma un dels equips més exigents de la categoria. I t'ho contarem amb la màxima emoció, l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes...
6: Mentalitat positiva, mentalitat de querer ir a ganar.
7: Jo me sap greu, però ja han estat superiors els rivals.
3: I la prèvia més divertida.
8: Vivir así es morir de amor.
3: Tot es postres en joc.
9: S'aixeca i tot, en Juan
3: Gal. A IB3 Ràdio.
10: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
11: El primer dia està com tot descol·locat, no?
12: Sí.
11: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
13: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
14: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
1: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
15: Codi Beta. Anna de la Salut.

0: La Setmana Internacional de les Persones Sordes, impulsada per la Federació Mundial de Sords, es commemora entre el 21 i el 27 de setembre i enguany el seu lema és Reivindicant els drets humans de les persones sordes. Una setmana de reivindicació en què es vol visibilitzar la bretxa entre el reconeixement legal dels drets de les persones sordes i el compliment efectiu d'aquests drets. Entre les seves demandes principals figuren el compliment efectiu de la llei 27-2007, que inclou una educació inclusiva i plurilingüe, l'atenció primerenca en llengua de signes, la participació en serveis públics mitjançant la interpretació i la videointerpretació i la millora de l'accés a l'ocupació sense discriminació. De fet, una de les reivindicacions és que les polítiques públiques atenguin les diferents necessitats comunicatives del col·lectiu per garantir la participació en igualtat de condicions de totes les persones amb discapacitat. I aquí entra en joc la tecnologia, que ens pot ajudar a superar moltes barreres de comunicació. Evidentment, però, és necessari aplicar una mirada que tingui en compte la diversitat a l'hora de dissenyar possibles aplicacions. En aquest àmbit s'emmarca Signària, un projecte de recerca aplicada que fa feina per fer possible la participació de persones sordes signants en entorns radiofònics, un espai mediàtic com aquest nostre, que per naturalesa exclusivament auditiva, continua sent estructuralment excloent. Signària es presenta com una primera resposta tecnològica a una barrera estructural del periodisme radiofònic i, de fet, ja ha rebut una menció d'honor als 26ens premis de la Ràdio Associació de Catalunya. Com es transforma una llengua visual i gestual en una eina digital? Quins són els reptes tècnics que hi ha darrere una aplicació d'aquest tipus? Fins a quin punt la intel·ligència artificial pot contribuir a fer la comunicació més accessible? De tot plegat, avui en parlem amb un dels seus creadors, Xavi Vinaixa Rosselló. Ell és enginyer informàtic, investigador en intel·ligència artificial i director de tecnologia a Sorensen.ai, una empresa d'intel·ligència artificial aplicada a mitjans, cultura i arts. Un tecnòleg humanista que ha impulsat projectes tan diversos com la web dapalabrados.org, però també tecnologia immersiva i apps molt diverses amb milers de descàrregues. Benvingut a Codi Beta, gràcies per atendre la nostra telefonada avui, Xavi.
1: Hola, moltes gràcies a vosaltres.
0: Explica'ns una miqueta com va sorgir aquesta idea de desenvolupar Signària. Si no anem malament, ve d'una necessitat concreta en l'entorn universitari, no?
1: Sí, correcte. Hi ha una, la primera estudiant sorda en els 20 i tants o 30 i tants anys de carrera de periodisme a la Universitat Pompeu Fabra, la primera estudiant sorda que, bueno, ella, de fet, desenvolupa molt bé les seves classes perquè té un intèrpret i fins aquí tot bé. Què passa? Que al tercer curs hi ha una assignatura que és taller de ràdio. I aquí, que la podria fer amb l'intèrpret, ella ja va començar a manifestar que no acabava d'estar còmoda de fer-la amb l'intèrpret, perquè, per començar, ella és una dona, l'intèrpret és un home. Bueno, no acabava de veure's bé allà, que està molt contenta amb l'intèrpret, eh? Uh-huh. Això ho vull dir. Però no és el mateix. Uh-huh. I va començar a sortir. I, a més, l'intèrpret pot canviar. Imagina't que ella fa carrera de ràdio i clar, la gent reconeix la veu de l'intèrpret, no la seva, no? Uh-huh. Llavors, aquí va sortir des dels seus professors la idea de, ostres, això podria ser, ho podríem salvar utilitzant intel·ligència artificial. Uh-huh. I aquí és com van arribar nosaltres, vam demanar una subvenció europea, un RETE, que ens la van donar, i aquí comença la història.
0: Aquí comença aquesta història i explica'ns una miqueta com funciona, com ho feis anar, què permet fer, concretament parlàvem d'aquest estudiant, però vaja, què permetria fer a una persona sorda quan l'utilitza?
1: Sí, bueno, per començar, un dels reptes importants era preservar els seus drets lingüístics i la seva expressió. Vull dir que no havíem de fer que ella s'amollés a una aplicació, sinó que l'aplicació estigués feta per ella, perquè uh-huh. ella es comuniqui com es comunica, no? Llavors, el que permet fer és que ella té una... des de l'ordinador, des de la webcam, ella signa cap a la webcam, això detecta les gloses que està fent, hi ha un sistema, un model de llenguatge gran que té el seu context, els articles que ha escrit ella, com s'expressa ella, i això ho tradueix en unes oracions, en diferents oracions senceres, i ella amb un pedal l'escull. Ja, després us explicaré per què ho hem fet així i no és directe, ¿vale? Uh-huh. Llavors, un cop ella ha escollit aquesta frase apareix en veu, però no és una veu qualsevol, i de fet no li diem veu, li diem identitat sonora, uh-huh. perquè hem agafat un... ens hem inventat el concepte de donant de veu, que hem intentat, o l'ideal és que sigui algun familiar, perquè nosaltres ens expressem igual que les nostres famílies propers, no? A nivell de veu. La nostra prosòdia, la manera en què parlem, les nostres pauses, tot això, ve d'una dada d'entorn. Llavors, el que vam fer, els seus pares, que hagués sigut l'ideal, també són sords, i vam buscar la cosina. La cosina ens va donar, per dir-ho així, la seva prosòdia. Li vam fer gravar una sèrie de frases. Això ho vam aplicar a un model de veu que ja tenim i ho vam barrejar amb el seu timbre propi. Ella té timbre.
0: Clar.
1: No el fa servir, però té timbre. Llavors, aquí tenim el que seria la seva identitat sonora radiofònica, que ella es pot endur on vulgui, saps? Ara et fa una entrevista aquí i tu l'escoltes i és pròpia d'ella, se'n va a un altre lloc i se l'endú, no? I això també era el que intentàvem, no? Que no fos una veu robòtica, que fos la seva veu feta per ella. I també hi ha coses curioses, no? Com els seus intèrprets o familiars que la coneixen molt diuen, ostres, és que sí, és que escolto aquesta veu i és la seva veu.
0: La identifico, no? I quin temps
1: Sí.
0: tarda aquest procés, Xavi, des de que ella, m'imagino que ha d'escriure aquest missatge o l'ha de comunicar d'alguna manera, fins que aquesta aplicació el transforma en aquesta identitat, com has dit, identitat vocal?
1: Identitat sonora
0: Sonora,
1: radiofònica.
0: perdona, identitat
1: Sí.
0: sonora.
1: Sí. Triga res. O sigui, el pas, el que és còmput, és molt ràpid. El pas més lent és el que triga ella a llegir i a escollir. Que això també és veritat, que a mesura que ella ho va fent servir, com més ho faci servir, les frases ja es van ordenant com la primera és la millor, i arriba un punt que a base de fer-ho servir, podria ja estalviar-se el pas d'escollir la frase. I això ho hem fet així perquè a nivell de llengua de signes hi ha molt poques dades per poder entrenar un sistema d'intel·ligència artificial. El que necessitem normalment són moltes dades. N'hi ha molt poques. Llavors, el que han pogut fer en altres llengües de signes, com l'americana, la SL, que hi ha moltes dades, són sistemes finalistes, no? És a dir, jo poso una càmera, signo davant i allò ja em treu una frase. Això ho poden fer aquestes llengües perquè tenen molta dada, però la llengua de signes catalana, o és igual, qualsevol europea, no té dades per gravar ja. Llavors, el repte va ser trobar la manera, sense haver de generar noves dades, que també ens hem inventat mètodes, per generar dades sintètiques, dins d'aquest projecte, que els hem presentat i vam fer un paper que es va publicar i tot, per no haver de generar moltes dades, que en realitat és caríssim i trigues molt en el temps a fer-ho, ens vam inventar aquest sistema. Entrenar un model molt petitó que detecti gloses nuclears, afegir la capa aquesta del model de llenguatge amb el seu context. I així vam resoldre un problema que podria, a priori, ser, bueno, anys de feina. I ho vam fer en mesos.
0: I com ha estat el procés d'entrenament? Perquè, clar, xerres de mesos, per tant, entenc que la creació sí que ha estat relativament ràpida, però teniu, de bon heu anat a cercar aquestes dades representatives perquè després, en aquest cas, ella pugui utilitzar l'aplicació.
1: Sí, mira, bueno, hi ha una part de l'entrenament que és els seus articles escrits, que seria la
0: Sí.
1: manera en la que ella fa periodisme, no?, per
0: Sí.
1: dir-ho així, que aquest, bueno, és com molt directe. I l'altre, que és el tema del reconeixement de gloses, de signes, la gràcia és que hem pogut comptar a la Pompeu Fabra i al laboratori de LSC, que bueno, són també dels millors de llengua de signes, són lingüistes. Hem pogut comptar amb la Gemma Barberà, que és una de les que ha fet la gramàtica, no?, de la llengua de signes, i això ens ha anat molt bé. I allà ells ja tenen publicat un corpus en vídeo. Hem utilitzat el corpus aquest, hem utilitzat vídeos que hi ha a YouTube de llengua de signes catalana, però clar, si tu fas la comparació, hi ha unes 500 vegades més de dades en ASL, saps? Vull dir que estem jugant en un lloc molt petitó. Llavors, a partir d'aquests signes els hem aïllat tots i hem entrenat un petit model fet a mida per nosaltres.
0: Clar, imagino que té algunes limitacions encara, que voleu anar més enllà. No sé si hi ha situacions comunicatives que encara dieu aquí m'agradaria acabar de millorar, no sé en quin punt es troba actualment i quines són les passes següents que voleu fer amb Signario.
1: Sí, a priori està pensat només, o sigui, quan, des de que l'hem construït per fer l'ús a la ràdio, eh? És un llenguatge periodístic i només és això. Llavors, la gràcia s'ha de treballar molt més, s'ha de treballar sobretot en això que et deia de a base de fer-ho servir, que ja no hagi d'escollir frases, sinó que la frase que dona ja és la bona. I hi ha una part bona que té l'aplicació, que els altres models no tenen, que és que la capacitat d'afegir neologismes. La llengua de signes, les llengües de signes són molt vives i es van creant signes nous, no? Les mateixes comunitats creen signes nous, com per exemple, o signoms, no? No sé si un signom és, en comptes de... Quan coneixen una persona nova, no? En comptes de fer el dactilològic, que seria fer totes les lletres del nom, que això potser es fa la primera vegada, a tu et bategen amb un signom, no?
0: D'acord.
1: Amb algú característic que tinguis tu, que se't vegi i tal, pues, el que li hem fet a l'aplicació és poder afegir això, neologismes, un signom o tal, perquè li reconegui. Llavors, següents passos seria, que ara només té una usuària, que és ella, seria poder crear un sistema de donants de veu on altra gent es pugui crear noves veus, afegir nous contextos i que ho facin servir més. I a mesura de com més es faci servir, més fina anirà. No sé si m'estic explicant.
0: Sí, però... perfectament. I teniu plantejat anar més enllà d'aquest context radiofònic? Perquè jo penso amb un infant a l'escola o anant al metge, no? En quins contextos creus que es podria arribar a ampliar? No sé si és la línia de feina, però...
1: No, de moment no ho és, perquè surt d'aquí el periodisme, i també el que vull deixar clar és que això no substitueix la feina de l'intèrpret. Vull dir que l'intèrpret segueix tenint molt de sentit, no? I de fet, pot haver moments puntuals que la persona sorda estigui molt més segura amb un intèrpret, no?, que amb una aplicació. Però a priori pot arribar a servir per qualsevol àmbit, no? Qualsevol àmbit, o inclús amb amistats, o el que sigui.
0: I això és una aplicació que té en el seu mòbil, l'ha de dur amb l'ordinador, ha de dur qualque aparell...
1: És una pàgina web, sí. que té les claus i ho ha de fer servir amb el seu ordinador. Però no necessita res, el seu ordinador pot ser qualsevol cosa, mentre tingui una webcam i un micròfon i un altaveu. Perquè una cosa que m'he deixat és que ella va veient transcrit el que es parla a la pantalla, també.
0: D'acord. Clar, perquè...
1: Perquè clar, és l'altra part que li fa l'intèrpret. L'intèrpret fa dues coses, no? Interpreta el que ella diu, però també fa la interpretació cap a l'altra banda, no? Del que diu la gent que és oient cap a ella.
0: Molt interessant aquesta petita passa per millorar el sector radiofònic, que ja ho dèiem, que per si ja és estructuralment excloent, i poder fer aquestes petites passes, esperem que pugui anar una miqueta més enllà i que no es quedi també només aquí, sinó que pugui anar cap a altres sectors, i més enllà d'aquesta aplicació, abans de dir-te adéu, et volíem demanar per un grapat més d'inici en les quals ho està fent feina darrerament, i una d'elles és un estudi que analitza com la intel·ligència artificial canvia d'opinió política segons si li xerres en català o en castellà.
1: Sí.
0: Ja no ens hi fiquem si hagués d'interpretar llengua de signes, que aquí ja entraríem a moltes més, però ens podries fer 5 cèntims d'aquestes conclusions?
1: Sí, bueno, això és el biaix, sí, que sempre parlem, no? que moltes vegades s'escolta. Quan treballem o li parlem en un model de llenguatge en anglès, més o menys va tot bastant rodat, no? I es nota biaix, però bueno, no notes que hi hagi un canvi en funció de com li parles. En canvi, quan vas a llengües no hegemòniques, com és el català i el castellà, et trobes moltes coses. Ja vam treure un estudi uns mesos abans d'aquest del canvi d'opinió política, que li vam titular Coca is not cocaine, perquè quan tu dius, per nosaltres, pels catalans la coca és la coca de Sant Joan. Uh-huh. I tu, quan parles amb un model de llenguatge sobre coca, per ell és la cocaïna, uh-huh. perquè ve de l'anglès, té l'ancoratge anglès, no? O igual que els gegants, no? Quan parlem aquí de gegants, és un element festiu, per ells, per un model de llenguatge, pel seu entrenament que ha tingut en anglès, un gegant és algú de conte de fades, no?

0: de transcripció. I una cosa que ens pot passar molt aquí, que de cop una entrevista poden aparèixer dos idiomes fàcilment, no? Català i
1: Sí.
0: castellà, o euskera i castellà, gallec, tal, els models fallen. Els que són americans fallen, ells no tenen aquest problema. Si tenen una entrevista en anglès, és en anglès. Nosaltres tenim els models prou entrenats i tenim una problemàtica d'aquí i fan aquestes coses, no? Tu li poses una entrevista on surten tres idiomes i surt perfectament. I si és una caixa d'eines, que pot fer servir una redacció de diari, o tot el que pot necessitar una redacció d'un diari o d'un departament de comunicació pensada des d'aquí, amb mirada europea, saps? I sobirana, per dir-ho així. I ja veus que nosaltres pivotem amb tot això, perquè al final la llengua de signes catalana també és un tema de sobirania.
1: Sí.
0: Els grans tecnoligarques yanquis ni ho miraran, això, saps? Ni li faran cas a aquestes
1: I molt
0: coses.
1: manco si parlam ja de dialectes, que per ventura algunes eines, si me senten xerrar jo, ho tindran més difícil que si te senten xerrar tu.
0: Clar, no, perfecte. Nosaltres també treballem
1: Sí,
0: amb això,
1: jo...
0: amb Balear, amb
1: Sí,
0: nord-occidental.
1: sí.
0: Tenim les dues bandes, eh? El reconeixement i també a l'hora de generar veu.
1: Molt d'ànims i molta sort i moltes gràcies també per la feina i la investigació que anau fent. Xavi Vinaixa, enginyer informàtic, investigador en intel·ligència artificial, director de Sorensen.ai i creador d'aquesta signària que està ajudant a rompre certes barreres comunicatives de les persones sordes. Que vagi molt bé.
0: Gràcies
1: Fins una
0: a
1: altra.
0: vosaltres. Adeu. Codi Beta.

0: Anna de la Salut.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Notícies d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
0: Xarxa experta.

El càncer no és una malaltia estàtica. Les cèl·lules tumorals tenen una capacitat extraordinària per adaptar-se als canvis del seu entorn, modificar el seu comportament i, en determinades circumstàncies, escapar tant dels tractaments com de les defenses del nostre propi organisme. Aquesta capacitat d'adaptació és el que coneixem com a plasticitat tumoral i és un dels grans reptes de la recerca oncològica actual. Precisament aquesta plasticitat és el punt de partida de PlastWire, un projecte que fa uns mesos rebia una RC Advanced Grant de 2,5 milions d'euros i que durant els pròxims 5 anys estudiarà com es poden modificar aquests estats de les cèl·lules tumorals perquè deixin de ser tan difícils de detectar i de combatre. Al capdavant d'aquesta investigació hi ha el mallorquí Toni Salià Terrassa, investigador especialitzat en càncer i director del seu propi laboratori de recerca al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. El seu equip estudia, entre d'altres qüestions, com les cèl·lules tumorals poden adquirir propietats que els permeten sobreviure, disseminar-se o resistir a l'atac del sistema immunitari. Ara la proposta és anar una passa més enllà i explorar si l'ARN missatger pot convertir-se en una eina per reprogramar aquestes cèl·lules i fer-les més visibles per a les nostres defenses. Una estratègia que podria obrir també noves vies per potenciar les immunoteràpies i en el futur desenvolupar tractaments més precisos contra el càncer. Avui volem saber com es pot aconseguir aquesta reprogramació que ens diu la plasticitat sobre la capacitat del càncer per escapar en els tractaments actuals i, sobretot, fins on pot

0: arribar una investigació que intenta canviar el comportament del tumor en lloc de limitar-se a destruir-lo. En parlam amb l'investigador Toni Salià Terrassa. Benvingut a Codi Beta. Gràcies per atendre la nostra telefonada d'avui vespre.
1: Hola, molt bones. I encantat d'estar aquí amb vosaltres avui.
0: Moltes gràcies. I ara ho dèiem, fa uns mesos rebíeu una beca important, una grant, de 2,5 milions d'euros per desenvolupar aquest projecte concret, PlastWire. Això serà durant 5 anys. Explica'ns una miqueta què és exactament que vol descobrir o aconseguir aquest projecte.
1: Sí, bueno, és un projecte de finançament europeu, dels més grans que hi ha, i per tant són projectes que es destinen a estudis ambiciosos, no? Ambiciosos per tal de superar grans reptes. I en aquest cas, PlastWire, pues, el que intenta és entendre molt millor la complexitat tumoral, és a dir, tota aquella heterogeneïtat que tenen els tumors. Els tumors no són un únic tipus cel·lular, sinó que tenen molts tipus cel·lulars que conviuen i fan funcions complementàries. Llavors, a vegades són capaços d'eliminar una població, però l'altra població sorgeix i compensa, no? Llavors, intentem entendre aquesta complexitat de funcions per poder atacar-les totes alhora. I això és l'objectiu principal que té PlastWire.
0: I mencionàvem a la introducció aquesta plasticitat tumoral, ho hem explicat molt breument, però què és exactament aquesta capacitat que tenen les cèl·lules canceroses de canviar d'estat?
1: Doncs la plasticitat tumoral, com bé indica la paraula, és capacitat de canvi, no? I de detectació. Els tumors, com ja he dit abans, són complexes, són heterogenis, però a més d'aquesta heterogeneïtat és una heterogeneïtat dinàmica que va canviant en so temps o davant estímuls. Llavors, el que veiem és que les cèl·lules, independentment de les mutacions que tenen, que són característiques més fixes dels tumors, també tenen capacitat de canviar, és a dir, se van adaptant depenent de quins estímuls o quins reptes han d'afrontar com possibles tractaments. Llavors, això és un dels grans reptes a entendre millor per poder generar unes teràpies i evitar que les cèl·lules tumorals siguin capaces de fer aquest canvi.
0: També és aquesta plasticitat un dels motius pels quals els tumors poden tornar-se resistents en els tractaments? O sigui, hi ha relació entre aquesta plasticitat i la capacitat d'un tumor d'escapar tant als tractaments com a les pròpies defenses?
1: Totalment, sí. Avui en dia sabem que el que denominem plasticitat tumoral és un dels grans reptes per superar la resistència a tractaments. Precisament pel mateix motiu que explicava abans, és a dir, qualsevol estímul o qualsevol dificultat que intentem proposant en els tumors acaben adaptant-se i superant aquestes dificultats, no? Davant d'un tractament pues podem eliminar un cert tipus cel·lular, però a poc en so temps aquests tumors troben maneres, perquè van canviant les seves funcions i les seves capacitats, i troben maneres per escapar en els tractaments. Llavors, això és el que fa que la plasticitat tumoral sigui un dels grans reptes a superar avui en dia.
0: Perquè una mateixa cèl·lula tumoral pot comportar-se de diferents maneres, no? Segons el moment o l'entorn en què se troba?
1: Sí, totalment. Això és el que estaven dient, que la mateixa cèl·lula, depenent del moment, depenent dels estímuls que tingui o depenent de lo que estigui en revoltada, se pot comportar d'una manera o d'una altra, encara que tingui la mateixa informació genètica o les mateixes mutacions. Llavors, per això és tan important estudiar la plasticitat tumoral, perquè podem estudiar la genètica dels tumors, però aquesta genètica se pot comportar de forma diferent depenent del moment, no? I hem d'entendre com fan aquest canvi, com s'adapten, quins són els mecanismes. I precisament això és una de les coses que s'intenta entendre amb aquest projecte.
0: Com s'adapten i quins són els mecanismes. I, de fet, el nom del projecte crec que mescla aquesta part de plasticitat i de wire, que és cable en anglès, o connexió, no? Per tant, entenc que parlam de reprogramar o de recablejar, no?, les cèl·lules tumorals. Què és el que voleu intentar reconnectar o reprogramar en aquestes cèl·lules?
1: Sí, ho has dit molt bé, és una reprogramació, un recablejat del que són els factors de transcripció, que els factors de transcripció podríem dir que són els executors que donen directrius a les cèl·lules i donen directrius depenent de lo que, dels estímuls que tenen al voltant, no? I la cèl·lula pot prendre decisions cap a un costat o cap a l'altre. Llavors, entenent quins són els factors de transcripció i quins són les xarxes més centrals d'aquesta plasticitat, podem intentar modelar, canviar aquestes xarxes tocant aquests nodos, no? Aquests nodos de factors de transcripció. I precisament el que volem fer és identificar aquests factors de transcripció per poder fer teràpies específiques.
0: I trieu l'ARN missatger, no?, com a eina per fer aquesta reprogramació.
1: Sí, triem l'ARN missatger per diversos motius. Un, perquè precisament fer teràpies amb factors de transcripció, que explicava abans, és molt difícil fer una teràpia que controli factors de transcripció, molècules que controlin factors de transcripció, és a dir, que activin o que inhibeixin els factors de transcripció, duen anys. Això, hi ha exemples que porten dècades intentant trobar un inhibidor d'un factor de transcripció i llavors és molt complicat. En canvi, l'ARN missatger ens permet codificar aquest factor de transcripció de forma immediata, no? Alliberant aquest ARN missatger, per així com funciona la biologia cel·lular, quan aquest ARN missatger arriba, se transforma en aquell factor de transcripció que nosaltres desitjam que actuï en aquell moment. I podem dissenyar factors de transcripció que donin unes directrius a la cèl·lula que sigui no canvis d'estat. Mantenta en aquest estat tancat, rígid, i que no se pugui adaptar en els canvis momentanis. Llavors, fent aquesta constricció amb factors de transcripció podem reduir el que seria la plasticitat cel·lular.
0: Va. Aconseguiu distingir que aquesta ARN arribi només a les cèl·lules tumorals sense afectar cèl·lules sanes?
1: Podem fer que arribi més quantitats. És a dir, per aquest motiu utilitzem nanotecnologia, nanopartícules, les mateixes o similars, no són les mateixes, però similars a les que es van utilitzar per ser vacunes de Covid, que són vacunes que, si recordeu, són d'ARN missatger
0: Sí.
1: i són de nanopartícules, però això no és una vacuna, eh? Hi ha una clara distinció. No, aquí no estem fent una vacuna, sinó que estem dirigint aquesta ARN a les cèl·lules perquè sintetitzin aquests factors de transcripció que són importants per donar directrius a la cèl·lula. Llavors, per evitar que vagin a teixit sa, aquestes nanopartícules les podem decorar amb lligands més específics de receptors més específics de cèl·lules malignes. Tot i així, no és mai un 100%. El que passa que, com que el que nosaltres volem és fer una reprogramació de la plasticitat cel·lular cap a un estat més de cèl·lula normal,
0: No afectaria tant, no?
1: Esperam que quan arriben a cèl·lules sanes no tingui un efecte contraproduent. I, a part, un dels altres avantatges d'utilitzar aquest ARN missatger és que els efectes són molt transitoris. Llavors, aquest efecte que sigui transitori farà que la cèl·lula pugui canviar durant hores, dies, i el que feim és aprofitar-nos d'un segon braç, que aquí és quan intervé la part d'immunoteràpia que utilitzarem, per eliminar aquelles cèl·lules que són malignes. I el sistema immunitari sí que té aquesta capacitat absoluta de distingir el que és propi de el que és una cèl·lula maligna. I llavors és com una doble intervenció. Primer, tanquem la plasticitat cel·lular i després fem que el sistema immunitari pugui eliminar només les cèl·lules que són malignes. Per això tenim una doble especificitat.
0: En relació a aquest sistema immunitari, hem sentit parlar en els darrers anys d'aquesta immunoteràpia que d'alguna manera ha revolucionat alguns dels tractaments per a alguns tipus de càncer, però no funciona igual de bé en tots els tumors, no?
1: Sí, immunoteràpia és un, avui en dia ja és un dels grans tractaments, un dels
0: Sí.
1: grans eixos de tractaments que hi ha oncologia, diferents tipus de càncer. Funciona diferent tipus de càncers, n'hi ha que funcionen bastant millor que altres, i així tot, no tots els pacients se poden beneficiar per diferents motius que s'estan estudiant encara, d'altres ho coneixen, d'altres s'estan estudiant, i d'altres precisament estan directament relacionats amb la plasticitat cel·lular. Les cèl·lules poden adquirir diferents mecanismes d'evadir i escapar-se de diferents tipus de cèl·lules immunitàries antitumorals, i llavors pues, es genera resistència.
0: L'objectiu immediat és el càncer de mama, si no anem malament, però imagino que tot aquest coneixement sobre plasticitat tumoral pot tenir aplicacions en altres tumors. Això pot ser una estratègia extrapolable, no? Altres tipus de càncer també?
1: Sí, nosaltres ens centrem, el laboratori se centra sempre en càncer de mama i metàstasis del càncer de mama, però aquí estem fent feina en conceptes mecanístics molt generals de biologia tumoral general. Llavors esperam que siguin bastant extrapolables els coneixements que farem aquí. Si més no, la tecnologia que desenvoluparem, la nanotecnologia que desenvoluparem per alliberar ARN missatger, el propi concepte d'alliberar ARN missatger per codificar factors de transcripció, que, com he dit abans, són els que donen directrius a les cèl·lules, i per tant és una manera única d'evitar la plasticitat cel·lular, cosa que no s'ha fet pràcticament mai, pot servir, òbviament, per altres tipus de tumor.
0: I quin és el recorregut que teniu ara per davant? Quines fases tindrà aquest projecte durant aquests 5 anys? M'imagino que estàu en una fase molt inicial, però després com anireu avançant? Quins són els resultats que vos indiquen que aneu avançant pel bon camí?
1: Sí, ara el projecte ha de començar encara a finals d'any. Sí que nosaltres ja duim anys fent feina amb això i ja tenim tots molts de resultats indicant que ha d'anar bé, però oficialment començarà a finals d'any. I la primera fase és una fase molt d'identificació, com he dit abans, identificar a gran escala tota la complexitat tumoral que hi ha, tota la heterogeneïtat de tipus cel·lulars que estan dirigides per diversos factors de transcripció que poden ser centrals en tot això. Llavors, reconèixer molt bé tots aquests fenotips o funcions cel·lulars i els factors de transcripció que els dirigeixen. Llavors, una vegada tenim identificat tota aquesta complexitat i quins poden ser els factors de transcripció més centrals que podem retocar i, per tant, reprogramar les cèl·lules tumorals, hi ha la segona fase, que és més de desenvolupament de teràpia, que és generar aquests mRNAs missatgers que codificaran per aquests factors de transcripció tan claus que han trobat i poder-los alliberar en nanopartícules i fer que arribin d'una forma òptima, amb una dosi òptima, amb unes cinètiques òptimes en els teixits i en els teixits tumorals i en combinació amb immunoteràpia poder eliminar aquestes cèl·lules malignes.
0: Toni Salià Terrassa, director del seu propi laboratori en el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, que ja fa anys que fa feina i fa recerca investigant el càncer de mama, la metàstasi, i encara ara fa feina i investiga per entendre aquesta complexitat tumoral. Moltíssimes gràcies per passar aquesta estona a nosaltres i sobretot per la feina que feis.
1: Molt encantat i moltes gràcies a vosaltres per disseminar tota aquesta informació.
0: Adéu, fins una altra.
1: Adéu. El retrovisor.

I en el retrovisor d'avui parlam de la història del xiclet, i és que el mes de setembre de 1848 John B. Curtis va desenvolupar i va vendre el primer xiclet comercial anomenat The State of Maine Pure Spruce Gum, a base de goma d'avet. Ara bé, ens hem de remuntar molt d'anys enrere si volem parlar dels orígens d'aquest costum, i és que el jaciment arqueològic Monteverde a Xile, amb una datació de més de 14.000 anys, es va trobar ja intents de xiclet. En aquell moment la goma de rovellar era obtinguda d'una mescla de resines i algues. Els asteques, així com els antics maies, abans que ells, també havien fet servir el xiclet, una goma d'arbre natural, com a base per unir objectes en l'ús diari, així com per fer-se les dents netes, que el mala fam i la set. La modernització i la comercialització d'aquest producte es va dur a terme principalment als Estats Units, però els xiclets també rovellaven fins i tot a l'antiga Grècia, Finlàndia, i també s'han trobat restes, així com en moltes altres cultures, que han rovellat substàncies similars als xiclets fetes de plantes, herbes i resines. Al voltant de 1850 es va desenvolupar una goma feta de cera de parafina, un producte derivat del petroli, i aviat va superar aquella goma de bet primigènia en popularitat. Per endolcir aquests xiclets primerencs, l'usuari sovint utilitzava un plat de sucre en pols on submergia repetidament la goma per mantenir-ne la dolçor. El primer xiclet amb gust va ser creat a la dècada de 1860 per John Colgan, un farmacèutic de Louisville, que també va patentar una màquina per tallar automàticament palets de xiclets. El xiclet modern es va desenvolupar per primera vegada, però a la dècada del 1860, quan l'expresident de Mèxic, Antonio López de Santa Anna, va dur un carregament de xiclet a un investigador de Nova York, Thomas Adams. Inicialment, aquest material havia de servir per substituir el cautxo, però no va tenir èxit i finalment es va emprar de la manera en què el coneixem avui dia, a través de la companyia Adams New York Chewing Gum. Després en varen sortir moltes més, i algunes d'elles, com per exemple Grizzlies, encara existeixen avui dia. Fins aquí el Codi Beta d'avui. Rafa Andrés ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mas.
1: Adiós, señores y señores, muy buen día a todos, señores y señores. Programa número 110 de La Gran Vida aquí a IB3 Ràdio, la ràdio pública autonòmica de les Illes Balears. Som en Miquel Àngel Arija i de vora jo tinc el gran Juan Mimas. Bon dia, tingui.
2: Molt bon dia. Com estàs, rei meu?
1: Jo a tope.
2: A tope.
1: He fet bon dissabte. Sis cafès.
2: Sí, sis.
1: He dormit 10 hores.
2: Sí, però 6 quilòmetres no els has fet. Jo sé que ets un aficionat a caminar, també.
1: Sí, però ara, no. ara darrerament estic molt vago.
2: Sí. Això serà quan te posis en marxa, eh? Ara quan els dies es cursi, que a tu t'agrada també...
1: Dies curts, important.
2: Dies curts.
1: Això ja, més que bé, començarem...
2: Ai, quina peresa fosca negra, en la bé que s'està.
1: Fosca negra de la Xina Sort, sí, sí, quina sí. Monada. Quina monada.
2: Sí, és que és vera que tenim... Aquest cap de setmana tornem a tenir estiuet, eh? Molta calor, molt de sol.
1: No, aquest de setmana no, tota la setmana.
2: Tota la setmana, eh?
1: I la setmana que ve se presenta más de lo mismo.
2: Que mos diu una Marga Ribas després.
1: Bueno, m'ho veig que venen canvis,
2: És ben hora, ja toca.
1: Què passa? Què ha estat ara? Perquè li fas senyes...
2: En el Facundo Tenaglia, avui en el control tenint...
1: Tenaglia. No, però t'ho he dit
2: Tenaglia. Clià.
1: Basta.
2: Com estàs? Has dormit bé, Ida?
1: He dormit bé, estic bé, tinc mal d'esquena, tinc lumbàlgia des de fa dues setmanes.
2: Saps qui tenia també mal d'esquena?
1: Jo, no ho sé.
2: El Julio Iglesias, que ha fet els anys, és vera, patia de l'esquena. 83 anys, aquest homonet. T'agrada, Julio?
1: És important aquesta notícia.
2: Sí. 83 anyets ha fet aquest home.
1: Qualsevol dia de què mos diran és mortet.
2: A Punta Cana, que viu molt bé, eh? 21 milions d'euros, crec que val de la cosota que té per allà. I té una heliopuerto, té el seu estudi de gravació...
1: Ja no canta, està mateix?
2: No canta, perquè té l'estudi de gravació.
1: Petit lots. Exacte.
2: Aquí de fons, a veces tu, a veces jo, de Julio Iglesias, que t'apareix.

0: Oh, vinga, que hem de fer un programa de ràdio.
1: Vinga, som-hi.
0: Ah, què tenim avui? Vinga, tenim cosetes, eh?
1: Home, cerraran el segon cinturó que a la fi pareix que veuràs la llum.
0: Sí, i la veritat és que estan molt pendents d'aquesta situació i també, clar, es preveu que per aquesta infraestructura hi arribin a passar 50.700 vehicles cada dia i en parlarem amb en Fernando Rubio, conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures.
1: També parlarem de la fira de del variat de Pere Grau.
0: Sí, que ja se va fer l'any passat, no va anar, va anar molt bé. Hi va haver un gran èxit, però és que se van quedar sense variat. I enguany en duran molt més, i la veritat que volen parlar amb la Patricia Boninca, la presidenta del mercat d'allà de Pere Grau.
1: Més coses, més de 9.000 alumnes atrapats a Balears per la falta d'examen pràctics. És una cosa de loco.
0: Sí, han d'esperar 6 o 7 mesos per fer l'examen pràctic, que t'apareix. Nosaltres, quan fèiem l'examen, era més ràpid, era un pim-pam, i ara han d'esperar molt.
1: Com cada setmana tindrem en tot nostre estudi en David Arraez, que mos parlarà avui de...
0: De com demanar perdó sense... Però bé, saps? No perdó amb un però. No, perdó. Perdó, però hem de saber oblidar i hem de quedar bé amb la gent, però sobretot no dir, no, és que... No hem d'obrir calaix dels problemes, després. Hem de demanar perdó ben fet.
1: I avui he trobat la resposta de per què has engreixat.
0: Clar, perquè... de Teresa Ramos, sexòloga i humanista, mos parla de com canvien els nostres hàbits quan estem en parella. Per què mos engreixem quan trobem parella? Quan som feliços. La felicitat engreixa, Miquel Àngel, i parlarem d'això. Tot això a la primera hora.
1: Llavors estem en el programa fins a les 11, ja vos descobrirem què és el que tindrem, què és el que hi haurà de nou, però serà ja a partir de les 11 i... De les 11, no, de les 10 i 5.
0: De les 10 i 5, sí.
1: Fins a les 11. Senyores i senyors, començam.

0: El segon cinturó de Palma absorbirà 10.700 cotxes diaris de la via de cintura, Juanmi.
1: Sí, i és que, clar, començant per aquest cinturó, el segon cinturó, i el Consell presenta aquesta infraestructura com una de les grans actuacions per descongestionar la via de cintura, i, clar, què canviarà realment quan estigui acabada?
0: Hombre, què canviarà? Que quan les obres acabin, les obres del Coll d'en Rabassa, se preveu que aquesta infraestructura hi arribin a passar 50.700 vehicles cada dia. En parlem, senyores i senyors, el conseller del RAM, del Consell Insular de Mallorca, el senyor Fernando Rubio. Fernando Rubio, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
0: Com estàs, primer de tot?
2: Molt bé, estupendament, i encantat d'estar amb vosaltres en el vostre programa.
0: Així que cada setmana nosaltres molestàvem a tothom.
2: No, home, és un gust estar amb vosaltres.
0: Home, parlar a la fi del segon cinturó és una gran notícia, perquè ja fa molt de temps que se'n reivindica. És veritat que Mallorca ha estat mancada d'inversions durant molt d'anys, i vosaltres hi poseu fil a l'agulla per intentar, d'una vegada per totes, que la via de cintura no vagi tan congestionada. Endavant amb aquest segon cinturó, no és així?
2: Sí, efectivament. Aquesta és una infraestructura molt necessària. Estem xerrant d'un indret que és un dels accessos a Palma principals, segon hi ha més retencions en aquest moment, i on pues, durant aquests darrers 8 anys els partits del Pacte d'Esquerres no se posaven d'acord. Hi havia partits que el volien, partits que no el volien, i en el final qui patia amb aquesta situació érem tots els ciutadans. Quan nosaltres vàrem arribar en el govern del Consell, ens vàrem posar a fer feina de valent amb aquesta infraestructura. Varen començar des del primer moment en la seva tramitació i ara ja tenim el projecte constructiu i estan ben aviat de començar les obres, que seran a finals d'enguany o principi de l'any que ve. Seran aquestes obres que desviarem els subministres de CLH que passen en aquests moments per lo que seria la carretera que va cap a Escoll d'en Rabassa i faríem una connexió directa per tal de començar ja aquestes obres, que, com sabeu, se divideixen en dues fases. Són unes obres importants, amb un pressupost de 350 milions d'euros i que anem pues, a tope, no?, perquè efectivament puguin ser una realitat el més possible.
0: Això t'anava a demanar. Quan veurem aquestes obres acabades, menys manco? Quins són els vostres pronòstics? Ja sabem que bueno, obra no podem dir mai una data fixa, sí, però més o manco.
2: Més o manco. Pues ara començam antes d'acabar aquesta legislatura amb aquesta intervenció, com vos he comentat, i després ja seria pues, per la propera legislatura que començaríem en la fase 1, que seria tota la feina dels accessos i vials de l'autopista de l'aeroport, que és una infraestructura imprescindible per tal de fer una bona connexió a lo que serà el tram 1, pròpiament dit, i després la segona fase, que és el soterrament, l'obra més important, de gairebé 1 quilòmetre, que va de CLH fins al Coll d'en Rabassa, tenint un túnel subterrani, per tant, se desviarà gran part del trànsit de manera subterrània, i després, per dalt, tindrem un bulevard i també tindrem vial cívic, espais verds, etc. Tot això, a la primera fase hi ha una previsió d'uns 30 mesos, i la segona, o més de 30 mesos, i la segona fase uns 40 mesos. El que passa és que aquestes dues fases tenen aquest desquadre, diguem, de terminis, perquè la segona fase és un poc més complicada, la tramitació, i ha de passar un informe d'impacte ambiental. Però després se solaparan les obres i procurarem pues, que puguin reconduir-se i que acabin lo antes possible. No? Jo crec que la legislatura que ve, a finals de la legislatura que ve, aquesta infraestructura estarà conclòs.
0: Fernando, en aquests darrers dies has parlat d'una reducció d'uns 25 a 30.000 vehicles diaris per la via de cintura. D'on surten aquestes previsions?
2: Bueno, aquestes previsions surten en aquests moments. La via de cintura és una de les infraestructures més col·lapsades de tot Espanya. Estem xerrant d'uns IMDs de 145.000 cotxes diaris per la via de cintura, la qual és una barbaritat, no? Clar, tot això s'ha d'esponjar, tot això s'ha de llevar aquesta pressió del trànsit i una de les obres més importants, òbviament, és el tram 1 del segon cinturó. Què passarà? que tenguent el segon cinturó conclòs amb aquest tram 1, hi haurà molt de cotxes que cercaran aquesta ruta per connectar en sa via, en sa autopista d'Inca, i d'aquesta manera s'aliviarà gran part de sa via de cintura. No és únicament aquesta infraestructura, n'hi ha d'altres que també tenen aquesta pretensió, com per exemple aquesta obra que han començat ja de CTV d'Espolígono, la carretera de Solla, que també a través d'una sèrie de vials zero que no faran que passi per la rotonda i una ampliació de carrils, perquè el que no és de rebut és passar de tres carrils a dos a una rotonda a un punt que és neuràlgic i que hi havia pues, molt d'embòs, nosaltres aquesta situació, òbviament, la canviarem i tot això aliviarà el trànsit a la via de cintura. Per tant, jo crec que se trata de fer aquestes millores de la nostra xarxa viària i, sobretot, fer-ho en seny, que jo crec que és el que esperem de nosaltres, els ciutadans.
0: Has parlat de que hi ha gent que quedava atrapada. Si avui un conductor queda cada matí atrapat en la via de cintura, què serà el primer que notarà quan aquesta infraestructura estigui acabada?
2: Bueno, se notarà més fluïdesa, òbviament. A part de les polítiques de millora de la xarxa viària, nosaltres també estem apostant per polítiques de contenció. En aquest sentit, paral·lelament, estem impulsant la llei de regulació d'entrada de vehicles. Per tant, la mobilitat sostenible implica tota una sèrie de mesures que de manera conjunta farà que efectivament se noti aquesta major fluïdesa del trànsit i sobretot apostar perquè hi hagi una major seguretat. No? Per nosaltres, el temps de cada persona és molt important i haver de perdre temps aturat a una carretera, pues, la veritat és que fa molta ràbia. No? A tots ens fa molta ràbia. Aquesta és la nostra aposta i pensam que tot això se veurà, efectivament, pues d'aquí un termini. No?
0: Diverses entitats han criticat aquesta intervenció i aquesta inversió perquè consideren que construir més carreteres acabarà generant més trànsit. Què les respondria?
2: No se trata de construir més carreteres, se trata de millorar la infraestructura. No? Nosaltres no estem creant noves autopistes, nosaltres no estem creant nous vials de carreteres, nosaltres el que estem fent és millorant una infraestructura que és ben necessària. I, a més, me permetran que els hi digui, però el projecte nostre, del Partit Popular, és un projecte amb un menor impacte paisatgístic, perquè nosaltres apostem per una infraestructura soterrada i, per tant, més sostenible. Que jo crec que això és el que els hi agrada a pues, moltes associacions i plataformes ecologistes amb les quals hem parlat i consideren bueno, pues, que és millor una via soterrada com poden tenir ciutats com València, Barcelona, Madrid. I nosaltres ens fem la pregunta, per què Palma no? Per què els mallorquins no poden gaudir d'aquestes infraestructures? Que sí, és vera que són més cares, però i que jo crec que els ciutadans de les Illes Balears, en aquest cas de Mallorca i de Palma, s'ho mereixen, no? I, per tant, nosaltres apostam per aquesta obra que jo crec que és molt més assenyada.
1: Fernando, bon dia. Deixant de banda el segon cinturó, clar, perquè hi ha una altra mesura, no?, que és completament diferent per intentar reduir aquesta saturació de les carreteres, que és la limitació, no?, quan parlant de limitar els cotxes que entren a Mallorca. Clar, en aquest cas, la llei de regulació d'afluència de vehicles ja ha iniciat, no?, la seva tramitació al Parlament. En quin punt es troba ara mateix?
2: Sí, pues, efectivament aquesta va ser una iniciativa legislativa del Consell de Mallorca que va sortir de molta feina, després de molta feina amb el sector, varen fer feina colze a colze i també en totes les formacions polítiques. Va sortir un ampli consens, totes les formacions polítiques varen votar a favor i Vox, que en principi estava en contra, en el final se va estendre, amb la qual nosaltres valorem molt positivament aquest acord i aquesta quasi unanimitat, no unanimitat, però quasi unanimitat, no? Sense cap vot en contra. Després tot això se va remetre en el Parlament i el Parlament se va remetre ja, s'ha pres en consideració. El president Llorenç Galmés va fer una defensa davant tots els diputats d'aquesta llei i també vàrem veure, efectivament, que se va donar llum verda a la tramitació amb els vots de totes les formacions polítiques, menys Vox, que també se va abstendre. Per tant, ara totes aquestes tasques s'està presentant les esmenes. Me pareix que va ser el Partit Socialista que va demanar una ampliació de termini per poder estudiar més el text de la llei i poder fer aportacions d'esmenes, lo qual pues, esperam fer un estudi de totes elles i poder enriquir el text entre tots.
0: Creus,
2: una
0: vegada fet amb quin temps creus que definitivament pugui estar aprovada?
2: Aquesta llei podria estar aprovada a finals d'octubre, principis de novembre. I una vegada aprovada i publicada en el BOIP, pues nosaltres ja la podrem començar a aplicar i la començarem a aplicar a la propera temporada turística.
1: Vostè mateixa recorda que estudis anteriors parlaven de prop de 400.000 vehicles que entren a Mallorca i apuntaven que podrien sobrar entre 100.000 i 120.000. Estan parlant d'una reducció d'aquest ordre?
2: Sí, estan parlant d'això. El que passa és que nosaltres hem encarregat un segon estudi de càrrega, molt més concret, de la capacitat de saturació o de la capacitat de trànsit que tenen les nostres carreteres, i serà aquest estudi el qui ens dirà quin és el topall que nosaltres hem de fixar. Això se fa perquè la llei diu que s'ha de justificar, s'ha de motivar molt bé quan s'aposta per una política de limitació o de contenció. Perquè si no se justifica bé, òbviament aquí podrien tenir un problema legal. No? I per tant, nosaltres pensem que fer un estudi detallat i concret d'aquest tipus per tal de fixar el límit ens donarà el nombre concret que bueno, pues ja se donarà a conèixer quan tinguem les dades. No? Aquest estudi de càrrega s'està elaborant i el tindrem fet una vegada aquesta llei estigui aprovada per ja començar a preparar els acords de ple del Consell de Mallorca a on se fixarà el topall, els dos topalls de vehicles d'entrada que entren pels ports i dels vehicles de lloguer que operen a Silla de Mallorca.
0: Fernando, i com funcionarà la pràctica aquest moviment? Una persona que vulgui venir de la península amb el seu cotxe haurà de demanar una autorització abans d'embarcar? Com funcionarà?
2: Sí. Correcte. Haurà de demanar una autorització i el procediment serà ben igual que quan nosaltres, els residents de les Illes Balears, agafem un avió, que en sa operadora o en sa companyia, pues, ells ja mos tramiten el que es descompte. No? Pues això serà el mateix. Amb un clic, quan tu agafis el boleto per anar a Palma o per anar al CUDI, efectivament, se tramitarà a través de la companyia. Per tant, és a través de la companyia, que serà la part intermediària, qui gestionarà aquesta autorització i el pagament de la taxa. De tal manera que serà molt més fàcil i molt més còmode pels clients de les navieres.
0: Ho has dit tu, un pagament d'una taxa, i t'anava a demanar a veure si hi havia una taxa per entrar a vehicle de fora, i la resposta és que sí.
2: Sí. També estan preparant l'ordenança fiscal que una vegada estigui aprovada la llei, la durem a ple també per la seva aprovació, i s'està ja concloent el que seria l'estudi econòmic-financer per poder posar aquesta taxa. Haurà una taxa, efectivament, d'entrada de vehicles, per cobrir el cost del servei i també per impulsar el transport públic, perquè, en definitiva, si nosaltres apostem per una política de contenció, no tindria cap sentit si nosaltres no apostem per la millora del transport públic. Per tant, del que se recaudi, nosaltres el que faríem seria també subvencionar transport públic a través del Consorci de Transports de Mallorca per tenir un transport de major qualitat, a part de totes les inversions que el govern de les Illes Balears ja està fent, que són extraordinàries, però que nosaltres contribuirem a que siguin millors.
1: Fernando, volem parlar 3 minuts de Rentacar, però abans una qüestió que és d'aquesta entrada de vehicles que pagaran aquesta taxa, hi haurà vehicles que quedin exents? És a dir, què passaran les persones que tenen, per exemple, una segona residència a Mallorca o mallorquins que viuen fora, però venen a passar temporades aquí, a Silla?
2: Bueno, hi ha una sèrie de qüestions que ara s'estan estudiant en les setmanes i que els grups polítics ens estan plantejant pues, determinades exempcions. No? Però ja la llei preveu tot un llistat de casos excepcionals, com per exemple pues, persones que tenen una malaltia i que s'han de desplaçar aquí a les Illes Balears per la seva cura, o per exemple, bueno, pues, persones d'una unitat familiar, els temporers, per exemple, tota la gent que fa feina aquí a les Illes Balears en temporada d'estiu o funcionaris que han de venir aquí, bueno, pues, òbviament tota aquesta gent quedaria exempta, no? I tot un llistat molt llarg que està a la llei. Per tant, sí que hi haurà casos que no hauran de pagar aquesta taxa ni hauran de demanar autorització.
1: I dels cotxes de lloguer, la futura llei també permetrà limitar les flotes, no?, d'aquests rentacars. Quants de cotxes de lloguer circulen actualment per Mallorca durant els mesos de màxima ocupació?
2: No tenim encara aquesta dada. Nosaltres sí que hem demanat a les dues federacions de rentacars que ens aportin les dades de les flotes dels cotxes que tenen. I ara pues, s'estan aportant, no?, totes aquestes dades per tal de nosaltres poder tenir la major informació possible i poder ja anar preparant aquest topall, no? Aquests cupos que s'adonaran a les empreses perquè puguin operar i puguin circular. Jo crec que una cosa que és molt important és que els cotxes estiguin matriculats aquí, a Mallorca, perquè el que teníem fins ara eren empreses molt grans que tenien cotxes que estaven matriculats a la península i que, per tant, pagaven a altres municipis de la península els imposts. Per tant, això d'aquesta llei acabarà, perquè els cotxes que operin aquí a Mallorca s'hauran de matricular a Mallorca, eh? I després entraran dins el cupo. I això ens donarà també, pues, a part de tenir un major control dels cotxes que operen a la nostra illa, també l'impost de circulació i de matriculació se pagarà aquí a les Illes Balears.
0: Hombre, que menys que qui gasta les nostres carreteres pagui aquests seus impots.
2: Efectivament, efectivament. Jo crec que és una cosa de justícia i és una cosa que és per posar un poc d'ordre, no?, damunt d'aquest tema.
1: Clar, que ara parlant de Mallorca, però Menorca també ha fet aquesta limitació i partés d'un estudi que situa sostre recomanat en 120.000 cotxes durant l'estiu. Això a Menorca. Uh-huh. Mallorca tindrà també una xifra màxima i quan poden saber aquest límit?
2: Mallorca també, sí, també tindrà una xifra màxima i això ho sabrem quan estigui conclòs l'estudi de càrrega i quan ja tinguem totes les dades del nombre de vehicles que ens aporten els rentacars. Amb aquest estudi i amb aquestes dades, després fixarem el número i el farem públic, òbviament, i a més xerrarem amb tots, amb els sectors, amb els partits polítics i amb tots, per tal de fer aquesta fixació d'aquest número concret i determinat, que en aquest moment no podem dir quines, perquè a més Mallorca és molt gran, Mallorca és uns altres paràmetres, i per tant hem de tenir un poc de paciència en aquest mes que mos queda per acabar de quadrar tots els números.
0: Fernando Rubio, conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures, gràcies per estar amb nosaltres avui de matí i disfruta d'aquest cap de setmana.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres i ha estat un plaer.
0: Adéu-siau.
2: Gràcies.
3: A IB3 Ràdio, la gran vida. IB3 Ràdio és entreteniment.
4: Companys, començant temporada, què poden fer?
5: No sé, per exemple, farmejar aura.
4: Què?
6: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
5: No, jo no soc la moderna és ella.
7: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
4: Però què fan exactament?
5: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
4: Però ho fan els joves o no tan joves?
7: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
6: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio. Els caps de setmana viu la gran vida.
0: Aquest cap de setmana, Pere Guirau torna a convertir-se en la capital del variat mallorquí. Després de l'èxit de la primera edició, arriba la segona fira del variat amb unes xifres que impressionen. L'organització espera servir més de 25.000, millor dit, entre 25.000 i 30.000 racions entre dissabte i diumenge.
1: Són moltes, eh? I és que l'any passat jo record que hi vaig anar, Miquel Àngel.
0: Sí, se va acabar.
1: Sí. Vaig menjar variats molt bons, però també vaig veure que hi havia moltes coses i se va acabar, però clar, enguany hi haurà 13 casetes, hi haurà 6 food trucks, aquestes robots, no?, que se mouen, música, ball de bot, gegants, activitats infantils, és a dir, l'any passat me'n record que també teníem en Joan Campos per allà i va estar molt bé, però enguany s'han preparat millor perquè tenen més quantitats per repartir entre tothom. I volen parlar 5 minutets amb la presidenta del mercat, Paquita Bonnin. Molt bon dia, com estàs?
8: Hola, molt bon dia. Molt bé, molt bé.
1: Molt il·lusionada, Mem, sí. Com està? Sí. O sigui, com te trobes a hores d'ara? Perquè això comença avui mateix, ja avui. No ho veurà, avui i demà.
8: A les 7 de l'hora baixa estarem tots a punt per començar a servir variats. A les 7 i mitja ja tenim el primer DJ, que vendrà a posar-nos música i animar-nos a menjar un variat i a ballar un poquet i a compartir això tan nostre que és un variat. I bueno, jo espero que tots els mallorquins venguin a veure'ns i a compartir amb nosaltres aquesta gran festa. I la veritat és que estic molt contenta. Estic molt contenta perquè ni quan somiava en la fira del variat, jo ni l'havia somiada mai tan grossa, ni m'esperava que això arribés a ser lo que és enguany.
1: L'any passat és vera que va ser un èxit, però és que hi havia una gentada. Enguany, quina serà la gran diferència? No sé si de treballadors, de producte, perquè enguany el manco no hi hagi tanta cor, si és evitable. Quines han estat les millores perquè enguany sigui més exitós encara?
8: Bueno, enguany tenim quasi el doble de casetes. Les casetes enguany tindran més del doble de variats que tingueren l'any passat. Mm. Nosaltres ja fa més de 10 dies que estan venent tiquets online i hem posat un tòtens a dins el mercat perquè la gent pugui comprar els tiquets desvariat anticipadament. Aquests tòtens també estaran a l'exterior, estaran a la fira, perquè se puguin comprar els tiquets desvariat en els tòtens. I llavors també hi haurà gent que vendrà tiquets. És a dir, jo crec que cost per comprar tiquets no n'hi haurà ni una. Jo crec que de 7 casetes passar a 13 també duplicam l'oferta. És a dir, que jo espero que enguany no hagueu de fer grans coses. No t'ho vull dir que un moment puntual, a l'hora de dinar, sí, no hi hagi qualque cosa.
1: Normal.
8: Però jo penso que grans coses no entendrem.
1: Això és una molt bona notícia, perquè l'any passat les coses començaven a Pere Grau i acabaven a Inca. Vull dir, era una cosa de loca.
8: Bueno, no me facis tant de mal que no eren tan llargues, no. Però sí. Eren llargues les coses. Però bueno, quan tu fas una cosa nova, sí, no saps com prendrà. I nosaltres, de lo que va passar l'any passat, n'hem après. Mm. I el que intentem és millorar i que vagi molt millor i que la gent pugui disfrutar i que no passem pena, ni que ens faltin, sí, variats, perquè si en quasi 30.000 variats me'n falten, l'any que ve posaran drons que tirin els variats.
1: Aquesta, atenció, que això és un gran titular. Escolta, i què ha de dur un bon variat? Perquè el variat du moltes coses, però quin diries que són els tres que no han de faltar en el variat de Napaquita?
8: Bueno, jo el meu variat, un calamar rebossat per jo, m'encanta. Els callos, els frits també, les pilotes també m'agraden molt.
1: Molt bé.
8: I quan no, sense la dilla, no? Bueno,
1: sense la dilla no ha de faltar. Crec que estem tots d'acord, no. Ningú la lleva sense la dilla.
8: És que sense la dilla és el que fa
0: que tot... Un
8: variat
0: sense la dilla no és un variat.
1: No, exacte.
8: Això, jo crec que sense la dilla és que fa que com que passa tot. Fa que t'ho vull dir.
1: Fa paret, bueno, vull dir que no, fa que les pilotes no caiguin. És vera, eh?
0: Tranquil, sí, ja està.
8: I bueno, escolta-me bé. Maldament ningú hi pensi. Sí. En el variat no hi pot faltar un bon bocí de pa per fer unes bones muetes.
0: Ah, Àngela Maria.
1: Que bo,
0: exacte.
1: Que bo. Idò, pilota, sense la dilla, calamars, pica-pica, croquetes, tot això avui i demà, m'has dit, avui a partir de les 7.
8: Avui a partir de les 7, fins a les 12 del vespre, i demà des de les 10 del matí fins a les 11 del vespre vos esperam. Perquè el major fins, sí, és variat.
1: Sí.
8: El prenem per berenar, per dinar, per sopar, mos va bé a totes hores, és variat.
1: I ja saps que nosaltres berenam tot el dia, berenam de matí, berenam després abans de dinar, se la baixa, sí, una cosa. Paquita, que moltes gràcies.
8: A vosaltres,
1: a vosaltres. Que tens una feinada.
8: I vos espera a tots.
1: Molt bé, estupendo.
8: Gràcies.
1: Gràcies, Paquita.
8: Adéu, bon dia, adéu.
0: Les 9:34 minuts, senyors i senyors, continua La Gran Vida, programa número 110 d'aquesta nova temporada, d'aquesta nova Gran Vida, ja que mos passa volant.
1: Ara tinc gana. Ah, me passa que tinc gana, un variedet, ara.
0: M'ha dit d'interrompre.
1: Ah, és que tinc gana. No, ha estat la panxa, m'ha dit, no ho has escoltat. Bueno, i ara on anem?
0: A veure el David Arrades.
1: Ah, m'agrada també, molt.
0: Estàs bé avui, eh?
1: Ja
0: estàs inspirat.
1: Sí, en Robe, que bo, també, escoltant la música.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: I ara sí, amb en Facundo Tenaglia en el control tècnic, en Miquel Àngel Arizà, un servidor amb tots vosaltres, i amb en Juan Mimàs, a la meva dreta, es guia assegut. Començam aquesta segona hora d'avui, dissabte. Li queda pegar una cosa, pobre Lot. M'he girat en la cadira i li he pegat una cosa.
2: Una trepitjadeta, una trepitjadeta.
1: Una trepitjadeta.
2: Això, mira que la taula és grossa,
1: I ha puesto, vol dir, no?
2: Sí.
1: Han d'estar un damunt l'altre.
2: Exacte, ha estat així.
1: Programa número 110, Juanmi.
2: Sí.
1: M'ha passat volant, a mi.
2: Sí, la primera hora ha passat volant.
1: No, m'ha passat volant el dia de programa, 110 programes.
2: Sí.
1: M'ha passat volant.
2: De 70, bé. M'entenc, és que té un morro, també. I encara calla. És que se'ns colmo.
1: Però 110 és un número molt guapo. Digueu, de 110, 70 no he estat.
2: Exacte. Això havia... Això t'ha passat. Però, bueno, estàs aquí amb tots nosaltres, adaptat una altra vegada.
1: No,
2: però si tenim un temps ben guapo, mira quin sol, eh?
1: Quina embafada, basta. Des del mes de maig, passant calor.
2: En Miquel Àngel és un home que ara, en el mes d'octubre, serà feliç.
1: Feliç, o sigui, a les 5 de sol baixa fosca...
2: Tindrem un debat un altre any, cada any igual.
1: Fred, aigua... Sí.
2: A ell li agrada aquesta fosca negra de les 5:45 de sol baixa.
1: Exacte.
2: Que els nens no poden anar als columpios, en els engronsadors.
1: I per què han d'anar als columpios?
2: Perquè surten de l'escola...
1: Que són pares els engrons i que seva.
2: Si voleu telefonar, també tenim un número de WhatsApp, que no sé si el tenim a mà. Sí, vinga, si voleu opinar. Voltre que sou de que vos escurcin el dia o no?
0: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Una enquesta que faig cada any.
2: Sí.
1: Vull dir, cada any demanant per...
2: De què moment? Ara m'apuntaré, poden treure una promo guapa, també, perquè ha quedat bé. Saps què te vull dir? El que poden fer és xerrar amb Margalida Ribes, que
1: ens
2: farà la previsió del temps i ens dirà si és vera que aquest cap de setmana i també la pròxima setmana seguirem amb aquest soler.
1: Hi ha canvis a la vista, he vist. Avui de matí estava berenant i mirant el canal 24 hores i he vist canvis.
2: Sort que tu t'aixeques, fan més teletienda que 24
1: hores. No, el canal 24 hores, pomot. Tot...
2: Ja ho sé.
1: Final de 24...
2: Era la manera de dir que t'aixeques molt prest, ja està.
1: Ai, és una cosa. Margalida, bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia, com va?
2: Som un matrimoni...
1: Mateu Mariat, en Juanmi. Som com un matrimoni mal de dur.
3: Ja ho veig.
1: És una cosa de locos. Però tens raó o no tens raó? Venen canvis,
3: però s'ha de dir que se notaran més la península que no nosaltres.
1: Escolta...
3: Això et separa un poc dolenta.
1: I d'ahir sí, mort,
2: eh? El que faci Burgos, nosaltres no. Però tindrem avui un dia de soler per totes les Balears, serà així?
1: Avui, demà passat.
2: Sí, a poc a poc. Espera.
3: Sí, avui serà el dia del cap de setmana, si comparant dissabte i diumenge, és que tindrem més estones de sol. Amb qualque nígula prim, que no es descarta durant el cap vespre, i també podria intentar créixer qualque nígul d'evolució, típic d'aquestes èpoques, cap al migjorn de Mallorca. Però tindrem moltes estones de sol. Serà un dia semblant en el d'ahir. Tenim vent de component nord. Què vol dir això? Que s'altera una mica la situació marítima en el sector de Menorca. Ah. No s'esperen grans canvis, però sí que tindrem més redols de maror, tant entorn de Menorca com també les costes nord de Mallorca. Això també afecta el termòmetre, perquè frenaria la pujada de la temperatura màxima, tant a Menorca com a la meitat nord de Mallorca, i seria sud de Mallorca i sector de les Pitiuses, on avui se registraran els valors més elevats, que es mouran en general entre aquests 28 i 31, puntualment 32 graus.
1: Que ja n'hi ha.
3: Sí, ahir fregàrem els 33, avui a lo millor quedam una mica més baixos, entorn d'aquest 31. Notarem, però, sí que es ve una refrescada de cap al nord. Això sí, els municipis més ubicats al nord de Mallorca i la zona de Menorca notaran una certa refrescada.
1: Ok, això per avui. Per demà i demà passat?
3: Per demà seràs dia on notem una major presència de nígols. Per què? Perquè tenim un solc d'aire fred amb altura que se va trecant cap a la península Ibèrica per l'oest. Afectarà durant demà diumenge, s'espera al nord-oest de la península. I en el nostre cas això es traduirà amb una arribada de nígols. Tendrem vent de llevant, que és un vent més humit, afavoreix aquesta major presència de nígols, i durant el matí ja anirem veient com apareixen nígols baixos i durant el cap vespre aniran arribant intervals de nígols prims. Per tant, durant el cap vespre, sobretot, notarem aquesta major presència de nígols que ens poden deixar moments amb el cel una mica més enterbolit, més carregat de nígols. Temperatures sense gaires canvis. Avui, no sé si ho heu notat, però, segons on visqueu, la mínima ha pujat tant a la zona de Menorca com nord de Mallorca, perquè ja teníem aquesta influència de vent moderat de gregal, i ha baixat cap al sector de les Pitiuses i sud de Mallorca. Demà s'espera el contrari. Com que el vent afluixa de component nord i serà de llevant i fluix, i doncs la mínima baixarà en el sector nord i pujarà una mica al sud, per mirar d'igualar-se. I pel que fa a la màxima, no s'esperen grans canvis, a lo millor, com tindrem una jornada amb més nígols, el cel una mica més tapat, podria baixar qualque grau. Però no s'esperen canvis molt significatius durant aquest cap de setmana pel que fa a la temperatura.
1: Maria Lida, te vull demanar per la tardor. La tardor, realment, en mapes a llarg plaç, quan diuen que començarem a notar qualque canvi?
3: Ui, jo això de llarg plaç...
1: No t'agrada llarg.
3: No.
1: No t'agrada llarg.
3: Ja ve just curt, perquè a vegades hi ha variacions ràpides. Per ara, el manco durant pròxima setmana, que és quan encetarem el mes d'octubre, com que s'atraca aquest solc d'aire fred cap a la península, que vendrà seguit d'una baixa pressió, el que fa realment és espitjar aquesta massa d'aire càlida que ara tenim sobre la península, que ha deixat valors de 40 graus durant aquests dies a diversos punts, se desplaça cap a l'est. I què passa? Que nosaltres quedem cap a l'est de la península Ibèrica.
1: Exacte, exacte.
3: I quedarem dins la part càlida. Per tant, entre dimarts i dimecres se preveu que la temperatura pugui tornar a pujar. Allò que davallarem, aquests graus que poden davallar entre avui i demà i que es mantindrien dilluns, dimarts i dimecres podrien tornar a pujar. Per tant, ens tornarem a situar per damunt de lo que tocaria per un mes d'octubre, en aquest cas, perquè ja arrencant l'octubre com arrencàrem el setembre.
1: I venim el mes de maig, passant calores. O sigui,
3: exacte, sí. Duim una tracalada de dies impressionants en temperatures per damunt de lo que tocaria. És a dir, un guany, en aquest sentit, està sent un any extraordinari i també per preocupar-nos un poc.
1: Maria Lida Ribas, la lota del temps de IB3 Televisió, que mos acompanya a IB3 Ràdio cada dissabte i mos fa aquest avanç del temps, un poc monòton. Ja veurem quan farem canvis, però estarem a l'espera. Una ferrada molt grossa.
3: Gràcies. Moltes gràcies. Que vagi bé, bon cap de setmana.
1: Adéu-siau.
0: L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
1: Senyores i senyors, avui Son Pardo se posa de gala.
2: D'aquí uns minuts, seran a les 11, començarà Chapo Sa Roqueta, una jornada que vol convertir l'hipòdrom de Son Pardo en una gran festa del trot mallorquí, sobretot, però també hi haurà gastronomia, música i activitats per tota la família. I és una cita especialment important perquè a les 1:22, concretament, a les 13:22 hores, es disputarà el Gran Prix de Balears Equine i enguany se celebrarà el seu 20è aniversari. I és una jornada, Miquel Àngel, pensada també perquè tota la gent que potser mai ha anat a veure una carrera de trot, avui té una oportunitat per descobrir Son Pardo i per descobrir tot aquest món. I en uns minuts començarà tot i, clar, volen saber com està l'ambient. Per això saludam en Pedro Bestart, vicepresident segon i conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esport del Consell de Mallorca. Pedro, molt bon dia, com està?
4: Molt bon dia, molt bé, molt bé.
2: Beníssim. Ja ho teniu tot preparat? Com està Son Pardo en aquest moment, a uns minuts de començar?
4: Pues el moviment, que van de tancar les quatre fleques que queden, vull dir, però vaja, tot està a punt per començar aquest gran dia de carreres, que és un dia important, perquè el Gran Prix de Balears celebrant el 20 aniversari, que és un cavall francesós, i se la transmeteix pràcticament a tota Europa, perquè és que és carrer d'avui de matí, i un dia de festa. Un dia de festa, pues, te van aprofitar per fer aquest dia de xapó, la raqueta, perquè vull dir, els capells i glamour, i convidam a tothom que vengui avui aquesta gran diada, perquè hi haurà de tot, vull dir, hi haurà carreres, al migdia tenim dit jo que és que Nanto Cabanelles, hi haurà exhibició de cavalls, després a Borbaix hi haurà carreres de ponis, hi haurà carreres, música, tenim, quan no tenim el millor gastronomia, de les torres, hi ha joc infantil, que és molt important, vull dir, hi ha tota classe de joc infantil perquè si hi hem pogut venir del lot, vull dir, una diada important, gran.
2: I d'on surt aquesta idea de xapó sorraqueta? Aquest nom i d'on surt? Quina és la història?
4: Bueno, aquí s'havia fet ja qualque vegada, fa molt d'anys, una d'aquestes de glamour, però l'idea era fer un dia de no, un escot a la mallorquina. Eh? Vull dir, i és així, un escot a la mallorquina, gent que vengui amb seva pamela, amb seu tocado... un dia de glamour i si por el meu de Sant Pardo. Ja dic que aquí ve molta gent, si gent disfruta, pues un afegit més, vull dir que si gent ho vegi, que si gent que no ha vingut mai, si por el meu vengui en aquest dia, que a part de carreres hi ha totes aquestes exhibicions, i que sigui un dia d'alegria, un dia de festa, i crec que serà guapo i de bon veure.
2: Ho comentàvem a la introducció, la gent que no heu vist mai els cavalls de prop, quan els sabeis que estan allà tan guapos, tan preparats, és espectacular i crida molt l'atenció. Això és una cosa i una festa que se fa també per tota aquesta gent que no ha trepitjat mai l'hipòdrom, no?
4: Exacte, vull dir, perquè veient el que és l'ambient, el que és les carreres, el que és els cavalls, clar, els cavalls no els fan... vull dir, la gent se pensa que els fan impertinències, al contrari, està totalment prohibit fer qualsevol cosa. Corren amb aquest carretó, una cosa que a dins d'Espanya se corre aquí a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Galícia, no se corre ningú que hi ha posat més de tot Espanya. Hi ha gent de França, avui aquí, i estan al·lucinant com és l'hipòdrom nostre de Sant Pardo. Vull dir, és un dels hipòdromes guapos de dins d'Europa. I, clar, tot això, hi ha molta gent mallorquina mateixa que no entra mai dins l'hipòdromo, perquè per ell que no mirar-se per cavall, vull dir, i és que no mirar-se cavall no ha de venir. No, nosaltres fem activitats dins l'hipòdromo, com també la filla de casa, i més activitat perquè si gent vengui i vegin aquest hipòdromo, perquè en el moment que veus una carrera i en veus dues, ja t'enganxa, t'enganxa perquè és una cosa molt guapa, perquè és unes carreres que... tots són amics, vull dir, tots els propietaris són amics, els venedors tots són amics, bueno, al final anirà a guanyar, però és un dia que de germanor que si em passa molt de gust.
2: Hi ha una cosa que també podreu veure durant aquestes jornades, que és a part de la gastronomia, i és cert que si voleu menjar bé, vos heu de fer amics d'aficionats en estrot. És espectacular, vull dir, vos cuideu bé també, i és una jornada molt completa.
4: Sí, vull dir, això del menjar sí que és important, eh? Vull dir, és com els caçadors, el berenar, lo important és berenar.
2: Sí, aquí no per donar.
4: Aquí lo important és berenar i és dinar, i aquí així ho tenim, vull dir que aquí és garantitat passar gust de menjar, perquè sempre és espectacular aquesta família menjar així com ho fan. Vull dir, i ho tenim així. Ja havia pensat, també tenim, avui fèiem desfile de moda, vull dir, perquè hi haurà moda, hi ha, per exemple, artesania, hi ha de l'art, d'això de fotografia i de pintura, i també un desfile de moda, que hi haurà una
2: desfilada, sí, una... Sí,
4: sí però que és un sènior, i guanyadors de bellesa de Balears, i un sènior que farà després de modelos, vull dir. Serà un dia content.
2: I a les 13 i 22 hores, a la 1 i 22 de Sola Baixa d'avui, tenim, no sé si és exactament en aquesta hora, EAS Grand Prix des Balears Equine, que compleix 20 anys.
1: Jo vull demanar una cosa, per què a les 13 i 22 i no i 20 i 30?
4: Bueno, perquè aquestes carreres, ja com ho he dit, de matí se retransmeteixen a dintre tota Europa, I clar, van fent per la televisió, i vosaltres sabeu com funciona, la televisió és milimetrada, vull dir, no quan connecten, la connexió va a aquell dos ves i connecten exactament en aquella hora. I com que van connectant durant Equidia, que és la productora, va connectant a diferents hipòdromes d'Europa.
1: Ah, Àngel de
4: Vull dir, per aquí ja no mostren les carreres on parlo, sinó mostren carreres de tota Europa. Clar, i una és a les 10 i 2 i l'altra és a les 10 i clar. 10. I com que van, en sota temps exacte, posa són amb aquests punts d'exacte. De vull dir, això sí que és a les 13 i 22 i és a les 13 i 22. No hi sí. 23 ni 21, 22.
2: Això és com es busca, passa una hora concret i si no ja te l'has perdut, és així.
4: Sí, perquè això són connexions de televisió i clar, van exactes amb això.
2: Mm-hmm. També teniu el Critèrium Nacional, el Premi Societé, Premi Aniversari, tot això se fa en aquesta mateixa jornada?
4: Sí, pues, són diferents carreres. Mm-hmm. Vull dir, va ser, per exemple, el primer que va ser de ponis, que els ponis sí que és una cosa que la gent els agrada molt. Després se farà una carrera d'espoltros, els de matí se van fent diferents carreres, perquè, clar, això són diferents, se van fent diferents carreres durant tot el matí. Vull dir, tot el matí s'hora baixa, pues, cada una té el seu... La principal és la de Grand Prix, com a diguéssim, la carrera estrella, però va tenint una rere l'altra, vull dir... N'hi ha de tot, vull dir, sobre baixa són més aficionats, de matí són més professionals, vull dir, aquí és així.
2: Idò, deixant que acabi d'arribar i que estigui per allà, perquè, clar, ara començarà tot a partir de les 11, tindrem desfilada de moda, degustació de producte local, jocs, animació infantil, espectacles eqüestres, sobretot trot, música, art, artesania, teniu de tot i tot concentrat allà, si podran, de Son Pardo. Pedro Bestard, vicepresident segon i conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esports del Consell de Mallorca. Moltes gràcies,
1: per haver estat amb
2: nosaltres.
4: Moltes gràcies i convido a tothom que vengui a veure aquesta diada.
1: Una ferrada forta. Adéu-siau.
2: Gràcies.
4: Adéu.

0: Les 10 i 21 minuts hem d'anar a fer una passejadeta ara.
1: Sí, perquè tenim una cosa molt curiosa, cultural, necessari també, perquè no? A Menorca, la soprano Maria Camps mos convida en el seu concert i això serà entorn de Joan Alcover i se fa avui a Maó. Però perquè mos ho pugui explicar tenim a Clara i a mi, com sempre. Clara, molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, estic beníssim, ben acompanyada i a punt de demanar-nos un cafanet a s'esplanada de Maó, per tant, al vell mig de Maó, perquè avui és aquest concert, en aquesta temporada de tardor, un concert entorn de Joan Alcover a la Sala de Cultura Sant Antoni. Serà a les 8 desfosquet. I amb qui estic fent escafanet? I d'Omna Maria Camps. Com estàs, Maria? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Molt bé.
2: Tot a punt per avui fosquet?
3: Sí, esperem que sí. Ahir vam estar assajant amb el meu company, en David Moedano, que és un pianista mallorquí, amic meu de tota la vida, amb qui hem col·laborat moltíssimes vegades fent música. I bueno, aquest concert va néixer perquè ens el van... va ser un encàrrec que ens van fer amb motiu de Sant Alcover. El vam fer el mes de juny a Pollença i a Palma de Mallorca. I, bueno, i ara Joventuts Musicals de Maó s'ha interessat també per fer aquest repertori aquí avui fosquet i obrim la temporada de tardor amb aquest repertori sobre Alcover.
2: Fantàstic, donar la benvinguda amb bona música i a més fent aquest homenatge en Joan Alcover, que enguany el govern balear ha declarat el 2026 com Sant Joan Alcover per commemorar justament el centenari de la mort d'aquest poeta i escriptor mallorquí.
3: Mm-hmm. Sí, i el que hem volgut fer ha estat a partir... Perquè, curiosament, clar, Joan Alcover és una figura molt important dins el que és l'escola mallorquina, juntament amb Costa i Llobera i altres poetes, no? I, de fet, molts compositors contemporanis mallorquins s'han apropat a l'obra poètica d'Alcover per musicalè, eh? Nosaltres n'hem escollit uns quants, no tots, n'hi ha més de compositors que han fet composicions a partir de poemes d'Alcover, i n'hem agafat uns quants per fer una part íntegrament dedicada a la poesia de Joan Alcover. Hi ha compositors com Bernat Julià, Bernat Quecles, Perera Fons, que és el nostre compositor balear més major projecció, no? cap a l'exterior, unes composicions meravelloses. I també hi hem inclòs Amadeu Vives, la Balanguera, evidentment, no? Com no pot faltar. I també li vam demanar a en Baltasar Bibiloni, que és un boníssim compositor mallorquí, conegut meu de fa moltíssims anys, a veure si s'animava a escriure una composició expressament per aquest concert. I així va ser.
2: I va dir que sí.
3: Va dir que sí. I resulta que ara tenc una partitura que posa a Maria Camps.
2: Imagina't tu, quina il·lusió.
3: Això no m'havia passat mai. I ell va agafar un poema que es diu Ave Maria, i li va fer un gir, de fet l'ha intitulat Un toc d'Ave Maria, perquè segons ell, de místic en té poc, és una cançó d'amor crepuscular, no? De fet. I bueno, l'oferirem com a primícia, bé, ja el vam estrenar a Mallorca, però aquí no s'ha escoltat mai, per tant ens fa especial il·lusió també presentar una obra nova, que això no passa cada dia, això passa moltíssim de tant en tant. No? I una mica per emmarcar la figura d'Alcover, vam pensar que seria interessant fer una primera part sobre compositors i poetes coetanis de Joan Alcover. D'aquesta manera hem agafat tant compositors balears, com per exemple Margarida Orfila, maonesa, com Matilde Scalas, de Palma, amb altres compositors de l'àmbit de Catalunya, Frederic Montpou, Eduard Toldrà, Joan Lamot de Grignon, Enric Morera... bueno, tota una sèrie de compositors que van escriure i van viure en èpoques molt properes a la vida de Joan Alcover, que van estar molt lligats a poetes noucentistes, que era el corrent poètic i literari que va influenciar l'escola mallorquina, i es van influenciar mútuament, de fet, el noucentisme i l'escola mallorquina. Però diguem que políticament, ideològicament, socialment, tenien moltíssim a veure tots aquests compositors amb el moviment noucentista, que recordem que és un moviment que el que fa és rememorar o anar cap al classicisme, cap a les formes clàssiques, ordenades, mètricament polides, una exaltació del paisatge, de tots els símbols propis del territori. No? Llavors, bueno, és una poesia molt propera, és una poesia molt sentida, que arriba molt directe al cor i també a l'intel·lecte de les persones que ho escolten. I, bueno, vam pensar que aquest embolcall, no?, aquest contextual de poesia i música de l'època d'Alcover podia donar una miqueta s'aire, la flaire que es respirava culturalment en aquella època.
2: I d'aquesta flaire la tindrem oportunitat de viure amb la nostra pròpia pell avui fosquet, amb Anna Maria Camp, soprano, en David Moedano, piano, que ja el tenim per aquí. En David...
3: Sí, ara mateix està assajant.
2: Assajant.
3: Està fent dits. Els pianistes sempre han de... Els pianistes, guitarristes, sempre han d'estar fent dits, perquè es troben que s'han de posar a tom l'instrument.
2: I mentrestant, la Maria i jo estem fent un cafanet aquí, a la terrassa d'un bar de l'Esplanada. És important, Maria, amb concerts, amb trobades culturals com aquesta, en el que es comparteix Menorca, Mallorca, amb diferents poetes, en diferents èpoques, per conservar el llegat, en aquest cas de Joan Alcover, per tot el llegat que mos deixen tants i tants compositors, músics, poetes de les nostres illes?
3: Sí, i a més crec que és important que hi hagi aquest bescanvi entre illes, no? A vegades en la nostra comunitat autònoma costa molt fer comunitat. Segurament, i ara no és una floreta cap a Voltros, però segurament IB3, en general, ha fet més per sa balearitat que tot el que s'hagués pogut fer amb anterioritat, no? Perquè cada illa era una illa independent. Allò de quatre illes, cap frontera, no. Totes les fronteres del món, incloses també les aèries, i per tant, era molt difícil tenir aquest sentit de pertinença balear. La televisió pública ha fet una feina de cohesió social que abans no havia existit mai. Tot i que cada illa guarda encara la seva idiosincràsia, la seva particularitat, això és indiscutible, però està bé establir aquests ponts i aquests lligams entre les illes i entre la cultura d'aquestes nostres illes, perquè no siguem tan aliens uns dels altres, no? I ens empapem una miqueta més de sa illa germana i vecina, no? Que això és important, crec jo.
2: És prou conegut aquí a Menorca tot es llegat, tota s'obra de Joan Alcover?
3: Bueno, aquí els poetes menorquins el coneixen perfectament. De fet, crec que a la primavera se li va fer un homenatge poètic a Alcover, organitzat per les persones que solen duir llenvers, en Pere Gomila, en Llúcia Pellicer. Crec que es va fer un recital a partir de sa poesia de Joan Alcover. Vull dir que és una figura important, és una figura que, si ho trob, t'ho diré. Però si no, no me'n recorda sa cita. En paraules de Llompart, va dir que Alcover es transfigura en un dels grans poetes de la literatura universal. Per tant, estem xerrant d'una figura molt, molt influent i molt pura. Ell va tenir una vida molt tràgica, es va casar dues vegades, se li van morir quatre fills. I a partir del seu desencant amb la política, perquè ell va estar en el Partit Conservador, a la facció d'Antoni Maura, va deixar la política estatal en un any, en va tenir prou, i va ser quan es va introduir més en tot el món literari i la poesia. I, de fet, aquests fets vitals que va viure li van marcar moltíssim el to poètic i el contingut de la seva poesia. Hi ha molta melanconia, hi ha molta enyorança, hi ha molt de sentiment, molt d'enyor, que ell ho traspua a través de l'exaltació de sa terra i de símbols propis, no? Un poema molt conegut és Desolació, que ratlla precisament d'això, no? D'un arbre que ha estat ferit per un raig i que li costa reviure, no? És una mica una metàfora de sa seva pròpia existència, no? Per tant, és una poesia que va molt directa al cor i a l'intel·lecte, que és molt fàcil de digerir, però això sa gent s'hi acosta, no? I per això molts compositors trien aquest tipus de poesia per fer una cançó, perquè una cançó és una cosa que t'arriba no només a sa ment per sa paraula, sinó també a sa ànima per sa música, no? Per tant, aquí és una mica sa fusió perfecta entre aquestes dues arts que també lliguen, no?
2: Joan Alcover, nascut a Palma el 3 de maig de 1854 i va morir el 25 de febrer de 1926. Sempre hi ha aquesta també connexió, no? En èpoques passades, en moments, en vides tràgiques, com expliques i com va tenir ell, hi ha tantes i tantes paraules, líriques, frases, moments de tot aquest llegat que mos deixa, que podem perfectament traspuar i portar en el nostre segle XXI, en el nostre dia a dia, en moments polítics i en moments personals que de ben segur podem també trobar aquesta similitud amb el que ell escriu i amb el que ell ens va deixar.
3: És que, de fet, l'art és això, no? La literatura, sobretot, no? La música, també. Però l'art és agafar sentiments universals i que són atemporals, no? Per tant, es tracta simplement de posar damunt el paper, damunt la partitura i damunt els llibres tot allò que passa a l'ànima humana, no? Tot allò que li passa a l'ésser humà per dins, i això no té temps ni té espai. O sigui, la línia espai temporal es dissol completament a través de l'art, perquè els problemes de la humanitat sempre són els mateixos. I allò que cercam com a éssers humans i com a éssers vius sempre és el mateix, en el segle XV, en el segle XIX i en el segle XXI. I esperem que així sigui, malgrat aquestes ies que ens estan inundant i que tal vegada ens desvirtuen una miqueta com a éssers analògics, perquè no tots som analògics.
4: Totalment d'acord.
3: Ens estan fent una mica digitals a la força i esperem, però, que l'analogia poètica continuï.
4: Analogia poètica, m'agrada això i tant. M'agrada molt, Maria, reconèixer aquesta aportació a la cultura, a la llengua, també. També hem de destacar la importància de l'aportació a la nostra llengua.
3: Sí. I a més, en una època en què aquestes fronteres lingüístiques estan tan dissoltes, no? On la globalització ens ha duit a anar molt a lo pràctic i que l'anglès sigui l'idioma internacional per excel·lència, fins que les banqui a xinès, que són molt més que nosaltres, però bueno. Però vaja, que les llengües és una riquesa i un patrimoni tan important, perquè la nostra ment se configura lingüísticament i, per tant, coneixem el món a través de com l'anomenam. I, per tant, és superimportant mantenir les llengües mares, no? Les llengües maternes, per poder continuar entenent la realitat que ens envolta de la manera que l'hem apresa, no? I, per tant, fer actes on la única llengua que es xerra o que es canta sigui la llengua pròpia, crec que a hores d'ara és molt necessari.
4: La Balanguera imagino que també estarà present avui vespre, aquest poema tan famós que, evidentment, coneixen molt a Mallorca, coneixem molt a les Balears, conegut per tots els mallorquins, l'himne de Mallorca.
3: L'himne de Mallorca, però al cap i de fi és un himne universal també, no? Perquè xerra de sa vida que se'n va, d'aquesta Balanguera que fila i fila, no? Sa vida, i que és una parca, no? Que fa que te fa albirar també sa mort, i sa mort és l'antítesi de sa vida. Per tant, sí, és un himne, ets himne de Mallorca, és una cançó preciosa, però podria ser un himne de qualsevol persona que se'l volgués fer seu. Jo espero que sa gent avui vespre la canti amb nosaltres.
4: Sí, no?
3: Jo espero que sí. Per si de cas, el que hem preparat, que això pot ser interessant, hem preparat un QR on sa gent pot agafar aquella senyal i seguir totes les lletres de tots els poemes que s'interpretaran avui vespre. Evidentment era molt extens per fer un llibret, perquè són moltes composicions, però la gent que vulgui seguir els poemes ho podrà fer digitalment a través d'aquest QR que hem habilitat amb totes les lletres de totes les cançons.
4: Idò, a les 8 de Fosquet, a la Sala de Cultura de Sant Antoni, aquesta temporada de Tardor de Joventuts Musicals de Moc que s'inaugura entorn de Joan Alcover, amb na Maria Camps, soprano menorquina, en David Moedano, piano, i a més hi haurà aquesta primera part, compositors poetes coetanis de Joan Alcover, segona part, composicions sobre poemes de Joan Alcover, i estrena d'aquesta nova composició d'en Baltasar Bibiloni. Convidam a tothom.
3: Convidam a tothom i donam les gràcies molt efusivament a Joventuts Musicals d'Amor per programar també artistes locals, perquè la gent d'aquí també hi som i també tenim dret a expressar-nos artísticament a casa nostra. Per tant, moltíssimes gràcies, Joventuts Musicals, per comptar amb nosaltres, i us esperam a tots i a totes.
4: Moltes gràcies, Maria. Anem a demanar cafè?
3: Vinga, anem.
4: Idò, moltes gràcies també a vosaltres. I no sereu a Menorca, us el perdreu, el concert, però jo
0: sí.
4: Ja estic ben apuntada.
1: El manco escafetat sí que el tenc damunt la taula també, te deixant que el gaudeixis. I li donem les gràcies, evidentment, a la soprano Maria Camps i a tu, una altra vegada, per aquest reportatget tan xulo que és necessari també per la cultura de Menorca i per la gran vida.
0: Moltes gràcies, Clara.
4: Gràcies, abraçada.
1: Gràcies.
0: Una abraçada. Senyora i senyor, 10 i 36 minuts d'aquest dissabte dia
1: 26 de setembre.
0: Volant mos passa el temps, volant mos ha passat el mes de setembre, darrer cap de setmana del mes de setembre, ja la setmana que ve quan tornem, Serà el mes d'octubre.
1: I ja serà el mes d'octubre, ja hi som, ja hi som. I Nadal i Villancicos, el Kinder.
0: Oh!
1: Vas a comprar ja... Ja tens polvorons, aviat ja n'hi haurà. Ja n'hi haurà, ja n'hi ha, de fet. Sempre ha... No? En Fernando Roig en té? No. Saps on te dic? És que no vull fer publicitat. Hi ha centres comercials que tenen polvorons. Bé, la qüestió, que anem a fer un poc de publicitat i que tenim una entrevista perquè hem de saber, per ser feliços, hem de saber respirar.
0: Importantíssim.
5: A IB3 Ràdio, la gran vida.
6: IB3 Ràdio és actualitat.
7: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
8: Si a tu te dic vel,
7: tinta,
8: mur,
7: cornada...
8: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 5...
9: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
0: Que guapo.
9: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
5: Xiu, xiu.
0: Lo nostre, cosa feixuga.
9: Uf, molt bona.
0: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
9: És impossible. Sí que és possible.
0: Cosa feixuga.
9: Home, per favor.
5: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: Clar que és possible, tot és possible.
9: Aquest setembre serà possible.
5: IB3 Ràdio.
0: Se venen cosetes, petites.
5: Xiu, xiu.
9: Fora.
0: I en puga, sí.
5: Els caps de setmana viu la gran vida.
0: Hi ha una cosa, senyores i senyors, que fem aproximadament ni més ni manco que 20.000 vegades cada dia i que probablement no ens aturem mai a pensar si la feim bé o no la feim bé. Parlam de respirar.
1: Sí, i això ho feim normalment a través del diafragma. I el nostre convidat d'avui fa més de 50 anys que estudia i fa feina amb el cos humà i acaba de publicar, juntament amb Fran Tarantino, Diafragma, el músculo de la felicidad. Tenemos poco tiempo, pero queremos saludarle inmediatamente. Piti Pinsac, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Molt bé, moltes gràcies per trucar-me, moltes gràcies per llamar-me.
1: Ah, si jo... no, que xerres català, clar, perdoneu.
10: Xerro català, sí.
1: Coses que passen que no m'havien comentat. No passa res. Començarem pel títol. Per què el diafragma...

0: amb atac al cor en els propers 2 o 3 mesos com a màxim,
1: veure.
0: d'algun familiar.
1: Sí.
0: Imagina't el que és de felicitat o infelicitat com un reflexe o diafragma, no?
1: Nosaltres tenim la sensació de que respiram, no mos donem compte, no mos escoltam, però podem dur tota la vida respirant malament sense saber-ho?
0: Probablement, perquè hi ha 3 tipus de respiració, no? Totes elles es respiren pel diafragma, no? No hi ha una respiració que no es respiri pel diafragma. O sigui, aquestes persones que diuen no, s'ha de respirar amb el diafragma i inflant la panxa. A veure, s'ha de respirar d'aquesta manera si estàs dormint, perquè tens totes les cadenes musculars relaxades. El diafragma és com, hem d'imaginar-lo com un paraigües, 2 paraigües, dreta i esquerra, i que quan agafes aire, baixa. I com un l'èmbol d'una xeringa, entra aire per la boca. Val? Quan es relaxa, torna a pujar i expulsa l'aire. Doncs fixa't, això és el que fa el diafragma. Si nosaltres el que fem és que aquest diafragma estigui tens per qüestions emocionals. Per exemple, això que et deia, no? La mort d'un familiar proper o la pèrdua d'una feina fa que aquest diafragma respiri d'una manera, o sigui, es mogui menys. I, de fet, quan estem ben asseguts, com estàs tu ara o jo, o quan estem drets o caminant, la respiració no és dilatant el ventre. Quan estàs dormint, sí, però quan estàs caminant o estàs ben posat o ben assegut, tens que el diafragma baixa sempre, empenya els òrgans interns, empenya la faixa abdominal, però aquesta faixa abdominal, com que està amb tensió perquè estàs ben en una postura correcta, els 2 paraigües obren les costelles. És la respiració toracoabdominal, que és la que tindríem que tindre durant el dia a dia, quan caminem, quan estem ben asseguts, quan estem drets. Hauria de ser toracoabdominal. No proporciona una més gran relaxació el fet de respirar dilatant la panxa. El que fa és que la panxa es faci cada vegada més gran.
1: Aquest llibre parla sobretot d'una rutina de només 5 minuts al dia per respirar millor. Com que tenim un minut i me sap molt de greu, mos podries comentar alguna cosa d'aquesta rutina ràpidament?
0: Sí, comença fent un automassatge al diafragma, que és amb les 2 mans juntes i els dits junts, posar-los just baix de l'esternón i de les costelles i veure que aquí hi ha una mica de tensió quan expulses l'aire. Doncs fer diversos massatges d'aquest tipus proporciona una relaxació, una més gran, una millor forma d'agafar-se les coses en aquesta vida, no? En el llibre teniu allà un QR amb desenes de vídeos explicatius, amb exercicis i, especialment, el més important, amb test d'abans i després de fer els 5 minuts, màxim 10 d'exercici, i veure com hi ha una millora substancial.
1: Idò, t'haurem de convidar que vinguis un altre dia. En tot cas, diafragma, el múscul de la felicitat, ja el poden trobar, no?, per tot.
0: Sí, ho tenen a la seva llibreria, està a Amazon, està en tercer lloc dels llibres de benestar i salut actualment, o sigui que està molt ben posicionat, i va sortir fa 10 dies.
1: Piti Pinsach, moltíssimes gràcies per haver estat aquests 5 minuts amb nosaltres, perquè és molt important saber respirar bé.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Una ferrada. Adéu-siau. 10 i 44 minuts, Juanmi Moronà, xerrada de cinema.
1: Vinga, amb els nostres jovenets.
2: Vinga.

0: Molt bé, ja sabeu que abans d'acabar aquest programa, amb bon dissabte, sempre fem una mirada en el cinema i per això tenim en Sergio Espósito i Mateu Bibiloni. Avui parlant de diferents pel·lícules clàssics dels 80, sobretot més dels 90, de principis dels 90, i una d'elles me xifla, Seven m'agrada, però El silenci de los corderos avui crec que és una pel·lícula que poden tocar en aquest primer minut de programa. Com estàu? Bon dia.
1: Molt bé, com estàs?
2: Com va, bon dia.
0: Beníssim. I d'endavant, tot vostre?
1: Pues sí, havíem... Ja vam... No sé si vos en recordareu que vàrem xerrar fa uns mesos de Sherlock Holmes perquè s'havia estrenat una sèrie d'en Guy Ritchie a Prime i vàrem xerrar...

0: Precisament de com eren els detectius deductius, o pròpiament aquests tipus de detectius com Sherlock Holmes, com Hercules Poirot, com Miss Marple de Ser resolt un crimen, que eren detectius que en 20 minuts o en una hora te resolien un cas impossible, però també és vera que hi ha una altra tipologia de detectius més propera de tal volta a la realitat que precisament encarnen aquestes pel·lícules, com Silencio de los Corderos, com Seven...
1: Sí, és una aproximació probablement molt més fosca, no?, amb aquesta crudesa i aquesta realitat que comentava en Mateu, i precisament crec que aquests dos exemples, després podem mencionar qualcun altre, però aquests dos exemples són perfectes per xerrar de cinema detectius, i en concret, bé, no concretament, és concretament cinema detectius dins el thriller, no?, perquè són més thrillers que pel·lícules d'aventures o d'aquestes que podríem comentar, no?, de... d'aquests altres detectius, però aquests thrillers, i en concret aquest pas de Silencio de los Corderos a Seven, és un poc la frontera entre l'antic i el nou món, no? És una qüestió de 4 anys entre les dues pel·lícules, però el bot que pega el cinema entre una i una altra és una cosa inaudita.
0: Canvia totalment el cinema, recordant que són dues pel·lícules que també... xerren molt íntimament dels assassins en sèrie i de com funciona aquesta idea que va sorgir als Estats Units en els anys 70 o 60 de que va començar a bo assassins en sèrie, i fan un estudi pràcticament psicològic de com funcionen ses ments, sobretot El silenci de los corderos.
2: I hi ha un fragment d'aquesta pel·lícula, el moment aquest que de la relació que hi ha entre na Clarice, que és la policia que, de la FBI, no?, que investiga i que vol estudiar sa ment, en aquest cas d'Aníbal Lecter. I anem a escoltar aquest fragment.
3: ¿Qué es lo que hace el hombre al que están buscando?
4: Mata mujeres.
3: No, eso es circunstancial. ¿Cuál es la primera y principal cosa que hace? ¿Qué necesidad cubre matando?
4: La ira. La aceptación social y la frustración sexual.
3: No, la codicia. Esa es su naturaleza. ¿Y cómo empezamos a codiciar, Clarice? Buscamos cosas para codiciar. Haga un esfuerzo y conteste.
4: No.
2: I d'aquest fragment, no? The Silence of the Lambs, el silenci dels anells o...
1: També, no? I el senyor de los corderos.
2: I el senyor de los corderos. És així o no? Perquè en les traduccions és un Cristo. A veure, què penseu d'això, de les traduccions? Però, és que és bé.
0: Hombre, no, avui duim una pel·lícula que, efectivament, no està traduïda. O sigui, El silenci de los corderos sí està traduïda, sí. Que, de fet, és una gran traducció.
1: I que no...
0: No, no,
1: i que canvies títol de...
0: A Latinoamèrica, ho dic per això. A Latinoamèrica no és El silenci de los corderos.
1: No, però és títol de la novel·la que adapta.
0: Efectivament.
1: Que no és El silenci de los corderos, és El silenci de los inocentes.
0: Efectivament, que és com se diu a Latinoamèrica. Aquí és El silenci de los corderos, però a Latinoamèrica és El silenci de los inocentes. I Seven, que no se va traduir, de fet, ho xerràvem abans amb en Sergio, que no és 7, que tindria sentit en 7, no? Que 7, es cartell, és la UV, és 7, de los 7 pecados capitales.
2: Aquí serà 7.
0: 7. Que sona molt bé, també. Sí. Però sí, efectivament, com dèiem abans, El silenci de los corderos posa, diguéssim, el ciment de lo que ha de ser l'estructura bàsica d'aquest tipus de true crimes, no?, que s'han fet tan famosos ara recentment, i 7 ho reformula, ho du una passa més enllà. Ja, ho fa més fosc, ho fa més gris i ho fa més, amb menys esperança.
1: Totalment. Arriba en David Fincher, que és un mestre total, un dels millors directors contemporanis ja des de fa 30 anys,
0: sí.
1: I li dona una potada en el calendari i en el rellotge de lo que havia cimentat, com deia bé en Mateu, Silencio de los Corderos, ell diu, està molt bé, és boníssim, és una obra mestra, de fet, bé, és una de les úniques tres pel·lícules de la història amb els 5 Oscars principals, no?
0: Sí.
1: Actor principal, actriu principal, director,
0: guió
1: i pel·lícula.
2: I és vera que la paraula contemporani sempre agafa els darrers 50 anys. Sí. És a dir, parlant de la modernitat, des que hi ha un canvi de cicle i tal, però clar, abarca molt d'anys.
0: Que de fet, en Fincher ara dirigirà una pel·lícula, o estrenarà una pel·lícula d'aquí no tant, que en guió d'en... d'en Quentin Tarantino, que és la segona part, o
1: un spin-off.
0: Sí, un spin-off de Once Upon a Time in Hollywood.
1: Del personatge de Cliff Booth.
0: D'en Cliff Booth, que era aquell stuntman que li feia les escenes de risc en el personatge de Leonardo DiCaprio.
1: Bé, del personatge d'en Brad Pitt, és de la pel·lícula de...
2: Vale.
1: De
0: perquè, Once Upon a Time in està molt vigent en David Fincher, no és que anys sense tal, no. Està fent pel·lícules, però sens dubte, jo crec que la seva pel·lícula o... la pel·lícula més important de la filmografia és aquest Seven.
1: I temps després, una dècada després, fa un altre thriller, una altra vegada, una història sobre un assassí en sèrie, i la gent, imagina, perquè jo encara era petit, però imagina que esperaven una altra vegada Seven, i fa un canvi total a un cinema molt més clàssic, molt més depurat, molt més proper en el cinema de Pacula dels anys 70, que és el cinema periodístic, i fa Zodiac, que és una altra obra mestra absoluta, i que canvia de nou una altra vegada les regles de joc.
0: Sí, si Seven mirava la realitat però no la tocava, Zodiac sí aconsegueix, perquè efectivament va sobre l'assassino del Zodiaco, que era un assassí real que va durant els anys 60
1: a
0: San Francisco. I conta la història precisament de com aquest cas se va embolicant, i ja no són només dos personatges, hi ha, com diuen Sergio, una inferència per part del periodisme, del quart poder, que intenta també resoldre el cas a l'hora que ho fan els policies.
1: I totalment l'aproximació que té una més realista encara, no només per partir d'un cas real, que és d'aquest assassí de Zodiac, sinó la realitat mateixa, que és que els casos moltes vegades no se resolen. No xerram, com dèiem en el principi, no? En Sherlock Holmes, que té una idea meravellosa en el final i ho dedueix tot. No. És que els casos no tenen per què resoldre-se. De fet, és molt famós, no? Se va reobrir aquest cas. Per aquest
2: I són finals oberts? Diríeu que són finals oberts o queda clar que no s'ha resolt i que hi haurà una segona part?
1: D'aquestes tres pel·lícules són obertes.
0: Sí, aquestes tres pel·lícules tenen finals bastant oberts. Sobretot Zodiac, jo crec que és que fas canvi a uns finals on ja no hi ha aquesta satisfacció. Ja no li has de donar la satisfacció a l'espectador de donar-li un final redó.
2: Voltres perquè en sabeu molt, però... Hi ha gent de la vostra edat que ara diu de quina pel·li m'estan xerrant? Si m'haguéssiu d'explicar de què van les tres pel·lis molt breument, El silenci de los corderos...
0: El silenci de los corderos és una atleta que està aprenent dins l'acadèmia de policia i li assignen un cas molt complicat de resoldre i demana ajuda a un criminal loco que està empresonat per aconseguir resoldre'l.
2: Molt bé.
0: Perfecte. Després tenim Seven.
1: Per així que ho veus, és exagerat. És increïble, li ha sortit
2: superbé.
1: Sí, sí, sí. Ara jo no puc fer... Seven... És que no m'ho surt igual. Set és una altra història d'un assassí en sèrie i com o un detectiu que acaba d'arribar a la ciutat, a una ciutat on sempre plou, i un detectiu veterano...
0: Que s'ha de jubilar, ja.
1: Tenen, bé, qüestió d'una setmana, no?, intenten resoldre el cas en què cada assassinat és un pecat de les èpoques capitals.
2: I Zodiac?
0: Zodiac, com dèiem, representa la història de l'assassinat de Zodiac que succeeix en els anys 60, i com uns periodistes i policies intenten anar seguint les pistes que ell mateix va enviant. Envia cartes a la redacció, és com si te l'enviessin a tu, i com intentessis resoldre el crim. Però hi va d'això. I precisament de la impossibilitat que va tenir la policia en aquella època de donar final, en aquell cas, i dir qui havia estat, qui havia darrere de tot aquest embolicat. I, per últim, si volien comentar una última darrera pel·lícula, que ja no es n'anaran d'Estats Units perquè no només succeeix als Estats Units. Hi ha grans pel·lícules d'aquest subgènere al arreu del món. Podem pensar en Memories of a Murder, que pel·lícula surcoreana d'en Bong Joon-ho, o aquí hi ha un cineasta patri molt, molt gran, que en Sergio precisament li encanta, que és Alejandro Rodríguez.
1: Alejandro Rodríguez també no sé qui, però fa molt bones pel·lícules. Alberto Rodríguez va fer La isla mínima 2014, un altre canvi de paradigma del cinema de detectius o sèries de detectius, ja hem xerrat aquí unes quantes vegades de True Detective.
0: Aquella primera temporada de True Detective.
1: Exactament, i que és del mateix any, de 2014, i aquesta pel·lícula de La isla mínima, una altra vegada dos detectius, dos policies, que han de tractar de resoldre un cas, en aquest cas les marismes de Guadalquivir, en un poble que està perdut de la resta de civilització, precisament per estar enmig, no?, de tot aquest paisatge.
2: En aquesta casa, IB3 Ràdio, tothom és o manco sol cobrir temes de cine. Jo tenc els millors. I ho sé per un motiu. quan un tècnic no està a lo seu i està pendent de lo que diuen els entrevistats, vol dir que lo que deis és interessant o que crides atenció. I això és lo que està passant ara.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies. Vos teniu un minut més per dir lo que vulgueu, vinga.
1: No teníem pensat, però justament no era de les que teníem apuntades, però per reivindicar una altra vegada el cinema patri de, en aquest cas de detectius o thriller, un altre sospitós habitual que xerram aquí sempre, que és en Rodrigo Sorogoyen, té des 2015, Que Dios nos perdone, que és un altre peliculón de detectius increïble, i bé, en general lo de sempre, si no teniu plans aquest cap de setmana, posar-vos qualsevol d'aquestes pel·lícules, encara que ja l'hagueu vista, perquè són obres mestres les que hem xerrat avui, totalment.
2: M'ha fet ganes de veure avui vespre El silencio de los corderos, aquesta relació entre Anthony Hopkins Jodie Foster, això. Jodie Foster, que ha fet moltes pel·lícules després, però jo crec que aquesta per jo s'acaba...
0: Va ser seu Òscar.
2: Correcte. I mira que era molt joveneta.
0: Sí. O sigui, bueno, era encara més jove Taxi Driver.
1: I després ha sortit True Detective. Tot està afilat.
2: I de res, que mos queden sense temps. Nosaltres hem de tornar demà diumenge amb un programa que tindrem entre tu i jo. Ja sabeu que el programa és de 9 a 12 i en aquesta horeta de 11 a 12 feim una horeta més dedicat a qualcú especial. Res, que moltes gràcies.
0: A tu.
2: I de nosaltres mos veiem demà aquí, en bon diumenge, a partir de les 9, a la Gran Via.

0: IB3 Radio és cultura.
1: Diumenge, a les 2:30, segueix amb els postres en joc la Lliga de Futbol de Segona Divisió.
2: Dali, Toni!
3: Juga tardé!
1: En directe, des de l'estadi de Sant Moix, Real Mallorca, Almeria. Arriba a Palma, un dels equips més exigents de la categoria. I t'ho contarem amb la màxima emoció, l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes...
4: Mentalitat positiva, mentalitat de querer ir a ganar.
5: Jo me sap greu, però ja han estat superiors els rivals.
1: I la prèvia més divertida.
6: Vivir así es morir de amor.
1: Tot es postres en joc.
7: S'aixeca i tot, en Juan Gal.
1: A IB3 Ràdio.
8: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
9: Amb espais d'educació i criança.
10: Per pares i mares.
11: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
12: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
13: Amb continguts i reportatges.
14: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
15: Som una ràdio.
16: Efectivament.
14: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
17: Aquest programa de ràdio legendari.
18: És un facto.